0: Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
1: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
0: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i, de fet, ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat, sobretot, en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos al principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda extender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara. A Castella-La Manxa ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat al país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a properes setmanes, si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim.

0: l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. Ara és mig quart. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
1: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servi Navar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Oponés ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
2: Yo no he hablado con la idea de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
0: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores. Ha admès 2 de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Coldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'Organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
3: Si jo fos el senyor Puigdemont, jo me plantava hoy en Espanya. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente per part de Junts. Ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
4: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
5: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
0: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont

0: Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. I mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
1: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
0: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió al comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
2: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
3: El temps.
0: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
4: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
0: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kuckstra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, els objectius climàtics.
2: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
0: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè, a partir d'ara, els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen 2 minuts d'un quart, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
5: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
6: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
5: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
6: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
5: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
0: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
7: L'escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nürburgring en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
8: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
9: L'objectiu, quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
7: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
3: 3CAT Info.
0: Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
10: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
0: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ha començat a Peralada, l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que, a més, aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a Peralada, Fèlix Martín.
11: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
12: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
13: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular, els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
11: This amount of colors. El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'Església del Carme de Peralada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El Festival de Peralada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
0: Esports. Amb el David Ubach.
14: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors de cara al partit pel títol. A Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
15: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
14: De la final, aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
16: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
17: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final, i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem, professionalment, és clar.
14: Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del Club Laurana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
18: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
14: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
15: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
14: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaurana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Olot, a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
19: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo. Los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
14: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
20: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
14: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol.
3: 3CAT Info.
14: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
14: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
21: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
14: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslové de l'Emirates Tadej Pogacar.
3: 3CAT Info. Són 2:15 de 3.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica, també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports.
2: Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
4: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina al 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Doncs bé, amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Forte, Amires.
6: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per setena nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar Nord-Americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu. Such
7: attacks are unacceptable. Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
0: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa abans. Les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una desalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
8: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8 amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
9: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ara ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
10: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
11: Hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat pues Yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020, va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'AC Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els 2 fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
12: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els 2 tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquests 2 altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs.
1: El temps.
0: Amant Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passant 2:45, la reconstrucció de l'emblemàtic pont del petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
14: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
15: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
14: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
0: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i al seu entorn, Transports Metropolitans ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
16: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts a la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
17: Allí hi havia un llac i, de sobte, apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen, sobretot, una sèrie de dos rinocerons, un adult i un subadult, gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
16: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
17: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
16: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
0: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaki la Cuesta. Marc Garriga.
18: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández, protagonista El mal padre, que també competirà en secció oficial. I la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, i la secció Zabaltegui acollirà era un documental sobre flamenc d'Isaki la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
0: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura espanyol.
19: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
0: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fira de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants.
1: Esports.
0: Amb el David Ubach.
2: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
20: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
2: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
21: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir. Pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
2: Per cert, que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
20: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
2: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanc i blau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
22: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
2: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
23: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
2: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I el Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
1: 3CAT Info.
2: Més futbol encara, perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
24: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y darlo lo mejor.
2: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
3: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
2: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada, després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luwawu-Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda, 13a etapa al Tour de França, que ha depretat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la cinquantena d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
4: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
2: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta Dave Pogacar de l'Emirates manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, tancar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 3.
1: Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
2: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
1: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
1: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres escriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i, de fet, ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat, sobretot, en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos al principio.
1: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda extender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
1: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara, a Castella-La Manxa. Ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat al país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a properes setmanes, si permet tenir una perspectiva millor.
1: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, a la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat.

0: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santo Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxón Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servi Navar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
1: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Oponés ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
2: Yo no he hablado con la idea de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y... Y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
1: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores. Ha admès 2 de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
3: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga...
1: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente per part de Junts. Ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
4: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
1: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
5: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
1: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. Mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
6: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.

0: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió al comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
1: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
2: El temps.
0: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
3: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
0: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea opta finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kuckstra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, als objectius climàtics.
4: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
0: A canvi, la proposta vol collar més al sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hi hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen dos minuts d'un quart, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
5: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
6: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
5: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
6: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gales i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
5: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
0: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
7: L'escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nürnberg en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
8: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
9: L'objectiu, què és?
10: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
7: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
11: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
0: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ha començat a Peralada, l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que, a més, aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a Peralada, Fèlix Martín.
12: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
13: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
14: Realment
10: fent aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
12: This amount of colors. El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'Església del Carme de Parlada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El Festival de Parlada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
0: Esports. Amb el David Ubach.
14: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol, a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
15: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
14: De la final, aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
16: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
17: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final, i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem, professionalment, esclar.
14: Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
18: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir. Pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
14: Per cert, que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
15: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
14: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Olot, a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
19: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
14: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
20: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
14: David López va arribar al 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
14: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
14: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar el planter blaugrana.
1: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
14: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslové de l'Emirates Tadej Pogačar.
2: 3CAT Info. Són 3:15.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica, també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure-se un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
3: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la Terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina al 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Doncs bé, amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Forte Amires.
5: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
6: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per setena nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar nord-americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu.
7: Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
0: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa. Abans, les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una desalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
8: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo, solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8 amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
9: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans del pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ara ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
10: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
11: Hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat, pues, yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020, va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'AC Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els 2 fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
12: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els 2 tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquests 2 altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs.
6: El temps.
0: Amant Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran però no arribaran a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passen 2:45, la reconstrucció de l'emblemàtic pont del Petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
14: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
15: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
14: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del Petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
0: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i al seu entorn, Transports Metropolitans ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys, a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
16: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
17: Allí hi havia un llac i, de sobte, apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
16: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
17: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
16: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
0: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
18: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial. I la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
0: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura espanyol.
19: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
0: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fira de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants.
6: Esports.
0: amb el David Ubach.
1: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
20: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
1: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
21: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir. Pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
1: Per cert, que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
20: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
1: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
22: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
1: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
23: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
1: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I el Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
6: 3CAT Info.
1: Més futbol encara perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
24: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol que vengo de una lesión muy grave y darlo lo mejor.
1: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
6: 3CAT Info.
1: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
25: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
1: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luau Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda a 13a etapa al Tour de França, que ha depretat el triomf de Maurice Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la cinquantena d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
2: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
1: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta de Pogačar de l'Emirates manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, tancar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés, a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
2: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
1: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015, amb Mariano Rajoy a la Moncloa, i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
1: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i, de fet, ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat, sobretot, en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Si conoce la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos al principio.
1: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda extender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
1: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara. A Castella-La Manxa ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat al país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a properes setmanes, si permet tenir una perspectiva millor.
1: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, a la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. Ara és mig quart. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Així ho recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
7: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb

0: Ana de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
1: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Oponés ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
2: Yo no he hablado con la idea de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
1: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores. Ha admès 2 de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
3: Si jo fos el senyor Puigdemont, jo me plantava avui en Espanya. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
1: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente. Per part de Junts, ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
4: No, perquè a veure si encara els hi hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
1: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
5: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
1: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. I mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
6: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
1: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió el comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
7: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'Amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.

0: yesterday by the Court of Justice.
1: El temps. Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
2: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus, i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
1: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kuxtra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, els objectius climàtics.
3: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
1: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè, a partir d'ara, els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen dos minuts d'un quart, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
4: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
5: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
4: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
5: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gales i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
4: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure a les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
1: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
6: L'escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nöchbenich en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
7: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
8: L'objectiu, qu'est-ce que c'est?
9: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
6: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'han portat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
1: 3CAT Info. Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
10: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
1: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí, es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ha començat a Peralada, a l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que, a més, aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a Peralada, Fèlix Martín.
12: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
13: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
14: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
12: This amount of colors. El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'Església del Carme de Peralada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El Festival de Peralada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
1: Esports. amb el David Ubach.
15: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol, a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
16: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
15: De la final aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
17: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
18: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final, i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem, professionalment, esclar.
15: Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del Club Laurana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
19: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
15: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
16: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
15: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaurana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Olot, a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
20: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo. Los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
15: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
21: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
15: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol.
11: 3CAT Info.
15: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
11: L'actualitat esportiva a fons.
15: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
0: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
15: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslové de l'Emirates Tadej Pogačar.
11: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica, també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
3: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la Terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina al 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Doncs bé, amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Forte Amires.
5: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política. Però, d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
6: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per setena nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar nord-americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu.
7: Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
0: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa. Abans, les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una desalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
8: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo, solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8 amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
9: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ara ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
10: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veiem complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
11: Hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat, pues, yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020, va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'AC Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els 2 fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
12: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els 2 tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquests 2 altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs.
6: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus, i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passen 2:45, la reconstrucció de l'emblemàtic pont del Petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
14: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
15: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
14: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del Petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
0: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i al seu entorn, Transports Metropolitans ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys, a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
16: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
17: Allí hi havia un llac i, de sobte, apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt gran, entre els quals destaquen sobretot una sèrie dos rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
16: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
17: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
16: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
0: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més en presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
18: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial. I la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
0: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són 4 dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura espanyol.
19: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
0: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fira de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants.
6: Esports.
0: amb el David Ubach.
1: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
20: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi, òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
1: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
21: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir. Pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
1: Per cert, que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
20: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
1: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
22: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
1: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
23: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
1: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I el Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
6: 3CAT Info.
1: Més futbol encara, perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
24: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol que vengo de una lesión muy grave y darlo lo mejor.
1: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
6: 3CAT Info.
1: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
25: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
1: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luau Cabarrot fins al 2028. L'alè francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda a 13a etapa al Tour de França, que ha depretat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la cinquantena d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
2: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
1: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta Dave Pogacar de l'Emirates manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, tancar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 5. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
1: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
0: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015, amb Mariano Rajoy a la Moncloa, i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i, de fet, ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat, sobretot, en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos al principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda extender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara. A Castella-La Manxa ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat al país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, a la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. Ara és mig quart. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Així ho recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
7: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdan també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Àbalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdan va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia

0: serie de investigaciones reservadas en mi vida.
1: No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos, y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
2: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé dues hores. Ha admès dues de les tres trobades que l'UCO li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
3: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
2: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente per part de Junts. Ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
4: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
2: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
5: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
2: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. I mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
6: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
2: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió el comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
7: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
8: El temps.
2: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
9: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea.

0: Del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
1: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kukstra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, els objectius climàtics.
2: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
1: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè, a partir d'ara, els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen 2 minuts d'un quart, obrim el focus. Andy Burgham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burgham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
3: A la tercera ha estat la bona. Andy Burgham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
4: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
3: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
4: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
3: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promor a les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
1: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
5: La escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nürnberg en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
6: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
7: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
5: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
9: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
1: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí, es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ha començat a Peralada, a l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que, a més, aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a Peralada, Fèlix Martín.
10: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
11: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
12: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
10: This amount of colors. El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'església del Carme de Peralada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El Festival de Peralada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
8: Esports.
1: Amb el David Ubach.
13: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol, a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
14: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut el Messi, òbviament. La carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
13: De la final, aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
15: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
16: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final, i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem, professionalment, esclar.
13: Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del Club Laurana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
17: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
13: Per cert que en el seu pas pel tot costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
14: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
13: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaurana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Olot, a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
18: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo. Los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
13: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
19: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
13: David López va arribar al 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol.
8: 3CAT Info.
13: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
8: L'actualitat esportiva a fons.
13: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar el planter blaugrana.
20: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
13: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslové de l'Emirates Tadej Pogacar.
8: 3CAT Info. Són dos quarts de 6.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica, també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
3: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la Terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina al 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Doncs bé, amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Forte Amires.
5: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política. Però, d'una altra, la comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
6: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per setena nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar nord-americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu. Such attacks
7: are unacceptable. Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora. Settlement.
0: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa. Abans, les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una desalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
8: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo, solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8 amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
9: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ara ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
10: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost. O almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
11: Hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat, pues yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander, va ser l'any 2020, va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'AC Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els 2 fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
12: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els 2 tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquests 2 altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs.
6: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran però no arribaran a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passen 2:45, la reconstrucció de l'emblemàtic pont del Petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
14: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
15: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
14: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del Petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
0: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i al seu entorn, Transports Metropolitans ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a 1:00 de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual. habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
16: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
17: Allí hi havia un llac i, de sobte, apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen, sobretot, una sèrie de rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament en lloc del món.
16: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
17: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
16: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
0: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
18: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial. I la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
0: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura espanyol.
19: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
0: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fira de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants.
6: Esports.
0: Amb el David Ubach.
1: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
20: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
1: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del Club Laurana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
21: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir. Pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
1: Per cert, que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
20: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
1: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
22: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
1: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
23: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional del club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
1: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I el Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
6: 3CAT Info.
1: Més futbol encara, perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
24: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave y darlo lo mejor.
1: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
6: 3CAT Info.
1: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
25: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
1: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luau Cabarrot fins al 2028. L'alè francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda, 13a etapa al Tour de França, que ha depretat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la cinquantena d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
2: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
1: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta de Pogačar de l'Emirates manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, tancar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 6. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
1: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
0: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015, amb Mariano Rajoy a la Moncloa, i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i, de fet, ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat, sobretot, en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos al principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda extender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara. A Castella-La Manxa ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat al país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant al nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a properes setmanes, si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. Ara és mig quart. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Així ho recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
7: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santo Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdan també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Àbalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdan va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdan està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Punès ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.

0: Popular de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'Organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
1: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente per part de Junts. Ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
2: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
3: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
0: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. Mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
4: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
0: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió al comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
5: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
6: El temps.
0: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
7: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem

0: es recuperar els valors normals per a aquestes dates.
1: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kuckstra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, els objectius climàtics.
2: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
1: A canvi, la proposta vol collar més al sector del transport aeri perquè, a partir d'ara, els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen 2:15, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
3: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
4: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
3: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
4: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
3: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
1: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
5: L'escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Neuchvenich en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
6: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
7: L'objectiu, què és? Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
5: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
8: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
1: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí, es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ha començat a Peralada, l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que, a més, aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a Peralada, Fèlix Martín.
10: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
11: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
12: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
10: This amount of colors. El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'església del Carme de Peralada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El Festival de Peralada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
1: Esports. Amb el David Ubach.
13: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol, a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
14: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
13: De la final, aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
15: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
16: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar a la final i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem professionalment, és clar.
13: Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
17: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
13: Per cert, que en el seu pas pel tot costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
14: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
13: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Olot, a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
18: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
13: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
19: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
13: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol.
9: 3CAT Info.
13: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
9: L'actualitat esportiva a fons.
13: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar el planter blaugrana.
20: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
13: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslové de l'Emirates Tadej Pogacar.
9: 3CAT Info. Són 7:15.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica, també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
3: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina al 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Doncs bé, amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Forte Amires.
5: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política. Però, d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
6: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per 7a nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar nord-americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu.
7: Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
0: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa. Abans, les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una desalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
8: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo, solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8 amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
9: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ara ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
10: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost. O almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
11: Hemos conseguido que se pare el ERTE y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat, pues yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020, va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'AC Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els 2 fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
12: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els 2 tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquests 2 altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs.
6: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus, i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passen 2:45. La reconstrucció de l'emblemàtic pont del Petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
14: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
15: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
14: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del Petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
0: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i al seu entorn, Transports Metropolitans ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
16: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
17: Allí hi havia un llac i, de sobte, apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen, sobretot, una sèrie de dos rinocerons, un adult i un subadult, gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
16: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
17: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
16: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
0: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
18: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial, i la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
0: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura espanyol.
19: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
0: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fira de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants.
20: Esports.
0: amb el David Ubach.
1: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
20: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi, òbviament. La carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
1: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
21: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
1: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
20: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
1: De fet, Dayemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
22: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
1: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
23: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
1: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I al Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
6: 3CAT Info.
1: Més futbol encara, perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
24: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol que vengo de una lesión muy grave y darlo lo mejor.
1: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
6: 3CAT Info.
1: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
25: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
1: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luwawu-Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda a 13a etapa al Tour de França, que ha departat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la cinquantena d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
2: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
1: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta Dave Pogacar de l'Emirates manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, tancant la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 7.
1: Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
2: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
1: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
0: 3Cat Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
1: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i, de fet, ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat, sobretot, en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situación. Roberto Bermúdez de Castro es el conseller de Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos al principio.
1: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda extender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
1: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara. A Castella-La Manxa ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat el país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
1: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. Ara és mig quart. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
7: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdan també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Àbalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdan va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdan està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
1: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Oponés ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
8: Yo no he hablado con la idea de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
1: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores. Ha admès 2 de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licités

0: i a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
1: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente per part de Junts. Ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
2: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
3: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
0: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. I mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
4: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
0: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió el comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
5: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
6: El temps.
0: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
7: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
0: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bob Carr,

0: Cuxtra defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, als objectius climàtics.
1: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
0: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen 2:15, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
2: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
3: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
2: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
3: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
2: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
0: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
4: La escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nürnberg en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
5: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
6: L'objectiu, quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
4: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
7: 3CAT Info.
0: Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
8: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
0: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí, es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ha començat a parar l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que, a més, aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a Peralada, Fèlix Martín.
9: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
10: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
11: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tots just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
9: This amount of colors. El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'església del Carme de Peralada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El Festival de Peralada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
0: Esports. Amb el David Ubach.
12: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors de cara al partit pel títol. A Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
13: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
12: De la final, aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
14: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
15: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final, i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem, professionalment, és clar.
12: Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
16: permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular, y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
12: Per cert, que en el seu pas pel tot costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
13: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
12: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Olot, a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
17: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
12: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
18: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
12: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol.
7: 3CAT Info.
12: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
7: L'actualitat esportiva a fons.
12: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar el planter blaugrana.
19: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
12: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslovè de l'Emirates Tadej Pogacar.
7: 3CAT Info. Són dos quarts de vuit.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica, també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
3: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, refarem tota la facturació de la Terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina al 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Doncs bé, amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Forte Amires.
5: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política. Però, d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
6: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per 7a nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar Nord-Americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu.
7: Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
0: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa. Abans, les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una desalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
8: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo, solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8 amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
9: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ara ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
10: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
11: Hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat, pues yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020, va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'AC Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els 2 fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
12: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els 2 tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquests 2 altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs.
6: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus, i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passen 2:45. La reconstrucció de l'emblemàtic pont del Petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
14: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
15: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
14: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del Petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
0: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i al seu entorn, Transports Metropolitans ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
16: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
17: Allí hi havia un llac i, de sobte, apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen, sobretot, una sèrie de dos rinocerons, un adult i un subadult, gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
16: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
17: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
16: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
0: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
18: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández, protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial. I la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
0: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura espanyol.
19: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
0: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fira de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants.
20: Esports.
0: amb el David Ubach.
1: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
20: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi, òbviament. La carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
1: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
21: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
1: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
20: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
1: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
22: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
1: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
23: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
1: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I el Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
6: 3CAT Info.
1: Més futbol encara, perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
24: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol que vengo de una lesión muy grave y darlo lo mejor.
1: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
6: 3CAT Info.
1: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
25: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
1: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luwawu-Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda a 13a etapa al Tour de França, que ha departat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la cinquantena d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
2: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
1: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta Dave Pogacar de l'Emirates manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, tancant la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
6: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Molt bon dia, són les 8. Vint-i-tres municipis catalans estan en risc màxim d'incendi aquest cap de setmana. Hi ha restriccions a tres parcs naturals. La principal preocupació és la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Continua cremant sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ha calcinat gairebé 14.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. El fort vent i les altes temperatures dificulten les feines dels bombers. El govern aragonès ha demanat que aquest cap de setmana es minimitzin els desplaçaments de la població per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Just avui, que es commemoren 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes feta a partir dels papers de Salamanca. A través dels documents confiscats per les tropes franquistes s'han pogut recollir dades que fins ara no se sabien dels milicians, com el gènere, el lloc de residència o l'adscripció política. L'Associació de Jutges Progressistes assegura que el Tribunal Suprem no té recorregut per tornar a Europa després de l'aval del TJUE a la llei d'amnistia. Els jutges més conservadors, en canvi, creuen que no implica una aplicació immediata ni incondicionada de la llei. Els Estats Units bombardegen l'Iran per setena nit consecutiva. Hi ha almenys 3 morts i una desena de ferits. La guerra s'estén a tota la regió amb els atacs de Teheran contra bases militars nord-americanes a Bahrein, Kuwait i Jordània. La Guàrdia Revolucionària amenaça amb una ofensiva total. Ja són més de 5.000 els morts per el terratrèmol de Veneçuela del mes passat, una xifra provisional que podria augmentar. Caracas ha rebut un paquet de 346 milions de dòlars del Fons Monetari Internacional per finançar la reconstrucció del país. I un diàleg entre grans àrees de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
1: Esports. El president del Barça, Joan Laporta, assegura a Catalunya Ràdio des de Nova York que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, de refusar l'oferta que sigui del Barça per Julián Álvarez. Però avisa Laporta al club matalasser que l'oferta per Julián estarà vigent fins a aquest mes de juliol, fins a finals de mes. Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, assegura també que la Federació Espanyola i la Lliga s'estan portant de manera excel·lent amb el club i que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Laporta reitera que els desitja el millor, que guanyin, que ho diu amb normalitat i que això no és incompatible, diu, amb res més. I el Barça de bàsquet ha comunicat el seu 5è fitxatge per la nova temporada. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que tornarà al club després de pagar la clàusula de sortida al Manresa.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana amb calor intensa rondaran els 37 o 38 graus als indrets més calents de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat amb pols sahariana, núvols de tarda al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8, us informa Montse Garcia.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 23 municipis catalans estan en el nivell extrem d'incendis forestals aquest cap de setmana. Són poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès, on està activat el Pla Alfa en el nivell 4, al màxim, i, per tant, hi ha restricció d'activitats a l'aire lliure. A més, tant avui dissabte com demà diumenge, està prohibit l'accés a tres parcs naturals: la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialb, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya de l'any passat. De fet, Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys Pel que fa a incendis forestals, els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat el país en les últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mures, inspector en cap del cos d'agents rurals, en declaracions a 3Cat Info.
3: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic de l'onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim de risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. I el foc d'Urés, a la comarca aragonesa de les Cinco Villas, continua descontrolat i ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. Les altes temperatures, els constants canvis de direcció del vent i l'orografia de la zona compliquen les feines dels bombers, que a les últimes hores s'han centrat sobretot a protegir el nucli urbà de les poblacions de la zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos desde el principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. El director d'Extinció del Foc, Alfonso González, destaca l'envergadura de l'incendi.
5: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda extender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: El govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara, a Castella-La Manxa. Ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. Ara passa mig quart de les 8 del matí.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Avui, 18 de juliol, quan es commemoren 90 anys a l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret sobretot dels papers de Salamanca i que suposa 11 anys d'investigació. El cens inclou 37.000 noms de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Fons, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè aporta dades molt precises.
6: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades. I penso que és un exercici d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil i que es van retornar a la Generalitat el 2006 i que es coneixien com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna o unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració amb el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que les dues entitats valoren molt positivament, ho diu la directora de l'arxiu, Pilar Cueva.
7: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
0: Amb l'inici de la guerra, el 1936, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris. L'Associació de Jutges Progressistes assegura que el Tribunal Suprem no té recorregut per tornar a Europa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió sobre l'amnistia, una interpretació de la sentència totalment contrària a la que fan els jutges més conservadors, que asseguren que el que ha dit el TJUE no suposa l'aplicació immediata de l'amnistia. En declaracions a aquesta emissora, el portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, Edmundo Rodríguez Achustegui, ha dit que no creu que el Suprem vagi a Europa i s'ha mostrat així de contundent.
8: Que las dos sentencias que se han dictado son una auténtica desautorización de todos aquellos que han venido sosteniendo estos años que se estaba produciendo una afectación del Estado de Derecho, de manera que yo creo que es bastante improbable que eso suceda.
0: Per la seva banda, l'Associació de Jutges Francisco de Vitoria manté en un comunicat la seva reserva sobre l'aplicació de la llei d'amnistia al marge del que ha dit el TJUE. Afegeixen que no suposa una aplicació immediata ni incondicionada de l'amnistia als líders del procés i també afirma que el Tribunal Constitucional no és un tribunal de cassació del Suprem. I Junts manté la distància amb el PSOE, tot i l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia. Les dues formacions encara es van distanciar més ahir després que el ministre de Transports, Òscar Puente, animés Carles Puigdemont a tornar, encara que s'arrisqui a ser detingut. El ministre, en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya, ha animat Puigdemont a tornar i encarar-se als tribunals.
9: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: Des de Junts, Puigdemont no ha respost a Puente, però sí que ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Abans, Turull havia deixat clar que encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE. Per la seva banda, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez. I el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa a l'hemicicle de

0: en espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des que el 2015 Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid, més del doble, uns 3.200 milions. Així doncs, Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio que és una tendència que ve de lluny.
1: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi inversions en línia amb la seva aportació del PIB. Junts, per la seva banda, diu que hi ha una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa. I l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Ho recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de Cerdán provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports, quan l'encapçalava José Luis Ábalos, Madrid, Àngels Lafuente.
2: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Passa un minut d'un quart de nou del matí.
3: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
4: Cap de setmana de calor novament intensa, canícula i de molta xafogor a la costa i al prelitoral. A l'interior els valors aniran entre els 33 i els 36, però a Ponent i a les Terres de l'Ebre una xifra pot tocar els 38 o 39 puntualment, 37-38 graus. I a la costa valors propers als 30, però amb la humitat que serà elevada, la temperatura de xafogor pot ser de 37-38 graus. Ambient molt humit, un dia per suar. Un matí que també he marcat pel cel sàrea bona part del país, però tenim aquesta pols d'origen saharià en alçada que deixa aquest cel una mica tèrbol, una mica blanquinós, tot i que està fent sol. També a la vegada hi ha núvols baixos situats a comarques de Tarragona que faran la guitza als banyistes, però que frenaran la temperatura, però igualment l'ambient serà molt humit i xafogós. El mar està tranquil. A la tarda hi haurà també aquesta calma, una lleugera mar de fons a la tarda, i es preveu que creixin algunes nuvolades al Pirineu, però en principi sense ruixats, sin que algun serà molt aïllat. Demà diumenge la temperatura pot pujar algun grau més a comarques d'interior.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Setena nit consecutiva de bombardejos a l'Orient Mitjà. Aquesta matinada els Estats Units han llançat una nova onada d'atacs que han provocat almenys 3 morts i 8 ferits al sud de l'Iran. L'exèrcit nord-americà assegura que també ha destruït infraestructura militar i magatzems subterranis.

0: d'armes. Diversos vídeos i informes de mitjans estatals iranians mostren danys a ponts, vies de tren i altres infraestructures en diferents punts del país. Com a resposta, la República Islàmica ha tornat a bombardejar bases militars nord-americanes a Bahrein, Kuwait i Jordània, que han interceptat diversos míssils iranians. La Guàrdia Revolucionària ha amenaçat de llançar una ofensiva total i adverteix als països de la regió que respondran als atacs que els Estats Units facin des de les seves bases. A Veneçuela, els morts pel doble terratrèmol del mes passat ja superen els 5.000, una xifra provisional a l'espera de localitzar noves víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció del país. Mentrestant, a Mèxic, un terratrèmol de magnitud 7,4 va sacsejar ahir a la tarda a l'estat de Chiapas, al sud del país, a la frontera amb Guatemala. No hi ha víctimes, però el sisme va obligar els Estats Units a activar l'alerta per risc de tsunami en diverses zones del Pacífic. França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president francès Emmanuel Macron i el canceller alemany Friedrich Merz han anunciat que Berlín participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
1: L'escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Neuchâtel en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
2: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
3: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
1: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'han portat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 3CAT Info en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Aquest dilluns només podran tornar a casa seva els veïns de dos dels 8 edificis evacuats des de fa 10 dies per l'esvoranc del Putxet provocat per la tuneladora de les obres de la L9 del metro. Són els veïns d'11 habitatges i es reobriran 4 locals del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana vinent es podria permetre el retorn a un altre bloc, segons Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de la Generalitat.
5: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat a aquesta emissora que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
6: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veiem complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions pels veïns afectats. Domingo Finez, propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, diu que ha arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
7: Hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat... Pues, yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i perjudicis causats per l'esvoranc. Un recital líric amb fragments d'òperes italianes i franceses ha estrenat la 40a edició del Festival de Peralada a l'Alt Empordà. L'òpera, la dansa, dos concerts de Sílvia Pérez Cruz i diversos muntatges de creació contemporània seran protagonistes del festival fins al 9 d'agost. Peralada, Fèlix Martín.
8: Peralada ha estrenat aquesta edició d'aniversari amb un dels seus trets distintius, l'òpera, i ho ha fet amb un recital amb peces italianes i franceses, amb la parella formada per la soprano Armonella Yau i el tenor Benjamin Bernheim, molt aplaudits i que han després molta complicitat entre ells. Acompanyats al piano per Marcos Madrigal, han interpretat, entre d'altres, peces de Verdi, de Puccini, de Massenet o de Gounod. Tots dos en parlaven.
9: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
3: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
8: Ha estat un gran recital en un espai reduït, només per a 150 espectadors, com és l'església del Carme de Peralada, però molt simbòlic pel que representa pel festival. Ha destacat també el seu director artístic, Oriol Aguilar.
10: Doncs, de fet, és com un homenatge a totes les veus que han passat per aquests 40 anys. Això pràcticament és impossible, perquè poder explicar tot aquest llegat amb un concert inaugural, doncs no tindria sentit. Però sí que hem volgut programar un recital que deixarà petjada.
8: Aquesta és una edició del festival molt especial, després de 40 anys de feina, però ja pensant també en el futur.
10: Més d'un miler llarg de propostes artístiques que ja formen part d'un llegat, d'una història de les arts escèniques d'un país, de la música, de la dansa, de l'òpera. I, per tant, el que fem és compartir-ho, posar-ho en valor i amb una mirada present i, sobretot, de futur.
8: I pel que fa a la programació, doncs, en els pròxims dies també hi ha tres propostes de dansa. Sílvia Pérez Cruz hi farà dos concerts els dies 29 i 30. El trio Fortuny hi celebrarà el dia 5 d'agost el seu desè aniversari amb la participació de Judit Nederman, o el 9 d'agost Jordi Savall i Núria Rial clausuraran el Festival de Peralada amb un programa dedicat al barroc italià.
0: Esports. Albert Benet, bon dia.
11: Bon dia. El president del Barça, Joan Laporta, assegura a Catalunya Ràdio des de Nova York que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, de refusar l'oferta que sigui del Barça per Julián Álvarez, però a la vegada avisa el club matalassé que l'oferta per Julián estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol. Recordem que l'oferta del Barça és de 100 milions d'euros i que Gil Marín va dir que no acceptarien ni 100 milions, ni 150, ni 200.
12: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
13: Finals de juliol, potser, o què?
12: Segurament serà així, sí.
11: Recordem les declaracions que havia fet el màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del Club Matalassé, Miguel Ángel Gil Marín, sobre Laporta y aquest interès, aquestes ofertes, aquesta oferta per Julián.
14: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular, y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
11: Unes declaracions que fan activar el Barça amb alternatives a Julián Álvarez, però a la vegada, si més no, per les declaracions de Joan Laporta, sembla que el club blaugrana no hi renuncia encara. Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, assegura també que la Federació Espanyola i la Lliga s'estan portant de manera excel·lent i que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Laporta reitera que els desitja el millor, que guanyin, que ho diu amb normalitat i que això no és incompatible, diu, amb res més. Així s'expressava Laporta davant l'allau de crítiques que han provocat entre un sector de l'afició del Barça el seu suport tan explícit a la selecció espanyola per a la final del Mundial demà contra l'Argentina. Declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Ja, aquí la Federació Espanyola, la Lliga, estan aquí presents, ens han convidat a la final, s'estan portant d'una forma excel·lent amb tots nosaltres i la veritat és que, home, és una manera d'agrair el fet de que tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res, amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
11: Per últim, també sentireu ara Joan Laporta al micròfon de Catalunya Ràdio des de Nova York parlant del que suposa aquest duel de demà en la final del Mundial. Lamine Yamal, cara a cara contra Leo Messi.
12: Un duel generacional, sí. Messi és determinant encara, i el Lamine és present i futur. I bé, lluitant per, d'alguna manera, el Lamine per el relleu i el Messi per mantenir la seva hegemonia. Està molt bé, la veritat és que està molt bé.
11: Lamine Yamal estarà en plenes condicions per la final de demà, després d'entrenar-se ahir amb normalitat amb els companys. Leo Messi diu que Lamine és un referent amb 19 anys i que demà, en la final del Mundial, podria fer història. El capità de l'Argentina, de 39 anys, li ha desitjat sort perquè, diu textualment, juga al Barça, el club que estimo.
4: 3CAT Info.
11: De la final de demà al Mundial Espanya-Argentina en va parlar ahir al Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre jugador del Barça, Eric García. Considera aquesta final com la final somiada i també es referia als dos jugadors que lideren les seves seleccions, Lamine i Messi.
13: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
11: I en aquesta mateixa entrevista a Catalunya Ràdio, Eric García beneïa també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i d'Adeyemi, que ho seran els pròxims dies.
13: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
11: Adeyemi ja va estar ahir a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara.

0: Bon dia, són 9:15. Informacions destacades a aquesta hora. 23 municipis catalans estan en risc màxim d'incendi aquest cap de setmana. Hi ha restriccions a 3 parcs naturals. La principal preocupació és la possible simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. A l'Aragó continua cremant sense control l'incendi d'Urés, que ha calcinat gairebé 14.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. El fort vent i les altes temperatures dificulten les feines dels bombers. El govern aragonès ha demanat que aquest cap de setmana es minimitzin els desplaçaments de la població per facilitar la feina dels serveis d'emergències. I just avui, que es commemora 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes feta a partir dels papers de Salamanca. A través dels documents confiscats per les tropes franquistes s'han pogut recollir dades que fins ara no se sabien dels milicians, com el gènere, el lloc de residència o l'adscripció política. A partir d'ara parlarem de la descarbonització, perquè Europa relaxarà els criteris de contaminació ambiental si es tira endavant l'última proposta de la Comissió Europea. La intenció de l'executiu comunitari és que la indústria del continent pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer més inversions verdes. I a partir de 9:15 anirem a la Sagrada Família, que ha acollit el concert Arrels de Llum per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec.
1: Esports.
0: Albert Benet, bon dia. Què ens destaques a aquesta hora?
2: Bon dia. Les declaracions del president del Barça, Joan Laporta, a Catalunya Ràdio des de Nova York. Assegura que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, de refusar l'oferta que sigui del Barça per Julián Álvarez, però avisa que el club metal aixeca l'oferta per Julián estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol. Un Joan Laporta que en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio assegura també que la Federació Espanyola i la Lliga s'estan portant de manera excel·lent i que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que hi tenen 8 jugadors. Laporta reitera que els desitja el millor, que guanyin demà a la final del Mundial, que ho diu amb normalitat i que això no és incompatible, diu, amb res més.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana de calor intensa. Rondaran els 37 o 38 graus als indrets més calents de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat amb pols sahariana, núvols de tarda al Pirineu. Ara passen 3 minuts de 9:15 del matí.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 23 municipis catalans estan en el nivell extrem d'incendis forestals aquest cap de setmana. Són poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès, on està activat el Pla Alfa en el nivell 4, al màxim. I, per tant, hi ha restricció d'activitats a l'aire lliure. A més, tant avui dissabte com demà diumenge està prohibit l'accés a 3 parcs naturals, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya de l'any passat. De fet, Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les 3 onades de calor que han afectat el país en les últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3Cat Info.
3: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a properes setmanes, si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic de l'onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. El foc d'Urés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. Les altes temperatures, els constants canvis de direcció del vent i l'orografia de la zona compliquen les feines dels bombers, que en les últimes hores s'han centrat sobretot a protegir el del nucli urbà de les poblacions de la zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Si conoce la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos desde el principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. El director d'Extinció del Foc, Alfonso González, destaca l'envergadura de l'incendi.
5: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda extender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: El govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara, a Castella-La Manxa. Ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. Avui, 18 de juliol, es commemoren 90 anys de l'inici de la Guerra Civil i el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret, sobretot, dels papers de Salamanca i que suposa 11 anys d'investigació. El cens inclou 37.000 noms, de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Fons, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè aporta dades molt precises.
6: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades. I penso que és un exercici doncs, d'allò que se'n diu història pública, allò dels resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil i que es van retornar a la Generalitat el 2006, que es coneixen com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que les dues entitats valoren molt positivament, ho diu la directora de l'Arxiu, Pilar Cueva.
7: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
0: Amb l'inici de la guerra, l'any 1936, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris. Dos quarts i mig de nou del matí, tres que t'informa emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Europa relaxarà els criteris de contaminació ambiental si tira endavant l'última proposta de la Comissió Europea. La intenció de l'executiu comunitari és que la indústria del continent pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer més inversions verdes. D'aquesta manera, Brussel·les ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió per poder alliberar diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol suavitzar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi, això sí, que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del clima, Bogdan Kuskra, defensa que amb aquesta decisió no es comprometen els objectius climàtics.
8: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
0: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. i una setantena de persones van arribar ahir en tres pasteres diferents a Formentera i Cabrera, procedents del Marroc i del Sàhara. En el que portem d'any, ja són més de 3.000 els immigrants que han arribat a les illes en desenes d'embarcacions precàries que surten del nord d'Àfrica. Les cases de colònia reclamen que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector per pal·liar la greu situació per la qual estan passant. I és que ja hi ha més de 1.300 centres educatius d'arreu de Catalunya que s'han adherit a la iniciativa de no fer sortides escolars al curs vinent com a mesura de pressió de mestres i professors per aconseguir millors condicions laborals. Aquest dilluns hi ha una nova reunió entre diverses associacions del sector del lleure i el Departament d'Empresa en què demanaran al govern que apliqui normes que regulin el sector. Són declaracions al gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, a l'Agència Catalana de Notícies.
9: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montes afegeix que estan en la pitjor situació possible.
9: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
0: Davant d'això, demanen que les ajudes econòmiques anunciades pel govern per ajudar les empreses de lleure es concedeixin el més aviat millor i no s'esperi acabar la temporada perquè hi haurà moltes empreses que no es podran recuperar. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació tan gran com la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics i s'invertiran més de 153 milions d'euros. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà el mòdul A amb els objectius que exposa la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela.
10: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També es faran treballs a l'exterior de la terminal amb la instal·lació de més il·luminació i la reorganització de l'accés als pàrquings. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data per retirar-lo. Està previst que les obres s'acabin el 2031. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'hi afegiran portes d'embarcament. Per la T2 hi passen 20 milions de passatgers cada any. I el Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a finals del 2028. Dels 34.000 empleats del Banc d'Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'entitat assegura que no té un objectiu prefixat de sortides. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander l'any 2020 va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors.

0: Els escocesos Belle and Sebastian fan ballar el públic del festival Bars amb èxits i simpatia. Han celebrat 30 anys de carrera al poble espanyol. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Belle and Sebastian han interpretat de dalt a baix el seu segon disc If You're Feeling Sinista. Durant aquesta gira alternen la interpretació sencera dels dos primers àlbums, Tiger Milk, que ara el juliol fa 30 anys, i If You're Feeling Sinista, que el van publicar una miqueta després. I a Barcelona li ha tocat aquest segon, més conegut, més Belle and Sebastian, i que acostuma a trobar-se a les llistes dels millors àlbums dels 90. I això, que el van gravar en només 5 dies. Benvinguts a la segona sessió d'enregistrament d'aquesta nova banda, Belle and Sebastian, ha dit Stuart Murdoch en català a l'inici del concert. Les projeccions del fons de l'escenari, on es veia una sala polivalent amb una pantalla al fons que podria ser un estudi de gravació improvisat en una escola, reforçaven aquesta idea. El públic encantat amb aquest discurs en català encara s'ha emocionat més quan han sentit els primers acords de Stars of Track and Field. Les cançons sonen més àmplies, més lluminoses, com si els haguessin crescut colors amb el pas del temps, plenes d'un optimisme contagiós que fa venir ganes de cantar-les i ballar-les, com a l'alegre Get Me Away From Here, I'm Dying, de la que tothom acaba cantant la tornada. Aquesta combinació de lletres agradolces i melodies alegres és l'essència de Belle and Sebastian, com a la cançó If You're Feeling Sinister, escrita en tercera persona com si fos un conte de Salinger. Murdoch parla amb el públic, es fixa amb les samarretes d'Stereolab, diu que sempre n'hi ha una als seus concerts, i explica anècdotes com la de la persona que van conèixer a Madrid, que els va dir que acabava de deixar la feina i que estava enamorat de la seva vida. Cançons vitalistes com Like Dylan in the Movies, que fa pensar en la Velvet Underground, o Mayfly, fan avançar l'àlbum fins a Judy and the Dream Horses, que el tanca, i amb la que Stuart Murdoch aprofita per posar-se una màscara de cavall al cap. Però això no s'ha acabat. Els de Glasgow hi tornen amb èxits com Another Sunny Day, que de ben segur que ha marcat estius de molts dels fans, complen el poble espanyol. Amb Chic Factor, Murdoch aprofita per ballar i saltar completament desinhibit, mentre és el guitarrista Steve Jackson qui canta. Un estil de ball que han imitat els fans, que han omplert l'escenari al final del concert per cantar un altre clàssic celebradíssim, The Boy with the Arab Strap. Música optimista i una simpatia inesgotable que han fet oblidar qualsevol preocupació mentre ha durat el concert. I han dibuixat un somriure permanent al públic que sortia de la plaça.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
3: Cap de setmana de calor intensa, novament, amb molta xafogó a la costa i al prelitoral. L'ambient és ben humit, el mar està calent, hi evapora, i això es nota a la que entra la marinada o de nit, es nota aquest ambient tan carregat. A l'interior, avui, les temperatures màximes estaran movent-se entre els 33 i els 36 graus, però a les zones més calentes de Ponent i de les Terres de l'Ebre es pot arribar als 37 o 38 graus i algun valor proper als 39 on piqui més l'escalfor. Lleida pot arribar als 38 graus, les Borges Blanques als 37, també 37 a Balaguer o Tremp serien dels valors més elevats. En canvi, a la costa, valors al voltant dels 29, 30, 31, 32, però amb una sensació d'humitat ben elevada. I demà tindrem també aquesta calor, fins i tot una mica més, pot pujar una mica més la temperatura, sobretot en zones de Ponent i també d'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda tindrem núvols alts i prims, sol, però enterbolit, també per la pols sahariana, alguns núvols baixos a la costa de Tarragona i alguna nublada al massís del Port i també al Pirineu.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: La Sagrada Família ha acollit el concert Arrels de Llum per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec. Ha estat en un recorregut sonor que ha anat del segle XIV al XXI amb les veus de Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols. Marta Vives.
4: La Basílica de la Sagrada Família s'ha convertit en un escenari d'excepció d'aquest concert commemoratiu a Gaudí, al Grec i a Montserrat, en un recorregut simbòlic, emocionant i espiritual per cançons dels últims 7 segles. Maria Arnal.
5: Hi ha una barreja bastant particular, bastant singular, pel fet que cantem dins de la Sagrada Família, que no és una sala de concerts, ni és un teatre, sinó que és un temple.
4: Des de l'Arbre no ho sap, d'Enric Gispert.
6: L'arbre no sap.
4: Fins a Morir, de Maria Mercè Marçal, que ha tancat el concert.
6: Morir.
4: passant per Suburbi, d'Ovidi.
6: I jo veig que el món se m'obre fred i terrible com la mort.
4: O Que me quiten, de la mateixa Maria Arnal.
6: Que me quiten lo que soy, que me aten con espinas.
4: També el Salve Regina, o l'estrena mundial de l'obra Arbor Lucis, del compositor Josep Maria Guix. Maria Arnal i Lídia Pujol, acompanyades del Cor Cererols i 6 músics, han convidat els 2.000 assistents a un viatge coral des de les arrels a la llum, de les pedres de Montjuïc, de les parets, al bosc de les columnes i els vitralls, fer i natura com a mirall.
6: El gran llibre sempre obert i que cal esforçar-se a llegir és el de la naturalesa.
4: Han estat els eixos d'aquest muntatge que han elevat els assistents a la torre més alta del temple en una nit emocionant que quedarà gravada a la història del grec.
0: L'Orfeo Català interpretarà aquest cap de setmana l'obra Human Requiem de Johannes Brahms al Saló del Tinell del Museu d'Història de Barcelona. Els concerts, amb les entrades exaurides des de fa mesos, tindran lloc avui i demà a les 9 del vespre. Adrià Clotet.
7: L'Orfeo cantarà molt a prop del públic i una part del concert tindrà lloc a l'aire lliure, a la plaça del Rei. El Requiem alemany de Brahms, compost a mitjans del segle XIX, va néixer arran de la mort de la seva mare i és una reflexió sobre la pèrdua. Joan Uller, director general del Palau de la Música, explica el repte majúscul que té l'Orfeo amb aquesta obra.
8: L'Orfeo Català canta de memòria el Requiem alemany en alemany, no és en llatí, el Requiem alemany en alemany, de Brahms, i a més està actuant. Està actuant al mateix temps que canta en alemany i que s'ho sap de memòria. En termes circenses seria el més difícil todavía. I com que aquest any havia sigut un any que no hem tingut reptes, hi vam posar el repte més gran que podia imaginar.
7: Tot i que ja no queden entrades, Uller ha confirmat que el 20 de setembre el Palau de la Música acollirà un altre concert del Requiem alemany. L'objectiu serà recaptar fons per Veneçuela.
0: Un equip d'investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert 2 esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Mollà, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
9: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
10: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie dos rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
9: Fins ara només es tenia constància de 2 troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
10: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
9: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Mollà ha cedit un espai per guardar-les.
0: Barcelona acull aquesta tarda la marxa del Pride per reivindicar els drets de les persones LGTBIQ i més, i amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. La mobilització vol mostrar la força i la unitat del col·lectiu en un context marcat per l'augment dels discursos d'odi. Ferran Poca és el president del Pride Barcelona.
11: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és, sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
0: La campanya d'aquest any posa el focus en la idea que tothom tingui veu i representació, com explica la directora de l'àrea social del Pride Barcelona, Maria Giral.
12: Es tracta aquesta campanya de donar visibilitat a tots aquests eixos de discriminació, a l'origen, discapacitats, edat o situació econòmica, perquè les polítiques públiques han de tenir aquesta mirada interseccional.
0: La desfilada començarà a la plaça Universitat i baixarà fins a l'escenari principal al passeig Lluís Companys a l'Arc de Triomf. Es farà més en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride 2030 i aquests dies rep delegacions internacionals que avaluaran la candidatura.
2: Esports.
0: Albert Benet, bon dia.
13: Bon dia. Resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid, dient que no vendran Julián Álvarez al club blaugrana ni per 100, ni per 150, ni per 200 milions d'euros. Joan Laporta assegura a Catalunya Ràdio des de Nova York que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, de refusar l'oferta que sigui del Barça per Julián, però a la vegada avisa al club matalasser que l'oferta de 100 milions d'euros estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol.
14: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta, i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
15: Finals de juliol, potser, o què?
14: Segurament serà així, sí.
13: En aquest punt, recordem també les declaracions que havia fet el màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gil Marín.
16: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular, y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta...
13: Unes declaracions que fan activar el Barça amb alternatives a Julián Álvarez, però a la vegada, si més no, per les declaracions de Joan Laporta, sembla que el club laurana no hi renuncia encara. Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio des de Nova York, també s'ha defensat de l'allau de crítiques que han provocat entre un sector de l'afició del Barça el seu suport tan explícit a la selecció espanyola per a la final del Mundial demà contra l'Argentina. Laporta diu que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que hi tenen 8 jugadors i que desitjar que guanyin demà no és incompatible amb altres qüestions.
14: Ja, aquí la Federació Espanyola, la Lliga, estan aquí presents, ens han convidat a la final, s'estan portant d'una forma excel·lent amb tots nosaltres, i la veritat és que, és una manera d'agrair el fet de que tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final, i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
13: Per últim, també sentireu ara Joan Laporta al micròfon de Catalunya Ràdio des de Nova York parlant del que suposa aquest duel de demà en la final del Mundial, Lamine Yamal cara a cara amb Leo Messi.
14: Un duel generacional, sí. Messi és determinant encara, i el Lamine és present i futur, i bé, lluiten per, d'alguna manera, el Lamine per al relleu i el Messi per mantenir la seva hegemonia. Està molt bé, la veritat és que està molt bé.
13: Lamine Yamal estarà en plenes condicions per a la final de demà, després d'entrenar-se ahir amb normalitat amb els companys. Leo Messi diu de Lamine que és un referent amb 19 anys i que demà, en la final del Mundial, podria fer història. El capità de l'Argentina, de 39 anys, li ha desitjat sort perquè diu textualment: «Juga al Barça, el club que estimo».
2: 3CAT Info.
13: De la final de demà al Mundial, Espanya-Argentina, en va parlar ahir al Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre jugador del Barça, Eric García. Considera aquesta final com la final somiada i també es referia als dos jugadors que lideren les seves seleccions, Lamine i Messi.
17: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
13: Per cert, que en aquesta entrevista a Catalunya Ràdio, Eric García beneïa també els fitxatges del Barça de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho seran els pròxims dies.
17: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
13: A Dayemi ja va estar ahir a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. Mentrestant, trobada entre el club i Frenkie de Jong per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la lesió al genoll dret o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça van ser els més partidaris a l'operació.
2: L'actualitat esportiva a fons.
13: I abans de la final del Mundial de demà, avui es jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran. Deschamps.
15: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
13: I ara sentireu Tuchel.
18: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final, i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem, professionalment, és clar.
13: El partit, el França-Anglaterra, a les 11 de la nit. A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny. El Barça de bàsquet ha confirmat el cinquè fitxatge per la temporada que ve. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la clàusula de sortida al Manresa. 3CAT Info.

0: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Marc Timón estrena pels 100 anys del concurs de Vic una sardana titulada Un mateix afany, i l'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. El grup sardanista Riallera ha celebrat 100 anys del concurs de Vic, sent la primera entitat que aconsegueix aquesta fita per la sardana esportiva, i ho celebra amb una estrena de Marc Timón. Aquest és el programa 496 i tenim més titulars. L'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat el món sardanista. L'agrupació sardanista calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui. I el campionat de Catalunya de Vic torna a deixar uns resultats favorables per la colla Maggi i destaca per l'errada de repartiment de la colla Violetes. Una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de coble de l'Escola de Música de la Bisbal, que arriba ja a la seva 6a edició. I Jordi Molina estrena per sorpresa una sardana que podem escoltar al podcast. Convocats als 9ens premis Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural Català. Quines categories hi ha? Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Així sona la nova estrena de Marc Timón, un mateix afany dedicat als 100 anys del concurs de Vic. Aquest dissabte, el grup sardanista Riallera va celebrar la centena edició del concurs de Vic a la plaça Major de la capital d'Osona, vàlid pels campionats Veterà, Granà i Gran B. Ara en parlarem als esports, però anem a explicar aquesta centena edició del grup sardanista Riallera, que és la primera vegada que un grup sardanista, una entitat, arriba a aquest número pel que fa als concursos de sardana esportiva. Vic ha estat la primera població i ho han celebrat el grup sardanista Riallera amb aquesta estrena en càrrec a Marc Timón titulada Un mateix afany. El concurs va comptar amb la Cobla La Principal de Llobregat i, a banda de la competició, que és habitual a cada any, també hi van haver altres actes per commemorar l'efemèride, així com certs representants polítics, com per exemple el conseller Ramon Espadaler. A les 8 del vespre, a la mateixa plaça, s'hi va comptar amb la participació d'algunes entitats de cultura popular de la ciutat que van donar la benvinguda a les colles, així com una ballada protagonitzada per més de 100 exdansaires vigatans. Finalment, la sardana de Germanó, que va tancar aquest acte, va ser aquesta estrena de Marc Timón dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar a les 100 edicions del concurs, tal com recull el grup sardanista Riallera. Anem a escoltar aquesta sardana sencera, tal i com es va estrenar per la Cobla La Principal de Llobregat dissabte passat. Trobareu imatges del concurs a les nostres xarxes socials.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

Thank you.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I no marxem de Vic, però anem als esports.
1: Coplejant, àrea de campionat.
2: Perquè, com dèiem abans a la notícia d'obertura, aquest concurs de Vic, edició número 100, va ser vàlid pel campionat Gran A, Gran B i Veterà, i també per les colles del territorial de comarques barcelonines. A càrrec de la Copla, la principal de Llobregat, les colles es van veure les cares a partir de les 10 del vespre en aquest campionat de Catalunya, de la primera fase, tant del campionat Gran com del campionat Veterà. Pel que fa als enfrontaments de les colles del campionat de Catalunya en categoria Gran A, en la primera sardana, en Ballen 3, recordem-ho, es van enfrontar a la colla Mans Amigues de Cassà, que va guanyar a la colla Mirant el Cel de Sabadell, i la colla Violetes del Bosc de Barcelona va guanyar a la colla Maig, també de Barcelona. En la tercera sardana, la colla Maig va guanyar a la Mirant el Cel, mentre que les Violetes del Bosc i Mans Amigues van empatar això a la segona sardana. I en la cinquena sardana, que és la tercera pel campionat Gran, doncs, que era l'última seva, la colla Violetes va guanyar a la colla Mirant el Cel, mentre que la colla Maig va guanyar a Mans Amigues. Per tant, un resultat favorable altre cop aquesta temporada per la colla Maig, que ha estat un descobriment, i també aquest empat a zero, podríem dir, a la segona sardana entre Violetes i Mans Amigues, es deu a que Violetes es va equivocar repartint, per tant, va perdre tota la seva puntuació, i Mans Amigues va fiscalitzar malament aquest repartiment, per tant, també va perdre aquesta puntuació. Pel que fa a les colles de categoria Gran B, en la primera sardana, la colla Tarragona Dansa de Tarragona va guanyar a la colla Nanúfers de Banyoles, mentre que en la tercera sardana, la colla Solstici de Barcelona va guanyar a la colla Nanúfers i va perdre contra la Tarragona Dansa. En categoria veterana, la segona sardana, és a dir, la seva primera, va determinar que les colles Ressò del Vendrell i Sabadell de Sabadell guanyessin a la colla Dansaires de Maig de Barcelona. La colla Sabadell també va sortir victoriosa de l'enfrontament amb la colla Amics Dansaires de Cassà de la Selva. Les colles Toc de Dansa de Tarragona i Enèrgica de Terrassa van guanyar l'enfrontament contra la colla Arrels de Dintre el Bosc de Manresa, i la colla Toc de Dansa també va guanyar a la colla Claro de Goges de Banyoles, la qual al seu torn va guanyar a la colla Enèrgica. Pel que fa a la quarta sardana, la segona per als veterans, la colla Sabadell va guanyar a les colles Toc de Dansa i Claro de Goges, la colla Amics Dansaires va guanyar a les colles Claro de Goges i Ressò, dos enfrontaments, la colla Enèrgica va guanyar a les colles Ressò i Dansaires de Maig, la qual va guanyar a la

0: coplejant.cat.
1: I marxem de la plana de Vic per anar a més llocs del territori.
2: Connexions al territori.
1: I de l'interior a la costa, perquè el Far de Calella va acollir divendres el concert de Roger Mas i la Copla Sant Jordi dins del Festival NEC. El cantautor solsoní va repassar amb la Copla i la seva banda els temes dels dos discs que tenen en comú cantant en català, francès, italià, castellà o aranès, entre d'altres idiomes. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I l'agrupació sardanista Olot va celebrar aquest diumenge la 63a edició del seu aplec de la sardana al Parc Nou d'Olot, amb les coples Bisbal Jove Ciutat de Girona i la local, la principal d'Olot. Dins de la 34a edició del cicle Nits de Música al Claustre Sant Cugat, divendres a la nit es va celebrar un concert de la Copla Juvenívola de Sabadell al Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès. La Copla, aquest any, celebra el seu 50 aniversari. I aquest cap de setmana ha estat Festa Major a Llambilles i l'Associació Pessebre Vivent de Llambilles va organitzar una ballada de sardanes amb la Copla Ciutat de Girona al Parc de l'Estació. S'hi va estrenar una sardana de Josep Antoni López dedicada al poble. I per acabar, com cada dilluns, el d'aquesta setmana hi va haver ballada a la nit a Olesa, organitzada per Olesa Sardanista. En aquesta ocasió hi va participar la Copla, la principal del Llobregat, una ballada que ha deixat imatges d'una plaça plena de gom a gom de sardanistes ballant. Escoltem un dels temes de Roger Mas i la Copla Sant Jordi.

0: Això era Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.
1: Coblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies. Educació.
0: I una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de cobla de l'Escola de Música Conrad Saló de la Bisbal. El curs ha estat impartit per Marcel Sabater i ha estat ja la sisena edició d'aquest taller de 3 dies que s'ha celebrat a la Bisbal d'Empordà. Dels 15 alumnes, 9 han estat actius al curs i 6 han estat alumnes d'escolta. El programa es va desenvolupar des de dilluns 6 de juliol fins a dimecres 8 de juliol i hi van constar una introducció tècnica bàsica a la direcció per a cobla i després un assaig de cobla format pels membres mateixos del curs. Dimarts 7 de juliol va seguir aquest assaig amb cobla on cada un dels membres del curs passava a dirigir una de les peces que interpretarien el concert del 8 de juliol a la tarda. Un concert on s'hi van interpretar obres com les Impressions Camperoles, de Joaquim Serra, però també les danses de Vilanova de Toldrà, Camins de Jesús Ventura, la Fageda d'en Jordà, també de Toldrà, la Plec de Tardor de Conrad Saló, en Pere Gallerí de Joaquim Serra o Montmagastre. També la nupcial de Joan Lamote de Grignon. Anem a escoltar en Pere Gallerí, una sardana de Josep Maria Vilà i Gandol a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya. És una sardana de 1924. L'escoltem.

0: Això era en Pere Gallarí, una sardana de Josep Maria Vila i Gandol.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Notícies.
0: I l'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat a les cancel·lacions del món sardanista. L'agrupació sardanista Calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui a causa del foc que hi havia al voltant d'aquesta població. L'agrupació sardanista Calderina va emetre un comunicat notificant que la ballada amb motiu de l'Escaldàrium aquest passat dissabte es cancel·lava arran de la cancel·lació de totes les activitats programades dins d'aquesta festa i a causa del foc i del fum. Som Sardana va emetre un comunicat on explicava que enviaven el seu escalf a la població de Caldes de Montbui i als equips d'emergència. Anem a escoltar una sardana dedicada a aquesta població de 1946. És de Josep Maria Boix i es titula Montbui.

0: Hem escoltat Montbui de Josep Maria Boix a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. L'agenda.
0: I anem amb un recull de l'agenda perquè és infinita, totes les ballades a Som Sardana. I és que comencem a dimarts 21 de juliol perquè a 7:45 hi ha sardanes a Torroella de Montgrí amb la Bisbal Jove i també a 9:00 a Palau Solità i Plegamans amb la principal de la Bisbal. També a 10:15 a Porreig la Sant Jordi. Passem a dimecres 22, sardanes a Cadaqués amb la principal de Banyoles, a Palamós amb la Juvenívola de Sabadell a partir de 9:50 i a la mateixa hora Tiana, la Lluïsos Cobla. A 10:00 de dimecres que ve, Castelló d'Empúries, la Ciutat de Girona i a la mateixa hora, però a Sants Montjuïc hi haurà la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. I dijous 23 de juliol a 7:00 hi ha Ballada d'Arenys de Mar amb la principal de Banyoles. A la mateixa hora, Sant Adrià de Besòs, la principal de Terrassa, hi farà una ballada i a 8:00 del vespre a Lleida hi haurà una ballada de festa major del barri de la Bordeta amb la 11 de setembre. 9:45 de dijous que ve, a Castellar del Vallès hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell i a 10:00 a Vilanova de la Muga hi haurà els Rossinyolets. També a 10:00 a Llançà hi haurà la Baix Empordà i a la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la Lluïsos Cobla. Divendres que ve destaquem, per exemple, la ballada de festa major que farà la Maricel als Hostalets de Pierola a 7:15 de la tarda i a 9:50 de la nit la Maricel serà a Martorell. A la mateixa hora a Manlleu hi haurà la Mediterrània i a 10:00 a Artesa de Segre hi haurà la Vents de Riella. Serà la cloenda de les sardanes a la fresca d'Artesa de Segre. També a 10:00 de divendres que ve a Tordera hi haurà la Verga Jove i dissabte 25 de juliol a Caralps hi haurà ballada de festa major 2:00 amb la principal d'Olot i a 5:00 de la tarda començarà el 22è aplec de la sardana de la Garrotxa, a la Canya, a la Vall de Bianya, al Parc de la Vall de Bianya amb les cobles Bisbal Jove Juvenívola de Sabadell, la principal d'Olot. Dissabte 25 de juliol, també a 6:00 de la tarda, 5a festa de l'estiueig amb una ballada a Ribes de Freser amb la ciutat de Terrassa. I a 7:00 de la tarda a Begues hi haurà la ciutat de Cornellà amb la ballada de festa major. A la mateixa hora, però per la festa dels Elois de Berga hi haurà la Cobla Pirineu. I a 7:00 també ballada amb la Juvenívola de Gramunt a Arbeca. També dissabte que ve a 7:00 a Solsona, ballada amb la Juvenil Ciutat de Solsona. I també el 31è aplec de la sardana de Torredembarra a partir de 7:00 i 10:00 de la nit amb la Reu Jove i la Marinada. Dissabte que ve també hi ha el 42è aplec de la sardana amb la Cobla Principal de Tarragona, la Palma d'Ebre. I dissabte que ve també a 8:00 del vespre, festa major de Sant Pol, amb una ballada amb la Sabadella, a la mateixa hora que la fet hi haurà la Maricel, i passem a diumenge. Perquè a 12:15 ballada a la Foliola amb la Tàrrega i també a 12:00 festa major de Sant Julià de Lòria amb la Vents de Riella. També diumenge que ve hi haurà a 6:00 de la tarda ballada a Sant Joan de les Abadeses amb la ciutat de Girona i a la mateixa hora Rubí la Contemporània. A 7:00 de diumenge que ve, 26 de juliol, Camp de Bànol hi haurà ballada amb la Verga Jove i a 7:00 també a Mollà hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A 7:45 a la Seu d'Urgell la Vents de Riella, a la mateixa hora a Blanes la Flama de Farners, a 7:45 també a Castelldefels la Baix Llobregat i a Calella hi haurà la Marina també a la mateixa hora. A 8:00 del vespre de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la Juvenívola de Gramunt, a Premià de Dalt hi haurà la Maricel i a 10:00 de la nit de diumenge a Calonge i Sant Antoni la Flama de Farners. A la mateixa hora a Mataró hi haurà la Contemporània per les Santes. I dilluns 27 de juliol a Perpinyà la Cobla serà la principal de Rosselló a partir de 9:00 i a 10:00 a Olesa de Montserrat hi haurà la Sant Jordi, a 10:00 a Santa Coloma de Farners la Flama de Farners i a 11:45 de la nit doble ballada de les Santes, sardanes i xindriada a Mataró a la plaça Santa amb les cobles Ciutat de Girona i la principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem doncs la tradicional revetlla de Sant Jaume que organitza l'agrupació sardanista de Calella el proper dissabte 25 de juliol a partir de 8:00 del vespre al passeig de Manuel Puigverd amb sopar popular espectacle familiar de copla de la copla Bisbal Jove amb sardanes, també després per ballar, i exhibició de la colla Mans Amigues de Castellà de la Selva, que farà lluïment i punts lliures, i també el tradicional concurs de fanalets fets a mà per la mainada. Tots els nens que presentin fanalet de manera gratuïta, fet a mà, sobretot, doncs optaran a un premi, que és una joguina ben especial, cada una diferent per tots ells. Per tant, mentre esperem aquesta revetlla de Sant Jaume de l'Agrupació, anem a escoltar una de les sardanes que fan servir cada any per acabar aquesta revetlla, que és El Sereno, que sona a les 12 en punt de la nit. És de Josep Collligora, a càrrec de la principal de la Bisbal, i l'escoltem avui aquí al Coplejant per tancar l'agenda.

0: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
1: I tornem a les estrenes perquè n'hem tingut una de sorpresa aquesta setmana.
0: Coplejant, les estrenes.
1: I és que ha estrenat ni més ni menys que Jordi Molina, per sorpresa, aquesta passada setmana. Va ser dijous 9 de juliol a Castellà del Vallès. El blanenc de naixement torroellenc d'adopció va estrenar Amb els braços oberts. Així es titula aquesta sardana que va estrenar a una de les ballades del cicle d'estiu de Castellà del Vallès, dedicada a la sardanista Eulàlia Sagrera i encarregada pels seus familiars. La va interpretar la cobla La Principal de Llobregat, cobla del compositor a la plaça del Mercat de Castellà del Vallès, davant la mirada expectant dels familiars, la dedicatària i també tots els sardanistes que van ballar aquesta sardana, que podem escoltar ara amb la gravació de l'estrena càrrec de La Principal de Llobregat. És Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina, que ja s'ha anunciat que també estrenarà el concert del Festival Festiu de Calonge i Sant Antoni aquest agost. Per tant, en tornarem a estar pendents, però de moment escoltem aquesta estrena de Jordi Molina, Amb els braços oberts.

0: Això era Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina.
1: T'has llegit les bases?
0: L'ENS de l'Associacionisme Cultural Català convoca els 9ens Premis Antoni Carné amb l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques associatives i els projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. Els guardons repartiran 5.500 euros entre els guanyadors i guanyadores i les candidatures es poden presentar fins al 30 de setembre a premis@ens.cat. Aquest any l'entitat incorpora una novetat i és que dels 10 punts de valoració de cada candidatura se n'atorgarà un a aquelles entitats que estiguin associades a una federació cultural d'àmbit nacional o que en siguin una, per exemple, en el cas de les sardanes, que estiguis associat a la Som Sardana, la Confederació Sardanista de Catalunya. Anem a veure les categories. El Premi BBVA, l'entitat de l'Associacionisme Cultural, serà recompensat amb 3.000 euros i en la tria de l'entitat guanyadora el jurat valorarà els principals projectes impulsats, la capacitat de mobilització i dinamització cultural i també les polítiques de salvaguarda del patrimoni. Pel que fa al Premi Previsora General, el projecte de l'Associacionisme Cultural Català premiat amb 1.000 euros s'adreça a temporades, cicles, programes culturals o projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. El Premi Arts Cooperatiu, l'activitat de l'Associacionisme Cultural Català també està recompensat amb 1.000 euros i premiarà una iniciativa puntual o periòdica de màxim una setmana de durada. En aquest cas, els criteris per decidir la candidatura guanyadora seran l'originalitat de la proposta, la perspectiva dels drets culturals i la transversalitat d'expressions culturals. El Premi Bonari a la Comunicació de l'Associacionisme Cultural Català està recompensat per primera vegada amb 500 euros i reconeixerà la divulgació de la cultura popular catalana per part d'un periodista, comunicador, programa o mitjà o editorial. I finalment, el Premi ENS de l'Associacionisme Cultural Català a la Persona, dirimit per la Junta Directiva de l'ENS, s'atorgarà a un activista que hagi destacat per la dinamització cultural en relació amb l'associacionisme cultural. El Premi BBVA a l'entitat es farà públic durant l'acte de lliurament dels 9ens Premis Antoni Carné, que se celebrarà el divendres 30 d'octubre de 2026 a Barcelona, amb lloc encara a publicar.
1: Coblejant. Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició amb una sardana dedicada a les Santes de Mataró, i és que estan a punt d'arrencar les Santes de Mataró, que hi ha molta gent en aquest país que les veu molt, sobretot els mataronins i mataronines. Jo en tinc una part, per tant, allà hi serem. Anem a escoltar-la, és de Salvador Comas, i es titula, evidentment, les Santes de Mataró. És una sardana de 1956, per tant, aquest any fa anys rodons, i anem a escoltar-la per tancar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblejeu força.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva Carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. Ah!

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Quina calorada, eh?
2: Fa molta calor.
1: És impressionant, eh? I això sí, que sí. Encara queda molt d'estiu per endavant, eh?
2: Sí, sí, que l'hem de
1: començar. Per nosaltres tot, perquè, clar, comencem avui el primer especial d'estiu. Sí. Ep, llum vermella, comencem.
2: Som-hi.
1: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
2: Hola, Amadeu, hola a tothom. El programa que esteu escoltant l'hem penjat al nostre web festafesta.cat el divendres 17 de juliol de 2026, diada de Santa Justa i Santa Rufina. I atenció, perquè encetem oficialment el Bon Temps Radiofònic amb el nostre primer programa especial d'estiu. Som el número 854 de la nostra etapa digital i el 2643 de tota la nostra història, i és com passa el temps.
1: I tant, Laia, un estiu que ve carregadíssim de festes majors i celebracions arreu del país. Estigueu molt atents, perquè aquests dies tenim cites festives imprescindibles a municipis com el Vinyana, el Canà, Calafell, l'Escala, Navata, el barri mariner del Serrallo a Tarragona, a Pratdip, a Montesquiu, a Ullà, a Quart o a Puigcerdà. Però entre les moltes poblacions que estan de festa, la cultura popular, ja ho veieu, no tanca ni per vacances.
2: I recordeu que trobareu tots els detalls d'aquestes festes i molt més al nostre web festafesta.cat. I pel que fa al menú d'avui, tindrem una conversa ben refrescant, dividida en dues parts, amb en Joan Codina i la Clara Ribatallada de Fem-ho de Traca.
1: Doncs això, ens esperen 55 minuts de cultura popular, de la bona, de veritat, en format radiofònic. Ens acompanyeu en aquesta primera travessa estiuenca?
2: Som-hi, que comença el Festa Festa.
0: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Ja sabeu, però mai està de més recordar-ho. El Festa Festa el podeu seguir dia a dia per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i a través del nostre canal de Telegram.
1: I si preferiu escoltar-nos mentre passegeu o feu un vermutet a la fresca, ens teniu a l'abast Apple Podcast, Spotify i Overcast. A més de poder recuperar els àudios al portal Tornaveu i al web de l'Institut de Cultura de Barcelona. Una abraçada ben forta també a totes les emissores de ràdio locals que ens sintonitzeu setmana rere setmana.
0: I avui el programa és una mica diferent per ser un especial d'estiu, però l'actualitat informativa no ens abandona. Tindrem les notícies del Tornaveu amb l'Emma Robres i farem una ullada a les places castelleres de la mà de la Sara Suriol amb el seu especial baròmetre castell.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
1: Ara és el moment de connectar amb el batec de l'associacionisme cultural. Anem a veure què es cou a les redaccions. Benvinguda, Emma Robres, una setmana més. Volem saber ja quines són les notícies del Tornaveu per aquesta setmana.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
5: L'ENS de l'Associacionisme Cultural Català ha convocat els novens premis Antoni Carner amb l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques associatives i els projectes de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial.
6: Des de l'ENS, com explica Rosa Maria Provencio, la seva presidenta, trobaven a faltar un espai on poder celebrar la implicació i l'esforç de les persones rere les nostres activitats de cultura popular.
7: Hem de posar en relleu que hi ha activitats que fan gent del carrer, gent que es reuneix fora d'hores i que fa una feina extraordinària. Però, clar, aquesta no surt als diaris. Llavors, nosaltres, com a centre que recull tota l'activitat de cultura popular de les diferents federacions amb totes les modalitats agudes i per haver, doncs nosaltres ho volem posar en evidència.
6: Les bases estableixen tres categories de lliure participació: a l'activitat, al projecte i a l'entitat. Per optar-hi, s'han de presentar les candidatures abans del 30 de setembre inclòs, al correu premis@ens.cat. El jurat estarà format per tres representants de la Junta Directiva de l'ENS, un representant d'una federació nacional, el representant d'una entitat de base i un expert en gestió cultural o patrimoni cultural immaterial. S'espera que amb aquesta diversitat pugui fer-se una avaluació molt més rigorosa i justa. Una de les novetats en les bases d'enguany és la discriminació positiva a aquelles entitats que o bé estiguin associades a una federació cultural d'àmbit nacional o bé en siguin una. D'aquesta manera, l'ENS vol prestigiar la importància estratègica de les federacions en el teixit associatiu. El foc, la pólvora, els correfocs, els balls de diables i els versots, si bé poden gaudir-se tot l'any, a l'estiu s'intensifiquen, en especial a diverses localitats de les comarques del Garraf, el Penedès, Tarragonès i el Camp. Avui aquí en destacarem tres. És especialment esperada la Festa Major de Sant Quintí de Mediona. El tret de sortida el farà el 36è correfoc, el 14 d'agost, ja un emblema de la localitat. En el correfoc, els diables de Sant Quintí canvien la tradicionalitat del seu ball per realitzar un gran espectacle de foc. Durant els dies de Festa Major, el 15 i el 16 d'agost, els diables també faran diverses actuacions, de les quals en destaca el típic, una representació de la lluita entre l'exèrcit del bé i el mal, en què, a diferència dels altres balls parlats, la lluita acaba en empat. El 15 d'agost és també un dia assenyalat per Vilanova i la Geltrú, amb la cercavila de l'Espígol. Aquest acte forma part de la Festa Major del nucli de la Geltrú i no serà l'únic acte on podran veure'ls. Podrem esperar-los a la Tronada Infernal o al Tomb de Foc, que concentra una bona mostra de bèsties de foc i percussió de Catalunya. Per últim, a les acaballes de l'estiu, és el torn de les impressionants festes de Santa Tecla, que, malgrat no tenir-ne el programa encara, podem esperar que les encetin i les acabin els diables de la ciutat.
0: Moltes gràcies, Emma Robres. Ens retrobem la setmana vinent amb més actualitat. I de la informació general saltem directament al món de les torres humanes, perquè la temporada castellera crema de valent. Crema com el sol, bàsicament, com el sol de juliol. És el baròmetre casteller amb Carles Esteve. Endavant.
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller amb Carles Esteve.
8: Els matalassers recuperen el castell de nou.
4: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del Baròmetre Estrella. Els Xiquets de Tarragona han estrenat el 4 de 9 i han aconseguit tornar a la condició de Colla Nou, l'últim castell de nou descarregat datava del 2024. Per la seva banda, els Capgrossos de Mataró han estrenat el 7 de 8. Els Xiquets de Serrallo s'han tornat a superar aconseguint ara el primer 3 de 8 descarregat de la colla. Per la seva banda, els de Lleida han coronat el Pilar de 6, que no feien des del 2024. Els Segals d'Osona han completat el 4 de 8 que tenien a mitges i els Nens de la Torre han revalidat el 2 de 7. Els cargolins d'Esplugues han presentat l'inusual 4 de 7 aixecat per sota. La Jove de Sitges i els d'Esparreguera han sumat el 3 de 7 per sota. Els del Poble Sec han completat el 4 de 7 amb l'agulla, mentre que els castellers d'Alcafulla l'han coronat, castell que no feien també des del 2024. Els torraires de Montblanc han estrenat el Pilar de 5 i el 2 de 6, els matossers de Molins de Rei han tret el 2 de 6 i els castellers de la Droga han sumat el 5 de 6. Finalment, els salats de Súria han completat el caseller amb 3 castells de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest Baròmetre Casteller.
8: Festa, festa!
1: Obrim el nostre espai musical. Anem cap al País Valencià per escoltar una veu indispensable de la nostra música d'arrel. Ell és en Jonathan Penalba i ens interpreta la cançó de La Rosa de Paper, que la gaudiu.

0: quina rosa de paper més preciosa aquesta que ens ha regalat amb la seva veu, en Jonathan Penalba. Tot un luxe poder començar i sintonitzar aquest ritme de l'estiu del Festa Festa.
1: Festa Festa, estiu 2026.
0: Avui tenim el plaer de xerrar de projectes de música de tradició amb bons amics del programa, perquè es van fer molt bons amics allà a Manresa.
2: Exacte. Ara connectem i obrim el micròfon per encetar aquesta primera part de la nostra conversa amb en Joan Codina i la Clara Ribatallada, en representació de la Federació de Música i Dansa Tradicional de Catalunya, la FEMU de Traca. Una conversa que vam mantenir, com deies, i enregistrar a Manresa dins el marc de la Fira Mediterrània.
0: Doncs res, aquí continuem a la plaça Sant Domènec, aquí en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa, i aquí passen moltes coses, i passen molt, no només passen moltes coses, sinó que està passant molta gent pel Festa Festa, està passant molta gent per aquesta carpa, i molta gent que té coses a explicar-nos, coses que donen, gent que dona valor afegit a la nostra activitat de cultura popular, i gent que fan que aquest món sigui possible i que sigui molt i molt xulo. Ai que sí? Doncs mireu, ara farem una entrevista a

0: La traca. Hem portat el Joan Codina Vila, que és de Sabadell. Hola, Joan, què tal?
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. I la Clara Riba Tallada, que és d'Arbúcies.
2: Sí, senyor. Bona tarda.
0: Bona tarda. Escolta-me, benvinguts al Festa Festa.
2: Moltes gràcies.
0: Ha de ser el Festa Festa que sapigueu, si no ho sabíeu encara, ha de convertir-se en la vostra casa. És el mitjà de comunicació que, d'alguna manera, està atent a tot el que passa en el món de la cultura popular, més enllà de l'activitat pròpia de ballar, cremar, portar gegants, etc etc. I en aquest cas, avui ens volem fer ressò d'això, del Fem-ho de Traca. Escolteu-me, què és aquesta federació?
2: Doncs això, és, ho has dit molt bé, és la Federació Catalana de Músiques i Danses Tradicionals. Fins a arribar a aquest nom vam tenir un llarg debat sobre quin era el nom òptim per representar-nos.
0: I com devien ser els altres, eh?
2: Bueno, vam arribar aquí una mica amb voluntat, és a dir, això sorgeix d'una sèrie de trobades que ja s'havien anat fent prèviament al llarg de molts anys, del que en dèiem aplec d'associacions, on associacions que arreu del territori muntem activitats al voltant del ball participatiu d'arrel tradicional, ens trobàvem per compartir coses, no? Compartir inquietuds, experiències, per coordinar-nos, per fer xarxa, per intentar no trepitjar-nos els uns als altres quan programàvem coses, per comentar dificultats amb què alguns es trobaven i que potser un altre també hi havia passat i ens podíem ajudar mútuament. Bueno, això, treballar plegades, no? I tot això després es va anar concretat en una forma, no?, que buscàvem i que al final vam decidir que fos la forma de federació, ja que érem una colla d'associacions i ens va semblar que la federació era una forma que podia encaixar bé amb això, i llavors va venir el procés de trobar-hi un nom que, en el qual totes ens sentíssim representades, i aquí doncs hi va haver això, un debat important, no? Perquè doncs algunes associacions s'identifiquen amb les etiquetes de ball folk, altres no, buscàvem també alguna cosa que ens pogués explicar però que tampoc ens limités, que fos prou oberta com per donar cabuda a tothom que, amb qui compartim objectius i mirada, i que puguem doncs caminar plegades, i alhora que fos doncs prou definitòria i explicativa. I bueno, després de debatre molt, vam anar obrint mirades, i al final Músiques i Danses Tradicionals és molt genèric, però després a través de l'activitat, no, ja es concreta més en aquesta mirada sobre el ball participatiu i al voltant de l'arrel tradicional. Per tant, són com els elements que més ens representen, diguem. La participació, és a dir, tot allò que té d'espontani quan un grup de gent es troben per ballar plegades una música que a poder ser també està sonant en directe, i doncs, per altra banda, el fet de l'arrel tradicional.
0: Ha sortit ja el primer concepte que hem d'aclarir una mica, per la gent que ens escolta sàpiga de què estem parlant i de què no estem parlant.
2: Uh-huh.
0: Quan parlem de ball participatiu, de què estem parlant?
2: Estem parlant sobretot de persones que s'apleguen en un esdeveniment per ballar plegades. D'una manera, això, espontània, no coreografiada prèviament, és a dir, no estem parlant d'una exhibició d'un esbart, no estem parlant d'un espectacle que s'hagi assajat prèviament i es posi en escena, sinó que estem parlant d'una ballada que pot ser al carrer, que pot ser en una sala, que pot ser entre gent que es coneixen o no es coneixen, i sol ser un espai on sonen una sèrie de gèneres que la gent que és habitual en aquest tipus de ballades doncs ja identifica i ja coneix i pot ballar prèviament, i la gent que no té aquest contacte previ, no té aquesta experiència, doncs per imitació o perquè hi ha algú que està facilitant l'accés, doncs s'hi pot afegir d'una manera, o sigui, mentre l'actitud sigui això, respectuosa, tothom s'hi pot afegir, en sàpiga, no en sàpiga, és a dir, que no és una cosa ni que prèviament s'assagi ni que després es mostri en públic, sinó que es dona espontàniament a la plaça o a l'espai on es faci.
0: La vostra activitat, més, després entrarem amb la vostra activitat al detall, per dir-ho d'alguna manera, però la vostra activitat o la vostra existència, d'alguna manera, sempre, des de que us veu presentar en públic, per dir-ho d'alguna manera, sempre ha tingut un vincle, no?, amb aquesta fira, amb la Fira Mediterrània Manresa. Els grans esdeveniments, diguéssim, associatius de la vostra federació han passat aquí.
1: A veure, és veritat que la fira és un espai privilegiat per tenir altaveu, per donar-nos a conèixer, però la veritat és que jo crec que hi ha hagut esdeveniments de tot el territori, i justament una de les intencions de la federació és aplegar, és això que ha explicat la Clara, la federació ha nascut molt des de baix, des d'unes associacions que es van començar a reunir, i ha sigut molts anys més tard que hem vist la necessitat de formalitzar aquestes trobades. Però aquestes trobades han tingut... O sigui, Vic també ha sigut un lloc molt important, Girona ha sigut un lloc molt important, és a dir, que els anfitrions han anat rodant, sense obviar que Manresa és un centre evidentment important, i per això doncs, també la nostra presentació oficial va

0: voler aprofitar l'esdeveniment de la Fira Mediterrània, però ja et dic, intentem que tot el territori tingui... Per nosaltres és important i té una presència molt especial.
1: Us vau presentar en públic, si no recordo malament, el 7 d'octubre del 2023, aquí en el marc de la Fira. Des del 2023 fins ara, què ha passat?
2: Han passat moltes coses, d'altres potser ens hauria agradat que haguessin passat i encara no han passat, però hi continuarem treballant.
1: Però passaran, i tant que sí.
2: Sí, de fet nosaltres, diguem, ens vam constituir com a federació a finals del 2022 i ja veníem d'això, d'una trajectòria d'almenys 9 anys previs d'aquestes trobades informals que en dèiem aplecs d'associacions. I llavors, doncs, quan vam decidir fer la presentació pública amb una roda de premsa i tot, per temporalitat i també per idoneïtat del context, doncs vam escollir la fira, que a més sempre ens ha posat les coses molt fàcils per celebrar assemblees aquí, per fer-hi la presentació ara fa 2 anys i per tota una sèrie de coses que hem estat treballant després col·laborativament amb la Fira, amb la qual cosa tot l'agraïment a les portes obertes que des de la Fira Mediterrània han tingut sempre cap a nosaltres. I vam decidir aquest espai i des de llavors hem començat a activar una sèrie de coses, és a dir, prèviament ja hi havia hagut molta feina interna fins a arribar a la forma legal de la federació i tot el procés que això suposa, no? de fer uns estatuts i posar-nos d'acord en cada una de les coses, no? En els objectius, en la Junta. Vam tenir una comissió que en dèiem comissió de governança, que es va dedicar molt a treballar com funcionaríem internament i com ens organitzaríem. I per tant ja hi havia, abans d'aquesta roda de premsa de presentació, tota una feina feta, i des d'aquell moment, ara fa 2 anys fins ara, s'ha fet altres feines, no? I s'estan continuant fent. Una, molt en la direcció de continuar aglutinant associacions perquè en van sortint de noves, perquè n'hi ha d'altres que potser ja estaven funcionant però no les coneixíem o no ens coneixien a nosaltres, i doncs d'anar teixint aquesta xarxa de complicitats entre diverses entitats arreu del territori que estem fent feina al voltant del ball participatiu d'arrel tradicional, i alhora doncs d'anar creant recursos que puguin servir per enfortir aquest sector, tant a nivell de donar suport a les entitats, per exemple, de facilitar informació sobre les subvencions, les convocatòries que van sortint, etc., com a nivell també de programadors, d'intentar facilitar recursos perquè el ball participatiu s'entengui també com un espai que, més enllà del que programem les pròpies entitats, pugui ser programable per ajuntaments o per equipaments que fan cicles de programació, etc. Llavors, en aquest sentit, estem fent una feina d'identificar grups i músics que fan música per al ball participatiu, i hem creat una guia de grups i músics, i un altre treball d'identificar mestres de dansa, no, que també estan en actiu en el sector, i s'està fent també un treball en tot aquest àmbit, amb la idea tant això, no, de crear espais de trobada, de debat, de treball entre aquests sectors i de donar-los a conèixer a fora. Llavors estem fent també feina de comunicació, no, d'explicar-nos qui som, què fem. Estem fent també feina de coordinació, no, per exemple, de tenir una agenda compartida on tothom pugui anunciar les ballades que fa o els tallers que fa, tant per intentar no contraprogramar-nos com també per donar a conèixer i que arribi més fàcilment en el públic destinatari. Llavors estem fent una feina també de construcció de discurs, de debat, de reflexió al voltant del sector, i una feina d'intentar anar construint experiències de bones pràctiques o una mica també de pautes de com ens agradaria que funcionés això, perquè a nivell contractual, doncs, hi ha moltes mancances, a nivell, a vegades, de consideracions tècniques també falta fer pedagogia, no? de coses que calen perquè una ballada funcioni correctament. No, anar treballant tant a nivell ideològic i discursiu en aquests temes com després a un nivell pràctic també convertir-ho en coses que puguem compartir amb els programadors o amb el públic, no, perquè això funcioni.
1: Quantes entitats, organitzacions o quantes entitats esteu plegades sota aquesta federació? I de quins pobles, de quines viles, de quines ciutats? Qui aplega aquesta federació? Com són aquestes entitats?
0: Ara mateix estem amb més d'una dotzena d'entitats que s'han federat, però val a dir que durant tots els anys previs, durant aquests aplecs d'associacions, hi ha hagut moltes més, i moltes més que jo crec que segueixen connectades. El que passa és que aquest pas de formalitzar, de federar-se, com que encara estem una mica a les beceroles, la cosa va lenta, hi ha moltes entitats que s'ho estan mirant, rumiant, també ho estan debatent, però diguem que dins del país, aquestes entitats que han estat actives en algun moment o altre de tota aquesta construcció, tranquil·lament 30-40.
1: I així, per dir-ho d'alguna manera, no cal que les esmenteu totes, ja sé que ara haureu de fer lleig, no? Però però el món comunicatiu és així, qui hi ha aquí que puguem identificar?
2: Home, que es puguin identificar així fàcilment, hi ha entitats referents, no? Perquè fa molts anys que programen ballades participatives, com pot ser la Plaça del Rei de Barcelona, com pot ser Corrambla Girona, com pot ser Tradivall, com pot ser Treure Ball, com
0: pas
2: pot ser Pas al Pas, Dancetes a Sabadell, Loca Rosa a Vic... Sí que és veritat que a nivell territorial, i això és una cosa que volem millorar, però hi estem treballant també, el gruix d'entitats ens concentrem, diguem, comarques de Barcelona i Girona. Tenim representació al Maresme, per exemple, en Trasvals, comarques gironines, que hi ha citat també Corrambla, llavors hi ha la Cur, el Berguedà, però la cosa queda molt així entre comarques barcelonines i gironines, i tenim contacte, i hem, en altres moments de plecs previs hem estat en contacte amb i han estat implicades entitats de Lleida i del sud, però pel que sigui en formalitzar les adhesions a la federació, doncs estem encara en procés de recuperar gent que havia estat més activa. També ens passa que moltes d'aquestes entitats, diguem que hi ha una realitat molt diferent d'entitats, no? Des d'entitats alguna molt poca, més gran amb personal propi i amb una capacitat de recursos i de mobilització més gran, moltes entitats molt petites que fan una feina local importantíssima i valuosíssima, però local, no?
0: Potser fins i tot no estan ni constituïts com a associació.
2: Sí.
0: Que això també és com una petita dificultat.
2: També hi han representats grups que estan treballant molt bé a la zona del Pirineu, però alguns encara, per exemple, no estan legalment constituïts com a associació, sinó que tenen altres formes d'organització i de participació que són supervàlides i superefectives per estar fent el que fan, però que a vegades llavors l'encaix amb una federació que ja li trobem, també l'encaix sí. A un nivell més informal, però... Bueno. Llavors, això, no? que algunes d'aquestes entitats són petites, tenen doncs, poques persones que ho estan liderant i la feina de liderar una entitat ja requereix molt, no? de compromís i de participació, i a vegades llavors com sumar-hi la participació a una superentitat com pot ser una federació, doncs no tothom té la disponibilitat en tot moment de fer-la. Però bé, tenim allò com contactes fets amb moltes entitats, no? O Folk a Olot, en altres territoris que en algun moment doncs, també s'hi han fet sinergies i les portes són obertes per poder-hi continuar.
1: Majoritàriament les entitats que teniu, pel que entenc, programen ballades en els seus municipis, en els seus barris, no? Com seria la dinàmica d'una entitat d'aquest tipus? Deuen tenir un comú denominador, tot i que cadascú té la seva personalitat, però que més o menys tots us deveu moure d'una manera bastant similar, no? O no?
0: Depèn, eh? Crec que no.
1: Explica'm això.
0: És també un dels grans reptes de la federació, és a dir, que jo crec que també el fet de federar-nos ens ha portat a un debat, a unes discussions, i ara mateix estem fent servir un vocabulari, això de ball participatiu, és una cosa que abans no, ni ho dèiem, no? Ball folk. I clar, a partir d'aquí ens hem adonat que no tothom s'identifica amb això, perquè no totes les entitats treballen sota el mateix supòsit. Hi ha entitats, per exemple, Passa el Pas, que jo crec que ara estic parlant també en boca de coses que no conec, però a mi la sensació que em dona amb gent de Passa el Pas és tota una sèrie de gent que van assistir a uns cursos de danses d'Europa de l'Est, de danses gregues, que fins i tot han viatjat, han anat a conèixer formadors, i que per no perdre aquest vincle, doncs se segueixen trobant per seguir ballant aquestes danses, per seguir-les recordant, i tot i que és música d'arrel, música tradicional, però d'una cultura bastant exòtica a la nostra. En canvi, hi ha altres entitats que el que els hi preocupa o el seu pal de paller o el que volen fomentar és una cultura molt propera, molt del territori, de les danses que es ballen a la comarca i que també les volen recuperar. La Plaça del Rei també va néixer com un... Anem a recordar aquelles danses que havíem après. Això estem parlant ja de fa 40 anys.
1: Sí, sí.
0: I que ha evolucionat cap al que és a dia d'avui. És a dir, que no només els punts de partida a vegades poden ser molt dispars, sinó que, a més, l'evolució que hagi pogut tenir una pròpia entitat també ha acabat donant lloc a activitats bastant diferents. Per exemple, a Cur, una de l'activitat estrella que té és un festival que es munta al setembre, el Berguedà Folk, que té una afluència que és considerable i remarcable. I en canvi hi ha una altra entitat que potser el que farà és un curs de danses per la gent del barri, com a molt programarà un sarau. Tenim nosaltres aquí també com un repte, com a federació, que és una de les coses que més estem tenint en compte, i és aquesta cosa inclusiva, de que totes les entitats puguin veure-hi a la federació el seu lloc i el seu espai.
1: Mm-hmm. Ara has tret un altre concepte que potser el tenim, alguns el sabem o no. Has dit sarau. Mm. Què és un sarau?
0: Això també ha sigut com un d'aquestes paraules o d'aquests conceptes que hem com anat treballant o potenciant.
1: No, t'ho dic perquè per mi un sarau és un sarau de carnaval a Barcelona, segle XVIII, XIX, XX, principis del XX, gent que s'agrupava per ballar per carnaval.
2: Sí, per definició, sarau és un grup de gent que s'ho passa bé ballant. I això, com a definició, a mi em sembla fabulosa. I és així com
0: es recull.
2: Sí, és un passar-s'ho bé a través de l'activitat del ball.
0: Sí, sí que també, és... això de, perdona, això de sarau, també ve una queta de la cera, de la tarda, de la nit, de la foscor, una miqueta, eh?
1: Sí, sí,
0: la serenata, no?
1: Un sarau que... sempre és vespre. Sí, sempre els ubicos vespres, un sarau.
0: Tot i que vas, en fem a ple migdia, no? Però vaja, diguem-ne que amb el que ens hem quedat nosaltres és aquest concepte de festa al voltant del ball.
2: Sí. Mm-hmm.
0: I que llavors, hi ha ara, més ingredients, no?
2: Sí, ara és com que el terme s'està agafant per definir aquests espais participatius, oberts, on tothom que vulgui pot participar, que s'articulen al voltant de la música en directe i del ball. És a dir, que hi ha un grup de persones que s'apleguen i toquen espontàniament. Això també és possible perquè s'ha anat construint un repertori, com diguem, de punt de trobada, no? Que és un repertori potser conegut per, o popular entre els músics d'arrel tradicional, però no sempre ha de ser així. A vegades, doncs, no sé, hi ha gent que fa una proposta i qui pot s'hi suma i qui no la sap, doncs, pica de mans i també s'hi val. I és això, no? Com una articulació espontània de música que es dona en aquell moment a través de músics que potser habitualment no toquen junts, potser no s'han vist mai abans, potser ni es coneixien i es troben allà i comparteixen aquella estona de música amb l'afegit, perquè això fins aquí podria ser una jam session, per entendre'ns, però amb l'afegit que els gèneres que es toquen són ballables i llavors també hi ha aquest espai compartit de participació en la dansa. I aquest seria... No tothom en diu sarau, vull dir, d'aquesta fórmula hi ha algunes entitats que la programen sota el nom de punt de trobada. Hi ha altres entitats que en diuen d'altres maneres.
0: Jam, inclús en diuen sí. Jam o jam tradicional.
2: Però sí que últimament està sonant aquest nom de sarau per definir això, aquests espais, no? De, on hi pot haver cant, hi pot haver música, hi pot haver ball, i fins i tot hi poden quebre altres manifestacions espontànies, eh? Un pot sortir i explicar un acudit, si li vol.
0: Però... Llegir poesia, sí. El menjar també és un aspecte important de la festa.
1: Sempre.
0: Això és important.
1: Ma ballar, no sé, però a mi el menjar sempre m'hi trobareu, eh? Sempre, eh? Podeu ballar bé, però menjar, escolta'm, el menjar no pot faltar mai.
2: I aquesta és una de les formes que algunes entitats fan servir recurrentment, no? Això que deia abans en Joan, que les entitats que formen part de Fem-ho de Traca són molt diverses i les seves activitats, per tant, també són molt diverses, però sí que hi ha alguna sèrie d'activitats que solen ser comunes o habituals, no en totes, però que moltes entitats les utilitzem. Una són els espais de formació, com els tallers, no? Tallers de dansa, monogràfics, tallers per a músics perquè toquin per al ball, i l'altre són els saraus, no? O punts de trobada, o jams, o diem-ne com vulguem. I llavors també hi ha la programació de ballades, doncs, amb grups de música o amb músics professionals que se'ls contracta per fer una ballada, que això pot tenir un format, doncs, de ballada esporàdica o de festival o així, no? I dintre d'aquest ventall i d'altres, eh? Perquè llavors hi ha altres entitats que encara fan altres coses, una mica es va configurant el mapa aquest, no? De les activitats que fan les entitats que formen part de Fem-ho de Traca.
3: Festa, festa. Estiu 2026.
4: Un plaer compartir una estona amb la gent de Fem-ho de Traca. Continuem parlant de la música d'arrel i del teixit associatiu. Us deixem amb aquesta segona part de la conversa amb en Joan Codina i la Clara Riba Tallada de la Fem-ho de Traca. Recordem aquesta conversa que vam mantenir i enregistrar a Manresa dins del marc de la Fira Mediterrània.
1: Per conèixer-vos una mica i poder preparar una miqueta aquesta conversa que estem mantenint, perquè jo us he de dir, jo no us coneixia de res, més enllà del seguiment o del coneixement que pugui tenir com a persona que està en un mitjà especialitzada en cultura popular, però clar, nosaltres no ho sabem tot i necessitem que ens ho expliqueu, necessitem que ens ho expliqueu les coses. Doncs el vostre Instagram explica moltes coses, més de les que us penseu, fins i tot en els colors que escolliu per comunicar. I com mapegeu les vostres idees en Instagram? Es parla molt de vosaltres, no? I, per exemple, hi ha un mapa, teniu un mapa que parla dels vostres equips de treball.
2: Mm-hmm.
1: Va, tu abans n'has apuntat un, que crec que ha sigut molt important per vosaltres, que ha sigut la governança.
2: Sí.
1: Però allà hi havia molts equips de treball, hi ha un mapa que hi ha molts equips de treball, que també diu molt de com vosaltres voleu treballar.
2: Sí, aquí es nota molt que això ha sortit des de baix, no? Perquè tenim una estructura molt horitzontal i en aquest sentit hi ha una junta perquè hi ha de ser, perquè per constituir la federació doncs, s'havia de formalitzar una junta, però diguem, el poder de decisió el té l'assemblea i la capacitat de treball el tenen les comissions. I són comissions que es poden crear per generació espontània, és a dir, ara hi ha aquelles que són les que tenim en aquest organigrama que has vist a Instagram.
1: Que són?
2: Que ara te les diré, però que això van sorgint i es van fonent a mesura de les necessitats i de les ganes i els impulsos de les persones. Si ve algú i diu, ostres, és que s'hauria de parlar de no sé què tal, vinga, fes una comissió i som-hi, no? Llavors, ara mateix, les que tenim, a part d'aquesta de governança, que va tenir molt de pes a l'inici per això, no?, configurar com ens organitzàvem i com funcionàvem i que ara està com més en hibernació, diguem, tenim una comissió de comunicació, que és la que s'encarrega d'alimentar les xarxes socials, els continguts per la web, etc. Hi ha una comissió que en diem IT, d'Informació i Tecnologia, que és la que porta totes les eines informàtiques de la web, del calendari, i que fa possible doncs, que...
1: Teniu web, eh?
2: Tenim una web,
1: sí. Està activa, aquí no hi he entrat.
2: femodetraca.cat.
1: Repetim, eh? femodetraca.cat.
2: Exacte. Llavors tenim la Comissió d'Economia, que és la que porta els números.
1: Aquests són aquells que quan els dius podem fer això et diuen no. Oi?
2: Sí,
1: els d'economia sempre són així. Són així, totes les entitats, vas al tresorer, és que hem pensat, quan dius pensat, diu no. Dius, hosti, però si hem vingut a fer coses, no?
2: De moment estem en aquesta fase de fem coses sense diners. Però com que som molt creatius,
1: fantàstic,
2: ho podem fer.
1: Això. És fantàstic, això.
2: Llavors tenim una comissió, que és la de Gremi, que és aquesta que està
1: aquesta
2: fent aquest treball.
1: Aquesta m'ha cridat l'atenció.
2: T'ha agradat, eh? T'ha agradat
1: el nom, Gremi.
2: Ens hi vam pensar, amb els noms, els vam triar molt a consciència. Doncs aquesta de Gremi bàsicament fa aquest treball de fer xarxa, no? De moment hem començat per el treball amb músics i grups de música que fan música per al ball tradicional, llavors també el grup aquest de mestres de dansa, però amb la idea, i a part del grup pròpiament d'associacions, no? Que també el treballem des de Gremi, i hi ha la idea de més endavant poder fer també com un directori de tècnics de so que treballen específicament per, o que tenen coneixements per poder treballar amb qualitat en els grups de música tradicional, no? Perquè a vegades també et passa, et programen en un lloc, vas allà i el tècnic de so no ha sentit mai un acordió diatònic i no sap com sona o no sap on col·locar un micro per sonoritzar una gralla o el que sigui, no? Llavors, doncs això, no? També tenim ganes d'obrir cap aquí i llavors també de fer un treball amb programadors, etc. i anar ampliant totes aquestes accions. Però de moment Gremi ens estem concentrant en les entitats, els músics i grups de música i els mestres de dansa. I llavors tenim una altra comissió que es diu Prospectiva, que és la de pensar més enllà, diguem, la de...
0: Cap on anem?
2: Sí, cap on anem, la de fer-se preguntes, la de filosofia, no?
1: Ai, aquí qui hi ha, va, aquí qui hi ha?
2: jo hi soc. I res, és com aquesta que també vol mirar-se una mica les coses com amb perspectiva de país, no? Estat de la qüestió, cap on anem, cap on volem anar, la que pensa més a llarg termini, no? I no tant en les accions concretes, sinó en aquesta direcció i aquesta visió i aquesta missió, diguem. I llavors hi ha una comissió d'inclusió.
1: Què enteneu vosaltres per inclusió?
2: Aquí,
1: perquè aquí també hi ha tot un debat,
2: sí,
1: eh?
2: Hi entraria tant tota la perspectiva edatista, és a dir, que contemplar les ballades i les activitats de les entitats des d'una mirada oberta i no des d'una mirada adulta centrista, és a dir, preveure que si ve mainada doncs hi pugui estar a gust. Llavors hi ha una mirada també de capacitats i de diversitat funcional, no? Pues que si vol venir una persona amb una diversitat funcional doncs també pugui gaudir de la ballada. Hi ha la mirada de gènere, hi ha la mirada LGTBI+, i hi ha la mirada, diguem, cultural, racial, si vols. I és una, diguem, que té moltes capes i tantes coses com vagin apareixent, doncs
0: tantes
2: puguem...
0: Tantes capes com reptes, que també el dia a dia ens els planta a la cara, però que també són uns reptes que ja han sigut sempre i que s'han anat resolent, no? També.
1: Sí, sí, esclar. Mm-hmm. Sí. I més, que ens queda alguna? Algun equip de treball aquí?
2: Que ara estiguin actius així? No. No sé si en l'Instagram en surt algun més, si en surt algun altre, ara està
1: no ho recordo, però ara ve una altra part. Abans hem parlat del ball participatiu. Hem parlat d'un concepte que ha sortit així en la conversa al Sarau, però volem parlar dels mestres de dansa. Perquè, clar, vosaltres hi poseu molt accent amb els mestres de dansa, també com una cosa important dins la vostra activitat del Fem-ho de Traca. Comencem per definir què és un mestre de dansa.
0: Un mestre de dansa seria aquella persona que representa, que té com els coneixements per unir música i dansa. És a dir, diguem-ne que una cosa que insistim molt és que ens agrada molt quan el músic toca amb consciència per la dansa, és a dir, que allò que està tocant ho està tocant doncs, perquè el ballador ho entengui l'estructura, entengui com funciona, i evidentment el ballador ha de tenir una certa cultura de dansa i de música doncs, per interpretar tot allò. El mestre de dansa és el qui posa en comú o connecta aquests dos mons i ofereix aquests aprenentatges. És una figura, diguem-ne, que que pot ajudar tant per formar músics com per formar sobretot el públic, però podria ser una figura idealment també fins i tot prescindible, és a dir, que en el fons el que es busca és que cadascú tingui la seva pròpia manera de ballar, que cadascú tingui els seus propis recursos, sobretot si volem fer aquest ball que sigui participatiu, que sigui inclusiu, que no necessitis acreditar que tens uns coneixements per venir a la plaça a ballar. A la plaça a ballar hi va tothom. El que passa que dins d'aquí, si vols tenir més coneixement, vols... Diguem-ne que... I això és una prèvia que també m'hagués agradat fer amb altres temes que han sortit, que nosaltres no ens estem inventant res. Tot això són coses que ja existeixen des de fa temps. L'única cosa que vol fer la federació és com buscar aquests espais i que això estigui valoritzat i posat en valor i que es tingui en compte, com ara sembla ser que aquí la Fira doncs, també s'està tenint en compte, perquè si no quedaven com uns espais com molt marginals. Per això aquí doncs, potenciem els saraus, volem potenciar totes aquestes entitats, volem potenciar el ball participatiu i també la figura del mestre de dansa.
1: Entenc que tu ets mestre de dansa.
0: És una de les coses de les quals em dedico també, sí.
1: De nou, perquè com que...
0: Sí.
1: No, amb la passió que ho expliques...
0: Com estic aquí transmetent.
1: No, és fantàstic. Continua.
0: I perquè a vegades trobo que ens hem desconnectat una mica. Ens hem desconnectat en el sentit que a vegades tant els músics han perdut aquest ofici. Els músics de sardana, per exemple, això no ho han perdut. Un músic de sardana de cobla té claríssim com ha de tocar, encara que no hagi ballat mai. En canvi, trobem que amb la resta de gèneres, i això és com una cosa que ens alarma una miqueta i que és un dels objectius que tenim, és que no volem perdre aquest hàbit o aquesta costum històrica que hi ha hagut de saber tocar perquè allò fos ballable i que el ballador sapigués ballar. Diguem-ne que el nostre vocabulari, tant com a músics com a balladors, s'ha empobrit moltíssim. I una de les... I és perquè aquests punts de trobada, però això també és una pobresa social.
1: Com, per exemple,
0: social.
1: Quan dius això, aquesta pèrdua de coneixement i, per tant, de que això d'alguna manera impacta en el llenguatge també, en la parla, entenc, no?
0: Exacte.
1: Com, per exemple?
0: Per exemple, si anem a nivell de ball, ens podem passar tota una ballada ballant-ho tot en pas de polca.
1: Quan no tots són polques.
0: I no tots són polques, evidentment.
1: Clar.
0: I no tots són polques. I és aquí... O a vegades ens hem acostumat també a un menjar ràpid, no? De dir, vale, vull ballar això, escolta, digue'm quatre passos endavant, quatre passos endarrere i ja està. Quan en realitat la dansa tradicional i popular no és anar tots alhora amb aquests quatre passos endavant, sinó que cadascú tingui una capacitat d'improvisar, ornamentar i de fer-se la dansa pròpia, que això és el que és bonic de plaça, que tu ballaràs a la teva manera.
1: Una cosa que, per exemple, els nostres avis i els nostres pares feien. Correcte. Sense fer cap mena d'escarafall.
0: Exacte.
1: És a dir, el meu pare i la meva mare, que eren molt balladors, ho ballaven tot amb un ball de festa major, per exemple, i tot ho ballaven diferent, i tot ho ballaven... I deies, i aquesta gent... On ho han après?
0: Perquè hi havia una pràctica, hi havia una immersió, clar. Hi havia tot això. I nosaltres ara aquesta immersió o se'ns ha perdut o se'ns ha desconfigurat o la tenim en uns altres ambients i creiem que s'està perdent una mica això i és com posar el crit d'alerta de dir no, per això volem fer saraus, per això volem fer aquestes trobades intergeneracionals on es reuneixen músics, on es reuneixen balladors, on no hi ha aquest escenari i el propi músic ara se'n pot anar a cantar i el que estava tocant el flabiol ara pot sortir a ballar. I que hi hagi aquesta circulació és com una cosa vital, molt important, que abans passava i que ara potser ja no està passant tant.
1: I ara el Fem-ho de Traca, quins són els reptes, les activitats, el que tenim més proper d'aquí els propers 50 anys?
2: Uau!
1: No, però els més immediats.
2: Mira, una de les funcions que per les quals ens va semblar que valia la pena constituir la federació, perquè, és a dir, haguéssim pogut continuar funcionant com funcionàvem, amb aquests aplecs informals, no? Ens trobàvem, debatíem, conversàvem i després ballàvem i ja està, no? però ens va semblar necessari, entre d'altres coses, constituir-nos per poder ser interlocutors amb les administracions públiques i amb una sèrie d'agents que potser individualment cada una de les entitats petites doncs, no tenia la força com per anar-hi. I aquesta és una de les funcions que hem començat a fer, que volem continuar fent en els propers temps i que, per exemple, ens ha portat a entrar en diàleg amb l'organització de la Fira Mediterrània que, per poder veure...
0: Perdona que talli, Clara, és que també estem com molt convençuts de que té molts valors totes les activitats que proposem. Quan sents a vegades parlar a les administracions, sents parlar als polítics de que, clar, és que calen activitats intergeneracionals, calen activitats que no sé què, penses, ostres, és que tot això que estem fent ho té.
2: Sí,
0: si es treballa bé, no? Tot aquest, la visió de gènere, tot això, perquè a mi hi ha una frase que m'agrada molt i és que ho deia un DJ, i diu, una plaça de ball, un espai de dansa, és un espai polític.
1: Sempre.
0: Perquè aquí,
1: sí,
0: gent s'està relacionant, aquí estan passant moltes coses. I creiem que totes aquestes associacions que estan treballant estan fent una feina social, una feina política molt important. I en el fons és dir, ei, administracions, o sigui, és que som aquí.
1: Si una cosa fem, no només vosaltres, sinó tota la gent que ens dediquem a la cultura popular i a la cultura,
0: exacte,
1: és política.
0: Sí,
1: nosaltres
0: sí,
1: fem
0: sí,
1: política des del sentit més grec de la paraula, de la gestió de la polis, no? Estem incidint plenament.
2: Jo penso que hi ha poques coses tan comunitàries, no? I amb un poder tan gran d'interrelació com això, no? Viure una festa plegats, no? I en la festa hi poden haver molts elements, però almenys a casa nostra, la música i la dansa, junt amb el menjar, són elements centrals de la festa. I en aquest sentit, no, això, no, volem ser doncs, un òrgan d'intercomunicació entre això que ja que està passant des d'entitats petites o fins i tot sense entitat paraigua, no, grups espontanis de persones i administracions que, tot i que això pot funcionar i ha funcionat durant molts anys i continuarà funcionant, espero, durant molts anys d'una manera marginal, però en el sentit bo d'una cosa que creix als marges, i penso que això és molt bonic i s'ha de preservar que sigui així, tampoc podem obviar que hi ha administracions que tenen recursos i que poden facilitar que aquests espais doncs, puguin desenvolupar-se i puguin créixer i puguin escampar-se, no?, arreu del territori. Llavors, des de la federació poder dialogar, no?, amb les institucions per anar cap aquí ens sembla una funció important i que tenim ganes de fer.
1: Joan i Clara, el temps se'ns acaba de marxar i no ho sembla, però hem fet més de 35 minuts de conversa. Això és moltíssim, però ha sigut tan xulo.
0: Molt agradable,
1: ens ho hem passat molt bé. Ara és el vostre minut de glòria. Hi ha alguna cosa que voleu dir que jo no us he preguntat, perquè jo soc un periodista badoc i no us he preguntat bé i dius, ostres, és que volem donar aquesta informació i el tio no ens ho pregunta. Com pot ser que no ens ho pregunti?
2: Jo crec que ho has fet molt bé com a periodista i ens has preguntat tot el que s'havia de preguntar. Jo potser només per afegir alguna cosa, que a vegades, quan escoltava en Joan que parlava així de preservar, no?, aquestes danses, en aquest sentit, no?, de que, ostres, que no es perdi, no?, aquesta manera... No es fa des d'un lloc, i en Joan no ho ha dit així, però per si algun noient ho ha entès així, no es fa des d'un lloc de voler fer les coses bé, perquè sempre s'han fet així, ensenyar com es balla correctament el ball pla, perquè és molt important preservar que no es balla... No, sinó simplement perquè és que quan el balles d'aquella manera, que mola molt. Llavors això s'ha de saber, no? I la gent ho ha de saber.
1: Clar.
2: No? I llavors com... Ostres, no poder transmetre això, no perquè no es pugui canviar ni una coma de la tradició i perquè
0: no,
2: hagi de quedar intocable com es feia no sé quin any fa no sé quant de temps, sinó perquè com a cosa viva i orgànica, però amb coneixement d'allà on venim i de té molt de sentit i fa és molt xulo de viure. Llavors, això.
0: Que la tradició som nosaltres, l'estem fent nosaltres i simplement la Federació pot ser aquest espai de reflexió de conduir, i com ha dit la Clara, no volem preservar cap objecte o cap dansa en concret, sinó és una manera de fer, una manera d'interrelacionar-nos, una manera de reactualitzar-ho tot, perquè de fet ningú antigament tenia la sensació d'estar ballant coses tradicionals, tothom ballava el que es portava, tothom tenia la sensació de ballar el modern i nosaltres volem seguir sent moderns, no? sent actuals.
1: Sí, tant. Joan Codina Vila, Clara Ribatallada, el temps ara sí que se'ns ha acabat. Moltes gràcies per haver vingut al Festa Festa, que volem que a partir d'ara aquest programa sigui casa vostra, que pugueu utilitzeu-nos d'altaveu, això és casa vostra, encantadíssim. Recordem, representants avui de la Federació Catalana de Músiques i Danses Tradicionals, fem-ho de traca. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Festa, festa. Estiu 2026.
4: Doncs fins aquí aquesta interessantíssima conversa. Joan Codina, Clara Ribatallada, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest primer especial d'estiu i, evidentment, per la gran feina que feu des de la FEMU de Traca. Ens retrobem ben aviat.
5: Festa, festa!
1: I amb les paraules de la Clara i en Joan, aquest Festa Festa número 2643 va arribant a poc al seu final. Volem agrair la col·laboració i la feina dels companys que han posat veu a la informació d'avui, l'Emma Robres amb les notícies del Tornaveu i a la Sara Soliol al peu del baròmetre casteller.
4: I tampoc ens ho podem oblidar de citar i agrair la tasca de tot l'equip tècnic i de redacció que fa possible que el programa surti a la llum cada setmana. Són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Adell i nosaltres mateixos, la Mareu Carbó
1: i la Laia Camproví. Abans de tancar la paradeta i de desitjar-vos un bon cap de setmana de festes majors, ens acomiadarem, com és ja normal i és segell d'aquesta casa, amb una sardana.
4: Avui us deixem amb una peça carregada de sentiment. És la sardana Missatge poètic, una obra del mestre Jordi León, interpretada amb el bon ofici de la Cobla Principal del Llobregat.
1: Nosaltres marxem, però la setmana que ve i tornarem amb el segon especial d'estiu.
4: Que tingueu una molt bona setmana i fins llavors, que vagi molt bé.
1: Adeu!

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils. Ah, però són cançons de l'estiu.

Això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. You'll catch a surfing net inside, outside, USA. Ventura County line. Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però, sens dubte, aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento vibrar mi cuerpo cerca de

El 1964, el productor Phil Spector amb les Ronettes va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps, ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va resar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Sous. Tu seràs mi baby. Però la que ha passat a la història com cançó de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli. Sapore di sale.

0: Quantes coses barreria.
1: El 1965, els nostres bons amics, els Sirex, van publicar La Escova i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
0: Quantes coses barreria.
1: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escova va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, sobretot de Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants, per exemple, a Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven, a veure quins eren més bons.
0: Si yo tuviera la escoba, ¿cuántas cosas barrería?
1: Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

0: verde mar.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo el submarino es.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas, va vendre més Los Mustang que els propis Beatles.
0: Junto a mí, a bordo están.
1: Però, sens dubte, la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada, un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó.

Arribem al 67. Aquesta podríem considerar-la la cançó de l'estiu internacional. A mi sempre m'ha agradat molt. He comprovat a les festes revival del programa, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, que fins i tot els més joves, que segurament no l'han sentit mai, els hi agrada. Ballen amb ella, es mouen, reben bones vibracions. Era una joveneta anglesa, Billie Davis, I Want You to Be My Baby.

però a Espanya la que es va considerada cançó de l'estiu va ser una del senyor Palito, Palito Ortega, La Felicidad. Antes no...

0: La felicidad que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la nena prodigi dels anys 60, eh? 1968.
1: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
0: Si ja hi eres, aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo dinàmico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bé, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable, van pràcticament obligar Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions. Un autèntic veterà, Cliff Richard. Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel. La primera i la... una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard, però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles. Congratulations. S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això doncs van votar per Espanya. Bé, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968 la cançó de l'estiu va ser de Karina. Las flechas del amor.

1969. ¿Cómo estás? Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes, i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame, no es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame cómo te fue, o Cuéntame cómo te ha ido, o Cuéntame qué te pasó, no recordo. Per cert, que fins fa poc em sembla que encara la feia, no?, a la tele. Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el número 1.

0: Quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Payos. Segons sembla, estaven en un hotel del nord de Sant Sebastià, concretament tenien un bolo, una actuació aquella nit allà a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los-hi l'esmorzar. I d'aquí el prom-pom-pom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Cocodril Club.

germans cocodrolos. Anem als anys 70. Au! Sí, aquest tamarro és original del 1970. All right now, que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per aquí anem bé. Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril, el teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquell llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970... Sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. És més, si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els Diablos la van encertar totalment.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que jo ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis de Lomo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol. I parlant de Luis de l'Olmo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

Aquell estiu de 1971, Luis del Olmo, abans de fer protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71. Durant tot l'estiu, l'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè, com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada. Però, això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40, si la gent demanava altre, màxim 45 minuts, o sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis del Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71. Hi havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzàvem el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito, fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, eh? Però, en canvi, penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat. És de lo pitjor que ha fet. Que borriquito como tú, yo soy más que tú. I durant tota la nit allà l'ambient anava creixent la tensió perquè entre els partidaris del Borriquito, que la veritat entre el públic eren els menys, eren una minoria, i els partidaris del Help, que l'estàvem cantant allà i tal. Bueno, al final resulta que el jurat va decidir que la cançó de l'estiu 71 fos el Borriquito de Peret. La gent es va enfadar molt i com que havien deixat entrar el triple de l'aforament que tenia permès el teatre, vam témer per la nostra integritat física. Sortosament no va passar res, però va haver-hi gent que es va barallar i tot, que va arribar a les mans per una cançó, perquè no havia guanyat la seva cançó. La seva cançó era la de l'enyorat Tony Ronald, Help, ajuda-me.

I el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club i la va cantar en directe i tot fent broma va dir, bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971 competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre amb el Borriquito, la rumba del Peret.

1972. Amarillo. Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ens semblava molt moderna per l'època. I és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chicory Tip, convertida després en un One Hit Wonder. Son of my father. Obvi, fill del meu pare.

Son of My Father. La cançó de l'estiu 1972 amb Chicory Tip. El 1973, una cançó va vendre més d'un milió de còpies a Espanya, quan encara en aquest país moltíssima gent no tenia ni tocadiscos. La prodigiosa veu del meu amic Enric Milian al capdavant del trio Santa Bàrbara. I basada en fets reals. Com ens va explicar aquí el programa, l'Enric es va trobar un colom malferit al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a Barcelona. El va recollir, el va curar i li va posar de nom Charlie. Després li va escriure la cançó.

Però la cançó de l'estiu no es mou per xifres de vendes ni per altres criteris, no. És o no és. Es dona o no es dona. I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Maria de Fórmula 5.

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973 en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Oh yeah, segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món. Abba!

Waterloo. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo. Però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps. Van fer com una mena de flamenc rock, que en el seu moment no es va entendre gaire. Però va ser cançó de l'estiu, Te estoy llamando locamente.

0: però la cançó de l'estiu del 1975 era d'un grup també de One Hit Wonder, només d'una única ocasió, que es deia Desmadre 75, el Saca el Whisky Chelly. Amb ells es quedem, però seguirem repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Cocodril Club, el programa

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu. Aquells temps diferents, sobretot hi ha un detall molt important, i és que durant uns dies no treballem. I això canvia els hàbits, els horaris i fins i tot els gustos per les cançons. Per això, des de fa molts anys, es fabriquen cançons pensades per ser cançó de l'estiu. Ens havíem quedat, al final de la primera hora d'aquest programa, amb una cançó gairebé políticament incorrecta ara, no? El saca el whisky Chelly para el personal. Potser es podria considerar una apologia de l'alcoholisme. No ho sé, les coses han canviat molt. El món ha canviat molt. I la cançó de l'estiu del 1976, jo crec que si sortís ara, estaría prohibida.
2: La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero.
1: La Ramona va ser cançó de l'estiu 76 amb Fernando Esteso.
2: Ramona, te quiero.
1: Però si em permeteu, d'aquell estiu prefereixo escoltar a l'amic Llorenç Santamaría. Si tú fueras mi mujer.

0: si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si tú
0: que sempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat en balades com Para que no me olvides o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres? Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Bàcara, Yes Sir, I Can Boogie.
2: Mister, your eyes are full of hesitation.
0: Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar.
2: She makes me wonder.
0: En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent.
2: Baby,
0: va. Ja saps que Maria ens va deixar, no fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les va endur perquè va creure que funcionarien.

Però el 1977, Yes Sir, l'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia Fiesta.

0: Bé, en el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar como...
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest.
1: Vivir así es morir de amor.
0: Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto.
1: Por amor no quiero más vida que su vida.
0: Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento, sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels celoberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Tot això s'està perdent. Som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar, que amb les coses que ens estaven passant últimament... Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella queia molt bé a molta gent presentant, cantant, ballant. I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. Y es que en el amor todo es empezar.

Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978. Anem al 79. Triomfava Gris, Brillantina, La febre del dissabte a la nit, a les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández, en el pop espanyol, abans de dir-se movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria, el vell amic Rod Stewart continuava triomfant i, sobretot, la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Went See I'm the Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super Superman.

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia i aquesta va ser la cançó de l'estiu? Ah, doncs així són les coses. Era un Miguel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia, la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada. Germans Cocodrilos. Anem als anys 80. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Video Killed the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Bagels. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó, El vídeo mató a la estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980 i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir, la cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos, Maripili.

Això sí. Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les des de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81? Bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Bueno, això era Sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situïs.

0: Ah, que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Pa-pa. Te'n recordaves, oi? Pau. Pavo Real. José Luis Rodríguez. El que li deien el Puma.
1: A todo negro presente, yo me voy a aconsejar.
0: Però no, no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús i su acordeón.
2: Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
0: Que anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que a la gent li encantava. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

0: El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquilla-te, maquilla-te. Però una altra raresa. La cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després.
1: Si yo tuviera el alma de plástico...

0: tópicos.
1: Mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
2: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Martí.

1983. Dolce Vita. Aquell va ser un estiu de Dolce Vita. Right. Aquell estiu... Dolce Vita. Va arrasar Ryan Paris. Que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó. Que va sonar a tot arreu, a totes hores. Que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no, no va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miguel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

La Escuela de Calor de Ràdio Futura, el seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa poquet de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unió, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & The Gang, dels Opus, na na na na na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser aquesta. There comes a...

no té cap dels ingredients necessaris per ser canción del verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. We can go on pretending day by day. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món. Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic. We are the world. We are the world.

0: We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, als Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum Deseo Carnal portava algunes joies com aquesta. Ni tu ni nadie.
1: Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición.

0: Ni tú ni nadie, o cómo pudiste hacerme esto a mí. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George i Dan.
1: Ay, no le llama, papá.

Potser millor que canviem a l'estiu de 1986. I el xiulet? Ah, molt bé, sí. La recordes també, oi? Eren les 100 gaviotes dels Duncan Du. Fa poquet el programa va estar Mikel Erentzun. Hoy el bien...

0: Te'n recordes de cantar-la una mica?
1: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverá sus alas a volar.
0: Ah, veig que estàs bé de memòria. Cien Gaviotas va ser un dels èxits del pop espanyol de l'estiu de 1986. Ah, però per tenir el títol oficial de cançó de l'estiu no va poder amb aquesta.
2: Ai!

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá. Mírala, mírala, mírala.
0: Victoriana, encara no s'ho creuen, perquè no estava previst que això arrasés i es convertís en la cançó de l'estiu 1986. Per ells era una cançó més d'un doble àlbum que van publicar junts i que es deia Para la ternura siempre hay tiempo. M'agrada aquest títol genèric, oi? Para la ternura siempre hay tiempo. I per recordar també, sobretot, moments de festa. El 1987, si sorties a ballar, segurament en qualsevol moment de la nit, et topaves amb aquest tamarro.

Produccions pensades per ser ballades i ho van aconseguir. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, va ser èxit del 87. Ah, però la cançó oficialment de l'estiu va ser una que va estar ni més ni menys que 16 setmanes consecutives número 1 a Espanya. Voyage, voyage. Va ser número 1 de l'any. Desirelle.

Sí, va ser un d'aquells fenòmens que només es dona a la música de tant en tant. Corria 1987. Es va convertir a Espanya en el número 1 de l'any, perquè va estar 16 setmanes allà dalt. Venia de França. La cantant era de Zidane. Les cançons de tots els teus estius en aquests programes especials d'estiu del Coco.

0: Voyage, voyage. Esclar que seguirem, però ara, de moment, us deixem amb un dels grans èxits i dels grans invents de 1988. El senyor Francesco Napoli, One Hit Wonder, ja vaig tenir l'ocasió de presentar-lo, es va forrar fent un playback total del Bala Bala. Senzillament, va agafar clàssics italians i els hi va afegir una mica de ximpum, ximpum de discoteca. Encara això omple la nostra pista. Agrada molt.
1: Bala. Bala.
0: Procura ser feliç, Coco.
1: Bala, bala.
2: Cocodril Club.
1: Bala.
0: Almenys intenta-ho, val la pena.
2: El programa Revival de l'Albert Malla.
3: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me.
1: Balla.
3: Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. Catalunya Ràdio. Salvador Illa reconeix que la inversió de l'Estat a Catalunya podria ser millor, però demana deixar de queixar-se i posar fil a l'agulla per avançar. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Marta Prat.
2: Si les inversions són moltes o poques, mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc. És una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades. L'Estat ha d'invertir més, sí. Però per què no passem de la queixa a la feina?
0: Una primera valoració del president de la Generalitat després que s'hagi publicat el balanç del que l'Estat espanyol va invertir l'any passat en les comunitats autònomes i que en el cas català queda molt per sota del que pertocaria per la seva aportació al PIB global. Per augmentar aquesta aportació, Illa posa en valor el Consorci d'Inversions, una entitat pactada amb Esquerra Republicana per supervisar el compliment dels compromisos de l'executiu espanyol. I pendents també del risc d'incendi que acompanya l'onada de calor i que fa que es mantinguin restriccions a nivell màxim a més d'una vintena de municipis catalans i 3 parcs naturals. Mentrestant, a Orés, a l'Aragó, continua sense control el foc forestal que ja ha arrasat 15.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar 1 miler de persones de l'Aragó i Navarra. De l'àmbit internacional, nous atacs entre els Estats Units i l'Iran per 7a nit consecutiva, aquest cop també contra objectius civils, que han fet almenys 7 morts i una desena de ferits. Això mentre Teheran ha bombardejat bases militars nord-americanes a Bahrain, Kuwait i Jordània. I d'altres qüestions destacades d'aquest dissabte 18 de juliol, en què recordem els represaliats del cop d'estat militar que avui compleix 90 anys. Això enmig d'un ambient que en molts casos sembla fer una regressió en el reconeixement de drets. Avui ho explicava el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio el periodista Jordi Griset.
3: Jo ja vaig passar una dictadura i t'asseguro que no em vull passar una altra. Eh? El problema és que ara les dretes estan pujant a tot el món i això sí que és molt preocupant. I jo penso que sí, que si pugessin les dretes, poder el matrimoni, perquè té molt de recolzament jurídic, no perilla, però hi ha moltes altres coses que sí que perillen.
0: I precisament aquesta tarda sentirem la veu del col·lectiu LGTBIQ+, que celebra la gran manifestació del Pride a Barcelona, amb una crida en defensa de la diversitat i de la cohesió davant l'augment dels discursos discriminatoris. Tot plegat a poc més de 24 hores de la final del Mundial. Marc Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda, i viatjarem avui cap a Nova York perquè allà hi tenim els enviats especials de Catalunya Ràdio, el Roger Busà i la Sònia Gelmà, que ens explicaran l'última hora tant del partit com de l'oferta del Barça per Julián Álvarez. A més, recordem que encara estem en època del Tour de França i, per tant, també connectarem amb l'Isaac Vilalta per saber com va la 14a etapa.
0: Informació ara sobre la situació a la xarxa viària catalana. Carmina Malagarriga, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Doncs continuen tallades en tots dos sentits i, a més, per accident, la C-55 a Castellbell i el Vilar i la C-44 a l'Hospitalet de l'Infant. També continuen les retencions encara a l'AP-7 a Martorell en sentit sud, a la C-65 i C-35 a Llagostera cap als nuclis de la Vall d'Aro i, finalment, també a la C-32 a Montgat i Cabrera de Mar en sentit nord. Això és tot des de l'equip viari.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: I ara ho dèiem, Enric Agut, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Sembla que la calor no ens dona respir, eh? Continuem amb temperatures altíssimes.
7: Doncs sí, seguim amb aquestes temperatures molt altes que de moment no ens volen deixar i que ens acompanyen. I ara mateix, mira, tenim xifres de 36, 37 graus, 38, per exemple, a Cabanes, a l'Alt Empordà, gairebé 38, 37 i mig, a Girona 36, també a Espolla 35, van pujant i avui és un dia doncs, també deixar fogó cap a la costa i al peritoral amb valors d'humitat del 60-70% en alguns indrets i això fa que la temperatura de sensació a la costa sigui molt elevada, de 37-38 en tota aquesta humitat. Un cel que avui es presenta una mica també tèrbol, amb aquesta pols en suspensió, fa sol, però no és un sol que diguis que és blau. perquè tenim aquesta pols i aquesta humitat. A la tarda pot créixer alguna nuvolada al Pirineu, difícilment deixaran algun ruixat, i demà diumenge doncs, la tònica serà molt semblant. És a dir, calor, fins i tot alguna xifra podria arribar als 39 graus cap a Ponent, cap a Pla Lleida, gairebé arribar als 40. A la tarda algun xàfec podria caure cap a l'àrea del Pirineu, també les muntanyes interiors de Tarragona, fruit de la calor, i aquesta calor s'intensifica dilluns i dimarts i dimecres. Sembla que aquests tres dies, novament, en alguns indrets de Ponent es podria arribar a la barrera psicològica dels 40 graus.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Catalunya migdia. Passen 5 minuts i mig de les dues. El president de la Generalitat, Salvador Illa, avala les inversions de l'Estat a Catalunya, que xifra en 20.000 milions d'euros. Admet que en fan falta més, però demana deixar enrere la queixa i passar a la concreció. Tot plegat l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix, Gemma Bonet, des del 2015.
9: Illa assegura que aquests 20.000 milions d'euros són una xifra considerable, però no suficient, i fa una crida als partits catalans perquè el consorci d'inversions que ha pactat amb els republicans sigui una realitat.
2: Mou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc. És una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades. L'Estat ha d'invertir més, sí. Però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'Inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
9: Des de Junts, Jordi Turull ha respost a Illa dient que aquestes xifres són un escàndol en majúscules, però que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i defensar els interessos de Catalunya davant la Moncloa.
0: I precisament pel que fa a les inversions de l'Estat a Catalunya, avui se n'ha anunciat una del Ministeri de Transports i Mobilitat per millorar l'autopista C32 al Maresme. Abans del 2032 tindrà tres noves sortides entre Taià i Vilassar de Mar. També es faran noves actuacions per pacificar l'N2, així com millores al transport públic per tenir més connexions entre els pobles i alhora amb Barcelona. El Departament de Territori ha presentat avui a Mataró un conveni amb el Ministeri que compta amb més de 380 milions d'euros.
9: Aquest mes de juliol ja s'ha adjudicat la redacció dels projectes constructius de tres nous enllaços de la C32, el de Taià, el de Premià de Mar i el de Cabrils-Vilassar de Mar. També es completen el de l'Ella i del Llavaneres. Les obres es preveu que comencin el 2029. El secretari de Mobilitat Manel Nadal ha explicat els tres objectius principals d'aquestes inversions.
10: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques...
9: Pel que fa precisament a la pacificació de l'N2, que es vol convertir en un passeig de 40 quilòmetres, ja estan en marxa les obres en 19 trams diferents. S'hi fan carrils bici, voreres més amples i més aparcaments per accedir a les estacions de tren i autobús que connecten amb Barcelona.
0: Els bombers són relativament optimistes pel que fa a l'incendi d'Orés a la comarca aragonesa de les Cincovilles, tot i que està lluny de ser controlat. Des d'ahir no ha augmentat el perímetre i els esforços dels equips d'extinció es concentren en les zones on el foc es pot estendre i arribar a nuclis urbans. Maite Curto.
11: El foc d'Orés, que es va declarar el dimecres, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i s'han evacuat un miler de persones de 6 municipis. Hi treballen més de 400 efectius dels bombers i la seva feina està condicionada als constants canvis de la direcció del vent, les altes temperatures i la baixa humitat, segons el director d'extinció.
12: En principi, la previsió és mejor que la de ayer. Nos queda todavía un día complejo, tanto por el aumento de temperatura y viento que tendremos, como sobre todo por ese viento cambiante. Estamos trabajando en intentar estabilizar el incendio, pero parece que las condiciones son más favorables que las de ayer, pero todavía pues hay que ser prudentes en cuanto a una valoración de cuándo podemos finalizarlo.
11: Pel que fa a Catalunya, avui hi ha 21 municipis catalans de 7 comarques en el nivell extrem d'incendis forestals. Són poblacions de l'Alt Camp, l'Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès. També està prohibit l'accés a 3 espais naturals. A més, els agents rurals han activat el nivell 3, el molt alt, a 177 municipis de 17 comarques.
13: Catalunya migdia.
14: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de 8 a ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
15: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Boí.
14: Tota la informació a 8aull.cat.
15: 8 a ull, muntanyes d'adrenalina.
16: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
17: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
0: Quatre minuts i mig i serà un quart de tres. Obrim crònica política. Avui el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que el president Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia. Turull ha parlat davant el Consell Nacional de la Formació just després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'amnistia.
18: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
0: Segons Turull, la sentència europea ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I sobre l'aplicació precisament de la llei d'amnistia també n'ha parlat la secretària general de Podem, Ione Belarra, que ha carregat contra el Partit Popular per no acceptar la llei en tota la seva integritat, tot i l'aval de la justícia europea. Avui que fa 90 anys, com dèiem, del cop d'estat per derrocar la República, Belarra acusa els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
19: Recordar-li al senyor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea como hemos visto esta semana.
0: I avui els comuns han fet el seu últim Consell Nacional abans de les vacances d'estiu. La coordinadora nacional de la formació, Candela López, ha avançat que continuen les negociacions per fer una coalició d'esquerres de cara a les pròximes eleccions generals espanyoles.
20: Avui us podem afirmar que estem treballant i que tenim taules de treball amb totes les forces polítiques que vam configurar la coalició del 2023, Més, Compromís, Xa, Partido Verde i Podemos. Per tant, avui puc afirmar també que no tenim res tancat, però també que és important, doncs, que hi ha la voluntat de totes aquestes forces polítiques de treballar conjuntament com haurien de ser les bases d'aquest projecte futur. Crec que és un pas endavant.
0: I a Madrid, després d'una setmana difícil per la Moncloa, amb la sentència al germà de Pedro Sánchez i la confirmació que Begoña Gómez anirà a judici davant un jurat popular, el calendari judicial no afluixa. Dimarts, l'empresari i amic de Zapatero, Julio Martínez, està citat com a investigat davant del jutge del cas Plus Ultra. Anem cap a la capital espanyola. Tània Tàpia, bon dia.
21: Bon dia. L'agost és un oasi per als tribunals, però la Moncloa encara ho veuen lluny. Sense temps de pair, la condemna de David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació i amb l'aval al jutge Peinado per enviar davant d'un jurat popular la dona del president espanyol. Aquesta setmana, la causa contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero tornarà a acaparar títols. Julio Martínez, propietari de l'empresa Anàlisi Relevante, declara dimarts davant del jutge José Luis Calama, que investiga el rescat de Plus Ultra. Se'l considera a Martínez la figura visible de la trama, el receptor i executor de les instruccions directes de l'expresident. La policia va trobar-li, a més, amagats a casa seva més de 280.000 euros. Haurà d'explicar els seus negocis i si feia de testaferro de Zapatero. L'expresident va cobrar d'Anàlisis en Relevante gairebé mig milió d'euros en 5 anys i les seves filles prop de 240.000. A l'abril, el PP va cridar Julio Martínez al Senat al·legant motius de salut, llavors era de baixa per estrès, i perquè ja estava investigat, no va contestar cap pregunta.
22: Me lleva a acogerme a mi derecho a no contestar a las preguntas de sus señorías. Es todo lo que voy a decir.
21: El jutge del cas encara té pendent posar data a la declaració, també com a investigades de les dues filles de Zapatero i de la seva secretària, Gertrudis Alcázar, ho farà, segons fonts jurídiques, ja passat l'estiu. L'expresident espanyol continua sense aclarir al jutge l'origen de les joies trobades al seu despatx.
0: I de la informació internacional destaquem una informació d'última hora, i és que un dels grans aliats del canceller alemany, el conservador Jens Spahn, ha dimitit fa pocs minuts per la polèmica generada pel fill que ha tingut amb un ventre de lloguer als Estats Units. Feia dies que el cas del portaveu parlamentari de la CDU, que va ser conseller de Sanitat amb Angela Merkel, havia reobert el debat de la gestació subrogada en aquell país, que està prohibida. El seu propi partit i fins i tot ell mateix havien condemnat aquesta pràctica per qüestions ètiques. Anem a Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
1: Bon dia. La imatge mostra dos homes somrient. És el compte d'Instagram de Daniel Funke. Al darrere, amb un carretó de nens, el seu marit, Jens Spahn. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, s'ha limitat a donar-se per assabentat.
3: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
1: Gratulit. Spahn és un home clau dins la CDU. Com a ministre de Sanitat, però, es va oposar a la regulació de la gestació subrogada a Alemanya. La contradicció l'han aprofitat els socis de la SPD per demanar que els conservadors reconeguin la doble maternitat en el cas de mares lesbianes.
0: I els Estats Units i l'Iran s'intercanvien atacs per setena nit consecutiva, aquest cop també contra objectius civils. El país persa hi ha almenys 7 morts i una desena de ferits. També 10.000 iranians que s'han quedat sense aigua pel bombardeig nord-americà contra una dessalinitzadora. Teheran ha bombardejat bases militars nord-americanes a Bahrain, Kuwait i Jordània, Núria Har.
13: Kuwait és el país més perjudicat per l'ofensiva d'avui. Acusa l'Iran d'atacar objectius civils i infraestructures essencials. Els bombardejos iranians han provocat un incendi en una planta elèctrica i una dessalinitzadora. També ferits i danys importants en una planta petroliera de Kuwait. Lluny de baixar el to, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha amenaçat amb una ofensiva total i ha advertit als països de la regió que respondran als atacs que els Estats Units facin des de les seves bases. Davant la situació actual, Israel ha deixat aterrar avions cisterna nord-americans perquè puguin repostar el seu territori. Per cert, que el preu del petroli ha pujat al nivell més alt de l'últim mes des de la represa.

0: rus ha provocat almenys 8 morts i una vintena de ferits. Per la seva banda, Rússia també ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa que ha causat almenys un mort. També hi ha 3 persones ferides i danys en diverses infraestructures portuàries.
1: I el que us dèiem relatiu a Israel, precisament, és que a Gaza 3 persones han mort avui en un nou bombardeig ocasionat precisament per l'exèrcit israelià a la capital de la franja. Sentim el pare d'una d'aquestes víctimes.
2: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
1: Es tracta d'una nova vulneració de l'alto al foc per part del govern de Netanyahu. Marc Camps, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, assegura que 16 palestins han mort en atacs israelians les darreres 24 hores, la meitat dels quals ahir en un bombardeig durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut la vida des que va entrar en vigor la treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament.
1: I no deixem la regió perquè creix l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular a Jerusalem. Una cafeteria que obre en sàbat és l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
5: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
4: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Wharton, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
6: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
4: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
1: I als Estats Units, Donald Trump, que amenaça el Canadà amb més aranzels pels centenars d'incendis als boscos canadencs que contaminen l'aire de ciutats nord-americanes com Washington o Nova York. Miquel Àngel Violant.
7: El president nord-americà acusa de negligent amb els boscos el primer ministre Mark Carney, que no li ha respost. Les autoritats temen que la pol·lució pugui afectar la final del Mundial de Futbol, que demà juguen a Nova York, Espanya i l'Argentina, si bé les últimes previsions apunten a una millora de l'aire.
1: I a les Illes Balears, les autoritats han localitzat 27 persones que aquesta matinada intentaven arribar en pastera a la costa de Formentera.
3: Aquesta nova embarcació se suma a les 3 que hi van ser interceptades també a Formentera i Cabrera, on anaven una setantena de migrants en total. Des de principis d'any ja són més de 3.000 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord d'Àfrica.
8: Catalunya migdia.
9: Guardar un secret. No planta cara.
10: Parlis a 500.
11: On és la Zoe?
10: A tu què t'importa?
12: He de fer una cosa molt, molt important.
9: Fer-se enrere.
13: Et puc comentar una cosa?
9: Tota acció.
13: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
9: Té una reacció.
14: Ens encanta sentir els teus consells.
9: I tota història té un moment culminant.
15: Nico!
9: Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
17: Espanya, cap a la segona estrella amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et serveix per molt. Del 17 al 19 de juliol, als hipermercats i a Carrefour.es.
8: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
11: La cinta de Möbius.
8: I revela com funcionen les ones electromagnètiques llum

0: programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
1: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Mòbius. Fins la propera.
0: La cinta de Mòbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada. Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
2: Dos minuts i mig i arribarem a 7 minuts i mig, volem dir, arribarem a 2:15. Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha deixat 5 persones ferides. Una d'elles en estat greu, Quim Codines.
3: L'incident ha passat cap a les 11 del matí i ha afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle. A hores d'ara, els 5 afectats es troben a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos d'Esquadra ja investiguen els motius de l'explosió. Les primeres hipòtesis apunten que la deflagració hauria estat originada per un aerosol.
2: I Barcelona celebra aquesta tarda la gran manifestació del Pride amb una crida a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ i més sota el lema Totes les realitats, un sol orgull.
3: La convocatòria vol reivindicar la diversitat i la cohesió del col·lectiu davant l'increment dels discursos discriminatoris i dels casos de LGTBI-fòbia. En aquest sentit, el president del Pride Barcelona, Ferran Poca, defensa la necessitat de continuar sortint al carrer per fer visibles aquestes reivindicacions.
4: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
2: El Festival de Peralada a l'Alt Empordà celebra avui 40 anys amb una vetllada molt especial, amb una barreja de música, dansa contemporània i gastronomia que ha dissenyat el director d'escena Joan Antoni Reggi. Serà la segona jornada d'un festival que va arrencar ahir al vespre amb un recital líric amb fragments d'òperes italianes i franceses del segle XIX, Peralada, Fèlix Martín.
5: Ha estat una arrencada, un inici de celebració d'aquests 40 anys, gairebé en petit comitè i amb només els 150 espectadors que ahir al vespre van poder gaudir d'un gran recital d'òpera a l'Església del Carme. Ho van fer màries italianes i franceses, amb la soprano Armonella Jaú i el tenor Benjamin Bernaima, molt aplaudits. Però fins al dia 9 d'agost passaran pel Festival de Peralada Sílvia Pérez Cruz, Jordi Savall, la veterana organista Montserrat Torrent o el trio Fortuny, tots ells amb un tret en comú, d'una forma o d'una altra. El fet que també estan de celebració, ha destacat el director artístic del festival, Oriol Aguilar.
6: Acompanyar-nos d'amigues i amics, compositores, músics, creadors, que també estan de celebració. Des del trio Fortuny, amb els seus primers 10 anys, fins un debut importantíssim, 100 anys de Montserrat Torrent, que debuta amb aquesta edat del Festival de Peralada. I això ens fa molta, molta il·lusió. 85 anys del mestre Jordi Savall, 30 anys de carrera de Sílvia Pérez Cruz.
5: Aquest vespre es farà l'acte formal de celebració dels 40 anys amb un espectacle dissenyat especialment per l'aniversari. El festival tindrà com a colofó un concert fora de Peralada. Serà al Palau de la Música Catalana el dia 29 d'agost.
2: I els últims minuts d'aquest informatiu pels esports. Marc Andrés, bon dia de nou.
7: Bon dia. El focus esportiu és als Estats Units, on demà s'hi juga la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. Ara parlarem del partit, però abans, des de Nova York, hem sentit el president del Barça, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio. Roger Bosà, bona tarda.
8: Bona tarda. El president blaugrana respon Miguel Ángel Gilmarín i insisteix que l'oferta de 100 milions per Julián Álvarez hi és i que caducarà a finals de juliol.
9: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
8: Finals de juliol, potser, o què?
9: Segurament serà així, sí.
8: Laporta també deixa clar que Catalunya Ràdio, que dona suport a la selecció espanyola pels 8 jugadors del Barça que estan jugant aquest Mundial, que està convidat per la Federació Espanyola i que està molt agraït pel tracte rebut i que tot això no és incompatible amb els seus ideals.
7: Gràcies, Roger. Això pel que fa a l'actualitat més blaugrana d'aquest Mundial, però aquesta matinada ja hem tingut la prèvia pròpiament dita de la final. A Nova York també tenim la Sònia Gelmà en una prèvia on un dels focus ha estat la fotografia antiga de Leo Messi banyant Lamine Yamal. Sònia, bona tarda.
10: Bona tarda. N'ha parlat Messi a pregunta de Tom Brady en un acte amb aficionats organitzat per la FIFA 48 hores del partit. El 10 de l'Argentina s'ha rendit a la qualitat de Lamine Yamal i ha aprofitat un cop més per declarar el seu barcelonisme.
11: La verdad que ver esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, La verdad que lo que digo es una locura, pero es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien del Barça, al ser el bien del Barcelona también.
10: Lamine Yamal ahir ja es va entrenar amb normalitat, per tant, els maldecaps de la Fuente són a l'altra banda, on hi ha Messi. La seva última víctima, Tuchel, es va arribar a plantejar fer-li un marcatge individual. De la Fuente ho descarta amb aquesta anècdota.
12: Hablando de Messi, mira, Lionel Messi le conocí, yo estaba entrenando en el Sevilla Fútbol Club, en categoría División de Honor, y jugamos un partido de Copa del Rey contra el Sevilla, del Sevilla-Barcelona. Y fuimos ahí a Barcelona, me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi, pues evidentemente le hicimos al principio un marcaje individual. En el minuto 70 íbamos empate a cero. Y cuando le sacaron una tarjeta al jugador que le estaba marcando, le cambié y en 15 minutos nos metió 4 goles. ¿Quiere decir esto? ¿Que le vamos a poner marcaje individual? No.
10: Mentrestant, Scaloni assegura que li preocupa tot d'Espanya. Les dues seleccions faran aquesta tarda els últims entrenaments abans del partit.
7: Això mentre avui en clau mundial, gràcies Sònia, es disputarà la final de consolació a les 11 de la nit a Miami. França i Anglaterra competiran pel tercer lloc. Sentim el seleccionador francès Didier Deschamps.
13: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
14: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
7: Parlem ara del Tour de França perquè tenim la 14a etapa ja en marxa, un recorregut de 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marsan-Feleran de força muntanya que ens està seguint l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
15: Bona tarda. Part inicial encara d'aquesta etapa. Queden 130 quilòmetres per al final. Els ciclistes pujant al primer port de la jornada, el Gran Ballon de primera categoria. Quedarà el Col du Page de segona, el Ballon d'Alsàcia de primera i l'ascensió final també un port de primera categoria. I situació interessant perquè hi ha una fuga de 37 ciclistes que li treuen un minut i 20 segons al gran grup. D'entre els 37 destaca la presència de Tom Pidcock, escapat ahir i que ara mateix és quart a la general a 4 minuts del gran grup. Encara queda molt, com deia, 130 quilòmetres per al final de l'etapa.
16: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
7: I tres apunts de futbol català, perquè l'Espanyol s'estrena avui a Olot a les 8 de la tarda, primer partit de la pretemporada. També juga el Girona contra l'Alquazia Saudita a les 6 i el Sabadell s'estrena a les 7 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Castelló.

0: Bona tarda, són 2:45.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A aquesta hora us expliquem que Salvador Illa creu que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya, però reclama passar de la queixa a la feina amb el Consorci d'Inversions. El 2025, el govern espanyol va destinar a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. Junts ho considera un escàndol. El Departament de Territori anuncia diverses actuacions per pacificar la Nacional 2 al seu pas pel Maresme i la construcció de 4 noves sortides entre l'Illa i Calella. Ja s'han adjudicat la redacció dels projectes d'aquests enllaços i a Mataró aquest hivern començaran les obres de la pacificació de la Nacional 2. I els bombers són relativament optimistes pel que fa a l'incendi d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas. Tot i que està lluny de ser controlat, des d'ahir no ha augmentat el perímetre. El foc es va declarar dimecres, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i s'han evacuat un miler de persones de 6 municipis propers. En aquesta segona mitja hora us explicarem que el capital del Baix Ebre torna a viatjar en el temps amb la festa del Renaixement de Tortosa, que enguany compleix 29 edicions. La programació, amb una setantena de propostes culturals, aposta per nous espais d'interès històric per donar a conèixer el patrimoni a veïns i visitants. I també us explicarem que ja hi ha més de 1.300 centres educatius d'arreu de Catalunya adherits a la iniciativa de no fer sortides escolars al curs vinent per reclamar una millora de les condicions laborals. Fem aquesta hora, busquem amb el Marc Andrés el titular esportiu. Marc, bona tarda, que destaquem.
2: Bona tarda, doncs parlem de bàsquet perquè s'han fet oficials dos fitxatges d'equips catalans durant el matí d'avui. La penya ha fet oficial la incorporació de l'aler pivot Quan Cheatham, de 30 anys. El nord-americà amb passaport italià prové del Reggio Emilia i serà verd i negre fins al juny del 2027. A la seva banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker, proper de l'Aliaga Petkimspor de la Lliga Turca, i signa per un any.
0: Tot això en un cap de setmana de calor marcada, molta xafogor a prop del mar. La temperatura arribarà als 37 o 38 graus als indrets més calents de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat amb pols sahariana i núvols costaners al litoral tarragoní. Núvols de tarda al Pirineu. Ara passen 4 minuts de 2:45, el president de la Generalitat, Salvador Illa, avala les inversions de l'Estat a Catalunya, que xifra en 20.000 milions d'euros. Admet que en fan falta més, però demana deixar enrere la queixa i passar a la concreció. Tot plegat l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Illa assegura que aquests 20.000 milions d'euros són una xifra considerable, però no suficient, i fa una crida als partits catalans perquè el Consorci d'Inversions, que ha pactat amb els republicans, sigui una realitat.
3: Mou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'Inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: Des de Junts, Jordi Turull ha respost avui a l'Illa dient que aquestes xifres són un escàndol en majúscules, però que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa.
1: Trescat Info.
0: 2:45 de 3 de la tarda, l'autopista C32 al Maresme tindrà 4 noves sortides entre Teià i Calella abans del 2032. També es faran noves actuacions per pacificar l'N2, així com millores al transport públic per tenir més connexions entre els pobles i alhora amb Barcelona. El Departament de Territori ha presentat avui a Mataró un conveni amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que compta amb més de 380 milions d'euros. Aquest mes de juliol ja s'ha adjudicat la redacció dels projectes constructius de 3 nous enllaços de la C32. el de Deià, el de Premià de Mar i el de Cabrils-Vilassar de Mar. També es completen el de Lilla i el de Llavaneres. Les obres es preveu que comencin el 2029. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha explicat els tres objectius principals de les inversions previstes.
4: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques...
0: Pel que fa a la pacificació de la Nacional 2, que es vol convertir en un passeig de 40 quilòmetres, ja estan en marxa les obres en 19 trams diferents. S'hi han fet carrils bici, voreres més amples i més aparcaments per accedir a les estacions de tren i autobús que connectaran amb la capital catalana.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
0: 3:15 de la tarda, sintonitzeu 3CatInfo. Els bombers són relativament optimistes pel que fa a l'incendi d'Orés, a la comarca aragonesa de les Cinco Villas. Tot i que està lluny de ser controlat, des d'ahir no ha augmentat el perímetre, que és de 80 quilòmetres. Els esforços dels equips d'extinció es concentren ara en les zones on el foc es pot estendre i arribar a nuclis urbans. El foc es va declarar dimecres i ha cremat més de 15.000 hectàrees i s'han evacuat un miler de persones de 6 municipis. No es descarta que s'hagin de desallotjar els habitants d'altres poblacions. Tot dependrà dels constants canvis de la direcció del vent, les altes temperatures que hi ha a la zona i també la baixa humitat. Ho ha explicat el director d'extinció.
5: En principi, la previsió és mejor que la de ayer. Nos queda todavía un día complejo, tanto por el aumento de temperatura y viento que tendremos, como sobre todo por ese viento cambiante. Estamos trabajando en intentar estabilizar el incendio, pero parece que las condiciones son más favorables que las de ayer, pero todavía pues hay que ser prudentes en cuanto a una valoración de cuándo podemos finalizar.
0: Y treballen més de 400 efectius dels bombers. Pel que fa a Catalunya, avui hi ha 21 municipis catalans de 7 comarques en el nivell extrem d'incendis forestals. Són poblacions de l'Alt Camp, també de l'Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès. També està prohibit l'accés a 3 espais naturals, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialb, la Noguera, i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. A més, els agents rurals han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis de 17 comarques. Avui és 18 de juliol, coincidint amb els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret, sobretot, dels papers de Salamanca i després d'11 anys d'investigacions. El cens inclou 37.000 noms, de moment, si bé se'n podrà afegir més a mesura que avanci la investigació. El director d'aquest Memorial Democràtic, Jordi Font, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè aporta, diu, dades molt precises.
6: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades, i penso que és un exercici d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil Espanyola i que es van retornar a la Generalitat el 2006 i que es coneixen com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna o unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya que les dues entitats valoren molt positivament. Ho diu la directora de l'Arxiu, Pilar Cueva.
7: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
0: Amb l'inici de la guerra, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris. L'Associació de Jutges Progressistes assegura que el Tribunal Suprem no té recorregut per tornar a Europa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió sobre l'amnistia. Una interpretació de la sentència totalment contrària a la que fan els jutges més conservadors, que asseguren que el que ha dit el Tejuen no suposa l'aplicació immediata d'aquesta amnistia. En declaracions a aquesta emissora, el portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, Edmundo Rodríguez Achustegui, ha dit que no creu que el Suprem vagi a Europa i s'ha mostrat així de contundent.
8: Que las dos sentencias que se han dictado son una auténtica desautorización de todos aquellos que han venido sosteniendo estos años que se estaba produciendo una afectación del Estado de Derecho, de manera que yo creo que es bastante improbable que eso suceda.
0: Per la seva banda, l'Associació de Jutges Francisco de Vitoria manté en un comunicat la seva reserva sobre l'aplicació de la llei d'amnistia al marge del que ha dit el TJUE. Afegeixen que no suposa una aplicació immediata ni incondicionada d'aquesta amnistia als líders del procés i també afirma que el Tribunal Constitucional no és un tribunal de cassació del Suprem.

0: 3CAT Info.
1: D'aquí a 3 minuts arribarem a 3 quarts de 3. A Veneçuela, els morts pel doble terratrèmol del mes passat ja superen els 5.000, una xifra provisional a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també deixen milers de persones sense llar. Precisament aquesta matinada el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar part d'aquesta reconstrucció al país. Mentrestant, a Mèxic, un terratrèmol de magnitud 7,4 va sacsejar ahir a la tarda a l'estat de Chiapas, al sud del país, a la frontera amb Guatemala. No hi ha víctimes, però el sisme va obligar els Estats Units a activar l'alerta pel risc de tsunami en diverses zones del Pacífic.
0: 3CAT Info.
1: Ara falten 2 minuts per 3:15. Ja hi ha més de 1.300 centres educatius d'arreu de Catalunya adherits a la iniciativa de no fer sortides escolars el curs vinent per reclamar una millora de les condicions laborals. Davant d'aquesta iniciativa, les cases de colònia reclamen al govern una concreció de les ajudes econòmiques al sector per normalitzar la greu situació per la qual estan passant. Aquest dilluns, representants de diverses entitats del sector del lleure reuniran novament amb el Departament d'Empresa per reclamar a la Generalitat una regulació específica del sector. Així ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, en declaracions a l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies.
2: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
1: Montes, tot i assegurar que es troben en la pitjor situació possible, confia que les cases de colònies rebin un repunt de reserves a partir del Nadal.
2: Un possible escenari positiu seria que cap al segon trimestre, és a dir, enllà de les festes de Nadal, diguem-ho així, o de l'inici de l'any del 2027, es capgirés una mica la situació i pogués començar i reactivessin les reserves.
1: Davant de l'anul·lació i l'absència de noves reserves, també demanen que les ajudes econòmiques anunciades pel govern per ajudar les empreses de lleure es concedeixin el més aviat possible i no s'esperi acabar la temporada, perquè hi haurà moltes empreses que no es podran recuperar. Amb aquesta informació hem arribat pràcticament a 3:15. Obrim aquesta hora a 3CAT Info, àrea de servei.
0: El temps.
1: I a punt, la previsió meteorològica amb l'Enric Agut.
3: Va pujant la temperatura, ambient calorós de canícula, un dia més amb valors que superen els 35 graus. S'ha arribat gairebé als 38 a Cabanes, a l'Alt Empordà, 37,5, 36 també a Sant Salvador de Guardiola, 36 a Girona, Cassà de la Selva, també apuntant als 36, 35 a Aldover, a Torroella de Fluvià, i va pujant alguna xifra, també pot tocar els 38 al Pla de Lleida o també la Conca de Tremp. Calitja, hi ha pols en suspensió, fa sol, però el cel està una mica doncs blanquinós a moltes zones. També alguns intervals de núvols fruit de la humitat s'han format de nit matinada. Aquest matí també hi eren cap al Camp de Tarragona i en alguns sectors de les Terres de l'Ebre. Molta xafogó a prop del mar, amb temperatures de sensació que s'apropen als 40 graus, amb la combinació de la temperatura i la humitat, que és elevada a molts sectors, excepte al nord de l'Empordà, on hi ha bufat vent del nord, un aire més sec. Demà tindrem també una temperatura ben alta, fins i tot pot pujar una mica més cap a l'interior, i al Pla de Lleida algun observatori podria apropar-se o arribar als 40 graus. Dilluns i dimarts intensifica aquesta situació de calorada, calor intensa, sufocant, amb valors que novament poden tocar puntualment els 40 graus. Al Pla de Lleida, també interior de les Terres de l'Ebre, podrien apropar-se a la Conca de Tremp i també superar amb ganes els 35 i apropar-se als 40 a les zones més escalfades del centre del país. Aquesta tarda podria arribar a caure algun ruixat molt puntual al Pirineu i, novament, demà també al Pirineu i cap a l'àrea del massís del Port. Pel que fa a la nit, també hi ha un avís de calor nocturna la propera matinada a l'Alt Empordà i també al Baix Ebre i al Montsià, on les mínimes poden estar per damunt dels 25 graus.
0: 3CAT Info. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
4: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
0: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
5: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: 3CAT Info.
1: 13 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Arquitectura, natura i música es conjuguen en el concert Arrels de Llum, que ha tingut lloc a la Basílica de la Sagrada Família per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec. Un recorregut sonor que ha anat del segle XIV al XXI amb les veus de Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols, amb la direcció Marta Vives de Marc Díaz.
6: La Basílica de la Sagrada Família s'ha convertit en un escenari d'excepció d'aquest concert commemoratiu a Gaudí, al Grec i a Montserrat. Maria Arnal.
7: M'encanten aquestes, com aquests jocs de miralls, no? Que té aquesta construcció, també està construïda en pedra de Montjuïc, no? A Montjuïc i al Grec, i m'encanta com... És un dia especial.
6: En un recorregut simbòlic, emocionant i espiritual per cançons dels últims 7 segles, des de L'arbre no ho sap, d'Enric Gispert,
8: L'arbre no sap,
6: fins a Morir, de Maria Mercè Marçal, que ha tancat el concert.
8: Morir.
6: O Que me quiten, de la mateixa Maria Arnal.
8: Que me quiten lo que soy.
6: O l'estrena mundial de l'obra Arbor Lucis, del compositor Josep Maria Guix. Maria Arnal i Lídia Pujol, acompanyades del cor Cererols i 6 músics, han convidat els 2.000 assistents a un viatge coral des de les arrels a la llum, de les pedres de Montjuïc, de les parets, al bosc de les columnes i els vitralls. Han estat els eixos d'aquest muntatge que han elevat els assistents a la torre més alta del temple en una nit emocionant que quedarà gravada a la història del Grec.
1: La capital del Baix Ebre torna viatjant al temps amb la Festa del Renaixement de Tortosa, que enguany compleix 29 edicions. La programació, amb una setantena de propostes culturals, aposta per nous espais d'interès històric per donar a conèixer el patrimoni a veïns i visitants. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquest esdeveniment té una repercussió econòmica a la ciutat que s'enfila, Tortosa, Ariadna Escoda, fins als 7,7 milions d'euros.
9: De la setantena d'activitats del programa de la Festa del Renaixement de Tortosa, gairebé la meitat són novetats. Algunes, com el viatge històric o artístic pels túnels subterranis del Castell de la Suda, també han permès conèixer de primera mà un patrimoni renaixentista que normalment no està obert al públic. No és l'únic espai que es posa a disposició del públic per primer cop. Ho detalla el regidor de la festa, Jordi Jordan.
10: Hi ha espectacles al balneari del Porcà, l'antic Call Jueu, també recuperat recentment, a la mateixa catedral, on ara es pot visitar els arcs botants i, per tant, pujar al sostre, o als Reals Col·legis, que és l'edifici renaixentista més important de Catalunya, i allà també s'ha fet una actuació en noves tecnologies sobre els tapissos renaixentistes de Tortosa, que avui dia estan a Nova York.
9: L'any vinent, la Festa del Renaixement arribarà a la 30a edició, xifra rodona. L'organització apunta que afegiran novetats al programa, si bé la recreació històrica seguirà sent un dels pilars de l'esdeveniment.

0: L'Orfeo Català interpretarà aquest cap de setmana l'obra Un Rèquiem Alemany de Johannes Brahms al Saló del Tinell del Museu d'Història de Barcelona. Els concerts, amb les entrades exaurides des de fa mesos, tindran lloc avui i demà diumenge a les 9 del vespre, diria Clotet.
1: L'Orfeo cantarà molt a prop del públic i una part del concert tindrà lloc a l'aire lliure a la plaça del Rei. El Rèquiem Alemany de Brahms, compost a mitjans del segle XIX, va néixer arran de la mort de la seva mare i és una reflexió sobre la pèrdua. Joan Oller, director general del Palau de la Música, explica el repte majúscul que té l'Orfeo amb aquesta obra.
2: L'Orfeo Català canta de memòria el Rèquiem Alemany en alemany, no és en llatí, el Rèquiem Alemany en alemany, de Brahms, i a més està actuant. Està actuant al mateix temps que canta en alemany i que s'ho sap de memòria. En termes circenses seria el més difícil todavía. I com que aquest any havia sigut un any que no hem tingut reptes, hi vam posar el repte més gran que podia imaginar.
1: Tot i que ja no queden entrades, Oller ha confirmat que el 20 de setembre el Palau de la Música acollirà un altre concert del Rèquiem Alemany. L'objectiu serà recaptar fons per Venezuela.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre. Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix Trescat Info a Instagram, Facebook i X.
0: I ara us parlem d'un fenomen en ple creixement que hi ha a Barcelona, les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat. I és que cada cop hi ha més gelateries de gustos i maneres de fer d'arreu del món. Ens ho explica en aquest reportatge el Roc Fargas, amb muntatge i edició musical de Miquel Guiu.
4: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
5: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenen de la zona, no? El que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
4: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimo. Ell ens explica amb quins productes treballen.
6: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimo i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de sirira i umeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sèsam torrat i tot això ho portem del Japó.
4: Jo vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
7: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
4: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el
0: cor trencat. 5 minuts i mig i les 3.
3: Esports.
0: A punt la crònica amb el Marc Andrés. Què tal, Marc? Bona tarda.
8: Bona tarda, Esport. En directe tenim en marxa la 14a etapa del Tour de França, un recorregut de 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marc-Stenfelleran. Una etapa avui de muntanya amb tres ports de primera categoria i un de segona. De fet, en aquests moments, els ciclistes estan pujant al primer port d'aquesta primera categoria, el port de Gran Valon, encara, això sí, al moment inicial de l'etapa. Si és que hi ha un grup d'escapats de 35 corredors a 1 minut i 20 segons del gran grup on s'hi troba el líder, Tadej Pogacar, però encara queden més de 120 quilòmetres per arribar a la meta d'aquesta 14a etapa. La general, Tadej Pogacar, com dèiem, continua amb el mallot groc amb un coixí de 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte al danès Jonas Vingegaard.
3: 3CAT Info.
8: En futbol, resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid dient que no vendrien Julián Álvarez ni per 100, ni 150, ni 200 milions d'euros. Són declaracions del president a Catalunya Ràdio des de Nova York.
9: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
10: Finals de juliol, potser, o què?
9: Segurament serà així, sí.
8: Unes paraules que responen a les del màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gilmarín, en un vídeo a les xarxes publicat ahir. D'altra banda, Joan Laporta, en aquestes mateixes declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
9: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i vaja, i anar arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
8: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial, que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia. Un Lamine Yamal, per cert, que estarà en plenes condicions per a la final de demà, després d'entrenar-se amb normalitat amb els companys. D'ell n'ha parlat Leo Messi, que ha mencionat la ja icònica foto de l'astre argentí banyant el mataroní quan aquest era només un nadó.
11: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, es la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
3: 3CAT Info.
8: Abans de la final del Mundial de demà, avui jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra, Miami, a partir de les 11 de la nit. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però el competiran. Sentim el seleccionador anglès.
12: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final i ho hem donat tot per arribar a la final, però el jugarem professionalment, és clar.
8: Ahir al vespre, pel que fa al futbol de clubs, avui s'estrena l'Espanyol amb la disputa del primer partit de la temporada. Pretemporada, en aquest cas. L'equip de Manolo González jugarà a partir de les 8 contra l'Olot, al municipal de la localitat Garrotxina, un conjunt blanc i blau que aquests dies està fent una estada a Navata, a l'Alt Empordà. Del partit en parla Roberto Fernández.
13: La verdad que tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos y tal, y también ganas de ver mucho de los pericos.
8: L'altre equip de la primera divisió, el Barça, va anunciar que disputarà un torneig triangular a Itàlia el 8 d'agost. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Udinese, l'equip local, i al Nottingham Forest, anglès. També inaugura avui la pretemporada el Girona, a les 6 de la tarda a la ciutat esportiva contra l'Al Qadzia de la Lliga Saudita. Un partit que s'emetrà per Esport 3. Un Girona que avui ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. I s'estrena també el Sabadell, que recordem que torna a la segona divisió aquest curs 26-27. Els vallesans tenen el seu primer partit a les 7 de la tarda a la ciutat esportiva del Castelló, un club que es trobaran durant la temporada. I un últim apunt, a la primera federació, l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai Benítez per una decisió personal.
3: L'actualitat esportiva a fons.
8: En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'ale pivot Juan Chitam, de 30 anys, el nord-americà amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. De la seva banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker. De 31 anys, Whittaker, proper de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca, i signa per una temporada. A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha estat el més ràpid a la tercera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Bèlgica, seguit per Lando Norris i Max Verstappen. A les 4 de la tarda tindrà lloc la sessió de classificació oficial. I en tennis, Paula Badosa juga aquesta tarda, no abans de 6:15, semifinals del torneig de Yasi, a Romania, contra l'eslovena Zidane Cech.
3: 3CAT Info.

0: Són les 3. Salvador Illa creu que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya, però reclama passar de la queixa a la feina amb el Consorci d'Inversions. El 2025, el govern espanyol va destinar a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. Junts ho considera un escàndol. El Departament de Territori anuncia diverses actuacions per pacificar la N2 al seu pas pel Maresme i la construcció de 4 noves sortides entre Alella i Calella abans del 2032. Ja s'han adjudicat la redacció dels projectes d'aquests enllaços i a Mataró aquest hivern començaran les obres de la pacificació de la Nacional 2. Els bombers són relativament optimistes pel que fa a l'incendi d'Urés a la comarca aragonesa de la Cinco Villas. Tot i que està lluny de ser controlat, no ha augmentat el perímetre. Ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i s'han evacuat un miler de persones. Setena jornada consecutiva d'atacs entre els Estats Units i l'Iran, on hi ha almenys 7 morts i una desena de ferits. També 10.000 iranians que s'han quedat sense aigua pel bombardeig nord-americà contra una desalinitzadora. La Guàrdia Revolucionària ha bombardejat Bahrein, Kuwait i Jordània i ha amenaçat amb una ofensiva total. Dimiteix a Alemanya el portaveu parlamentari de la CDU, el conservador Jens Spahn, per la polèmica generada pel fill que ha tingut amb un ventre de lloguer als Estats Units. Exconseller de Sanitat amb Angela Merkel, el seu propi partit i ell mateix s'havien oposat a la gestació subrogada prohibida a Alemanya. Coincidint avui amb els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes. Inclou dades de 37.000 persones. S'han extret de documents confiscats per les tropes franquistes després d'11 anys d'investigacions. I amb la mort amb motiu del centenari de la mort d'Autoni Gaudí, s'ha presentat el concert Arrels de Llum a la Basílica de la Sagrada Família amb les veus de Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols sota la direcció de Marc Díaz.
1: Esports.
2: A Esport en directe tenim en marxa la 14a etapa del Tour de França, 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marchemin-Feleran. De moment, a falta de més de 100 quilòmetres pel final de la cursa, tenim un grup de 5 escapats a gairebé 2 minuts del gran grup on hi és el líder, Tadej Pogačar. En bàsquet, la penya ha fitxat l'alè pivot nord-americà amb passaport italià Juan Cheatham, de 30 anys per una temporada. De la seva banda, el Girona incorpora Stanley Whittaker, base de 31 anys nord-americà, també per un any. I en futbol, avui s'estrenen 3 equips catalans a la pretemporada. A les 6, Girona, el Quatzià, a les 7, Castelló, Sabadell, i a les 8 s'estrena l'Espanyol al camp de l'Olot.
0: I pel que fa al temps, tarda molt càlida i xafogosa a prop del mar. Sol amb pols sahariana, bona mar en general, algunes nuvolades locals. Avís per calor nocturna a l'Alt Empordà, Montsià, el Baix Ebre. Demà diumenge farà una mica més de calor i encara més dilluns i dimarts.
1: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 3. Bona tarda, us informa Montse Garcia.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, avala les inversions de l'Estat a Catalunya, que xifra en 20.000 milions d'euros. Admet que en fan falta més, però demana deixar enrere la queixa i passar a la concreció. Tot plegat l'endemà que s'ha de saber és que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Illa assegura que aquests 20.000 milions d'euros són una xifra considerable, però no suficient, i fa una crida als partits catalans perquè el consorci d'inversions que ha pactat amb els republicans sigui una realitat.
3: Mou soroll, si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'Inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: Des de Junts, Jordi Turull ha respost avui a Illa dient que aquestes xifres són un escàndol en majúscules, però que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa. I l'autopista C32 al Maresme tindrà 4 noves sortides entre Taià i Calella abans del 2032. També es faran noves actuacions per pacificar l'N2, així com millores al transport públic per tenir més connexions entre els pobles i alhora amb Barcelona. El Departament de Territori ha presentat avui a Mataró un conveni amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que compta amb més de 380 milions d'euros. Aquest mes de juliol ja s'ha adjudicat la redacció dels projectes constructius de 3 nous enllaços de la C32, el de Taià, el de Premià de Mar i el de Cabrils-Vilassar de Mar. També es completen el d'Alella i el de Llavaneres. Les obres es preveu que comencin el 2029. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha explicat que els tres objectius principals de les inversions previstes.
4: 10.000 vehicles que passaven per la Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: Pel que fa a la pacificació de l'N2, que es vol convertir en un passeig de 40 quilòmetres, ja estan en marxa els projectes constructius de 19 trams diferents. S'hi faran carrils bici, voreres més amples i més aparcaments per accedir a les estacions de tren i autobús que connecten amb Barcelona. Els bombers són relativament optimistes pel que fa a l'incendi d'Urés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas. Tot i que està lluny de ser controlat, des d'ahir no ha augmentat el perímetre, que és de 80 quilòmetres. Els esforços dels equips d'extinció es concentren en les zones on el foc es pot estendre i arribar als nuclis urbans. El foc es va declarar dimecres, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i s'han evacuat un miler de persones de 6 municipis. No es descarta que s'hagin de desallotjar els habitants d'altres poblacions. Tot dependrà dels constants canvis de la direcció del vent, les altes temperatures i la baixa humitat, segons el director d'extinció.
5: En principio, la previsión es mejor que la de ayer. Nos queda todavía un día complejo, tanto por el aumento de temperatura y viento que tendremos, como sobre todo por ese viento cambiante. Estamos trabajando en intentar estabilizar el incendio, pero parece que las condiciones son más favorables que las de ayer, pero todavía pues hay que ser prudentes en cuanto a una valoración de cuándo podemos finalizarlo.
0: Hi treballen més de 400 efectius dels bombers. També preocupa l'incendi que crema Mier, la Guadalajara, i que continua sense control. Ja han cremat 5.400 hectàrees i s'han desallotjat 600 persones de 12 municipis. S'ha habilitat el poliesportiu de la localitat d'Humanes per acollir els evacuats. Pel que fa a Catalunya, avui hi ha 21 municipis catalans de 7 comarques en el nivell extrem d'incendis forestals. Són poblacions de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès. També està prohibit l'accés a 3 espais naturals: la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. A més, els agents rurals han activat el nivell 3 molt alt a 177 municipis de 17 comarques.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: 6 minuts i arribarem a un quart de 4 de la tarda. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia. Turull ha parlat davant el Consell Nacional de la Formació just després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'amnistia.
6: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti, tornarà a Catalunya.
0: Segons Turull, la sentència europea ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització, i afegeix que els jutges segueixen instal·lats en la revenja contra Puigdemont. Doncs l'Associació de Jutges Progressistes assegura que el Tribunal Suprem no té recorregut per tornar a Europa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió sobre l'amnistia. Una interpretació de la sentència totalment contrària a la que fan els jutges més conservadors, que asseguren que el que ha dit el TJUE no suposa l'aplicació immediata de l'amnistia. En declaracions a aquesta emissora, el portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, Edmundo Rodríguez Achustegui, ha dit que no creu que el Suprem vagi a Europa i s'ha mostrat així de contundent.
7: Que las dos sentencias que se han dictado es una auténtica desautorización de todos aquellos que han venido sosteniendo estos años que se estaba produciendo una afectación del Estado de Derecho, de manera que yo creo que es bastante improbable que eso suceda.
0: Per la seva banda, l'Associació de Jutges Francisco de Vitoria manté en un comunicat les seves reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia al marge del que ha dit el TJUE. Afegeixen que no suposa una aplicació immediata ni incondicionada de l'amnistia als líders del procés i també afirma que el Tribunal Constitucional no és un tribunal de cassació del Suprem. I sobre l'aplicació de la llei d'amnistia també n'ha parlat la secretària general de Podem, Ione Belarra, que ha carregat contra el Partit Popular per no acceptar la llei en tota la seva integritat, tot i l'aval de la justícia europea. Avui, que fa 90 anys del cop d'estat per derrocar la República, Belarra acusa els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
8: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
0: I avui els comuns han fet l'últim Consell Nacional abans de les vacances d'estiu. La coordinadora nacional de la formació, Candela López, ha avançat que continuen les negociacions per fer una coalició d'esquerres de cara a les pròximes eleccions generals espanyoles.
9: Avui us podem afirmar que estem treballant i que tenim taules de treball amb totes les forces polítiques que vam configurar la coalició del 2023, Més, Compromís, Xa, Partido Verde i Podemos. Per tant, avui puc afirmar també que no tenim res tancat, però també que és important, doncs, que hi ha la voluntat de totes aquestes forces polítiques de treballar conjuntament com haurien de ser les bases d'aquest projecte futur. Crec que és un pas endavant.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Doncs bé, ho sentíem fa un moment, fa 90 anys de l'inici de la Guerra Civil i coincidint amb aquesta commemoració, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret sobretot dels papers de Salamanca i després d'11 anys d'investigació. El cens inclou 37.000 noms de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè aporta dades molt precises.
10: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades. I penso que és un exercici d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil i que es van retornar a la Generalitat el 2006, que es coneixien com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna o unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que les dues entitats valoren molt positivament, ho diu la directora de l'Arxiu, Pilar Cueva.
11: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
0: Amb l'inici de la guerra, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Arquitectura, natura i música es conjuguen en el concert Arrels de Llum que ha tingut lloc a la Basílica de la Sagrada Família per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec, un recorregut sonor que ha anat des del segle XIV al XXI amb les veus de Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererol sota la direcció de Marc Díaz. Ens ho explica la Marta Díaz.
12: La Basílica de la Sagrada Família s'ha convertit en un escenari d'excepció d'aquest concert commemoratiu a Gaudí, al Grec i a Montserrat. Maria Arnal.
13: M'encanten aquestes com aquests jocs de miralls, no? Que té aquesta construcció també està construïda en pedra de Montjuïc, no? A Montjuïc i al Grec i m'encanta com és un dia especial.
12: En un recorregut simbòlic, emocionant i espiritual per cançons dels últims 7 segles, des de l'Arbre no ho sap d'Enric Gispert.
14: L'arbre no sap.
12: Fins a morir, de Maria Mercè Marçal, que ha tancat el concert.
14: Morir.
12: O Que me quiten, de la mateixa Maria Arnal.
14: Que me quiten lo que soy.
12: o l'estrena mundial de l'obra Arbor Lucis del compositor Josep Maria Guix. Maria Arnal i Lídia Pujol, acompanyades del Cor Cererols i sis músics, han convidat els 2.000 assistents a un viatge coral des de les arrels a la llum, de les pedres de Montjuïc, de les parets, al bosc de les columnes i els vitralls. Han estat els eixos d'aquest muntatge que han elevat els assistents a la torre més alta del temple en una nit emocionant que quedarà gravada a la història del grec.
0: Passa gairebé un minut d'un quart de quatre de la tarda.
1: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
15: Ambient molt calorós, novament, canícula, xifres que han arribat a superar els 37 graus, per exemple, a l'Alt Empordà, Cabanes, ha arribat als 37,5, 36 a Girona, també a Sant Salvador de Guardiola, a Cassà de la Selva, Anglès, al Dover, a Torroella de Fluvià, 35 graus, bé, molta calor, encara pot pujar més la temperatura, sobretot a comarques d'interior, alguna xifra arribarà als 38, al Pla de Lleida, també 37-38 a la Conca de Tremp, interior de a les Terres de l'Ebre, a la Noguera. Bé, molta calor en un dia també de xafogó marcada, sensació d'humitat elevada a molts sectors de la costa i del prelitoral. A matí hem tingut alguns núvols baixos a la costa de Tarragona, Terres de l'Ebre, també a la tarda alguns en tindrem cap al Pirineu, i al Pirineu algun ruixat molt local podria arribar a caure. Demà la temperatura encara pot pujar una mica més a comarques interior i al Pla de Lleida podríem arribar als 39 i localment als 40. I sembla que la calor encara s'intensifica més dilluns i dimarts, quan novament es poden assolir i més fàcilment els 40 graus, el Pla de Lleida, també la Conca de Tremp, possiblement també l'interior de les Terres de l'Ebre, hi ha algun valor apropar-se a la Catalunya central.
1: A 3CAT Info,
16: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
17: Jo me fui arrinconando ahí.

0: iranians s'intercanvien atacs per setena nit consecutiva, aquest cop també contra objectius civils. Al país persa hi ha almenys 7 morts i una desena de ferits. També 10.000 iranians que s'han quedat sense aigua pel bombardeig nord-americà contra una dessalinitzadora. Per la seva banda, Teheran ha bombardejat bases militars nord-americanes a Jordània, Bahrein i Kuwait, el país més perjudicat per l'ofensiva d'avui. Els atacs han afectat objectius civils i infraestructures essencials. Els bombardejos iranians han provocat un incendi en una planta elèctrica i una dessalinitzadora. També ferits i danys importants en una planta petroliera. Lluny de baixar el to, la Guàrdia Revolucionària ha amenaçat amb una ofensiva total i ha advertit als països de la regió que respondran als atacs que els Estats Units facin des de les seves bases. Davant la situació actual, Israel ha deixat aterrar avions cisterna nord-americans perquè puguin repostar. Per cert, que el preu del petroli ha pujat al nivell més alt de l'últim mes des de la represa de les hostilitats. Ucraïna torna a exhibir múscul amb drons que arriben a centenars de quilòmetres de les seves fronteres. Aquesta matinada, Kiev ha atacat uns magatzems pròxims a Moscou de la companyia de comerç electrònic més important del país, a qui acusa d'enviar material al front de guerra. L'incendi al centre logístic, conegut com l'Amazon Rus, ha provocat almenys 8 morts i una vintena de ferits. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. El president Volodymyr Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. També hi ha 3 persones ferides i danys en diverses infraestructures portuàries. A Gaza, 3 persones han mort avui en un bombardeig israelià a la capital de la franja en una nova vulneració de l'alto el foc per part d'Israel. Sentim el pare d'una de les víctimes.
1: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: El Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, assegura que 16 palestins han mort en atacs israelians les darreres 24 hores, la meitat de les quals ahir en un bombardeig durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut la vida des que va entrar en vigor la treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Israel ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I creix l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular a Jerusalem. Una cafeteria que obre en sàbat, el dia de descans setmanal en el judaisme, és l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Jerusalem, Jordi Brascó.
2: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
3: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
2: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem, una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Wharton, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
4: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
2: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós i Tamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: I Donald Trump amenaça el Canadà amb més aranzels pels centenars d'incendis als boscos canadencs que contaminen l'aire de ciutats nord-americanes com Washington o Nova York. El president nord-americà acusa de negligent amb els boscos el primer ministre, Mark Carney, que no li ha respost. Les autoritats temen que la pol·lució pugui afectar la final del Mundial de Futbol, que demà juguen a Nova York, Espanya i l'Argentina, si bé les últimes previsions apunten a una millora de l'aire.

0: Ja hi ha més de 1.300 centres educatius arreu de Catalunya adherits a la iniciativa de no fer sortides escolars al curs vinent per reclamar una millora de les condicions laborals. Davant d'aquesta iniciativa, les cases de colònia reclamen al govern una concreció de les ajudes econòmiques al sector per normalitzar la greu situació per la qual estan passant. Aquest dilluns, representants de diverses entitats del sector del lleure reuniran novament amb el Departament d'Empresa per reclamar a la Generalitat una regulació específica del sector. Així ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
1: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montes, tot i assegurar que es troben en la pitjor situació possible, confia que les cases de colònia rebin un repunt de reserves a partir de Nadal.
1: Un possible escenari positiu seria que cap al segon trimestre, és a dir, enllà de les festes de Nadal, diguem-ho així, o de l'inici de l'any del 2027, es capgirés una mica la situació i pogués començar i reactivessin les reserves.
0: Davant de l'anul·lació i l'absència de noves reserves, també demanen que les ajudes econòmiques anunciades pel govern per ajudar les empreses de lleure es concedeixin el més aviat possible i no s'esperi acabar la temporada perquè hi haurà moltes empreses que no es podran recuperar.
2: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
3: Bona tarda. Es porta en directe perquè tenim en marxa la 14a etapa del Tour de França, avui amb un recorregut de 155 quilòmetres, amb tres ports de primera categoria i un de segona. Ara mateix queden uns 85 quilòmetres pel final de l'etapa i els escapats tenen 3 minuts de marge sobre el grup principal on està el líder Tadej Pogacar. Però alerta perquè un dels escapats és Pidcock, que ahir va aconseguir també amb una fuga situar-se quart a la general i ara mateix li treu 1 minut i 10 segons més als principals favorits, a Pogacar, a Vingegaard. Per tant, estaria en situació de seguir escalant posicions al podi. Parlem de futbol ara. Resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid dient que no vendran a Julián Álvarez al Club Blaugrana ni per 100, ni per 150, ni per 200 milions d'euros. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Jo respecto l'opinió de tothom. L'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
5: Finals de juliol, potser, o què?
4: Segurament serà així, sí.
3: Unes paraules que responen a les del màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gilmalí, en un vídeo a les xarxes publicat ahir.
2: 3CAT Info.
3: D'altra banda, Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
4: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
3: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia. Lamine Yamal, per cert, estarà en plenes condicions per la final de demà després d'entrenar-se ahir amb normalitat amb els companys. D'ell n'ha parlat Leo Messi, que ha mencionat la ja icònica foto de l'astre argentí banyant el mataroní quan aquest era un nadó.
6: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
3: Un Messi que també ha declarat que continua estimant el Barça.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Abans de la final del Mundial de demà, avui es jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami i a partir de les 11 de la nit. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però que el competiran. Sentim el tècnic anglès.
5: Nobody of...
7: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar a la final i ho hem donat tot per arribar a la final, però el jugarem professionalment, és clar.
3: Pel que fa al futbol de clubs, avui s'estrena l'Espanyol amb la disputa del primer partit a la pretemporada. L'equip de Manolo González jugarà a partir de les 8 contra l'Olot al municipal de la localitat Garrotxina, un conjunt blanc i blau que aquests dies està fent una estada a Navata, a l'Alt Empordà. En parla Roberto Fernández.
8: La verdad que tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos y tal, y también ganas de ver mucho de los pericos.
3: Ahir al vespre el Barça va anunciar que disputarà un torneig triangular a Itàlia el 8 d'agost. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Udinese, equip local, i al Nottingham Forest anglès.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: També inaugura avui la pretemporada al Girona a les 6 de la tarda a la ciutat esportiva gironina contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita, un partit que s'emetrà per Esport 3. Un Girona que avui ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. I s'estrena també el Sabadell, que recordem torna a la segona divisió aquest curs 2026-2027. Els vallesans tenen el seu primer partit a les 7 de la tarda a la ciutat esportiva del Castelló, un club que es trobaran durant la temporada.
2: 3CAT Info.
3: I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 2:15, informacions destacades a aquesta hora. Salvador Illa creu que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya, però reclama passar de la queixa a la feina amb el Consorci d'Inversions. Recordem que el 2025 el govern espanyol va destinar a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. Junts ho considera un escàndol. El Departament de Territori anuncia diverses actuacions per pacificar l'N2 a l'altura del Maresme i la construcció de 4 noves sortides a la C32 entre Alella i Calella abans del 2032. Ja s'han adjudicat la redacció dels projectes d'aquests enllaços i a Mataró aquest hivern començaran les obres de la pacificació de l'N2. I els bombers són relativament optimistes pel que fa a l'incendi d'Orés a la comarca aragonesa de las Cinco Villas, tot i que està lluny de ser controlat. No ha augmentat el perímetre, ja han cremat més de 15.000 hectàrees i s'han evacuat un miler de persones. Barcelona celebra aquesta tarda la gran manifestació del Pride amb una crida a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ i més, sota el lema Totes les realitats, un sol orgull. I a partir de 3:15 us explicarem que en una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. Són dades de l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'Estat.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, que ens destaques a aquesta hora? Bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs que tenim a marxa la 14a etapa del Tour de França, 80 quilòmetres per l'arribada. Els escapats tenen més de 3 minuts sobre el grup principal i alerta el britànic Pidcock perquè hi va escalar fins la quarta posició i ara mateix es troba en disposició de situar-se en posicions de podi. També avui en futbol, lluita pel tercer i quart lloc al Mundial entre Anglaterra i França i s'estrenen 3 equips catalans a la pretemporada. A les 6, Girona al Cadixa, a les 7, Castelló-Sabadell i a les 8, l'Espanyol al Camp de l'Olot.
0: I tarda molt càlida i xafogosa a prop del mar. Sol amb pols sahariana, bona mar en general, algunes nuvolades locals, avís per calor nocturna a l'Alt Empordà, Montsià i el Baix Ebre. Demà, diumenge, farà una mica més de calor i encara més dilluns i dimarts. Ara passen 2:30 de 2:15 de la tarda.
1: 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, avala les inversions de l'Estat a Catalunya que xifren 20.000 milions d'euros. Admet que en fan falta més, però demana deixar enrere la queixa i passar a la concreció. Tot plegat l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Illa assegura que aquests 20.000 milions d'euros són una xifra considerable, però no suficient, i fa una crida als partits catalans perquè el Consorci d'Inversions que ha pactat amb els republicans sigui una realitat.
3: Mou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí. Però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'Inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: Des de Junts, Jordi Turull ha respost avui a Illa dient que aquestes xifres són un escàndol en majúscules, però que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa. L'autopista C32 al Maresme tindrà 4 noves sortides entre Taià i Calella abans del 2032. També es faran noves actuacions per pacificar l'N2, així com millores al transport públic per tenir més connexions entre els pobles i alhora amb Barcelona. El Departament de Territori ha presentat avui a Mataró un conveni amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que compta amb més de 380 milions d'euros. Aquest mes de juliol ja s'ha adjudicat la redacció dels projectes constructius de 3 nous enllaços de la C32, el de Taià, el de Premià de Mar i el de Cabrils-Vilassar de Mar. També es completen el de Alella i el de Llavaneres. Les obres es preveu que comencin el 2029. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha explicat els 3 objectius principals de les inversions previstes.
4: 10.000 vehicles que passaven per la Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: Pel que fa a la pacificació de l'N2, que es vol convertir en un passeig a 40 quilòmetres, ja estan en marxa els projectes constructius de 19 trams diferents. S'hi faran carrils bici, voreres més amples i més aparcaments per accedir a les estacions de tren i autobús que connecten amb Barcelona. I els bombers són relativament optimistes pel que fa a l'incendi d'Urés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas. Tot i que està lluny de ser controlat, des d'ahir no ha augmentat el perímetre, que és de 80 quilòmetres. Els esforços dels equips d'extinció es concentren en les zones on el foc es pot estendre i arribar a nuclis urbans. El foc es va declarar dimecres, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i s'han evacuat un miler de persones de 6 municipis. No es descarta que s'hagin de desallotjar els habitants d'altres poblacions. Tot dependrà dels constants canvis de direcció del vent, les altes temperatures i la baixa humitat, segons el director d'extinció.
5: En principio, la previsión es mejor que la de ayer. Nos queda todavía un día complejo, tanto por el aumento de temperatura y viento que tendremos, como sobre todo por ese viento cambiante. Estamos trabajando en intentar estabilizar el incendio, pero parece que las condiciones son más favorables que las de ayer, pero todavía pues hay que ser prudentes en cuanto a una valoración de cuándo podemos finalizarlo.
0: Hi treballen més de 400 efectius dels bombers. També preocupa l'incendi que crema a Mierla, a Guadalajara, i que continua sense control. Ja han cremat 5.400 hectàrees i s'han desallotjat 600 persones de 12 municipis. S'ha habilitat el poliesportiu de la localitat d'Humanes per acollir els evacuats. Pel que fa a Catalunya, avui hi ha 21 municipis catalans de 7 comarques en el nivell extrem d'incendis forestals. Són poblacions de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès. També està prohibit l'accés a 3 espais naturals, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. A més, els agents rurals han activat el nivell 3 molt alt a 177 municipis de 17 comarques. I 5 persones han resultat ferides aquest dissabte al matí a Lleida després de l'explosió d'un vehicle estacionat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre de l'Escorxador. L'incident ha passat cap a les 11 del matí i ha afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle. Un dels afectats es troba en estat greu i els altres 4 presenten ferides de menor consideració, 2 d'ells amb contusions. A hores d'ara, els 5 afectats es troben a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos d'Esquadra ja investiguen els motius de l'explosió. Les primeres hipòtesis apunten a la deflagració, hauria estat originada en un aerosol.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: 3:45 de la tarda. Barcelona celebra aquesta tarda la gran manifestació del Pride amb una crida a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, sota el lema «Totes les realitats, un sol orgull». La convocatòria vol reivindicar la diversitat i la cohesió del col·lectiu davant l'increment dels discursos discriminatoris i dels casos de la LGTBI-fòbia. En aquest sentit, el president del Pride Barcelona, Ferran Poca, defensa la necessitat de continuar sortint al carrer per fer visibles aquestes reivindicacions.
6: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és, sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
0: Enguany, la campanya també posa l'accent en la representació de totes les identitats i realitats que formen part del col·lectiu. Ho explica la directora de l'àrea social del Pride Barcelona, Maria Giral.
7: Es tracta aquesta campanya de donar visibilitat a tots aquests eixos de discriminació, a l'origen, discapacitats, edat o situació econòmica, perquè les polítiques públiques han de tenir aquesta mirada interseccional.
0: La marxa arrencarà a les 6 de la tarda a la plaça Universitat i baixarà fins a l'escenari principal, el passeig de Lluís Companys a l'Arc de Triomf. Tot plegat coincideix amb un moment clau per Barcelona, que rep la visita de diverses delegacions internacionals per avaluar la candidatura de la ciutat per acollir el World Pride l'any 2030. La capital del Baix Ebre torna a viatjar en el temps amb la Festa del Renaixement de Tortosa, que enguany compleix 29 edicions. La programació, amb una setantena de propostes culturals, aposta per nous espais d'interès històric per donar a conèixer el patrimoni a veïns i visitants. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquest esdeveniment té una repercussió econòmica a la ciutat que s'enfila fins als 7,7 milions d'euros. Tortosa, Ariadna Escoda.
8: De la setantena d'activitats del programa de la Festa del Renaixement de Tortosa, gairebé la meitat són novetats. Algunes, com el viatge històric o artístic pels túnels subterranis del Castell de la Suda, també han permès conèixer de primera mà un patrimoni renaixentista que normalment no està obert al públic. No és l'únic espai que es posa a disposició del públic per primer cop. Ho detalla el regidor de la festa, Jordi Jordan.
9: Hi ha espectacles al balneari del Porcà, l'antic Call Jueu, també recuperat recentment, a la mateixa catedral on ara es pot visitar els arcs botants i, per tant, pujar al sostre, o als Reals Col·legis, que és l'edifici renaixentista més important de Catalunya, i allà també s'ha fet una actuació en noves tecnologies sobre els tapissos renaixentistes de Tortosa, que avui dia estan a Nova York.
8: L'any vinent, la Festa del Renaixement arribarà a la 30a edició, xifra rodona. L'organització apunta que afegiran novetats al programa, si bé la recreació històrica seguirà sent un dels pilars de l'esdeveniment.

0: El Festival de Peralada a l'Alt Empordà celebra avui 40 anys amb una vetllada molt especial, amb una barreja de música, dansa contemporània i gastronomia que ha dissenyat el director d'escena Joan Anton Retxi. Serà la segona jornada d'un festival que va arrencar ahir al vespre amb un recital líric amb fragments d'òperes italianes i franceses del segle XIX. Peralada, Fèlix Martín.
1: Ha estat una arrencada, un inici de celebració d'aquests 40 anys, gairebé en petit comitè i amb només els 150 espectadors que ahir al vespre van poder gaudir d'un gran recital d'òpera a l'Església del Carme. Ho van fer màries italianes i franceses, amb la soprano Armonella Jaú i el tenor Benjamin Bernaima, molt aplaudits. Però fins al dia 9 d'agost passaran pel Festival de Peralada Sílvia Pérez Cruz, Jordi Savall, la veterana organista Montserrat Torrent o el trio Fortuny. Tots ells amb un tret en comú, d'una forma o d'una altra. El fet que també estan de celebració, ha destacat el director artístic del festival, Oriol Aguilar.
2: Acompanyar-nos d'amigues i amics, compositores, músics, creadors, que també estan de celebració. Des del trio Fortuny, amb els seus primers 10 anys, fins un debut importantíssim, 100 anys de Montserrat Torrent, que debuta amb aquesta edat del Festival de Peralada. I això ens fa molta, molta il·lusió. 85 anys del mestre Jordi Savall, 30 anys de carrera de Sílvia Pérez Cruz.
1: Aquest vespre es farà l'acte formal de celebració dels 40 anys amb un espectacle dissenyat especialment per l'aniversari. El festival tindrà com a colofó un concert fora de Peralada. Serà al Palau de la Música Catalana el dia 29 d'agost.
0: L'estació d'esquí de Boí-Taüll ha inaugurat aquest dissabte la tirolina doble més llarga de Catalunya, de més d'un quilòmetre de llargada. La nova infraestructura suposa una de les principals atraccions d'aventura del Pirineu, Boí-Taüll, Alba Mor.
3: La nova tirolina d'un quilòmetre de llargada se suma a la que es va inaugurar fa poc més d'un any de 200 metres. Iniciatives que serveixen per desestacionalitzar l'activitat turística a la Vall de Boí, més enllà dels mesos d'hivern. Així ho ha explicat durant l'acte d'inauguració del nou equipament el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Carles Ruiz.
4: La muntanya, quan s'acaba la neu, no tanca. I les estacions de muntanya de Ferrocarrils som la porta d'entrada a les muntanyes del Pirineu. I per això l'esforç que estem fent de mantenir aquestes activitats al llarg de tot l'any, d'intentar que d'aquesta manera ajudar a cohesionar el territori, a donar noves oportunitats i també a generar nous atractius, com en aquest cas la tirolina.
3: La nova tirolina permet la baixada de dues persones alhora per sobrevolar durant un minut i 10 segons el paisatge de les muntanyes del Pirineu.
0: I la Xina defensa un model obert i accessible d'intel·ligència artificial i reclama una participació més gran dels països emergents en la regulació d'aquesta tecnologia. Són els principals missatges que el país asiàtic vol transmetre amb la primera conferència mundial sobre intel·ligència artificial que aquest cap de setmana se celebra a Xangai. Coincidint amb la cita, la Xina ha presentat un model d'intel·ligència artificial gratuït que vol reduir la bretxa amb les tecnològiques nord-americanes. Una declaració d'intencions de Pequín que vol competir contra els Estats Units en l'àmbit tecnològic. Ahir la Xina, juntament amb països com Rússia, el Brasil, Indonèsia i el Pakistan, van firmar un acord per fer oposició al grup reduït d'empreses i estats que impulsen el sector liderat pels Estats Units.
5: El temps.
0: 3:15, ens acostarà la previsió per les pròximes hores, l'Enric Agut.
6: Dia de sol a bona part del país, però amb aquesta pols en suspensió que deixa una tonalitat una mica de cel blanquinós, una mica de cel tèrbol, tot i que està fent sol. També hem tingut núvols baixos a comarques de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, fruit de la humitat, encara hi són, cau algun ruixat mar endins, aquí a Catalunya el temps és tranquil. A la tarda encara poden haver-hi alguns estrats baixos trencats a punts de les Terres de l'Ebre, també cap a la Costa Daurada, núvols baixos, també algunes nuvolades al Pirineu. Difícilment deixaran algun ruixat i si en cau algun serà molt puntual. I calor, un dia càlid, un dia temperatures altes, semblants a les d'ahir, xifres que poden arribar als 37 o 38 onze en fili més, per exemple, a Lleida, ciutat. A la costa, molta, molta sensació de xafogor, litoral i al prelitoral. Demà, la temperatura encara podria pujar algun grau més a comarques d'interior. A Lleida podrien arribar als 38-39 graus. Ambient humit a la costa i sembla que la calor s'intensifica dilluns, dimarts, dimecres i poden tornar als 40 graus a les zones més càlides del país.
5: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
7: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
5: Aula Oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
7: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
8: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell, i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del Clínic.
9: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
8: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
9: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries. I sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
8: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola, que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
9: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
0: A Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat, i és que cada cop hi ha més gelateries de gustos i maneres de fer d'arreu del món. Ens ho explica el Roc Fargas en aquest reportatge amb el muntatge musical de Miquel Guiu.
10: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
11: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? El que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
10: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimo. Ell ens explica amb quins productes treballen.
12: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimo i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient associat amb el Japó. Nosaltres tenim el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera i umeboshi, i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sèsam torrat, i tot això ho portem del Japó. Jo
10: vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
13: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
10: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el cor
5: trencat. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 9 minuts i les 4, un dels grans aliats del canceller alemany, el conservador Jens Spahn, ha dimitit aquest migdia per la polèmica generada pel fill que ha tingut amb un ventre de lloguer als Estats Units. Feia dies que el cas del portaveu parlamentari de la CDU, que va ser conseller de Sanitat amb Angela Merkel, havia reobert el debat de la gestació subrogada, que està prohibida al país. El seu propi partit i fins i tot ell mateix havien condemnat aquesta pràctica per qüestions ètiques. Berlín, Jordi Regàs.
14: La imatge mostra dos homes somrient. És el compte d'Instagram de Daniel Funke. Al darrere, amb un carretó de nens, el seu marit, Jens Spahn. Som família, diu el Post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, s'ha limitat a donar-se per assabentat.
15: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
14: Gratulit. Spahn és un home clau dins la CDU. De fet, tothom li reconeix la influència sobre els grups territorials del partit que li fan confiança. Com a ministre de Sanitat, però, es va oposar a la regulació de la gestació subrogada a Alemanya. La contradicció l'han aprofitat els socis de la SPD per demanar que els conservadors reconeguin la doble maternitat en el cas de mares lesbianes. Stefanie Hubich, ministra de Justícia.
0: Me n'alegro que el portaveu del grup parlamentari de la CDU tingui descendència. Espero que ara tingui comprensió cap a la situació quan són dues les mares. Certament, això seria un bon pas per anar avançant.
14: Tot i que la gestació subrogada no està permesa a Alemanya, si el nadó genèticament és d'un dels dos pares, a la República Federal no es posen impediments per reconèixer la paternitat. Però que precisament un dels caps visibles de la CDU, la Unió Demòcrata Cristiana, hagi decidit recórrer als Estats Units per tenir un fill és una contradicció que ha reobert el debat a Alemanya.
0: A les Illes Balears, les autoritats han localitzat 27 persones que aquesta matinada intentaven arribar en pastera a la costa de Formentera. Aquesta nova embarcació se suma a les 3 que ahir van ser interceptades també a Formentera i a Cabrera, on anaven una setantena de migrants en total. Des de principi d'any ja són més de 3.000 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord d'Àfrica. I detingudes dues persones per robar joies valorades en 8.500 euros al barri de Gràcia de Barcelona. Els arrestats són un home de 36 anys i una dona de 25 que haurien fet els robatoris el mes de maig passat, aprofitant una distracció de la dependenta de la botiga. Segons la investigació, actuaven de forma coordinada, l'un vigilant els voltants i l'altre sostraient les joies. Tots dos havien actuat en altres localitats i se'ls havien detingut també a Reus, Tarragona, Girona i en algunes ciutats europees. De fet, l'home té una ordre de detenció europea emesa per les autoritats de Luxemburg per un robatori amb força en un domicili i tots dos tenen requeriments policials d'Àustria i França. La investigació continua oberta per determinar si els arrestats podrien estar relacionats amb altres robatoris similars.
5: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
16: Bona tarda. Tenim en marxa la 14a etapa del Tour de França, un recorregut de 155 quilòmetres amb tres ports de primera categoria i un de segona. Ara mateix queden uns 65 quilòmetres pel final de l'etapa i els escapats tenen una mica menys de 3 minuts d'avantatge sobre el grup principal, el grup del líder Tadej Pogacar. Però alerta perquè entre aquests dos grups se situa Tom Pidcock, que ahir va, amb una escapada també va aconseguir retallar molt de temps el líder i es va situar quart a la general, i ara mateix té un minut d'avantatge sobre Pogacar, Vingegaard i la resta de favorits. Per tant, podria encara escalar més posicions i pujar-se al podi, fins i tot si no canvia la cursa en el que queda de tarda, com diem, 65 quilòmetres pel final encara d'aquesta 14a etapa del Tour de França. I ja en futbol, resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid dient que no vendrien Julián Álvarez al club laurana ni per 100, ni per 150, ni per 200 milions d'euros. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
18: Finals de juliol, potser, o què?
17: Segurament serà així, sí.
16: Unes paraules que responen a les del màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del Club Matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, en un vídeo a les xarxes publicat ahir.
5: 3CAT Info.
16: D'altra banda, Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
18: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat. I això no és incompatible amb res, amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
16: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia. Lamine Yamal, per cert, estarà en plenes condicions per la final de demà després d'entrenar-se ahir amb normalitat amb els companys. D'ell n'ha parlat Leo Messi, que ha mencionat la ja icònica foto de l'astre argentí banyant el Mataroní quan aquest era un nadó.
19: La verdad que lo de esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien del Barça será el bien del Barcelona también.
16: Un Messi que també ha declarat que continua estimant el Barça.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
16: I abans de la final del Mundial de demà, avui es juga la final de consolació entre França i Anglaterra, a Miami, a partir de les 11 de la nit. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però que el competiran. Sentim el tècnic anglès.
20: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final i ho hem donat tot per arribar a la final, però el jugarem professionalment, és clar.
16: Pel que fa al futbol de clubs, avui s'estrena l'Espanyol amb la disputa del primer partit de la pretemporada. L'equip de Manolo González jugarà a partir de les 8 contra l'Olot, el municipal de la localitat garrotxina, un conjunt blanc i blau que aquests dies està fent una estada a Navata a l'Alt Empordà. N'ha parlat el seu davanter Roberto Fernández.
21: La verdad que tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos y tal, y también ganas de ver mucho de los pericos.
16: Ahir al vespre el Barça va anunciar que disputarà un torneig triangular a Itàlia el 8 d'agost. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Udinese, equip local, i al Nottingham Forest, anglès.
5: 3CAT Info.
16: També inaugura avui la pretemporada el Girona. A les 6 de la tarda, la ciutat esportiva gironina contra l'Alcadixa de la Lliga Saudita. Un partit que s'emetrà per Esport 3. I un Girona que avui ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. I s'estrena també el Sabadell, que recordem que torna a la segona divisió aquest curs 2026-2027. Els vallesans tenen el seu primer partit a les 7 de la tarda a la ciutat esportiva del Castelló, un club que es trobaran durant la temporada.
5: 3CAT Info.
16: I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Gené, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Xitam, de 30 anys. El nord-americà, amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al 2027. Per la seva banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whitaker, de 31 anys. Whitaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per una temporada.

0: Bé, doncs, com els dèiem, tot això neix divendres passat arran d'aquest comunicat que en el que Verds en Comú Podem Sitges anunciava la seva marxa, la seva sortida del govern municipal. Instants després, el comunicat d'Esquerra i Sitges Grup Independent amb aquests 9 punts que ahir els vàrem explicar, especialment contundent el punt número 4, i ahir en roda de premsa, ahir, i com es diu en aquests casos, hi vàrem posar veu les de Carme Gasulla, de Verds en Comú Podem Sitges, també acompanyar altres responsables polítics de la formació, i després, instants més tard, la roda de premsa que va oferir el govern municipal a través de la seva alcaldessa Aurora Carbonell i el portaveu de Sitges Grup Independent, David Martínez. Carola, bon dia de nou.
1: Bon dia,
0: avui sembla que t'he saludat 3 vegades. T'he saludat 3 vegades.
1: Doncs 3 vegades, no passa res.
0: No passa res, no, i encara hi hauria una quarta i ho faria encantat de la vida. Vinga.
1: Vinga, ens hi posem.
0: Ens hi posem.
1: Ens hi posem perquè avui el que escoltaran són totes les compareixences de manera íntegra perquè puguin d'alguna manera cadascú a partir d'aquí treure les seves conclusions, que no serà fàcil, ja els hi avanço, perquè uns diuen blanc i els altres diuen negre i aquí desllorigar això...
0: Com acostuma a passar en aquests casos,
1: Serà complicat. Comencem per... Ho farem de manera cronològica. Verds en Comú Podem ahir a les 11 ja ens havia anunciat, va convocar una roda de premsa aquí al davant de l'edifici de l'Ajuntament. Va venir, òbviament, Carme Gasulla, va venir acompanyada, aquí escoltarem també del diputat i portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, i també del responsable de política municipal dels Comuns, Claudio Carmona, més enllà d'altres membres de Verds en Comú Podem a Sitges, de militants, i després de molt de públic, perquè hi havia molta expectació amb aquesta roda de premsa, i van venir molt de públic, alguns fent d'espia, allò entre cometes, és a dir, molta gent també a veure d'altres partits, d'altres formacions, per veure què és el que deien, i després, òbviament, públic encuriosit per la situació i per aquest anunci de sortida del govern municipal que van realitzar divendres. Què va dir Carme Gasulla? Doncs va venir a dir que marxaven del govern després d'una reflexió de dies, de setmanes, probablement, fruit de un incompliment del pacte de govern del 2023. Recordaran que el 2023 l'Aurora Carbonell va ser investida alcaldessa gràcies a un pacte entre els quals hi signaven Verds en Comú Podem Sitges a banda de Fets per Sitges, Sitges Grup Independent, i Guanyem, que també hi va donar d'alguna manera el vistiplau. Aquell pacte de govern incloia que l'últim any de mandat hi hauria un relleu a l'alcaldia i Carme Gasulla passaria a ser alcaldessa. El que diu Carme Gasulla és que aquest traspàs no s'ha produït perquè Esquerra Republicana de Catalunya i Sitges Grup Independent han incomplert el pacte. En què l'han incomplert? Doncs aquí, diguem que concreció no hi ha hagut. El que explica Carme Gasulla és, una, que la responsabilitat de trobar aquesta majoria que li permeti el vot favorable a aquest relleu a l'alcaldia, és a dir, a investir-la ella com a alcaldessa, se li va traspassar de manera unilateral a Verds en Comú Podem, cosa que Verds en Comú Podem considerava que era una cosa de pacte i, per tant, que s'hauria de fer de manera conjunta. Explica també, i l'escoltaran després, que diu que tot i així assumeixen, diguem, la responsabilitat i comencen a buscar aquesta majoria. I en aquestes negociacions de majories parlen amb Fets per Sitges i parlen amb el Margalló, que saben que és una regidora que va sortir del partit del PSC i, per tant, doncs, aquesta regidora, junt amb el regidor de Fets per Sitges, aquests dos regidors, permetrien la majoria, tenint en compte que a l'abril, i aquí és quan comença tot d'alguna manera a desmanegar-se, que a l'abril Guanyem per Sitges va fer un comunicat que molts no vam acabar d'entendre que venia de sobte jo a l'abril anunciant que no donaria suport a aquest relleu a l'alcaldia. Clar, aquell moment allò el que ja ens estava alertant és que aquest relleu no seria fàcil i que caldria trobar una nova majoria. Aquesta recerca de nova majoria és la que Carme Gasulla diu que se'ls ha traspassat la responsabilitat única i exclusivament a Verds en Comú Podem, que ells creuen que això no havia de ser així, però que tot i així l'entomen i busquen aquesta majoria, que parlen amb Fets per Sitges, parlen amb el Margalló, amb l'Helena Alonso, que posen, òbviament, les seves condicions, però que en portar aquestes condicions a Esquerra Republicana i a Sitges Grup Independent, el que es posen són impediments per part d'Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent. Per tant, qui diu Carme Gasulla? Ens demaneu que busquem la majoria, però quan la cerquem ens poseu impediment. Diu, i així és impossible arribar, diguem, fer construir aquest, poder permetre aquest relleu, sí, i per tant complir aquest pacte de govern del 2023 que teníem tot signat. Afegeix a més algun apunt que Carme Gasulla li dona molta importància i comenta que durant aquest procés de negociació Sitges Grup Independents hauria mirat de motivar un membre de Vers en Comú Podem perquè s'incorporés a les files de Sitges Grup Independents, cosa que no va dir traïció però d'alguna manera veu intolerable Carme Gasulla en tot aquest procés, i tot plegat fa que la formació política es trobi, es reuneixi i de manera conjunta doncs decideixin sortir del govern pel que consideren és un compliment d'aquest pacte del 2023. Pel que fa a les condicions que diu Carme Gasulla que Esquerra Republicana i Sitges Grup Independents van canviar, van modificar respecte al pacte, no les concreta pas, no concreta, no vol entrar en gaire detall. Li fem pregunta, també ho veuran, sobre aquest punt 4 del comunicat d'Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent, en el que diuen que entre les propostes per assolir aquesta nova majoria hi havia propostes que eren fregaven la il·legalitat o que podien posar en dubte l'honorabilitat de l'alcaldessa. Carme Gasulla tampoc no vol entrar en detall i diu que això és posar impediments i buscar excuses, i després passarem a explicar la part d'Esquerra, que si no t'avalarem. Això és el que explica Carme Gasulla ahir en roda de premsa a les 11 del matí aquí davant de l'Ajuntament.
2: Bon dia, gràcies als mitjans de comunicació, a les persones que ens acompanyeu i als representants de les diferents estructures de comuns que avui sou aquí. Avui compareixem com a organització. Som aquí els regidors de Verds en Comú Podem Sitges, ens acompanya el David Cid, diputat i portaveu del grup parlamentari Comuns al Parlament de Catalunya. Li agraïm molt la seva presència, com també el suport de l'organització en un moment polític especialment rellevant per al nostre espai, i afegiria especialment dur. Verds en Comú Podem Sitges compareix per comunicar formalment la seva decisió de deixar el govern municipal. Divendres vaig traslladar aquesta decisió a l'alcaldessa Aurora Carbonell i li vam agrair el treball compartit durant aquests 3 anys. També li vaig comunicar que la nostra sortida seria respectuosa amb la institució i responsable amb la ciutadania, com no podia ser d'una altra manera. Abans d'explicar els fets que ens han conduït fins aquí, volem reconèixer la feina dels treballadors i les treballadores de l'Ajuntament de Sitges, perquè durant aquests anys hem pogut comprovar directament la seva professionalitat, la seva implicació i el seu compromís amb els serveis públics. Verds en Comú Podem Sitges no entrarà en desqualificacions personals ni contribuirà a convertir una crisi política en un intercanvi de retrets. Sitges no necessita més soroll. Necessita conèixer els fets, les decisions adoptades i les responsabilitats polítiques que han conduït fins a aquest desenllaç. El pacte que va fer possible el govern del 2023, el juny del 2023, Esquerra Republicana, Sitges Grup Independent, Verds en Comú Podem Sitges i Fets per Sitges, es va signar per permetre la investidura d'Aurora Carbonell i la constitució d'un govern municipal. Aquell acord no era només un repartiment de regidories. Establia un projecte compartit, uns compromisos programàtics i un model de governança basat en la corresponsabilitat, la lleialtat i el compliment de la paraula donada. Entre els compromisos signats hi havia el relleu de l'alcaldia en el darrer any del mandat. Aquest relleu no era una aspiració personal ni una qüestió de càrrecs. Era una part expressa de l'acord polític que havia fet possible el govern. Durant 3 anys, Verds en Comú Podem Sitges ha complert la seva part del pacte. Hem garantit l'estabilitat institucional, hem treballat amb lleialtat i hem assumit les nostres responsabilitats de govern. Ens sentim molt orgulloses de la feina desenvolupada. Hem treballat amb la recuperació de l'Horta Can Fals, en la nova ordenació urbanística dels 482 habitatges de protecció oficial, en la defensa de les veïnes afectades per la situació dels pisos de la Caixa, en el projecte de reforma de l'escola Esteve Barratxina, en la protecció patrimonial del carrer 1 de maig, en la millora de les condicions laborals de les educadores de les llars d'infants municipals o en el projecte del Parc Climàtic de Can Robert, entre d'altres molts projectes. També hem impulsat polítiques d'acció climàtica, transició energètica, protecció d'espais naturals, educació, habitatge, drets civils, igualtat i transformació de model turístic. Parlem de fets, de projectes, de resultats. El problema no s'ha produït durant els tres primers anys de mandat. Ha aparegut quan ha arribat el moment de complir el compromís previst per al darrer any. En lloc d'abordar el relleu com l'execució d'un acord vigent, Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent van començar a tractar-lo com una nova negociació, qüestionant el pacte del 2023. Es van reobrir textos consensuats, van aparèixer noves condicions, es van modificar acords ja assolits i es van ajornar decisions necessàries. El que havia de ser el compliment d'un compromís signat es va convertir en una negociació permanent sobre si aquell compromís encara s'havia de complir i en quines condicions. La manca de majoria no és, per tant, el punt de partida d'aquesta crisi. És el resultat de la desatenció del pacte i de la falta de corresponsabilitat dels nostres socis. Totes les formacions signants teníem la responsabilitat de crear les condicions perquè el pacte es pogués complir. I aquesta responsabilitat corresponia molt especialment a Esquerra Republicana, com a formació que ocupava l'alcaldia i havia liderat la investidura del 2023, i a Sitges Grup Independent com a soci signant del relleu. Quan es va constatar que els suports del 2023 no estaven garantits, calia una actuació coordinada del conjunt del govern per reconstruir la majoria. Actuació que no es va produir. En el repartiment de les interlocucions, Esquerra Republicana va decidir traslladar-nos la responsabilitat. No sabem quines converses ha tingut en Guanyem Sitges. No tenim ni idea. Nosaltres sí que sabem que hem parlat en Guanyem Sitges, que vam traslladar una proposta d'acord, i la veritat és que Verds en Comú Podem no hem tingut aquesta informació suficient sobre si havia parlat Esquerra Republicana en Guanyem, quins objectius, quin contingut i quins resultats de les reunions mantingudes havien fet. Finalment, com deia, la responsabilitat d'aconseguir els vots que faltaven va recaure pràcticament en solitari sobre Verds en Comú Podem. Malgrat això, no vam abandonar la negociació. Vam obrir noves vies, vam mantenir converses amb altres forces polítiques i vam treballar fins al final per construir una majoria alternativa. No partíem d'una investidura ordinària ni d'una candidatura presentada sense acords previs. Estàvem intentant reconstruir una majoria per complir un relleu que ja havia estat pactat i signat el juny del 2023. Volem reconèixer públicament la predisposició, la paciència i el respecte mostrats per Fets per Sitges i el Margalló per Sitges. En dues formacions van plantejar propostes i demandes polítiques legítimes per poder donar suport al relleu. Verds en Comú Podem Sitges les va escoltar, les va estudiar i les va traslladar als socis de govern. Una part d'aquestes demandes afectava el conjunt de l'executiu i no podia ser assumida unilateralment per la nostra formació. Requeria compromisos d'Esquerra Republicana i de Sitges Grup Independent sobre prioritats polítiques, funcionament de govern i les actuacions del darrer any de mandat. Les respostes necessàries per fer possible aquest pacte no van arribar. Les exigències, les resistències i les noves condicions plantejades pels nostres socis han acabat fent inviables les possibles vies d'acord. La concatenació de fets és molt clara. Primer, no es van garantir les condicions per complir el pacte. Després, es va traslladar a Verds en Comú Podem Sitges la responsabilitat de buscar els vots necessaris. Això no va passar el juny del 2023. Finalment, no es van facilitar els compromisos que haurien permès obtenir aquests suports. I el que no pot ser és exigir una formació que construeixi una majoria i simultàniament impedir que es doni resposta a les condicions que poden fer possible aquesta majoria. D'Esquerra Republicana esperàvem el lideratge polític necessari per preservar el pacte i reconstruir els suports que havien fet possible la investidura d'Aurora Carbonell. Aquest lideratge no es va exercir amb la determinació, la coordinació i la transparència que la situació requeria. Expressar formalment la disposició a votar el relleu no era suficient. Això ja s'havia pactat el 2023. Calia treballar activament perquè fos possible i per facilitar els acords necessaris per completar la majoria. Pel que fa a Sitges Grup Independent, la situació va anar més enllà. Sitges Grup Independent va passar de signar el relleu el 2023 a qüestionar la vigència del pacte, reobrir els acords i condicionar-ne el compliment en noves exigències constants. A aquest comportament s'ha afegit un episodi que Verge en Comú Podem Sitges considera incompatible amb la lleialtat entre socis. El contacte del cap de llista de Sitges Grup Independent amb una persona del nostre espai polític per proposar-li que s'incorporés al seu projecte. Aquest fet es va produir mentre es negociava el relleu de govern i va confirmar el deteriorament de la confiança entre les formacions. Com es pot explicar que en plena negociació es proposi a un membre de la nostra candidatura que passi a formar part de Sitges Grup Independent? No parlem, per tant, d'una discrepància puntual, parlem d'una acumulació de decisions i actuacions que han eliminat la confiança política imprescindible per continuar compartint responsabilitats executives. La confiança no s'ha trencat en un sol dia. S'ha erosionat a través d'una successió d'incompliments, decisions unilaterals, noves condicions i faltes de corresponsabilitat. Verge en Comú Podem Sitges ha participat en totes les reunions, ha elaborat documents, ha acceptat modificacions, ha explorat les alternatives possibles, perquè hem defensat el pacte fins al final, el pacte amb el que creien i el que hem estat lleials fins al darrer minut. Però arriba un moment en què continuar formant part d'un govern significa normalitzar que els acords poden deixar de tenir valor quan arriba el moment de complir-los. El problema no és qui ocupa una cadira. El problema és si la paraula donada i els compromisos signats obliguen a totes les parts de la mateixa manera. La nostra sortida és una decisió política i col·lectiva, adoptada per coherència amb els compromisos adquirits davant la ciutadania. Hem preferit deixar el govern abans que renunciar a aquesta coherència. Verge en Comú Podem Sitges deixa el govern, però no abandona en cap cas el seu compromís vers Sitges. Des de l'oposició continuem treballant amb rigor, independència i voluntat de servei públic. Donarem suport a les iniciatives que siguin positives per al municipi. No exercirem una oposició de bloqueig, però tampoc concedirem xecs en blanc. Fiscalitzarem l'acció de govern i defensarem les polítiques d'habitatge, justícia social, educació, sostenibilitat, igualtat, transparència i bona governança que Sitges necessita. Volem agrair molt especialment el suport de la nostra militància i del conjunt de l'organització. Els regidors de Verge en Comú Podem Sitges no hem estat sols. Aquesta és una decisió compartida i forma part d'un projecte polític que continua plenament actiu.

0: A continuació, passo la paraula amb el David Cid, que és el portaveu del grup parlamentari, i després, si voleu, obrim un torn de preguntes.
1: Bé, en primer lloc, agrair-vos la presència. Voldríem fer tres consideracions. La primera és expressar des dels comuns, des del grup parlamentari i també des de l'organització. Tenim avui també amb nosaltres la responsable d'organització dels comuns, la Lídia Muñoz, i també el responsable de municipalisme, el Claudio Carmona, tot el nostre suport vers en Comú Podem de Sitges i en particular a la Carme, i per tant volíem ser avui aquí fent costat a una decisió que sabem que és difícil, però que nosaltres entenem, comprenem i expressem tot el nostre suport. La segona reflexió és que en un moment que ja no hi ha majories absolutes, en un moment en què les esquerres s'han d'entendre, els acords estan per complir-se, i especialment allò signat i la paraula donada. Hi ha un fet objectiu avui, i crec que és inapel·lable, que allò que es va signar el 2023 avui no s'està complint. Vull posar-ho perquè es pot estar d'acord o no amb els comuns, però nosaltres la paraula donada, la paraula signada, la complim. Això que passa avui passa a molts ajuntaments del país. Hi ha relleu d'alcaldies a molts llocs que depenen també dels vots dels comuns, alcaldies que estaven en mans dels comuns i que han passat, fins i tot en aquest cas, també a mans d'Esquerra Republicana. Això forma part de la normalitat democràtica i, per tant, nosaltres, insisteixo en això, en un moment en què les esquerres s'han de posar d'acord, és imprescindible que es compleixin els acords i la paraula donada. Nosaltres ho fem, reclamem a les altres formacions d'esquerres el mateix. I, finalment, posar en valor tota la feina feta i, no, des del grup municipal i, en particular, de la Carme. Jo crec que ho he vist directament, ho parlava ella ara. La Carme ha estat una persona molt compromesa i ho seguirà sent, especialment amb la lluita per garantir el dret a l'accés a l'habitatge a Sitges. Vull posar en valor especialment el paper que va tindre la Carme per intentar donar resposta a una situació molt complicada dels jugadors dels pisos de la Caixa. Crec que l'acord que avui no hi ha damunt de la taula, aquesta adquisició per part de l'Incasol, no hauria estat possible sense el seu paper. Em dono fe de la quantitat de trucades, també per augmentar el parc d'habitatge protegit, en aquest cas a Sitges, i especialment perquè també Sitges tingués la seva empremta en els pressupostos que hem negociat els comuns, no només aquest any, sinó també en els diferents acords dels suplements de crèdit i especialment en defensa de l'educació pública i la millora dels equipaments de la ciutat. La Carme és una persona compromesa, que no es rendeix mai, i estic segur que seguirà donant el millor per Sitges. I Carme, estic segur que ara comença una nova etapa, però estic convençut que el 2027 doncs tornarem amb més força al govern de Sitges. Tens tot el nostre suport, molta força i moltes gràcies.
2: Sí, per començar deies que Carme deia que ha arribat al punt aquest de parlar del relleu, que des d'Esquerra Republicana i des del grup independent es plantejaven noves condicions que no apareixien al 23. Quines eren aquestes condicions que no apareixien i que se'ls demanava?
0: Sí, no entrarem als detalls perquè estem parlant de documents que tenim i que doncs en el moment oportú es farem públics o no, formen part de les negociacions, però sí que era reestructuració vinculada amb accions de govern, personal, etcètera, condicions noves d'un pacte ja signat i que, evidentment, doncs, posava en qüestionament el pacte del 2023, allò que estava signat. Era renegociar constantment. En relació, per exemple, a l'actitud que han tingut tant Margalló com Fets per Sitges, una proactivitat i una predisposició per fer un debat polític i amb voluntat d'arribar a un acord, doncs no hem tingut aquesta impressió per part d'Esquerra Republicana de Sitges Grup Independent. Uh-huh. I, per tant, noves condicions amb un pacte ja signat.
2: Arran del vostre comunicat anunciant també aquesta roda de premsa, sabran que Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent també van emetre un comunicat més enllà, en el que d'una banda deien que la responsabilitat d'assolir aquesta majoria era exclusiva de Verds en Comú Podem, una que opina respecte a això, i d'altra banda hi ha un punt, en concret el 4, bastant demolidor, en el que parlen de decepció perquè al llarg de la negociació des dels comuns els va fer arribar documents, diu el text, llegeixo literal, que incorporaven plantejaments que qüestionaven la legalitat de determinats tràmits municipals i afectaven l'honorabilitat de l'alcaldessa i la professionalitat dels serveis.
0: Bé, començo. El que és un qüestionable és que el juny del 2023 tots vam remar per aconseguir que Aurora Carbonell fos alcaldessa. Això és inqüestionable. En canvi, quan s'havia de fer el relleu en aquest mes passat, en el mes de juny, això no ha estat així. Se'ns ha passat tota la

0: la corresponsabilitat. El que no pot ser és que tu traslladis la responsabilitat a només un grup del govern, que és el que ha de fer el relleu, i després et dediquis a posar més exigències amb aquells acords que s'havien de renegociar i s'havien de pactar. És a dir, aquí hi ha una contradicció. En el fons hi havia una voluntat de que aquest acord no tirés endavant, perquè es podia haver actuat de manera molt ràpida, com es va fer el juny del 2023. Per tant, doncs, tots aquests qüestionaments dels acords que estaven plantejant tant el Margalló com fets per Sitges, en el fons era un procés de negociació. Però hi havia, doncs, tot això que dèiem, una mena de veto per negociar segons qui. Per tant, era impossible pràcticament arribar a un acord, tot i que hem intentat fins al darrer minut que això doncs, fos possible justament per lealtat i per complir aquest pacte signat en el 2023.
1: I per què creieu que no hi havia voluntat?
0: Això no m'ho has de preguntar a mi, li has de preguntar. Les sensacions és que no hi havia voluntat, de tirar endavant el relleu. Com deia abans, la diferència entre el juny del 2023 i el juny del 2026 és que ja hi havia una alcaldessa d'Esquerra Republicana el juny del 2023, i ara no. Per tant, aquest canvi doncs, representava també moure la situació i, per tant, qüestionar, evidentment, el que s'havia pactat en el 2023.
2: Aquesta sensació de no voluntat de fer aquest relleu, fins ara no l'heu percebuda?
0: L'hem percebuda, evidentment, i per donar estabilitat i per seguir de manera lleial el pacte signat en el 2023, hem estat fins al darrer moment intentant que això es complís. Nosaltres sí que hem complert la nostra part, els nostres socis no.
2: Pel que fa a aquests documents que diu el comunicat d'Esquerra i Sitges Grup Independent, que diu que qüestionen doncs, l'honorabilitat de l'alcaldessa i que plantegen no, doncs, que no s'han fet de tot les coses bé, entenc que això té relació amb les propostes que arribaven des de Fets per Sitges i des del Margalló i en aquí es va produir com aquest xoc?
0: Jo crec que el xoc va venir molt abans, en el moment que es planteja no, l'opció de guanyem i no sabem què és el que passa entre la possibilitat que guanyem pugui fer costat al canvi i el comunicat. No sabem què és el que passa. El que s'ha explicat abans és que gairebé el mateix dia que guanyem emet un comunicat, el cap de llista de Sitges Grup Independent doncs va buscar amb una persona al nostre espai per proposar-li incorporar-se en el seu projecte. Això és un fet constatable i a més tenim el testimoni que evidentment no revelarem per respecte doncs, a la persona, i això és una manera d'entendre la política que per nosaltres va més enllà de la confiança, és un profund acte de deslleialtat.
2: A partir d'ara?
0: A partir d'ara, a seguir treballant per Sitges i sobretot a donar el millor de nosaltres mateixos, com sempre hem fet. Nosaltres continuarem treballant, continuarem aportant el millor de nosaltres. Pensem que Sitges necessita un govern que compleixi els acords, un govern amb el qual es tingui confiança, i és el que farem.
3: I com queda la relació ara per si s'hagués de pactar un govern semblant de cara a les eleccions després de les municipals de l'any que ve?
0: Mira, jo el que està clar que avui no és un dia per parlar del 2027, avui és un dia per justificar per què estem aquí. Avui és un dia trist per nosaltres, però també que penso que és un dia trist per Sitges, perquè el que posa en evidència és que hi ha partits que no compleixen els acords i no es pot confiar en aquells que no es compleixen. Què passarà el 2027? Nosaltres no som persones de grups de vetos i crec que en aquests moments la confiança està malmesa, molt malmesa, i el que passi en el 2027 ho abordarem el 2027, però hi ha molt camí a recórrer.
1: I durant aquest últim any de mandat, què? Què passarà aquí als plens? Intentaran tirar endavant propostes que arribin al govern?
0: Ens haurà d'explicar al govern quins projectes, quines majories i quins lligams estableix amb la resta de governs. Nosaltres ens hem dedicat a construir ponts. Altres s'han dedicat a fer murs. Avui neix un altre mur.
2: Més enllà del contacte que ha manifestat no? amb Fets per Sitges i amb el Margalló, ha pogut parlar i ha parlat en aquests dies amb la resta de grups de l'oposició?
0: No he parlat. No. Crec que han mantingut un respecte, cosa que agraeixo, perquè no són moments fàcils per nosaltres. I com deia, nosaltres volem fer el traspàs de manera educada, correcta, respectuosa, més enllà de declaracions que facin uns altres, que evidentment nosaltres no entrarem en aquest joc, perquè no és el nostre estil, no és la nostra manera. I a més a més penso que no li interessa a la gent de Sitges, que el que vol és que resolguin els seus problemes.
1: Sí. Clar, en aquest comunicat dels dos grups de govern que queden, han vingut a dir com que han interposat vostès els càrrecs per sobre el projecte.
0: Doncs mira, la prova de que això no és així és que marxen de govern. Aquesta és una prova. Si haguéssim avantposat els càrrecs per davant de tot plegat, avui continuaríem a govern, que és la situació més còmoda i més fàcil. I en canvi fem un acte de coherència, que és sortir de govern i renunciar als càrrecs. Acte més coherent que aquest, dubto que existeixi.
3: i aprofitant que hi ha un membre de la direcció dels comuns, hi ha hagut intent entre les dues direccions nacionals, Esquerra i dels comuns, per reconduir la situació?
4: Sí, per contestar a aquesta pregunta, soc Claudio Carmona, responsable de política municipal dels comuns. Evidentment que Esquerra Republicana és un dels socis prioritaris de governs municipals arreu de Catalunya i també a altres institucions, i per tant, per part nostra, igual que per part d'Esquerra Republicana, era l'objectiu de donar compliment als acords a Sitges, malgrat que hem tingut diferents visions de com s'ha donat la situació a Sitges, nosaltres instem a seguir treballant de forma conjunta per arribar a futurs acords. Ja s'ha explicat molt bé la situació concreta de la població i l'encís d'aquesta no efectivitat del pacte i del relleu a l'alcaldia com estava previst, però nosaltres instem, no només a Esquerra Republicana, sinó, com ja ha dit el nostre portaveu parlamentari, a totes les forces d'esquerres, a cooperar allà on sigui possible, sempre que sigui possible. Per tant, nosaltres, evidentment, que instem a Esquerra Republicana Nacional a seguir cooperant amb nosaltres. Gràcies.
2: Senyora Gasulla, la veig afectada.
0: Ho estic, perquè és una decepció molt profunda. Tenim molts projectes al darrere, hem treballat. Nosaltres reivindiquem aquests 3 anys de govern, hem actuat, com deia, amb tota la convicció, hem estat en moments molt difícils i vull afegir també un element personal, moments fins i tot que afectaven a la honorabilitat de la institució i de la pròpia alcaldessa, com és la declaració que va fer en el jutjat. Jo mateixa la vaig acompanyar a l'entrada, jo vaig fer fins i tot sense obeir les recomanacions que en feien arribar. Per tant, el compromís ha sigut màxim, la lleialtat ha sigut màxima i evidentment és un període que hem viscut de manera molt intensa, dels que ens sentim molt orgulloses i crec que hem fet una feina molt bona, però també és una decepció molt profunda des del punt de vista polític. Però no venim a parlar aquí de sensacions ni de sentiments, cadascú tindrà els que tingui. I la veritat, com deia, el més important no és el què, sinó és el com. Com es fan les coses, perquè al final el que queda és això, com es fan les coses, com arribes en aquest punt, i a partir d'aquí cadascú que assumeixi les seves responsabilitats i que pugui mirar els ulls a les persones quan passegi per Sitges sense cap problema.
2: Però en qualsevol cas, la sensació que li queda o el convenciment que li queda ara és que ha estat vetada?
0: Jo no parlaria de vetos, jo parlo de fets molt concrets, que és el que he dit, una concatenació de fets, és a dir, traspassar la responsabilitat a un únic partit, després posar totes les dificultats possibles i buscar un relat, perquè en definitiva al final tot el que hem vist en les darreres hores és buscar un relat, i no es tracta de buscar un relat, es tracta de parlar dels fets. El relat és el que haurà d'interpretar la gent de Sitges. Nosaltres el que diem a la gent de Sitges és que nosaltres som coherents, respectem els pactes i per això no val tot, ni tan sols a continuar en el govern amb aquestes discrepàncies i amb aquesta incoherència.
5: Escoltat, per tant, les intervencions ahir al matí de Carme Gasulla, també de David Cid, el diputat i el portaveu de Comuns al Parlament de Catalunya, i també les de Claudio Carmona, com dèiem, el responsable de política municipal dels Comuns. Això passava ahir, pels vols de les 11 del matí. Instants més tard, Carola, la roda de premsa que va oferir en aquest cas l'equip de govern a través de l'alcaldessa Aurora Carbonell i també David Martínez, el portaveu de Sitges Grup Independent, una roda de premsa en la que també s'havia denunciat també aquesta redistribució de cartipàs, òbviament,
2: fet,
5: més enllà de les consideracions que fessin tant Aurora Carbonell com David Martínez d'aquesta marxa dels comuns de l'equip de govern.
2: De fet, la roda de premsa estava convocada per anunciar el nou cartipàs. El que, òbviament, després els periodistes que ja hi érem, òbviament, li van fer preguntes en resposta, d'alguna manera, a les declaracions que una hora abans havia fet Carme Gasulla al carrer davant de l'Ajuntament. Però inicialment aquesta roda de premsa estava convocada única i exclusivament per anunciar el nou cartipàs, perquè, evidentment, la marxa de Carme Gasulla i també de Xavier Ripoll, és a dir, dels Verds en Comú Podem del govern de Sitges, representava una reorganització, obligava a redistribuir àrees de treball, carpetes, regidories, diguin-li com vulguin. I això és el que ahir van anunciar d'entrada l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, acompanyada, en aquest cas, com deies, David Martínez, portaveu de Sitges Grup Independent, i també del portaveu d'Esquerra Republicana, Albert Oliver Rodés, tot i que no va dir paraula. Com queda l'Ajuntament? Comencem, si et sembla, per aquí. Doncs sí. La reorganització queda de la següent manera. Habitatge, que fins ara ho duia Carme Gasulla, passarà, l'assumirà Aurora Carbonell, l'alcaldessa, juntament amb Urbanisme, que ja ho portava. David Martínez incorporarà les que ja té la regidoria d'Educació, que d'alguna manera torna a portar regidoria d'Educació, ja ho havia fet en anteriors mandats. Dani Martínez, regidor d'Esports i el recent incorporat a l'equip de govern per part d'Esquerra Republicana, després de la marxa de Jaume Monasterio, incorporarà la regidoria de Turisme, que fins ara conduïa Xavier Ripoll dels Verds en Comú Podem. Cristina Guiu hi sumarà la regidoria d'Acció Climàtica, Transició Energètica i Espais Naturals, bàsicament platges, parlant allò clar, s'ocuparà de les platges que fins ara s'ocupava Carme Gasulla, i la regidora Montse García passarà a dirigir la regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat, de la que se n'ocupava també Xavier Ripoll. Per tant, aquests 7 regidors, bé, no hem dit els 7 perquè n'hi ha que no incorporen regidories, sí, és a dir, ni Eva Martín ni Albert Oliver, però a hores d'ara tenim un govern amb 7 regidors, 4 sí. membres d'Esquerra Republicana Catalunya i 3 membres de Sitges Grup Independent, que s'han de repartir, òbviament, totes les àrees de govern. La roda de premsa era per comunicar aquesta redistribució de l'organització municipal, però òbviament van preguntar sobre aquesta marxa dels Verds en Comú del govern, i aquí va venir d'alguna manera, no sé si dir la sorpresa, però aquí ve la situació de que el relat, que ara parlava Carme Gasulla, no? el relat que planteja Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent difereix absolutament del relat de Carme Gasulla. Què diu Esquerra Republicana i reforça també Sitges Grup Independent? Doncs que ells no han modificat cap condició del pacte del 2023, que volien, és més, l'alcaldessa va insistir de manera reiterada que ja tenia moltes ganes de que fos Carme Gasulla l'alcaldessa, fins i tot arriba a dir que s'ho va creure ella abans que la pròpia Carme Gasulla, però diu que el problema ha estat que el Margalló, per tant, Elena Alonso, que és la regidora del Margalló, no ha donat suport a aquest relleu i, per tant, no hauria obtingut aquesta majoria necessària Carme Gasulla per poder secundar aquesta investidura de Gasulla com a alcaldessa. I el que ve a explicar Esquerra Republicana és que no es tracta res més que d'això, de que no han aconseguit la majoria i que per aquest motiu marxen i, d'alguna manera, tira encara a Gasulla que no compleixi aquest pacte quedant-se fins al final, com assegura que havia dit en moltes ocasions, que encara que no fos alcaldessa es mantindrien fins al final de la legislatura, i el que venen a veure és un càlcul electoral en aquesta sortida de govern, d'alguna manera abandó d'un govern que ja està en minoria, que no ha aconseguit aprovar uns pressupostos i que òbviament està en una situació complicada. Davant d'això, què hem fet nosaltres? Doncs hem intentat parlar amb Elena Alonso del Margalló, perquè òbviament Esquerra Republicana diu que tot surt, tot és fruit de que Elena Alonso no hauria donat aquest sí als comuns, tot i que els comuns agraeix en el seu comunicat i en la seva compareixença, agraeix, diguem, la predisposició del Margalló sempre en les negociacions. Què han dit des del Margalló? Què ha dit Elena Alonso? Doncs que estan preparant un comunicat i que no faran cap altra declaració fora d'aquest comunicat. No ha volgut dir absolutament res més, ni tan sols atendre'ns per telèfon. A l'espera estem, doncs, de rebre aquest comunicat del Margalló, que veurem si resol d'alguna manera el que entenem que el que pot passar amb aquest comunicat és que diguem que el Margalló doni la raó a uns o a altres. No, saber què ha passat no sé si ho sabrem mai, sincerament, però al final és molt, el que esperem tots és que el que digui el Margalló acabi de donar la raó a Esquerra Republicana i a Sitges Grup Independent, per tant, el govern dient nosaltres no anàvem a donar suport, o doni la raó als comuns. No sé si seran capaços de fer un comunicat en el que donin la raó als dos, que això la política ho té, eh? Que tenen aquesta habilitat de donar la raó a tothom i et quedes que no acabes de passar, però una mica el neguit o la curiositat o el dubte que ens ha quedat a tots ara és realment si el Margalló estava o tenia previst donar suport a aquest relleu a l'alcaldia Carme Gasulla o no. Perquè, i hem de dir-ho també, vam fer pregunta a l'alcaldessa i a David Martínez entorn a aquell punt número 4 del comunicat, sí, que era tan clarivident,
5: tan
2: no?
5: Contundent,
2: i tan contundent, efectivament, en el que deia doncs, que Gasulla i els comuns haurien presentat una proposta per a aquesta majoria amb alguns punts que fregarien la il·legalitat. Així ho va reiterar l'alcaldessa, va concretar en aquest cas bastant més, va dir que aquests punts tindrien a veure amb àrea d'urbanisme, sobretot referent a les botigues, per tant, deduïm que serien propostes provenents del Margalló, i que hi havia algunes peticions que fregarien o consideraven ells que eren il·legals, i que per tant van dir que no, que amb aquesta proposta, que aquesta proposta no la podrien acceptar. No sabem si el xoc ve d'aquí, si això porta el no del Margalló, no sabem com anar la qüestió i ens haurem d'esperar aquest comunicat del Margalló. En qualsevol cas, el govern presenta nou cartipàs i insisteix a dir que els comuns marxen perquè no han aconseguit una majoria, no pas perquè ells hagin incomplert un pacte.
5: Per tant, escoltem el que ahir explicaven d'una banda,
2: Aurora Carbonell i després David Martínez. David Martínez.
6: Bon dia a tothom i primer de tot moltes gràcies per ser aquí. Avui comparec davant vostra per presentar la nova organització del govern municipal de Sitges. Una reorganització que garanteix l'estabilitat institucional, assegura la continuïtat dels projectes que estan en marxa i reforça la capacitat d'aquest Ajuntament per continuar governant en plena normalitat. El missatge que avui us vull traslladar bàsicament és molt clar. Sitges té un govern, Sitges continuarà governant al servei de la ciutadania. Aquesta reorganització respon a una nova etapa en la composició del govern municipal. Com bé sabeu, aquesta nova etapa ve motivada per la decisió d'un dels grups que fins ara formaven part del govern que ha deixat a l'executiu. Vull començar expressant primer de tot el meu respecte per aquesta decisió. No la comparteixo i de fet no l'entenc quan els partits de govern, com són Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent, sempre hem donat suport a aquest relleu. Per tant, no entenem que hagin pres aquesta decisió, tal com ens han dit, per la negativa del Margalló a donar suport a aquest canvi. En democràcia, les diferents formacions polítiques prenen sempre les decisions en plena autonomia i aquest govern les respecta sempre des de la màxima normalitat institucional. La nostra responsabilitat és una altra. La nostra responsabilitat és, sobretot, garantir el dia a dia del municipi, que aquest dia a dia i aquesta feina no s'aturi. Els veïns i les veïnes esperen de nosaltres solucions als seus problemes, una administració que funcioni, un govern que continuï prenent decisions. I és en això on ens centrem i on ens centrarem tots els nostres esforços. Els compromisos adquirits amb Sitges es mantenen. El mandat continua amb els mateixos objectius que ens vam fixar des del primer dia. Un govern transformador, de polítiques transformadores, impulsar polítiques d'habitatge, millorar l'espai públic, reforçar els serveis municipals, dinamitzar l'economia local, avançar en sostenibilitat i continuar treballant perquè Sitges sigui un municipi amb més qualitat de vida per a tothom. Per garantir aquesta continuïtat, avui presentem ja la nova organització del cartipàs municipal, que, per cert, acabo de signar ara mateix. Aquesta redistribució de responsabilitats reforça la coordinació del govern, garanteix el funcionament de totes les àrees municipals i assegura que els projectes estratègics continuaran avançant amb el mateix compromís i amb la mateixa determinació. Les regidories actuals, les que, diguem, han quedat actualment, que estaven en mans de Comuns Verds, passaran turisme, passarà al regidor Daniel Martínez, drets socials i drets civils passarà a la regidora Lila García, habitatge passarà a mi mateixa, Aurora Carbonell, educació passarà al regidor David Martínez i transició ecològica i platges passarà a la regidoria de la Cristina Guiu. com bé podeu veure, són regidories que de fet tenen a veure ja, moltes vegades ho hem pensat també, per exemple, educació, tenint en compte que el regidor hi aporta joventut, infància, transició ecològica, tenint en compte que serveis urbans té sempre una feina allà a fer. Per tant, totes les regidories hem intentat que contactin amb altres que tenen molt a veure per fer aquesta feina transversal que estem fent. Vull agrair, això sí, la disponibilitat i el compromís dels regidors i les regidores que estan aquí, que ens acompanyen, que assumeixen avui nova responsabilitat, regidors i regidores de govern que han assumit aquesta nova feina. I ho fan sobretot amb vocació de servei públic, que és pel que tots i totes estem aquí, perquè són servidors públics, ho fan amb generositat, ho fan amb la voluntat sobretot de continuar treballant per Sitges des del rigor, la proximitat i el compromís amb la ciutadania. Moltes gràcies. Aquesta nova etapa també requerirà diàleg. El govern continuarà exercint la responsabilitat que li correspon, però ho farà amb la mà estesa. Buscarem acords, com hem fet sempre des de que vam començar aquesta legislatura, acords amb totes les forces polítiques que comparteixin aquesta voluntat de sobretot fer avançar Sitges. Els grans projectes de ciutat necessiten consensos amplis, perquè hi ha decisions que transcendeixen a qualsevol govern i a qualsevol mandat. Sempre hem entès la política municipal com un espai de construcció i no de confrontació. Continuarem actuant amb aquesta mateixa actitud, escoltant, dialogant, buscant consensos, treballant sempre, sense renunciar a la responsabilitat de governar. Vull traslladar també un missatge, sobretot de tranquil·litat a la ciutadania. Els serveis municipals continuaran funcionant amb normalitat, els projectes estratègics seguiran el seu curs i aquest govern continuarà prenent les decisions que Sitges necessita. La institució és sòlida i està preparada per afrontar aquesta nova etapa amb responsabilitat i amb eficàcia. Aquest govern afronta aquesta nova etapa, per tant, amb serenitat, amb responsabilitat i amb confiança. Repeteixo, els partits de govern, tant Esquerra Republicana de Catalunya com Sitges Grup Independent, hem volgut sempre complir el pacte del 2023 i fer possible aquest relleu a l'alcaldia. I per això ens ha sorprès molt aquesta marxa precipitada del Partit dels Comuns Verds. Els ciutadans i les ciutadanes ens demanen estabilitat, ens demanen eficàcia i ens demanen resultats. Aquesta és la nostra prioritat i aquesta continuarà sent la nostra manera de governar. Per sobre de qualsevol circumstància política, hi ha una obligació que no canvia, que és treballar cada dia per Sitges i treballar cada dia per la seva gent. Moltes gràcies. Ara, si teniu preguntes, aquí m'acompanyen també els portaveus dels dos partits polítics. Endavant.
7: Diuen que ens ha sorprès molt la marxa dels Comuns, deia ara l'alcaldessa. Ells, els Comuns, els han acusat com de no... Vaja, que la situació del canvi del codi l'havien d'assumir directament ells, no de liderar les negociacions, vostès també ho van dient, si no recordo malament, en el comunicat que va on signa divendres. Llavors, per què ens ha sorprès la marxa dels Comuns?
6: Ens ha sorprès perquè, com he dit, Sitges Grup Independent i Esquerra Republicana de Catalunya havien donat el nostre suport clar i penso que ens hem esforçat molt per complir precisament aquest pacte. I precisament divendres em va trucar la regidora Gasulla per dir-me que no tenien el vot del Margalló. És per això que no han fet, i fins i tot jo em vaig mostrar disposada que no passava res, seguim treballant perquè podíem seguir treballant perfectament i de fet ells mateixos ens van dir que si els grups de govern donaven suport no marxarien mai de govern, no? I per tant per això ens ha sorprès. Només vull deixar clar que penso sincerament que m'he cregut més jo que la Carme Gasulla seria alcaldessa que ella mateixa. Nosaltres hem fet tots els passos, recordem que el 6 de juliol vam anunciar que fèiem un ple extraordinari per fer aquest canvi. Penso que nosaltres més proactius i més clars no hem pogut estar, que evidentment un relleu d'aquests comporta temps, segur, però nosaltres des del mes de gener que estem esperant que arribés aquest canvi que havia de ser ara el mes de juny. Per tant, a nosaltres ens ha sorprès que després de que els partits de govern estem d'acord i que finalment sembla ser que és el Margalló, tal com ens han dit ells, qui ha dit que no, que ara marxin de govern, perquè no és la nostra responsabilitat, diguem, no?
2: Gasol, ja en aquesta roda de premsa no ha dit pas que el motiu fos que el Margalló havia dit que no, sinó que des dels socis de govern, per tant des de Junts, des de Sitges, Grup Independent i des d'Esquerra Republicana, s'havien posat impediments a tota hora davant de les condicions que sospitem o podem sospitar que posava tant Fets per Sitges com el Margalló. Entenc que no és així, no és aquest.
6: Això no és cert, podem explicar tot, com ha anat tot, però el que és clar és que aquí, jo diria que no des del gener, jo diria que des del mes de novembre, penseu que jo també sóc alcaldessa, jo també tinc una vida i jo també havia de saber si el juny me n'havia d'anar a casa meva o no, i per tant també hem insistit perquè aquest canvi fos ben fet amb temps, no? El que va passar és que el mes de... Nosaltres hem fet unes reunions de seguiment del pacte, les vam fer el 2025, en vam fer dos, i tant a la primavera com a la tardor, quan arribava el punt de parlar del relleu, els comuns sempre deien que necessitaven més temps, cap problema. Nosaltres vam deixar tot el temps possible. Va haver-hi un punt d'inflexió quan Guanyem va dir que no els votaven, és veritat. Aquí va haver-hi un punt d'inflexió. En aquell moment nosaltres, Esquerra Republicana, i recordo que amb el David també ho vam comentar, vam convocar comuns per dir a partir d'ara què passa. Va ser silenci, ens van estar un mes sense dir-nos res. Entenc que estaven buscant els vots, però és veritat que en aquell moment va haver un silenci. Després d'això, al cap d'un mes, van venir amb una proposta que tenien de Fets i Margalló, que com hem dit, i nosaltres ho hem dit públicament, era una proposta per nosaltres, pels equips de govern, tot i que amb Sitges Grup Independent, després parlarà el David perquè ha tingut un altre... No han sigut tan transparents en aquest sentit, però sí que ens van fer una proposta que de fet nosaltres la tenim per escrit perquè ens la van fer arribar per escrit, però és que la pot veure tothom, que era una proposta, podríem dir, insultant, no? Ens demanaven una sèrie de... No era el pacte del 2023, era un nou pacte. Nosaltres no volíem un nou pacte. Nosaltres el 2023 vam firmar un pacte per unes polítiques d'esquerres transformadores que eren claríssimes. Si anaven a buscar algú altre, tenia que assumir aquestes polítiques d'esquerres i transformadores. El pacte que ens proposaven, hi havia alguns punts que ratllaven la il·legalitat, com per exemple arxivar documents urbanístics ja aprovats. Arxivar documents urbanístics. A nosaltres ens semblaven que eren coses absolutament il·legals. I ells també ho van reconèixer i ens van dir, comencem de zero, i així li van dir amb el David, que ho puc dir, comencem de zero, agafem el pacte del 2023 i tornem a parlar-ne. I en aquell moment, després de dos o tres converses més, va ser quan tant Esquerra com Sitges Grup Independent van dir que sí. En aquell moment ningú es va aixecar de la taula, que ens haguéssim pogut aixecar, però com érem plenament conscients que volíem fer aquest relleu i que volíem aquest canvi, nosaltres vam continuar asseguts a la taula i vam dir, comencem pel 2023, que és el pacte que teníem, i afegim el que aquests partits que volen donar suport volen posar, però que siguin, evidentment, propostes que siguin assumibles per tothom. Per tant, nosaltres entenem que nosaltres no hem canviat mai el pacte, ells sí que proposaven un nou pacte, nosaltres no, nosaltres volíem el pacte del 2023 i entenem que si algú t'ha de votar, evidentment demanarà alguna cosa a canvi, però ha de ser alguna cosa a canvi assumible, legal i hi ha algú, evidentment, normal. Per tant, nosaltres no entenem que ara, quan vam fer aquest nou pacte, vam tornar al del 2023 i estàvem nosaltres tots d'acord, evidentment entenc que se'n van anar a Fets, que pel que em van dir els havien dit que sí, i després van anar al Margalló i els hi han dit que no. I per tant, nosaltres no ens podem fer responsables del seu fracàs, perquè al final han sigut ells que no han trobat. Nosaltres no ens podem fer responsables. I ha de quedar claríssim que els comuns van portar un pacte nou i ells ara s'aixequen de la taula i marxen. Per tant, nosaltres no estem d'acord amb les maneres que han tingut, que crec que és molt poc responsable marxar de govern quan els teus companys t'estan donant el suport i t'han dit per activa, per passiva, posant una data i tot en un ple per fer el relleu. Per tant, com us he dit al principi, aquest canvi d'alcaldia jo tinc claríssim que me'l creia més jo que la Carme Gasulla.
8: Quan aquestes mesures que qüestionaven la legalitat d'algunes mesures que es proposaven, la roda de premsa que ha fet ara ho ha negat ella, i em sembla que s'ha referit que són excuses que heu posat vosaltres per tal de construir el relat. I en quins punts o propostes concretes d'aquests textos eren els que posaven en dubte la legalitat de l'Ajuntament?
6: Mira, un d'ells ho tenim per escrit, ho tenim per escrit, però un d'ells era que des d'urbanisme s'actués amb legalitat. només faltaria, i fins no fa molt precisament l'inici d'aquesta legislatura la regidora d'urbanisme era la Carme Gasulla, un era aquest, i sobretot eren temes urbanístics, entenc per botigues que hi ha molts interessos urbanístics, i un altre era arxivar expedients amb noms de l'expedient, no el direm aquí, però posa el nom de l'expedient concret que s'havia d'arxivar urbanísticament. Això no és legal, no ho faríem mai nosaltres, no? I després altres punts que realment insultaven directament a l'alcaldia i insultaven la honorabilitat de la institució. Nosaltres no entenem, de fet els hi vam dir, no entenem com no heu passat un filtre abans de portar-nos això a signar. I ells mateixos ho van retirar de seguida. Amb el David li van dir, David, no et preocupis, comencem de zero perquè entenem que ens hem passat. Per tant, jo entenc que això no era assumible. No sé si vols dir...
9: Sí. Una mica seguint el fil de l'alcaldessa, que ja ho ha explicat força bé. En aquest sentit, com a... Ara. En aquest sentit, doncs, bueno, com a grup, doncs, en el moment en què sempre hem estat disposats a complir pacte, jo amb la senyora Gasulla com a partit ens vam reunir en el seu dia i ens vam mostrar doncs, disposats, evidentment, a complir-lo, com no podia ser d'altra manera. Sí que és veritat que hi ha un punt d'inflexió, que és quan guanyem, doncs, fa l'assemblea i comunica doncs, que aquest suport no el tindrà. I a partir d'aquí, nosaltres com a govern i com a partit enteníem que el més lògic i normal és que ens haguéssim assentat els tres grups i que per part dels Verds en Comú Podem doncs, haguéssim fet la proposta de què us sembla si anem a buscar o cercar aquests vots que ens falten, no? Perquè aquí jo crec que és un tema de tres partits de govern. No? Això no va passar i com ha dit l'alcaldessa, doncs, van anar passant el temps fins que ens vam trobar sobre la taula doncs, aquest acord fet amb FES i amb el Margalló, que doncs, bueno, creiem que era totalment inassumible i a més doncs, aquí parteix de la, bueno, hi ha una falta de responsabilitat, de deslleialtat amb els equips i els companys de govern i per tant nosaltres vam considerar que evidentment no podíem acceptar-ho en cap cas i per tots els motius doncs, que ha expressat, no?, l'alcaldessa. A partir d'aquí hi ha un procés on es para tot i comença de nou, diguem-ne, un altre espai, una altra part en la qual doncs, es genera un altre document treballat per Comuns i Esquerra, en el qual nosaltres tampoc participem. Doncs, en aquest sentit, nosaltres també estem molt, molt decebuts perquè se'ns ha menystingut i no se'ns ha tingut en compte, sent la segona força de govern amb tres regidores. I en aquest document nosaltres doncs, evidentment en el primer partim de que no donarem suport, però atenent a la voluntat i atenent a la responsabilitat com a partit, com a govern de facilitar aquest canvi d'investidura, doncs treballem moltes hores, plantegem una proposta que entenem que molt sensata i amb molt criteri i amb la voluntat doncs, que hi hagi aquest canvi d'alcaldia. I llavors doncs, bueno, aquesta proposta ens retorna i bueno, entrem en una fase en la qual doncs, no s'acaba de tirar endavant. Sí que és cert, doncs, pues, com deia l'alcaldessa, que sempre se'ns ha dit que en el cas de que no aconseguissin ells els vots de Fets o de Margalló, doncs entrarien igual, seguirien a govern, cosa que no ha succeït. I per tant nosaltres la nostra sensació com a partit i com a govern és que hi ha hagut una responsabilitat molt gran. Entenem que quan formes part d'un o assumeixes una responsabilitat, doncs penso que és important doncs arribar fins al final i bueno, com deia l'alcaldessa, doncs nosaltres tant Esquerra Republicana com Sitges Grup Independent, doncs assumirem aquesta responsabilitat, la mantenim, assumirem aquestes regidories que fins ara doncs, estaven en mans de Verds en Comú Podem i treballarem doncs, per Sitges fins al final de la legislatura com hem fet fins ara i que, com dèiem, no? I que la ciutadania estigui molt tranquil·la perquè donarem el 200% cadascú de nosaltres per poder tirar endavant.
10: Gràcies, Pere. regió, en el cas de Sitges Grup Independents, Gasull en aquesta compareixença també els ha acusat d'anar a un membre de Comuns i oferir-lo l'entrada al grup municipalista. Què ha de dir al respecte?
9: Pues per sort o per desgràcia, conec molta gent i parlo molt de gent i no diré el nom d'aquesta persona, crec que tothom coneix qui és, però amb aquesta persona fa molts anys que hi parlo, fa molt de temps que hi parlo, per renda política, evidentment, i és una persona doncs, bueno, que no ens hem d'enganyar, doncs, bueno, que dins del món doncs, sitgetà doncs, bueno, doncs, és molt conegut, però en cap cas li hem ofert entrar al nostre partit perquè diguem-ne que la decisió d'entrar o no a formar part d'un grup polític no és unilateral, en aquest cas meva, sinó que és una decisió compartida per part de totes i tots els membres que formen el partit. Però com deia, vull dir, penso que no és un fet, diguem-ne, destacable en aquest cas per prendre una decisió com la d'abandonar un govern. Penso que, com dic, vull dir, parlo amb molta gent i no és significatiu i en cap cas doncs, l'he ofert per entrar, sinó que són converses polítiques o del carrer i ja està.
1: Alguna cosa més? Si no, deixeu-me dir una cosa això, perquè jo sincerament no entenc quina excusa és això que té a veure que un propòsit és que no té absolutament res a veure. Jo només diria que a mi, i us ho dic molt personalment, em sap moltíssim greu perquè jo tenia claríssim aquest canvi, aquest relleu, tenia claríssim que la Carme Gasulla havia de ser alcaldessa i fins i tot tenia un punt de que em feia il·lusió que ella fos alcaldessa perquè la conec de tota la vida i havíem treballat perquè això fos així. Em sap molt de greu que se'n vagin d'aquesta manera dient això, quan els partits de govern ens hem matat perquè això es pogués fer, perquè el relleu pogués ser possible de la, encara que no hi havia guanyem, però ens hem esforçat moltíssim i a mi personalment em sap moltíssim greu. I el que em sap més greu és que sabeu que Sitges és molt complicat de governar, hi ha 10 partits polítics, és una ciutat que té els seus interessos polítics i els seus interessos econòmics i per tant hi ha moltes pressions i una vegada que hi ha un govern transformador que vol canviar coses, que realment toca el voraviu, han d'estar partits d'esquerra governant aquí, has d'estar treballant i que ara marxin, se'n vagin a l'oposició, que és la part més còmoda que hi ha per fer campanya, i ens deixin aquí, els que ens quedem aquí, Sitges Grup Independent i Esquerra Republicana de Catalunya, demostrem que som els que realment estimem Sitges i els que realment es creiem al servei públic i volem treballar. Els que marxen i se'n van a l'oposició per allà descansar o preparar-se demostren que no estan preparats per assumir aquesta responsabilitat, que és una responsabilitat molt dura, molt sèria, és veritat, perquè nosaltres estem aquí i que nosaltres no abandonem i nosaltres no marxem. I per això ens sap molt de greu, perquè les polítiques transformadores, les polítiques que de veritat volen canviar les coses, necessiten de gent responsable i necessiten de gent que realment es mulla pel seu municipi i per la seva gent.
11: Entenc que hi veieu doncs, càlcul electoral.
1: Sí, veig un càlcul electoral, veig un càlcul claríssimament electoral.
11: Abans d'aquest canvi, d'aquest punt d'inflexió que dèieu de guanyem, estava clar com s'havia de negociar, tenint en compte que ja estava en minoria, com s'havia de negociar amb l'oposició, és a dir, si éreu els tres, tots, o havia de ser només els comuns?
1: Bé, això també m'agradaria deixar clar que en tot moment els comuns han actuat de manera molt unilateral. El que comentava el regidor Martínez, que a Sitges Grup Independent els han deixat de banda, és veritat, però perquè ells ho van decidir. Comuns van decidir anar a parlar individualment amb els que fos. Quan Guanyem no van tenir el suport de Guanyem, és veritat que nosaltres entenem que havien d'anar a buscar el suport de les esquerres. I nosaltres entenem que sí que hi ha línies vermelles i que no s'havia d'anar a buscar qualsevol suport. Però Comuns va decidir que ells unilateralment anaven a buscar el que fos. Per tant, han fet la feina per separat. Nosaltres no estàvem d'acord, el David ho va dir en alguna reunió, va dir quan guanyem, va dir que no, ens havíem d'haver reunit tots i dir què fem ara, però en aquell moment els comuns van dir no, nosaltres anem a buscar els suports que siguin.
11: Però no estava pactat d'abans, eh?
1: No. Sí que tenim un acord que es diu que a l'acord de govern del 2023 ha de fer un seguiment i això unilateralment els comuns van ser els primers que ho van desfer.
7: I això que deien els comuns que vostès els han posat noves condicions a ells?
6: no l'entenc, perquè les condicions eren claríssimes. Hi havia un pacte el 2023, un pacte que era un acord que deia en habitatge farem això, en sostenibilitat farem això. Això era el pacte i això és el que volíem. Quan ells no tenen guanyem i van a buscar el margalló i fets, venen amb unes condicions inassumibles, com he dit, i per tant són ells que ens donen un nou pacte i nosaltres diguem, home, això és inassumible, tornem al 2023, no sé quines condicions es refereixen. Entenc que nosaltres diguéssim que no aquests temes que per nosaltres eren il·legals. Sí, doncs amb això, amb aquestes condicions, evidentment que vam dir que no.
11: Que Fets o Margalló entrés al govern era inassumible, també?
6: Fets o Margalló, en principi no podia entrar al govern, perquè està considerat un trànsfuga actualment, per tant no podia assumir una regidoria, i Fets no era una proposta exactament que feia, si no recordo malament, perquè era assumir sense tenir una regidoria, sense tenir condicions de regidor, o algo així. Però és igual, de totes maneres, nosaltres és veritat que no volíem que entressin de regidors, però és que Margalló ja no podia assumir una regidoria.
11: I enteneu que el que s'estava pactant o que proposava Comuns era una cosa totalment diferent a la del 23, un pacte totalment diferent.
6: Bueno, exacte, era un pacte on Fets i Margalló, a canvi de donar el seu suport, demanaven una sèrie de coses que moltes eren inassumibles pel govern, però per això nosaltres hem dit tornem al 2023, nosaltres ja teníem un pacte de govern i el pacte on Fets també hi era, no entenem per què han de fer noves propostes, no? El Margalló, que no hi era, podria demanar coses, segurament, però evidentment el que va proposar, però després van anar canviant. Quan vam tornar al 2023, més o menys vam arribar a un acord, es va baixar, es va treure tots aquells punts que nosaltres creiem que no es podien assumir, però tots els altres els vam assumir, els va assumir Sitges Grup Independent, els va assumir Esquerra Republicana. Per això dic, nosaltres ja vam fer ara l'esforç d'entenent que si vas a buscar un vot et demanaran alguna cosa, ho entenem perfectament, per tant nosaltres ja vam dir que estàvem d'acord. I repeteixo, les paraules de la Carme Gasulla va ser, el Margalló ens ha dit que no entenc perquè ara no ho diuen, perquè el fet és que els hi falta el vot del Margalló.
9: Sí, jo volia comentar una mica la línia. Nosaltres quan vam fer una sèrie de propostes que estaven treballades en el document que es van presentar, se'ns van acceptar totes, per tant menys dos que després es van perfilar, però se'ns van acceptar totes. Per tant, no entenem que aquesta decisió, precisament, perquè si realment doncs, les propostes que nosaltres vam parlar i vam treballar com a partit prèvia treball amb Esquerra i Comuns, se'ls hi presenten i ens diuen que totes són acceptables, doncs no entenem aquesta decisió. I llavors és un tema molt, molt, molt personal, però també entenc, dona la sensació doncs, que en cap moment s'han cregut que havien d'assumir l'alcaldia, perquè penso que si ho tens clar la passa i tires endavant, no? I han anat dilatant molt tot fins a arribar al punt de convocar aquesta assemblea per tal de que l'assemblea ratifiqui aquesta decisió, no? Que també ens sap greu perquè al final, torno a dir, és una irresponsabilitat de cara a la ciutadania, de cara a la lleialtat institucional i de cara a la institució. Per tant, doncs, més que res perquè quedi clar que tot el que s'ha treballat, Comuns, o Verds en Comú Podem, estaven d'acord amb els punts que s'havien plantejat.
6: Només perquè veieu fins a quin punt estava tot lligat. De fet, molts sabeu que el programa de Festa Major està aturat precisament perquè vaig dir un moment, perquè si ha de sortir, que ja ha sortit potser amb l'alcaldessa Carme Gasulla, però perquè veieu que el 6 de juliol anàvem a fer el ple extraordinari del relleu. L'únic que nosaltres necessitàvem abans tenir per escrit, evidentment, els 11 vots que ells deien que tenien. Una cosa és que tu busquis 11 vots i que ofereixis el que sigui i que diguin que sí, però clar, després necessitàvem aquest acte públic. Per això no es va convocar el 6 de juliol, perquè segons ells els hi faltava aquestes assemblees del Fets o Margalló, però el 6 de juliol era una data que anàvem a fer el ple extraordinari per fer aquest relleu. Fins i tot ja havíem parlat com es feia la renúncia, com es feia el nou cartipàs, com havien de ser tots els canvis.
5: Les intervencions, com han pogut escoltar, de l'alcaldessa Aurora Carbonell, acompanyada també de David Martínez, el portaveu de Sitges Grup Independent. Aurora Carbonell, que apuntava aquesta data del 6 de juliol com la data que inicialment estava prevista per fer...
2: Sí, que passa que aquí...
5: El relleu, però bé, sí. En fi,
2: és que
5: va quedar a l'aire això del 6 de juliol.
2: Pues que, a més, ell ahir deia, nosaltres ja ho vam dir, que el 6 de juliol vam anunciar un ple, que hi hauria ple pel relleu de l'alcaldia tot plegat. El que va passar és que durant aquell ple ella va dir que el 6 de juliol probablement hi hauria un ple. Però quan, ara no recordo qui, algú altre del consistori va fer referència que seria el ple de relleu d'investidura, ella va tornar a agafar la paraula i va dir: jo no he dit que sigui del relleu d'investidura, he dit que serà un ple, no sabem de què. I aquí es va fer una mica la boja, saps? Vull dir que també aquí tothom juga a lo seu, perquè en aquell moment no, ella no va concretar que el ple del 6 de juliol, que en principi s'havia mig anunciat, fos aquest, tot i que òbviament tots els que assistíem en aquell ple,
5: sí, sí,
2: vam deduir que era el ple d'investidura, un ple que finalment no es va produir i no es produirà.
5: Aquesta tarda, a partir de les 6, com ja hem dit en començar el programa, roda de premsa del PSC, a través del que pugui explicar el seu cap de llista, Manu Rodríguez,
2: que s'estrena. Primera roda de premsa, sí, de Manu, sí, sí, Rodríguez com a portaveu del PSC.
5: I demà, doncs, la podran escoltar. De moment...
2: I pendents del comunicat,
5: sí, sí, del
2: Margalló. Pendents del comunicat del Margalló, i demà, amb qui ja hem confirmat que podrem parlar, és amb en Josep Maria Tubau, perquè aquí guanyem d'alguna manera, també té alguna cosa a dir amb aquell comunicat, recordem, a l'abril, anunciant que no donarien suport al relleu a l'alcaldia.
5: I de moment, com diu aquell, hasta aquí puedo leer. Carola, gràcies.
2: A tu.

0: parlàvem ara de tertúlia política jove, de la situació política actual. Com saben, Verds en Comú Podem de Sitges va anunciar dilluns la seva retirada del govern municipal, deixant el govern amb 7 regidors pertanyents a Esquerra Republicana de Catalunya i a Sitges Grup Independents, que també van fer roda de premsa posterior per explicar el nou cartipàs. Aquesta situació sorpresiva, d'entrada per molts, potser per altres no tant, doncs ha tingut doncs també d'alguna manera respostes, no? o comentaris d'altres partits polítics, i avui justament és el que volem fer, parlar una mica amb la resta de partits polítics, de moment amb alguns de la resta de partits polítics, per veure com veu una mica aquest escenari que se'ns planteja ara a poc menys d'un any per les properes eleccions municipals, que com saben seran el maig, el juny del 27,
1: el maig,
0: Joan?
1: El maig. El 26 o 27 de maig?
0: El 26 no, que és el meu aniversari, home. El 26
1: és
0: no.
1: És el diumenge que toca.
0: Aquí. Ja em va passar, sí, sí. Bé, mira, vaig néixer de municipal.
1: Va, mirem-ho.
0: Doncs això, en menys d'un any hi haurà eleccions municipals el 2027 i, per tant, diguem que ja s'estan fent moviments. No, no necessàriament aquest moviment ha de respondre això,
1: no
0: tot
1: sé,
0: i que hi ha gent que no ho veu.
1: No
0: et
1: sé si el 23 o el 30.
0: D'acord.
1: Que són els diumenges que toquen.
0: El 26 no, perfecte, no. Me'n lliuro. Joan, bon dia,
1: bon
0: de nou.
1: Dia, de nou.
0: Digues.
1: No, això, exacte, bàsicament la situació és la que planteges. Per una banda, hi ha hagut aquest trencament del govern municipal, el govern que queda conformat ara mateix per 7 regidors, per tant, doncs, passar de 9 a 7, això doncs trastoca en certa mesura perquè per aconseguir els vots positius o per tenir la majoria absoluta en l'aprovació de punts necessites 11, clar, si en tens 9 necessites només 2 més, si en tens 7 necessites més, però sí que és cert que quan ja estàs per sota del llindar de la majoria absoluta necessites sempre pactar. Aquesta és la situació. De fet, ahir Manu Rodríguez va dir que no ens havíem trobat mai. Jo recordo la segona legislatura de Pere Junyent, que encara em sembla que eren menys el govern.
0: Però Manu Rodríguez no vivia Sitges en aquella època,
1: és igual.
0: No ho recordar.
1: És a dir, que situacions hi ha, diguem que amb uns 40 i pico d'anys de...
0: N'hem viscut unes quantes, no?
1: Aquí ja en portem. Però bé, el que comentàvem, falta un any de legislatura. Aquest any es planteja o amb un govern amb més minoria de la que ja tenia o amb una alternativa que no es veu ben bé que surti per enlloc, tot i que doncs, és a la travessa, i com és a la travessa, doncs, així es planteja. D'entrada, més enllà de les valoracions, Junts farà valoració, ja anunciat...
0: Sí. Farà compareixença, encara no sabem exactament dia i hora, però sabem que si no és avui serà demà, hi haurà compareixença.
1: Els propers dies, sí. Per tant, doncs, Junts esperarem que faci la compareixença per saber doncs, quina és la valoració que en fan. Al Margalló hem demanat la valoració.
0: De fet, va ser els primers que vam demanar perquè, òbviament, Esquerra Republicana i Junts Grup Independents atribueix la marxa i la sortida de Verds en Comú Podem a la negativa del Margalló al suport a aquest relleu.
1: Correcte. I el que ens ha cridat l'atenció és que Elena Alonso ha declinat fer cap tipus de declaració i ens remet a un comunicat que ens arribarà.
0: Però que no ha arribat.
1: Però que no ha arribat. Bé...
0: On està pensant què dir.
1: Sí, clar, evidentment, tothom és lliure, però a la pràctica és interessant també doncs, saber la...
0: Sobretot poder... quan atribueixen al teu partit, d'alguna manera, un moviment com aquest, que és la marxa d'un dels socis del govern.
1: I entenem que l'important en aquest món no és només fer comunicats, sinó poder fer preguntes. I com a emissora, nosaltres entenem que hem de poder fer preguntes. Podem rebre comunicats i els llegirem, però és bo poder preguntar els dubtes que quedin darrere dels comunicats. I a la pràctica, doncs, diria que amb totes les formacions, finalment, podrem fer preguntes,
0: sí.
1: cosa que agraïm a la resta de portaveus. Doncs bé, més enllà d'aquests dos casos, que no sortiran avui pel que hem explicat, doncs tenim la resta. La resta, el PSC ahir convocava una roda de premsa, va ser una breu roda de premsa que no va ser de cap dels regidors del grup municipal actual, sinó del futurible, és a dir, del que serà el cap de llista de la formació a les properes eleccions municipals. Manu Rodríguez, diguem, vell com un negut de la política sitgetana, perquè va estar en dues legislatures com a regidor de Ciutadans, doncs serà el cap de llista del PSC, ja el vam saludar en el seu dia, i ahir doncs, ens convocava als mitjans a la tarda davant de l'Ajuntament per fer també la valoració de la formació, una valoració que bàsicament era la certificació del que entenen que el govern doncs, ja ha acabat el seu recorregut i que doncs, cal esperar el canvi a partir de l'any que ve quan hi hagi eleccions. Li vam preguntar, òbviament, si hi ha hagut algun moviment o hi ha alguna previsió de fer moviments per la cerca d'un govern alternatiu, i Manu Rodríguez va dir que en aquest moment no, i que de moment, doncs, bàsicament, era simplement certificar aquesta situació. Escoltem Manu Rodríguez.
2: Bona tarda. Bàsicament és per fer una valoració sobre la situació política davant la crisi institucional creada per el trencament del govern de Sitges. El govern de Sitges s'ha trencat, els comuns han abandonat el govern i han deixat concretament Esquerra i Sitges i el govern amb només 7 regidors i amb 14 regidors a l'oposició. Davant d'això ens trobem en una situació realment que no s'havia vist mai. Ens trobem davant un govern en minoria que necessitarà de molts pactes i de molts acords per poder tirar endavant qualsevol cosa en el ple de l'Ajuntament. Davant aquesta situació, nosaltres el que creiem és que el recorregut de l'actual govern de Sitges ja s'ha acabat, o sigui, no hi ha més recorregut, encara queden 10 mesos per poder acabar el mandat, la legislatura, i entenem que la situació no dona per més. No? En tot cas, nosaltres ja ho vam avisar en el seu moment, ja dèiem que la situació no arribaria a bon port, que el mandat encara hi havia, vèiem un govern molt dividit, en una situació molt inestable, i davant d'això, amb només 7 regidors, entenem que no dona per més. No? En tot cas, també volem dir que la situació també jo crec que els comuns no poden mirar a un altre lloc, o sigui, han d'assumir responsabilitats perquè han estat durant aquests 3 anys al govern, també han sigut part d'aquest govern, i ara fer com si no res, com si no fossin part del govern, doncs evidentment queda una responsabilitat aquí per part també dels comuns, i fem també una crida també a tots els sitgetans en el sentit de dir que queden 10 mesos per a aquestes eleccions. Nosaltres fem també aquesta crida especialment per les persones decebudes amb aquest govern i especialment aquelles persones socialdemòcrates, progressistes, també de centre, però a totes les sensibilitats, especialment aquelles persones decebudes, per tal de construir un projecte en els propers mesos que sigui un projecte fort, que pugui unir forces i sobretot treballi pels interessos de tots els sitgetans. No? Principalment la idea és disposar aquesta força per poder engegar els projectes que necessita Sitges i especialment per poder obrir una etapa nova de diàleg i amb un futur clar de projectes per Sitges.
1: Farà alguna passa el PSC durant els propers 10 mesos per aquesta governabilitat compromesa per només un govern de 7 regidors?
2: Nosaltres estem compromesos amb els sitgetans, és a dir, nosaltres allò que sigui pels sitgetans treballarem per donar suport. En tot cas, si la pregunta és una altra, jo entenc que nosaltres, primer, que no és el moment per valorar aquesta situació. Nosaltres no entenem que el recorregut de l'actual govern s'ha acabat, ja és definitiu, i estem en una etapa on a 10 mesos de final de mandat no hi ha més recorregut.
1: Ja, però clar, la pregunta anava una miqueta més enllà. L'alternativa al govern actual seria bàsicament una moció de censura. El PSC s'hi posaria bé per això?
2: No estem en aquest moment nosaltres el que valorem actualment és, o sigui, l'actualitat política del moment, de fa uns dies, i el que podem deixar palès és la situació

0: En aquests moments estem valorant la situació política actual i això ja les situacions que vinguin més endavant, les pantalles que vinguin més endavant ja les parlarem. En tot cas, creiem que el govern actual ha acabat aquest recorregut.
1: Doncs govern acabat pel Partit Socialista, que de moment, diguem, no es planteja mesures alternatives.
2: Eh? De moment no. Bàsicament el que cal aclarir és que el govern tal i com està doncs pot arribar perfectament al final de la legislatura, fins i tot si no aprovés un nou pressupost doncs es prorrogaria de nou el que ja portem prorrogat aquesta legislatura. Per plantejar un canvi, ho hem vingut repetint en més d'una ocasió, cal que es plantegi, si no hi ha dimissió de l'actual alcaldessa, cal que es plantegi un vot de censura. Però aquest vot de censura, per tirar endavant, necessita una majoria absoluta de vots afirmatius dels regidors que el plantegin. Per tant, doncs, l'opció alternativa necessitaria 11 vots a favor. És, diguem, aritmèticament difícil pensar que en la situació actual cap candidat pugui assolir aquest grau de consens. Però la qüestió està a sobre la taula, i a sobre la taula li han plantejat també a Eva García. Eva García, que no podia atendre'ns a aquesta hora perquè està al Parlament en comissions, però que ens ha atès a primera hora la regidora del Partit Popular, lamentant el que ha definit com a espectacle doncs per part del govern municipal. Ha demanat la dimissió, perdó, dels 7 regidors que conformen l'actual equip de govern, i ha doncs obert la porta a que en un exercici de responsabilitat l'oposició s'uneixi per buscar una via alternativa de cara a arribar a les properes eleccions. Escoltem les consideracions d'Eva García. Doncs a l'altre costat del fil telefònic també tenim a la portaveu del Partit Popular, del grup municipal del Partit Popular a Sitges, Eva García. Eva García, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Quina valoració feu d'aquest canvi en l'equip del govern, d'aquesta marxa dels Comuns Verds del govern municipal?
3: Bé, la veritat és que és lamentable la imatge que s'està donant des de la institució, i malauradament doncs un govern que està deteriorant la institució, i estem donant una imatge absolutament lamentable, no? Jo sento vergonya, personalment sento vergonya del que estic veient en aquest ajuntament. El que demano, el que exigeixo com a regidora del Partit Popular, és la dimissió de tots 7 regidors que queden en aquests moments en aquest govern en superminoria absoluta, per incompetents i per inútils. Vull dir que s'ha demostrat que no són capaços d'acordar, de negociar, d'arribar a cap consens ni amb els seus propis socis de govern, no? Per tant, què poden demanar a l'oposició? Doncs està clar que no poden demanar res, i aquests mesos que manquen fins a les eleccions és evident doncs que no seran capaços de negociar res, d'aprovar res, i per tant aquesta legislatura doncs ja està absolutament acabada. Però, repeteixo, doncs crec que el que haurien de fer és plegar tots 100 regidors per la seva incompetència i per ser absolutament inútils.
2: Enteneu que hi ha alguna alternativa a això, a que els 7 regidors que queden, hi hauria la possibilitat de bastir un govern alternatiu?
3: És el que seria el més assenyat. És evident doncs que l'oposició som molt partits, molts partits i molt diferents entre nosaltres, no? Però el que hauria de ser el raonable és que siguéssim capaços d'arribar a un acord i, per tant, doncs a presentar una candidatura alternativa en el que en aquests moments tenim, malauradament, doncs estem patint tots els sitxatans, no? Però repeteixo, és molt complicat, tot i que no és impossible.
2: Anava a dir, hi ha hagut converses en aquest sentit, o hi ha la previsió de que es puguin obrir converses sobre això?
3: Des de fa ja bastant de temps, bastants mesos, des de que el govern municipal no és capaç d'aprovar un pressupost ni unes ordenances, ni tenim contracte de neteja, i la situació és absolutament lamentable, doncs des de fa molts mesos ja sí que és veritat doncs, que mantenim certes converses entre alguns grups municipals, tot i que és evident doncs que a partir d'aquesta setmana això s'hauria d'enfortir una mica, no? Perquè la situació a la que s'ha arribat és lamentable, és esperpèntica, i repeteixo, jo només demano que marxin d'una vegada per totes i treballem per unes Sitges, doncs, com es mereix, i no el que està passant en aquests moments.

0: aquesta situació quedi com quedi, si queda exactament com està ara o si hi hagués algun canvi, coincidirà també amb l'any electoral, amb l'any que ens ha de portar les eleccions del maig de l'any que ve. Tenint en compte la situació en què s'ha viscut ja aquesta legislatura, ens espera un any calent, un any difícil de pair?
1: És que malauradament hem tingut una legislatura calenta, vull dir que els 3 anys que portem ja van començar els 4 dies de legislatura, doncs ja va començar amb la detenció de l'alcaldessa doncs per un presumpte cas de prevaricació i de malversació, no? Per tant, ja va començar doncs d'una manera molt complicada aquesta legislatura. No hi ha hagut un sol moment d'estabilitat, sinó que, com sabeu, doncs al cap de 4 dies també va marxar un grup del govern, ja va marxar també a l'oposició, després va marxar un altre, vull dir que no hi ha hagut una estabilitat en cap moment. Hem tingut 3 anys convulsos, 3 anys de desentesa entre els propis socis de govern, doncs hi ha acabat d'aquesta manera, no? Per tant, el que queda de legislatura no veurem res de nou. Seguiran, doncs, bueno, sense acordar res, sense governar, sense portar cap projecte nou, cap ni ordenances, ni pressupostos, ni projectes, ni iniciatives importants que és el que hauria de ser per una ciutat com a Sitges, no? Per tant, l'any que falta, doncs, no, malauradament no serà diferent als 3 anys maleïts que portem amb aquest govern municipal d'Esquerra Republicana i de Sitges G, doncs, que, ja, repeteixo, si no marxen del govern és perquè no tenen on anar.
0: Doncs em reiteraré una miqueta, quin és el paper que li toca fer a l'oposició en aquest període final de legislatura?
1: Doncs potser ser capaços de trobar aquesta alternativa. Jo crec que és molt complicat, com deia, no? Perquè som partits de maneres de pensar molt diferents, però hem de ser capaços de construir una alternativa atractiva i sobretot que ens tregui de sobre aquest govern d'esquerres, d'extremes esquerres que hem tingut a Sitges i que no ens mereixem els sitgetans i que no mereix la vila de Sitges.
0: Doncs Eva García, portaveu del Partit Popular a Sitges, gràcies per aquesta valoració d'urgència d'aquest canvi de govern.
1: Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
2: Doncs el Partit Popular, a través d'Eva García, que apostaria per buscar aquesta alternativa per part de l'oposició al govern de qui demana la dimissió. Anem a parlar ara amb el portaveu de Guanyem Sitges, Josep Maria Tubau. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, Carola.
2: Quina reflexió inicial li genera a Guanyem Sitges aquesta situació, aquest escenari actual en el que ens trobem? I no sé si l'esperava, tenint en compte que Guanyem Sitges va fer aquell comunicat el 2 d'abril doncs anunciant que no donaria suport al canvi d'alcaldia, al relleu d'alcaldia.
3: Bé, primer de tot, deixar clar que el pacte signat al govern el 2023...
2: Sí.
3: A nosaltres ja ens semblava estrany. És un pacte que es va fer a correcuita i que deixava doncs, a Comuns Verds o a l'últim any d'alcaldia, cosa insòlita al ser un dels partits minoritaris d'aquell govern. Per altra banda, no ens estranya que Comuns Verds deixi el govern municipal, a l'igual que ha fet Junts a Girona, ja que formen part d'estratègies electoralistes. Tot i això, aquí Sitges ja l'agraujant doncs que Comuns Verds o es mantenia el govern a través de l'alcaldia o anava a l'oposició, cosa que deixa entreveure que per ells era més important el càrrec que no pas el projecte polític que conformava amb l'actual govern. Per altra banda, tampoc ens estranya que hagin deixat el govern perquè els incompliments d'aquest govern en Guanyem han estat constants i, per tant, no ens estranya també que hi hagi hagut incompliments entre els mateixos socis de govern. De totes maneres, també volem recordar que aquest govern es va formar perquè el Partit Socialista va dinamitar un pacte de govern fet amb Junts, amb Comuns Verds i fets per Sitges, batant aquests últims precisament a pocs dies de la investidura.
2: D'acord. Per tant, entenc que guanyem Sitges i veu clau electoral en aquesta decisió de Bernat Colomer.
3: Totalment,
2: Podem.
3: Carola.
2: Uh-huh. Però, d'altra banda, també entenc que... entenc que, no s'han, que de la mateixa manera que Guanyem ha manifestat que no, en el seu moment, no, amb aquest comunicat del 2 d'abril va manifestar que no s'estaven complint molts de les propostes acordades amb aquest pacte del 2023, entendria també que els comuns poguessin trobar-se en una situació similar de no compliment de certs acords o de certs programes.
3: Sí, sí, ho hem anat manifestant al llarg de la legislatura, no? Que acords que arribaven nosaltres, ja sigui per les ordenances o ja sigui per la investidura, ja sigui per pressupostos, doncs majoritàriament no s'han anat complint i, per tant, no m'estranyaria que entre ells tampoc es complissin certs pactes ja fets. És el que hem dit sempre. Uh-huh. Per nosaltres aquest govern funciona com una mala gestoria i per res hi ha un projecte polític al darrere.
2: Uh-huh. Davant d'aquesta opció, aquest escenari actual, d'una minoria tan minoria, perquè són 7 regidors i, per tant, per aprovar res necessiten sempre el suport de 4 vots més, no?, per assolir aquesta majoria. I davant, doncs, ara, finestres que obria, per exemple, la portaveu del Partit Popular. Des de Guanyem... es planteja alguna alternativa des de l'oposició? És a dir, bàsicament, una moció de censura es veu com una alternativa?
3: Nosaltres ara per ara no ho veiem perquè queden 9 mesos de mandat. Creiem que si hi hagués algun pacte que s'ha d'arribar a 11 regidors, doncs en cap cas seria un projecte polític, sinó seria el mateix funcionar com una gestoria aquests 9 mesos i, per tant, tampoc veiem que l'opció de fer una alternativa en aquests moments sigui viable.
2: Uh-huh. A la roda de premsa de Vers en Comú Podem, la regidora Gasulla va fer justament al·lusió a aquest comunicat que va publicar Guanyem el 2 d'abril i va fer com referència algun tipus de converses entre Guanyem i Esquerra Republicana, principalment, o entre Guanyem i els altres socis de govern. Han existit aquestes converses?
3: Des de Guanyem Sitges CUP hem tingut converses tant en Comuns Verds com amb Esquerra Republicana. Vull dir, el diàleg amb aquestes dues forces ha estat fluid, també en Sitges Grup Independent, a l'igual que la resta de l'oposició. Vull dir, nosaltres hem estat parlant i bé, per tant, no ens sorprenen una mica les declaracions de l'altre dia. Vull dir, nosaltres sempre vam deixar clar d'un bon començament que aquest canvi d'alcaldia no el veiem per enlloc, creiem que l'últim any de legislatura doncs, no tocava aquest canvi i menys amb una força doncs, minoritària o la més petita de l'actual govern i, per tant, vull dir, nosaltres sempre ens vam mantenir en aquesta línia.
2: Uh-huh. Seran 9 mesos els que queden ara complicats, entenc.
3: Sí, Carola, perquè bueno, nosaltres, de fet, també ho hem anat dient sempre. Per nosaltres aquesta ha estat la legislatura perduda. Vull dir, una legislatura que molta gent o els càrrecs electes ens n'hauríem d'avergonyir, perquè realment ha estat la legislatura del res o del molt poca cosa.
2: Per acabar, que ara m'apunten... Amb raó, si des del principi, com deia ara el regidor Tubau, Guanyem Sitges no acaba de veure clar aquest relleu a l'alcaldia en el darrer any, tenint en compte que el Vers en Comú Podem és una força minoritària, el motiu de la signatura d'aquesta aprovació de signar aquest pacte del 2023, què els va fer signar?
3: Nosaltres, aviam, el que volíem era una continuïtat doncs, de les polítiques que es van fer a l'anterior legislatura, que ho han, de fet, d'estar amb nosaltres al govern, estava Xavi Salmerón, estava la Júlia de Vigo, i creiem que el projecte polític era un projecte polític interessant. De totes maneres, els resultats electorals ens van fer passar de dues regidores a una i creiem que no era, o sigui, que les urnes ens havien dit que el nostre lloc, el nostre espai polític en aquests moments havia d'estar a l'oposició. De totes maneres, nosaltres vam confiar amb l'alcaldessa i amb els partits que conformaven aleshores doncs el nou govern, doncs perquè tiressin endavant unes polítiques transformadores clares, cosa que al final no s'ha produït.
2: Per tant, entenc que des de Guanyem Sitges se sobten de que se sorprengui, si més no, Berran Comú Podem, d'aquest posicionament de Guanyem, no? Entenem que sempre l'han manifestat.
3: Sí, jo crec que, i a part, amb la Carme ho hem anat parlant, vull dir, inclús moltes vegades hem estat d'acord en converses. Vull dir, el que està clar és que amb aquest govern ha faltat projecte polític, han faltat projectes transformadors que seguissin amb la dinàmica de l'anterior legislatura.
2: Josep Maria Tubau, moltes gràcies per atendre'ns avui per fer valoració d'aquest escenari polític actual. Un plaer.
3: Merci, Carola.
2: Gràcies.

0: a qui també es va mencionar en les dues rodes de premsa, tant en la de Verds en Comú Podem com en la d'Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent, és el partit de Fets per Sitges. Verds en Comú Podem va agrair la disponibilitat i la disposició de Fets per Sitges per mirar de configurar aquesta majoria que permetés el relleu a l'alcaldia a Carme Gasulla i d'altra banda van ratificar que en aquestes negociacions hi havia participat Fets per Sitges, ho va ratificar Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent. Parlem avui amb el portaveu també de Fets per Sitges, Ignasi Rubí, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Carola.
0: Fets per Sitges estava disposat a donar el sí a votar a favor d'aquest relleu a l'alcaldia cap a Carme Gasulla?
1: Nosaltres som lleials als pactes i als acords i sempre vam dir que en el seu moment nosaltres faríem fer valer el pacte de 2023 on hi havia 3 anys d'alcaldia de la il·lustríssima Carbonell i el darrer any seria a favor de la Carmen Gasulla i nosaltres siguent lleials amb els nostres compromisos i la nostra paraula donada vam mantenir les negociacions i a l'acord fins a final que no ha arribat a bon port aquest pacte.
0: I va posar condicions Fet per Sitges o va posar algun apunt per poder donar
1: no,
0: que sí?
1: Nosaltres, tot el contrari, nosaltres, i ho puc dir-ho perquè és públic, nosaltres les nostres demandes del pacte es poden ratificar amb el segon acord quan hi ha hagut aquests moviments i nosaltres les nostres demandes sempre s'han basat en amb el qual ens vam presentar les eleccions municipals, amb uns compromisos molt en concrets, amb una feina que portàvem nosaltres darrerament realitzada fins que l'alcaldessa Carbonell em va fer fora del govern, uh-huh. I nosaltres no hem demanat allò que qui ens segueix en política sap que és la nostra tarannà, no? Que és aquelles petites coses per les quals ens vam presentar i ens van donar suport la gent, no? Aleshores, aquestes mateixes demandes que nosaltres li vam traslladar al grup de Comú en Verds són les mateixes demandes que qualsevol altre grup polític que vulgui conformar el govern amb nosaltres o altres alternatives les tenim a sobre de la taula. És a dir, no hem mogut cap peça d'allò que no teníem que demanar ni hem demanat allò que no teníem que demanar, simplement amb la nostra línia que hem intentat això, fer valdre les nostres propostes electorals i ja està.
0: I en aquestes negociacions, és a dir, com van anar les negociacions? Verds en Comú Podem va acceptar aquestes demandes, va entendre que eren raonables i, d'altra banda, els altres socis de govern també les van entendre, les van acceptar?
1: Home, són raonables en el bon sentit de la paraula perquè no deixen de ser del pacte inicial del 2023. Aleshores, nosaltres no hem sigut ni els detonants. És més, nosaltres va haver-hi durant un temps de les negociacions on vam focalitzar a la persona o al partit a veure si nosaltres ens podíem tensionar al màxim perquè rebentéssim aquest acord i nosaltres, com t'he dit, vam confiar des de l'inici en la figura de la Carmen Gasulla i del seu equip i del seu grup i nosaltres ens hem mantingut lleials fins a darrer moment. Fins a l'últim moment.
0: Uh-huh. Per tant, entenent que aquestes demandes ja formaven part d'aquest pacte, entenc que tant Esquerra Republicana com Sitges Grup Independent també d'entrada manifestava que acceptava aquestes demandes vostres, aquestes no sé si dir, condicions o propostes i que per tant, diguem, estava tot ben perfilat. Aleshores, davant de l'escenari actual, li ha sorprès a Ignasi Rubí el que ha passat?
1: A mi no m'ha sorprès perquè jo, com vaig dir en un ple, la paraula de la senyora Carbonell i la seva signatura per mi no tenen cap validesa. Quan ens remuntem, que vam estar formant nosaltres part del govern, i va buscar l'excusa necessària per signar un acord d'allò sortida de la primera part de la legislatura, i després em va trair destituint-me i amb temps i amb les formes, que això diu molt d'una persona que sota el meu pare és una psicòpata narcisista i controladora, i com a nosaltres aquesta senyora no ens ha pogut mai ni controlar ni dir el que teníem que dir, la que va poder ens va enganyar, i a mi no m'ha sorprès aquesta actitud d'aquesta senyora, que ha manipulat també el Sitges Grup Independent, ha manipulat, com altres persones també de l'entorn de Sitges, que des de la seva talaia al poble sec es pensen que poden trucar, decidir i manipular. I això és la política que jo he conegut, que vaig patir i que ara, malauradament, la senyora Gazulla, malauradament, ha patit. I ha sigut molt injust el que li han fet amb aquesta dona,
0: però,
1: perdó, de no arribar a un pacte.
0: I, perdó, senyor Rubí, de quina manipulació estem parlant? Perquè, diguem, el que ha passat és que Verds en Comú Podem, és a dir, l'escenari ves des de fora, és que Verds en Comú Podem anuncia que marxa del govern...
1: Marxa per unes conseqüències, perquè ha fet el que és correcte en política, el que és institucional en política i és el que és decent en política. I se li poden retreure o no moltes coses a Comuns dels Verds, però tant la Carme com el Xavi, no ens deixem el Xavi, ha fet el que és en política dignitat, que és vostè va signar un acord el 2023, jo li mantindré amb els tiros i aflojes que hi ha a la vida política local 3 anys de l'alcaldia, però vostè, quan en quedi un any, vostè ha de fer valdre aquell pacte, vale, perquè la Carmen Gasulla sigui alcaldessa. I això s'han dit per activa i per passiva, i ho han dinamitat, i ara busquen, com sempre, aquests narcisistes, egocentristes, necessiten buscar excuses a altres persones, perquè, de fet, ara farà un mes, el diari... el setmanari de l'Eco de Sitges, que això ho tindrien que explicar perquè donen mitja pàgina al president d'un partit polític, afirma, del Sitges Grup Independent, que aquest pacte ja està... que no reconeixen el pacte, que els hi van regalar mitja pàgina, perquè després diguin que el Sitges Grup Independent, per exemple, ha estat lleial fins al final. I tot això és una mentida que s'anirà desmuntant per capítols, mica en mica, i hem de seure perquè tindrem una bona sèrie a partir d'ara de totes les negociacions que s'aniran desgranant mica en mica.
0: Però a veure si
1: al
0: podem
1: final
0: fer...
1: les mentides aniran sortint.
0: Però a veure si podem fer una mica de tràiler d'aquesta sèrie perquè per una mica posar en context també a qui ens escolta. Perquè insisteixo, el que ha passat és que Verds en Comú Podem ha decidit marxar de govern i pel que explica la pròpia alcaldessa i en aquest cas també exercint d'alguna manera com a portaveu d'Esquerra Republicana i també el portaveu de Sitges Grup Independent manifesten públicament que tots dos haguessin aprovat el relleu a l'alcaldia i el que expliquen és que és un tercer i en aquest cas posen el nom de Elena Alonso, de la portaveu del Margalló, qui no dona suport a la majoria. Per tant, què més ha passat aquí?
1: Enteneu-me que jo no puc parlar en nom de l'Elena Alonso, i és més, i sobretot el meu respecte a un partit com ha sigut el Margalló de Sitges, que al final ha buscat, intentat, al final no ha arribat a bon port, però jo penso que són ells els que han de parlar, s'han d'explicar, perquè al final el dato mata el relato. Vol dir que al final, els papers, al final, tot anirà sortint mica en mica. I això és un relat que és a veure qui guanya, no? És com una esbaralla de veïns. Uns et diuen blanc, els altres negres, però al final, los datos mataran el relato.
0: D'acord, doncs haurem d'esperar el comunicat del Margalló, perquè l'atenció de moment l'han declinada. És a dir, de moment no podrem, sembla ser que no podrem fer...
1: Jo no puc parlar per ell.
0: Preguntes.
1: El que jo sí que puc traslladar és que han vulnerat la seva paraula, el seu pacte, la seva signatura, i que realment la figura de la Carmen Gasulla, des del nostre punt de vista, el que li han fet ha sigut una marranada, però una marranada, fruit d'aquesta alcaldessa que ho vol controlar tot, torno a repetir políticament, psicòpata narcisista, i ho podeu posar en lletrero, ben gran, perquè és així aquesta dona. I, en resum, que era la foto de premsa, no? Que és una premsa del govern a les escales de l'Església, a les escales de l'Ajuntament, on queden tots retratats. Per cert, ja cal que es posin molt les piles amb els càrrecs de confiança que tenen i continuïn treballant, que han de saber que tota aquesta informació, que és el que l'únic, el futur que li espera amb aquest govern, és anar fent vídeos assessorats per càrrecs de confiança que paga el poble de Sitges, que ens costen un congo, només perquè aquesta senyora alcaldessa, com ahir, amb la senyora Guiu, que és vergonyós, se'n vagin a fer publicitat d'una obra que va fer la senyora Carmen Gasulla al parc del Robert, de Can Robert. I això és el que ens espera a partir d'ara. Vull dir que nosaltres no legitimem ni aquest govern, hi ha aquesta acció de govern i per nosaltres el nostre posicionament penso que queda clar, no, claríssim.
0: Senyor Rubí, per acabar, hagués entrat, o no sé si estava en aquestes condicions per aquest vot favorable al relleu de l'alcaldia, hagués entrat el senyor Rubí de nou a consistori com a regidor?
1: A nosaltres, regidor
0: de govern, regidor de govern, perdó.
1: Nosaltres ho som. Nosaltres ens van dinamitar totes les possibilitats que hi havia per deixar-nos de banda. Però nosaltres, deia, amb el compromís, assumíem totes aquelles corresponsabilitats per tal de fer arribar al final el pacte i que la senyora Carmen Gasó ja fos alcaldessa. I han dinamitat per activa i per passiva qualsevol tipus de negociació. De fet, nosaltres, quan Comú ens ve, ens dona les gràcies, diu molt. I quan a la roda de premsa aquesta alcaldessa manipuladora parla, no tenia arguments per dir que ha fet passilles, ha fet allò que el com per no voler fer valdre el pacte.
0: És a dir, fets per Sitges hagués votat que sí el relleu a l'alcaldia, tot i no entrar a govern?
1: Nosaltres no entràvem al govern.
0: D'acord.
1: I és així. Imagini's fins on arriba la paraula donada per la gent de fets per Sitges i de la meva executiva.
0: Es planteja fets per Sitges un escenari de futur?
1: El futur més immediat serà los queda bien, los salvapàtries i los salva també los que... Bueno, veurem el proper ple a veure qui blanqueja aquest govern, qui dona suport amb aquests 7 regidors i qui amb el logo de Salvem i todo por Sitges i tot això, a veure qui blanquejarà aquest govern que és, per mi, està deslegitimat i que no té cap credibilitat política. A partir d'aquí, nosaltres, com sempre, hem parlat amb formacions que han volgut parlar amb nosaltres i el nostre posicionament sempre ha estat clar. Aquesta gent no es mereix portar el timó de Sitges. Aquesta gent ha demostrat que no té ni paraula, aquesta gent no té legitimitat per continuar governant i aquesta gent no te'n pots enfiar ni de la seva paraula ni de la seva signatura. I aquesta gent institucionalment no pot estar ni un minut més aguantant les cadires, perquè aquesta gent sí que ha demostrat aguantant les cadires. Perquè els altres dos companys, també regidors, han fet lo digne, que és agafar i marxar a casa. I anar a buscar-se la feina, com vam fer altres regidors quan ens va tocar la nostra corresponsabilitat. I aleshores ells sí que tindran que explicar molt al poble de Sitges per què es mantenen i com es mantenen. I després les altres forces polítiques, la corresponsabilitat que tindran a veure qui dona suport a aquest govern.
0: Però...
1: deslegitimat.
0: Fets per Sitges apostaria, dialogaria, parlaria ara per treballar per una moció de censura?
1: Nosaltres hem treballat quan ha tingut, hem proposat, hem parlat i nosaltres parlem amb totes les formacions polítiques que vulguin parlar. El que passa que els narcisismes també i els egocentrismes que tenim per part de l'oposició, i en part d'oposició, fan que sigui molt complicat, però bueno, escoltant a la regidora, la Eva García, jo penso que aquí als 14... Tic 13, perquè aquí la CUP està molt clar el seu paper, tindríem que fer un pensament de fer un govern de concentració, un govern de concentració, per aquests 10-11 mesos que queden, com a mínim, que aquesta gent no tingui la dignitat d'anar-se passejant pel poble i fent vídeos, que és l'únic que saben fer, i que s'estiguin una mica més pel poble, que és el que cal. I la gent vol veure que penquin, perquè aquesta gent no sap el que és pencar.
0: Ha tingut Ignasi Rubí ja alguna conversa amb algun partit al respecte d'aquesta situació?
1: Sempre he tingut converses, nosaltres, sempre. Nosaltres estem oberts, sempre. Nosaltres diàleg el que vulguis, Carola, sempre, amb propostes. I, evidentment, sota el paraigües de les nostres demandes, diguéssim, de que ens vam presentar a les eleccions, evidentment.
0: Que passen per, les podem resumir breument?
1: Hòstia, doncs mira, no. Continuar el projecte. No, bueno, clar, és que què vols, que tornem a parlar dels contenidors?
0: No, cal.
1: De la neteja, és que clar, és que qui vosaltres que seguiu una miqueta ja sabeu qui són les demandes, vull dir, el Nacho no us demanarà un pavelló, no us demanarà una cursal, no us demanarà allò que no pugui realitzar-se, sinó coses que toquen de peus a terra. I aquesta gent no pot seguir un minut més al govern, no estan legitimats i ja veurem a partir d'ara, ja s'obre el proper ple, a veure si realment qui blanquejarà aquest govern.
0: No para el senyor Rubí d'anunciar-nos el que veurem com si fos això un anunci de la futura sèrie de Netflix.
1: Correcte.
0: Perdonin pel comentari, però clar, el que passa que ens quedem tots aquí. Entenc al final, en resum de tota la conversa, més enllà del posicionament que ha deixat de Fets per Sitges, que és, crec que és clar, que entenc que el desllorigador de tot plegat el té el Margalló. És a dir, qui ens ha d'explicar una mica què és
1: clar,
0: el que va passar, ha de ser el Margalló.
1: Ell explicar, evidentment, sí, però el cap pensant, qui ha manipulat el Sitges Grup Independent, qui és el cap pensant que és aquesta alcaldessa que ha manipulat, ha induït i ha portat, per molt que digui que ha dit s'ha cansat de dir nosaltres farem fer el pacte, quan les coses vagin sortint mica en mica, perquè una data i una cosa molt, molt clara, que diu excusiato non petita, acusació manifesta. De fet, fixeu-vos quina errada aquests càrrecs de confiança que paguem al poble de Sitges que els aconsella amb aquest govern, quan Comuns fa el divendres el comunicat que simplement dona les gràcies als Fets per Sitges i al Margalló i diu que farà una roda de premsa, quan tu no et demana ningú cap excusa, és una acusació manifesta indirectament, que és el que va fer aquest govern del Sitges Grup Independent i de l'alcaldessa Aurora Carbonell. Quan ningú et demana cap excusa i tu ho fas, és que t'estàs acusant. I, de fet, van caure de quatre potes i tothom, al final les coses s'aniran sortint mica en mica, Carola. I jo puc arribar fins on puc arribar i cadascú, jo penso que ja anirà explicant la seva part.
0: Cadascú que digui el que consideri. Clar, la nostra feina és preguntar i jo ara el que lamento,
1: torno a dir,
0: és que qui en principi ha d'explicar-nos, ens podria explicar una mica què és el que ha passat aquí, perquè tenint en compte que tenim dues versions que són diametralment oposades, resulta
1: Correcte.
0: Que és qui no vol parlar. Resulta que és qui no vol parlar.
1: No és que no vulgui parlar ells, jo penso que s'han remitit que faran un comunicat,
0: sí?
1: No? Entenc això, vull dir,
0: sí.
1: no es vulgui parlar,
0: però
1: potser.
0: Fer un comunicat no és parlar, és fer un comunicat.
1: Bueno, a partir d'aquí jo penso
0: ja veurem
1: que
0: si després
1: no passa res,
0: jo no els estic jutjant pas, estic dient
1: el que
0: ens ha arribat, que hem d'esperar un comunicat que encara no ha arribat, que entenc que s'està realitzant i que arribarà un comunicat i que de moment, en sentit de moment, no parlaran. Hi ha la possibilitat, i esperem que així sigui, que en el moment que arribi el comunicat puguem parlar amb la...
1: Sí, perquè es van fer acusacions molt greus per part de la... Ja, de la narcisista egocentrista aquesta senyora Carbonell, que de veritat ho vol tenir tot controlat. Hi ha hagut algunes manifestacions que, per mi, molt desagradables, amb la seva roda de premsa, i ha posat el dit on no el tenia que posar, o penso que no ho ha explicat tota la veritat, i penso que el Margalló té el seu dret a explicar-se, com imagino la Carmen Gasulla també en el seu moment també tindrà oportunitat de poder-se explicar sobre aquest tema.
0: I el micròfon obert el tindran sempre aquí. Senyor Rubí, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres per donar-nos veu i deixar-nos parlar i dir el que pensem.
0: Així
1: que
0: és...
1: jo saps que jo sóc un polític sense filtres.
0: Gràcies.
1: Vale? Vinga, una abraçada i gràcies per tot.

0: I seguim aquesta ronda de trucades. Recordem que amb qui no podrem parlar encara és... Amb qui no parlarem, no és que no puguem parlar. Amb qui no parlarem avui encara és amb Junts per Sitges, perquè estem pendents d'una compareixença que sabem que es produirà. Ha de ser, si no és avui, és demà o demà passat. Per tant, el dia que facin la compareixença hi anirem i, òbviament, després quedarà penjat al web i l'emetrem i en parlarem. I, d'altra banda, que estem a l'espera d'aquest comunicat del Margalló i veurem si també ens podran atendre després en obert. Qui és a l'altra banda del fil telefònic és el portaveu de Vox Sitges, José Antonio Gilabert. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Carola.
0: Primera reflexió davant d'aquest escenari polític.
1: Sí, aquest, bueno, això és un capítol més del sainet i de la sèrie, com tu has dit un parell de vegades abans, perquè això sembla això, una sèrie de televisió, una comèdia, una tragicomèdia, desgraciadament, però que no ve d'ara, eh? Ja des de l'inici de la legislatura, amb els pactes i possibles pactes que van fer PSC i Junts, primer amb Fets, però a Fets li van fer fora, després PSC i Junts van comunicar un acord amb prioritat als comuns, després va haver un acord al PSC i Junts i als comuns, després van fer un pacte de govern alternatiu al GIRC comuns, Fets amb el recolzament de Guanyem, després el govern treu fora el Nacho Rubí de Fet, després Guanyem diu que deixa de recolzar el govern, queden després el GIRC i els comuns, i al final els comuns han abandonat el govern per una raó molt senzilla, perquè no s'han complit els pactes. Però és que això sembla això una sèrie en què tots es traicionen i tots s'enganyen. I per això Vox sempre diu que està molt content de no estar amb ells. El primer pacte que van fer va ser, que això ho van fer tots, eh? Va ser un pacte anti-Vox, i Vox el que diu és el que jo sempre he dit. Nosaltres estem d'acord, que ells no volen estar amb Vox, però nosaltres que no volem estar amb ells.
0: Per tant, Gilabert s'esperava d'alguna manera el que ha passat?
1: Home, jo m'esperava que aquí hauria un capítol més del sainet, com he dit, per una raó molt senzilla, perquè jo dubtava molt de que es complís el pacte, per una raó molt senzilla, perquè mai han complert cap pacte. Mai. I durant tota la legislatura, el que ha hagut ha sigut un munt de traïcions, de deixar de recolzar, i que això, per exemple, com tu has dit, i ho reitero, sembla una sèrie. A mi em recorda la sèrie Enredo. No sé si te'n recordaràs, va ser una sèrie molt mítica en la qual tots es traicionaven i tots es enganyaven.
0: Uh-huh. És curiós que estàvem tots pendents d'aquest relleu a l'alcaldia, que és el que es comentava, s'havia signat en aquest pacte del 2023, i és curiós com ara la majoria manifesteu que no confiàveu que s'hagués anat a produir.
1: No, clar. Clar, perquè quan neix un pacte antinatura, que és un pacte que es fa per aconseguir el govern sense atendre un projecte clar i sense atendre ni tan si sol un PAM, un pla d'actuació municipal, com vols que es complin els pactes? Jo crec que ara, per donar solucions...
0: Sí, anem a això, anem ara...
1: ...hauria de sotmetre a una moció de confiança. No es pot governar quan tu tens 7 regidors i l'oposició té 14. O sigui, l'oposició té, a data d'avui, el doble de regidors que el govern. Això es té de solucionar, com es fa a democràcia, que l'alcaldessa assumeti a una moció de confiança. I si no assumet a una moció de confiança, els partits majoritaris de l'oposició, i ho tenen de dir, ho tenen de denunciar, que ho faran tot el possible per intentar una moció de censura. El que no es pot fer és el que fa el PSC. El PSC va convocar ahir una roda de premsa per dir que no farà res. Per dir que no farà res. Que estan valorant, però si la valoració és molt fàcil. I el que demana és el vot per les pròximes eleccions. Però per data d'avui, quina és la seva tasca, quin és el seu projecte? Cap ni un. Cap ni un. Demanar el vot als progressistes i als centristes. Això és el que es va dir ahir des del PSC.
0: Per tant, entenc que aquesta alternativa de moció de censura, en cas de que l'alcaldessa no plantegi moció de confiança, perquè saben que la qüestió de confiança l'ha de plantejar la pròpia alcaldia, l'ha de plantejar l'alcaldessa, si no és l'oposició que pot plantejar una moció de censura. Però tenint en compte això, que ja hi ha partits que d'alguna manera no sembla que tinguin en ment o en l'escenari futur plantejar aquesta moció de censura, fins a quin punt Vox la veu viable o la veu possible?
1: No, depèn de la voluntat política del qui correspon plantejar i prendre la iniciativa i el lideratge d'aquesta moció de censura.
0: I qui l'ha de tenir, aquest lideratge?
1: En principi Junts, en principi la senyora Mònica Gallardo, que va ser en realitat la que va guanyar les eleccions.
0: Per tant, ens quedarà saber...
1: I té de proposar als resta de partits els punts en els quals vol arribar a un acord per el que queda de legislatura. Això és el que hauria de fer. Mm-hmm. Primer, l'alcaldessa que sometés, si ella vol, però jo crec que és el més adient quan es troba en una situació que els regidors de l'oposició són el doble que els regidors del govern, i si no es somet a una moció de confiança, que l'oposició, sobretot el que té més vots i més regidors, doncs intenti una moció de censura.
0: Entenc que converses, diàleg amb grups de l'oposició per treballar una possible moció de censura, encara no s'ha produït això, eh?
1: No s'ha produït i jo no he tingut cap. Jo converso amb regidors de l'oposició, però formalment, i de fet jo dubto molt que a mi m'ho plantegin, és un error que fan, entenc jo, i que entén la majoria del poble que no pactin, que no vulguin pactar amb Vox.
0: Ho veu com un error que no vulguin pactar amb Vox, diu.
1: Bueno, no ho dic jo, si jo li dic la veritat, i el que li he dit al principi, vist lo vist de com ha anat aquest sainet, nosaltres és que no volem arribar a cap pacte amb partits que no són lleials, que traicionaran, que un dia diuen una cosa i l'altre dia diuen una altra cosa, no volem arribar a pactes perquè ja sabem on arribarem.
0: Clar,
1: però en realitat el que es té de fer, si vostè em pregunta com es dona sortida amb aquesta situació, no n'hi ha cap qüestió. O l'alcaldessa somet una moció de confiança o l'oposició, i sobretot el que té més regidors i més vots, intenta liderar una moció de censura.
0: De censura, que saben que la moció de censura només tira endavant amb majoria absoluta, és a dir, requerirà...
1: Sí, necessita 11 regidors.
0: Uh-huh, clar, i aquí ve la dificultat. Entenc. Clar,
1: però el que no es pot fer és queixar-se a parlar malament d'aquest govern, que és veritat que és un govern desastrós, però després no donar cap solució ni cap alternativa.
0: D'acord. Per tant, entenc que, en el fons, molts partits que discrepen altres qüestions estan d'acord en que, diguem, aquest govern no funciona, però amb la solució a l'alternativa, aleshores aquí hi ha les discrepàncies.
1: Sí, sí. Com tenen discrepàncies en gairebé tot. Perquè aquí ningú es pot fiar de ningú, perquè ja li he dit al principi, aquí s'han traït tots. Tots. També entre els grups de l'oposició, eh?
0: Regidor, altra opció és que no hi hagi alternativa, és a dir, que es mantingui un govern en aquests 9-10 mesos que queden en minoria de 7 regidors.
1: Exacte, però això no... llavors no parlaríem de res, perquè llavors això és el que n'hi ha ara. És la situació a l'estatu quo actual. Llavors els partits de l'oposició es quedarien quiets, no farien res davant la situació que ens trobem. Sí, clar. És l'altra possibilitat a la qual no és cap alternativa. És una situació de mantindre fins a les eleccions aquesta situació d'un govern amb 7 regidors.
0: Ens queda un únic ple abans de l'aturada estival. Ja es preveu que serà un ple calentet.
1: Sí, serà un ple calentet, però no el ple de juliol, sinó gairebé seran calentets tots els plens que queden fins que acabi la legislatura.
0: Doncs,
1: ja hi avanço.
0: No, avui ens estan avançant moltes coses que passaran, és a dir, que concreció poca, però avançar-nos, tothom ens fa com avançaments, el que deia, tothom ens fa tràilers avui.
1: No li avanço perquè sigui una novetat, perquè vostè també ja sospita que això passarà. o no sospita que tots els plens amb un govern de 7 regidors i una oposició de 14 regidors, els plens no seran calentets?
0: Senyor Gilabert, jo no sospito res, jo pregunto. Moltes gràcies per atendre'ns.
1: De res, Carla.
0: Adéu, gràcies.

Doncs aquest és l'escenari, aquestes són les reflexions de bona part de l'oposició. Ens quedarà per saber, doncs, què diu Junts per Sitges i què diu el Margalló, que els oferirem tan bon punt en tinguem coneixement. Per tant, nosaltres de moment aparcarem aquest tema. Al final avui ens hem allargat i no hem pogut recuperar la conversa amb l'Eloi Almirall, però com que la tenim guardadeta segur que tindrem oportunitat altre dia, perquè va ser una conversa estupenda amb aquest jove ballarí que molt probablement continuarà la seva carrera al món de la dansa a Milà. Posem el punt final al programa d'avui, dimecres, i tornem demà, com sempre, a les 9. Que acabin de passar bon dia i compta amb la calor, si us plau. Prenguin mesures, ombreta, aigüeta, refresquin, parcs climàtics, refugis climàtics, el que sigui, però compta. Que acabin de passar bon dimecres. Adéu-siau.

0: volien agafar un got d'aigua, però no. Oh, encara en tinc, sí, sí. Bé, ja veuré després. 10 i 19 minuts del matí. Ni la Carola ni jo ens hem mogut de lloc, perquè els hem d'explicar ara mateix, doncs ho hem de continuar explicant-los, què ha donat de si o què continua donant de si aquesta setmana políticament important, en el sentit que, com saben, ara fa tot just una setmana, perquè va ser divendres de la setmana passada, els comuns anunciaven que marxaven del govern, que sortien del govern municipals. A partir d'aquí, reflexions, en veu alta, comunicats, alguns més curts, altres més llargs. I ahir va ser el torn de Junts per Sitges a través de la seva portaveu, Mònica Gallardo. Els ho hem fet allò ras i curt, ara la Carola ens en parlarà, però vaja, què va venir a dir Mònica Gallardo? Repeteixo, ras i curt. Va demanar, bàsicament, que l'alcaldessa se sotmeti, en aquest cas, a una qüestió, a una moció de confiança, i no es plantejava la qüestió de la moció de censura. Ja et dic, és un resum aquest, molt curt, ara entrarem en detalls. Carola, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, Pitu.
0: Seria bàsicament qual, això.
1: Sí, sí, sí, el titular és aquest, i és que Junts per Sitges demana a l'alcaldessa que se sotmeti a una qüestió de confiança, vista la situació d'un govern de només 7 regidors, només els regidors Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent, vista la marxa de Verds en Comú Podem, i, segons Junts per Sitges, conseqüència d'un desgovern de molts anys. És a dir, el que explica ahir Junts per Sitges en aquesta compareixença és que aquesta situació puntual o de crisi a la que s'arriba ara amb la marxa de Verds en Comú Podem és conseqüència de molts anys de mal govern, i sobretot és conseqüència, que és el que explica Junts per Sitges, de crear un govern sense punts d'unió amb l'únic objectiu de barrar el pas a Junts per Sitges, que va ser, recordin, la força més votada en les darreres eleccions municipals. Diu que aquest objectiu únic i exclusivament de barrar el pas i crear un govern on no hi havia punts en comú ha anat derivant, doncs, en els fets que hem anat vivint aquests darrers anys, que és primer la marxa de Fets per Sitges o la sortida de Fets per Sitges, que l'altre dia ja ho deia Ignasi Rubí, que l'havien fet fora. No ho havia dit mai fins ara tan obertament com l'altre dia aquí a la ràdio, però en qualsevol cas la marxa de Fets per Sitges, després la retirada també de Guanyem a l'abril donant suport, diguem, a govern i a aquest relleu a l'alcaldia, i tot plegat ha arribat on ha arribat, i per tant considera que l'alcaldessa ara no té legitimitat política per continuar al capdavant d'aquest govern, i per tant li demana que se sotmeti a una qüestió de confiança. Han de recordar que la qüestió de confiança s'hi ha de sotmetre la pròpia alcaldessa, és a dir, no pot ser la resta que ho demani,
0: sí, sí,
1: això ha de
0: demani,
1: ser la
0: sí,
1: pròpia
0: sí.
1: alcaldessa que ho proposi, cosa que sembla improbable que hagi de passar. Davant d'això, i aquí Junts es va avançar la pregunta que anàvem a fer-li als mitjans, ja va avançar que, clar, l'alternativa possible que tots ens podria venir al cap, que és la de que sigui l'oposició, i en aquest cas sigui Junts per Sitges, en tant que cap de l'oposició o que el grup majoritari de l'oposició lideri una moció de censura, ja Junts ja va rebutjar aquesta opció, ja va dir clarament que no apostaran per arrencar diàlegs.
0: Bàsicament perquè els números no surten.
1: Perquè els números surten, mm-hmm. Perquè una moció de censura requereix una majoria, i aquí els números no surten. Per tant, diu que seria estèril iniciar diàlegs ara per una moció de censura quan, sabent, a més, que ja hi ha partits que abans d'aquesta compareixença de Junts d'alguna manera s'han posicionat negativament aquesta moció de censura, és a dir, que no se la plantegen, com és el cas del PSC, que diu que d'aquells de moment no faran res, com és el cas de Guanyem, etc. Per tant, no surten els números, diu, ara no entrarem en aquesta qüestió. Mònica Gallardo, bàsicament aquest seria el titular, però diguem que aprofitant la vinentesa de la compareixença també va fer com un llistat de totes aquelles àrees, de tots aquells punts, de tots aquells de totes aquelles situacions o tots aquells equipaments, etc, que té la vila, que consideren que estan o mancats de recursos o que no s'han gestionat bé, o que, vaja, que diguem que són fruit del que ells consideren és un desgovern. Mitja hora de compareixença de Mònica Gallardo, però la conclusió és aquesta. Veurem el proper ple, uh-huh, què passa si l'alcaldessa realment se sotmet a aquesta qüestió de confiança, que una majoria també li hauria de donar suport, o si finalment hi ha algun tipus de canvi de gir i es presenta algun tipus de moció de censura, que tot apunta a que no passarà. Què dir? I la gent ara igual dirà, què passa si no passa res? Doncs res, no, que res, tot continuarà
0: sí, sí,
1: igual.
0: Que el govern continuarà doncs, amb els seus 7 regidors i a partir d'aquí veurem ja com camina el govern en aquests mesos que queden abans no arribem a les municipals l'any que ve.
1: Clar, difícilment, caminarà difícil. En aquí també Mònica Gallardo d'alguna manera va com llançar una poeta a partits també de l'oposició, perquè diu que el govern d'Aurora Carbonell també ha arribat fins on arriba, és a dir, ha arribat fins a aquests 3 anys de mandat, gràcies al suport en moments puntuals de molts altres partits en diferents qüestions que els va recordar. Per tant, d'alguna manera, considera també responsables a altres partits de donar suport en moments puntuals a aquest govern, que ja considera desgovern, per arribar a aquesta situació. Per tant, demana d'alguna manera ara com una actitud responsable, considera Mònica Gallardo, de no donar suport a un govern que considera que queda deslegitimitat.
0: Per tant, sense més preàmbuls, escoltem ja aquestes reflexions en veu alta que deixava ahir la portaveu de Junts per Sitges, Mònica Gallardo.
2: Bé, doncs, molt bona tarda a tothom. Gràcies per atendre la nostra convocatòria en aquesta tarda de dijous de juliol amb molta calor, aquest dia de la Mare de Déu del Carme. Com dèiem a la nostra compareixença, avui ens dirigim a vosaltres, ens dirigim a Sitges i als mitjans de comunicació, i ho faig conjuntament amb el grup municipal de Junts per Sitges, amb la Rosa Tubau, amb l'Isaac Bielsa i el Josep Van Gorkom, i ens acompanya aquí també l'Àngel Lorenzo, el president de l'executiva local a Sitges. I ho fem després d'una setmana, com vosaltres sabeu i d'alguna manera també heu patit, que ha estat plena de comunicats, de declaracions, de compareixences, de contradeclaracions entre els partits que fins ara conformaven el govern municipal, i evidentment després també les reaccions dels partits de l'oposició. És evident que el moment que vivim requereix que els que som el grup majoritari a l'Ajuntament de Sitges avui també us expliquem què és el que pensem i què és el que creiem que ha de passar a partir d'ara sobre aquesta crisi de govern a Sitges, una crisi de governança que és evidentment la crisi més gran des de que va començar aquest mandat, i nosaltres diem sense cap tipus de problema aquest mandat tan absolutament desafortunat. Permeteu-me que faci aquesta introducció, no? Perquè per nosaltres ja ens preocupa i ens neguiteja una mica, no? La ciutadania en aquests moments crec que no està entenent gaires coses. Entenem que Sitges no necessita assistir a aquesta batalla pública que d'alguna manera estem protagonitzats els que formem part de l'Ajuntament de Sitges. Nosaltres per això hem volgut esperar aquests dies a escoltar tothom, a valorar, i avui també, evidentment, ha de demanar responsabilitats, perquè el que estem vivint no és una crisi puntual, no és una crisi més perquè hi ha un partit que ha sortit del govern, ni una discussió entre socis, ni que marxi un grup municipal. És una crisi, com us deia, molt profunda, de governança, de projecte i de lideratge de l'alcaldessa Aurora Carbonell. Per nosaltres és important que Sitges avui entengui que som aquí perquè això ja va començar molt malament, no? I és la conseqüència d'un govern que va néixer per barrar el pas. Aquesta crisi no comença aquesta setmana, ni des dels dies que durant aquests dies s'ha fet referència a que es feien les negociacions per consumar o fer possible el canvi d'alcaldia que es va pactar l'any 23 en el nou govern municipal. Aquest govern al final, i s'ha anat demostrant, i us farem també una mica de relat dels fets, va néixer amb un únic objectiu compartit i molt clar, que era simplement el de barrar el pas a la candidatura que havia guanyat les eleccions de les municipals. Ni Esquerra Republicana, ni Sitges Grup Independent, ni per suposat els comuns compartien una mateixa visió de Sitges. I això ho hem vist un dia darrere un altre, un ple darrere un altre, i també doncs, entre cortines, entre bambalines, a cametes, com us agradi més la metàfora, a les discussions que d'alguna manera o altra han anat arribant de manera recurrent i consecutiva cadascuna dels dies i vinculades als projectes que ha intentat tirar endavant aquest govern. El que ha esclatat públicament, un nou esclat públic, no és una anomalia, és aquesta conseqüència que era, i vosaltres que ens heu seguit, previsible, no?, d'un govern sense ànima, sense cohesió i, reiterem, i molt important, sense projecte, perquè encara ara, el juliol del 26, quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals, encara estem esperant el pla d'actuació municipal, que no ha arribat i, evidentment, com poden comprendre tots els sitgetans i ho sabeu també els mitjans de comunicació a aquestes alçades, ja no arribarà. Per nosaltres és important fer pedagogia i explicar això, perquè al final el pla d'acció municipal no és un document burocràtic i tampoc és un tràmit administratiu, és el document que ha d'explicar i que explica a la ciutadania quin és el projecte de govern per Sitges, quines són les seves prioritats, quins objectius es fixen i quines actuacions es comprometen a executar amb quin calendari també i amb quins recursos, no? Res de tot això ha passat. Més de 3 anys després no hem vist cap projecte. A partir d'aquí, amb aquest retrat i amb aquesta realitat, què és el que creiem que ha de passar a partir d'ara per intentar evitar que passin pitjors coses de les que han passat políticament a Sitges en aquests 3 anys de mandat? Aquest govern en minoria i amb aquesta alcaldessa que malauradament està sent incapaç de llegir la realitat, creiem clarament que Aurora Carbonell i David Martínez amb els seus responsables, amb els seus corresponents grups municipals han perdut absolutament el principi de realitat, que estan transitant en una realitat absolutament paral·lela i per tant entenem que com a mesura immediata l'alcaldessa Aurora Carbonell s'ha de sotmetre a una qüestió de confiança. En aquests moments el govern de Sitges té 7 regidors i exactament el doble, 14 a l'oposició. Fins i tot aquells que van donar la seva confiança en la constitució del govern ja no hi són. I no parlem només dels comuns, recordem que Guanyem Sitges, la CUP, va fer possible la investidura d'Aurora Carbonell, la CUP, Guanyem Sitges, ja ha dit que no continua avalant el full de serveis d'aquest govern. Recordem que Nacho Rubí, per primera vegada, per cert, ahir en declaracions al mitjà de comunicació, reconeixia que no va ser ell qui va marxar del govern, sinó que va ser Aurora Carbonell qui la va expulsar del govern. I ara, en aquest últim capítol lamentable, també han estat els comuns, que entenem que per no fer doncs, un paper difícil d'entendre, han hagut de marxar de govern perquè Aurora Carbonell no ha volgut complir el seu compromís de cedir el darrer any d'alcaldia al pacte que li va permetre, tot i no guanyar les eleccions, revalidar la seva condició d'alcaldessa. Per tant,

opinió, ni subjectiva, ni de valoració política. Mireu, a nosaltres ens agrada sustentar el nostre raonament i el nostre posicionament polític amb fets, no amb opinions. Per què creiem que la situació és greu? Per què creiem que Aurora Carbonell no pot continuar ni un moment més si no es sotmet a una qüestió de confiança? Doncs perquè a Sitges en aquests moments res està funcionant. Tot el que us relatem a continuació són fets que quan acabi aquesta compareixença pot comprovar qualsevol sitgetà o qualsevol sitgetana. No podem tolerar de cap manera que s'autonomenin transformadors, però ni molt menys que s'anomeni un govern progressista i sensible amb les persones. Per què? Perquè en aquests moments Sitges no té al dia un dels serveis més importants d'atenció a les persones, el SAT, el Servei d'Atenció Domiciliària, que va acabar amb una licitació que va ser recorreguda i anul·lada, encara està pendent que es posi en ordre. Continua funcionant el servei sense que la licitació estigui correctament adjudicada. 3 anys després, i per tant un mandat i mig llarg després, les treballadores de les llars d'infants, malgrat les promeses, malgrat les declaracions i malgrat tota la propaganda que hem hagut d'escoltar, continuen tenint exactament les mateixes condicions que al principi d'aquest mandat. Promeses, licitacions que s'han hagut d'aturar, que han hagut de revisar precisament les seves condicions, i fins ara la única i pura realitat és que les condicions a les que es van comprometre no han millorat. Volem parlar també de la gent gran. Aquí a prop tenim el casal de Pau Casals i no gaire més lluny el casal de Joan Maragall, dos equipaments municipals que estan en condicions, sobretot el cas del carrer Pau Casals, com en alguna ocasió va dir, crec que la regidora Tubau, amb actuacions de xapa i pintura que no permeten tenir en condicions òptimes aquells espais que volen compartir les nostres persones grans. Però és que a més d'això, a més de la falta de voluntat de transformar aquests espais, resulta que tampoc han dotat de l'equip humà i del personal necessari, perquè quan les persones que se n'ocupen tenen dret a fer vacances o han de marxar del seu lloc de treball per atendre les seves qüestions personals, els casals literalment queden tancats. I a aquest govern li és absolutament igual, malgrat que reiteradament ho hem denunciat i hem demanat que es revertís aquesta situació. Més coses per desmuntar la propaganda a la que ha castigat Sitges aquest govern. Aurora Carbonell i Cristina Guiu van tenir la barra, i permeteu-me que m'expressi amb aquests termes, el dia després que Carme Gasulla fes la roda de premsa anunciant els motius de la seva sortida de govern, d'anunciar un refugi climàtic a l'espai de Can Robert. Us convido a que avui o demà, a aquesta hora, a les 5 de la tarda, a les 6, quan hi ha tota l'escalfor del dia, aneu a seure a un dels nous bancs que hi ha en aquest suposat espai de refugi climàtic. Porteu, si us plau, un coixí o, si no, una crema que us protegeixi de les cremades posteriors, perquè això és exactament el que necessitareu. Evidentment, també us recomano que feu un tour, com vam fer l'equip de Junts per Sitges a les hores de màxima calor, a les 3 de la tarda, per exemple, per anar a obrir la porta d'un dels refugis climàtics que està venent el govern municipal. Ni la Biblioteca Santiago Rossinyol, ni la Biblioteca Roig i Reventós, ni el casal de Pau Casals, ni el casal de Joan Maragall estan oberts per atendre una persona que aquella hora necessiti d'un refugi climàtic. Evidentment, s'han de buscar altres opcions que en cap cas són espais públics i que, per tant, no poden atendre aquesta necessitat. I rebem moltíssimes queixes, també us parlava de la gent gran, però és molt important per nosaltres parlar dels infants. En aquest moment, Sitges no té ni un sol parc infantil amb un tendall, amb una protecció que posi aixopluc de la calor i del sol als nens que durant alguna hora del dia necessiten ocupar aquests espais públics. Aquesta és la realitat. Qualsevol sitgetà, qualsevol sitgetana pot fer un recorregut per aquestes qüestions bàsiques que entenem que serveixen per millorar la vida de les persones, perquè per nosaltres, per Junts per Sitges, al final, el sentit de fer política i de tenir la voluntat de gestionar un poble i, per tant, fer-ho des de l'Ajuntament significa fer millor i facilitar la vida de les persones, justament tot el contrari del que està passant en aquests moments. I permeteu-me que ens allarguem una miqueta en aquest repàs, en aquest recorregut, perquè per valorar el moment d'indigència política que viu Sitges és molt important no oblidar algunes coses molt greus que han passat sota la responsabilitat, sota les mentides i les males pràctiques d'Aurora Carbonell i el seu govern. I com podeu comprendre, no puc deixar en un dia com avui de recordar
que a dia 16 de juliol

0: Sitges no té cap piscina pública, cap piscina descoberta d'ús públic, ni el Club Natació ni el Club de Mar. Han contestat un cop més faltant a la veritat, perquè el Club de Mar i el Club Natació Sitges, si bé és veritat que no eren equipaments estrictament municipals, històricament, de tota la vida, han estat espais oberts perquè els nens de Sitges poguessin fer activitats, per exemple, de les activitats multiesportives. És molt important reiterar aquests dos punts, el Club Natació Sitges i el Club de Mar, perquè més enllà de que tenien un equipament que en èpoques d'estiu s'utilitzava, és important veure que no és que només no hagin sabut gestionar, sinó que han provocat pèrdues patrimonials que entenem que són irreparables. El cas del Club Natació Sitges, un cas absolutament fosc, del que encara no coneixem la resolució final, perquè encara no sabem on són els 2,4 milions d'euros que per subhasta va adjudicar l'alcaldessa Aurora Carbonella, exactament no sabem qui, suposa una pèrdua patrimonial irreparable de primer nivell. En l'àmbit patrimonial, en l'àmbit d'equipament, però també en l'àmbit immaterial, perquè al final estem parlant d'un club esportiu centenari i que ha vist néixer esportistes que afortunadament ara estem veient moltes vegades als mitjans de comunicació que estan tenint resultats meravellosos, però que malauradament han hagut de marxar perquè Sitges no els ha sabut retenir i els ha expulsat. I si parlem del Club de Mar, més enllà que no tinguem la piscina Maria Teresa, aquí hi ha una qüestió molt més greu i és el deteriorament del nostre litoral. Aquest és un dels exemples en el que l'alcaldessa Aurora Carbonell més ha intentat mentir als sitgetans i a les sitgetanes, perquè l'única realitat és que el govern municipal, en mans d'Aurora Carbonell, no ha fet absolutament res ni cap negociació en cap administració superior per negociar una resolució positiva pel poble de Sitges. El Club de Mar, en mans de l'entitat que fos, evidentment públiques i amb un ús que s'hagués determinat, ara podria ser del poble de Sitges. En aquests moments no només està tancat, sinó que a més també està ocupat. El mateix passa amb l'antic restaurant Kansas i molt ens temem que si no ens ve a veure la Mare de Déu i es produeix un miracle en poc temps, passi el mateix amb el restaurant Pícnic. Ens posem a la vostra disposició per documentar-vos en papers totes les actuacions que des de Junts per Sitges i en la col·laboració dels nostres grups parlamentaris, tant a Madrid com al Parlament de Catalunya, hem dut a terme per capgirar aquesta situació. I fixeu-vos, just ahir parlava amb una diputada al Parlament de Catalunya i si ara mateix el Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya volguessin, demà tindríem protegit el Club de Mar, el Pícnic i el Kansas. Per què? Perquè a proposta de Junts per Sitges es va tirar endavant una proposta de resolució per declarar BECIN, que vol dir Bé Cultural d'Interès Nacional, aquests equipaments. Una proposta de resolució que, d'altra banda, va comptar amb el suport majoritari de la cambra i que, per tant, no entenem perquè està en un calaix ni aturada. És una pregunta que llanço als mitjans de comunicació i que convido als sitgetans que facin els representants tant del Partit dels Socialistes de Catalunya com també d'Esquerra Republicana, perquè allà hi ha una proposta de resolució que està esperant a que el nostre patrimoni, que el nostre litoral, la primera línia de mar tan important i necessària per Sitges, doncs quedi protegida per sempre. En el repàs també vull fer un relat molt ràpid de l'àmbit de la cultura, de l'educació i del patrimoni, perquè un curs més, malauradament, 20 anys després, l'Escola Municipal de Música començarà el curs al mes de setembre en unes condicions lamentables, en un equipament que no ha estat capaç de tirar endavant de manera accelerada i sobretot en cap tipus de visió de projecte aquest govern. Altres coses molt més greus en l'àmbit patrimonial, en l'àmbit educatiu i en l'àmbit cultural. Els sitgetans hem hagut de suportar que es facin vídeos propagandístics un darrere l'altre en un equipament que ha obert després de 30 anys. Molts ja sabeu que segurament m'estic referint al Patronat, al carrer Parellades. Aurora Carbonell, David Martínez, Cristina Guiu, responsable també d'equipaments, han tingut la barra d'obrir al públic el Patronat sense que compleixi les més mínimes condicions d'accessibilitat. Això vol dir que ara, avui, si estés obert, que no ho està, una persona amb problemes de mobilitat, per suposat amb una cadira de rodes, no pot de cap manera, a no ser que porti doncs, un suport important de 3 o 4 persones, no pot de cap manera accedir al Patronat. Un edifici que després de 30 anys s'ha obert sense que hi hagi un ascensor funcionant, amb els vitralls patrimonials i catalogats trencats i en unes condicions d'higiene més que qüestionables. Això sí, el govern no compleix per ell i pels equipaments públics allò que és absolutament necessari, però en canvi està sotmetent a un calvari permanent a les entitats de Sitges, i em refereixo clarament al Prado i al Retiro. I permeteu-me que en aquest moment faci un incís a una notícia lletja provocada precisament també per aquesta falta d'acompanyament de l'Ajuntament, del Govern Municipal, a les entitats. El Festival Internacional de Cinema de Catalunya, el nostre festival, l'esdeveniment que més projecta Sitges al món, un any més no podrà utilitzar el Retiro en la seva edició d'aquest any 2026. I aquí també hi ha una responsabilitat, i hi ha sobretot una responsabilitat municipal, i nosaltres la denunciem públicament perquè al cap i a la fi el Retiro no ha rebut l'acompanyament necessari perquè, entre moltes altres coses, aquest any s'hi pogués celebrar de nou el Festival de Cinema. No m'entretinc més aquí, però en qualsevol cas aquest repàs no pot acabar sense dir una de les coses més importants, allò que fa que els sitgetans tinguem el nostre orgull de pertinença, que ens agradi trepitjar els nostres carrers, però sobretot també que ens agradi acompanyar els turistes o els visitants quan ens escollem per venir aquí, perquè al final som un poble meravellós i un racó de món privilegiat, però resulta que aquest racó de món privilegiat ara està especialment maltractat perquè està molt brut. Entre d'altres coses, està molt brut perquè aquest govern fa 3 anys, gairebé 3 anys, que no té contracte de neteja. Aquí també ens han mentit. Han intentat buscar comparacions amb mandats anteriors quan el contracte de neteja es prorrogava, però és que ara no tenim pròrroga. I aquesta és precisament la gravetat i la magnitud de la tragèdia. La regidora responsable, la senyora Guiu, va admetre en sessió plenària que s'havien oblidat de prorrogar el contracte més important d'aquest Ajuntament. Han castigat els sitgetans, els comerços, els veïns, els particulars, amenades i vingudes sobre la col·locació dels contenidors. I a hores d'ara, a mes de juliol, en plena efervescència estiuenca, amb Sitges amb moltíssima gent, no tenim contracte de neteja i tampoc tenim notícies de quan entrarà en vigor i sobretot d'exactament quines són les millores i les modificacions que portarà per Sitges. Tot això passa al centre, passa a tots els barris i a les organitzacions, des de les botigues, passant pel poble de Garraf, fins a arribar a Can Girona. Aneu a qualsevol racó de Sitges, parleu amb qualsevol veí i us costarà moltíssim trobar algú que estigui content amb l'estat de la nostra via pública, el manteniment de la jardineria, etc. etc. Aquesta és la realitat del mandat. Nosaltres us estem parlant de fets constatables, no són opinions de Junts per Sitges, són fets que reiterarem i reiterarem, qualsevol ciutadà pot comprovar. Per tant, entenem que l'alcaldessa, si vol mantenir la seva legitimitat política, que nosaltres entenem que no en té absolutament cap, ha de sotmetre's a aquesta qüestió de confiança, perquè per nosaltres és important clarificar la situació, que s'assumeixin responsabilitats i posar fi també a l'ambigüitat institucional que avui viu Sitges. I és aquí on m'avanço una miqueta, perquè suposo que si no els mitjans de comunicació m'ho preguntareu, és aquí on nosaltres, Junts per Sitges, el partit que va guanyar les eleccions el 23, us diem clarament que no es donen les circumstàncies per una moció de censura. Per què? Perquè fem números, i perquè Sitges pugui materialitzar una moció de censura calen 11 regidors. Vosaltres mateixos heu escoltat, heu pogut preguntar als altres partits, i hi ha partits que no estan disposats a que es produeixi aquesta moció de censura. Però de la mateixa manera que us diem això, i nosaltres som conscients de que no perdrem el temps en converses estèrils que no portaran absolutament enlloc, us volem dir que Junts per Sitges exercita el paper que li correspon com a força majoritària a l'Ajuntament de Sitges, i hem parlat, no ara, sinó durant tot el mandat, amb tots els partits polítics. I de fet, en aquest punt, vull recordar propostes que han sorgit des d'aquest grup municipal i que han tirat endavant decisions que després el govern no ha complert. Vull recordar-vos el ple extraordinari sobre l'emergència educativa que va ser promogut per Junts per Sitges conjuntament amb el grup municipal de Guanyem. I un altre de molt important, el d'aturar la subhasta del Club Natació Sitges. Aquella proposta d'acord que va presentar Junts per Sitges va comptar amb la complicitat de tots els grups de l'oposició. Això vol dir des de Guanyem, des de la CUP, fins a Vox. Han estat, però, moments puntuals. I la realitat és que, tot i que nosaltres hem entès que aquest govern va començar per la porta de darrere i va començar a caminar pocs dies després en qüestions molt greus que encara no s'han aclarit, hi ha hagut sempre, a l'altra banda, algú que ha ajudat a que aquest govern continués caminant en males condicions i malmetent Sitges i els sitgetans. Animo a tots Sitges, animo als mitjans de comunicació que repasseu l'hemeroteca i cerqueu el ple de novembre de l'any 23, on es va decidir que l'Ajuntament de Sitges no es presentés com a acusació particular davant dels fets del tercer sector encara per aclarir. Aquella decisió, que no poguéssim aclarir com a institució i ser garants com a institució d'uns fets molt greus que van succeir només començar el mandat, es va tombar gràcies a la complicitat de Vox, un partit que està teòricament a les antípodes del que ells diuen que és un govern progressista. En aquells moments el vot de Vox i el vot de qualitat del que va fer d'alcalde en aquella votació, el senyor David Martínez, va permetre que a hores d'ara, 3 anys després, a Aurora Carbonell i el seu govern gairebé hagin aconseguit que ningú recordi que l'alcaldessa i membres del govern tenen causes pendents molt importants als jutjats de Vilanova. Nosaltres no ho diem cada dia perquè entenem que això poc contribueix a afavorir el bon clima i la vida i el que esperen els sitgetans de nosaltres, però que no ho diem cada dia no vol dir que oblidem i no vol dir que en un moment de gravetat institucional com l'actual no deixem de recordar que aquests fets continuen encara damunt la taula. Hem de recordar que al final aquest govern no ha estat capaç d'aprovar ordenances fiscals, però sí uns pressupostos que van tirar endavant gràcies al PSC, que nosaltres evidentment respectem la decisió de cadascun dels partits de l'oposició, però que evidentment doncs, han marcat quines eren les línies vermelles i la voluntat real de poder canviar el que està passant a Sitges. Per tant, a nosaltres no ens serveix que es digui que això està esgotat i que Sitges necessita un canvi quan hem tingut moltes oportunitats per tirar-lo endavant, però en realitat s'han primat altres coses abans que el futur i el bé de Sitges. Per tant, en relació al tema de la moció de censura, ja us dic que no hi perdrem temps perquè simplement els números no surten. A partir d'aquí, què és el que farem nosaltres? I acabo per posar-me a la vostra disposició. Doncs continuar fent el que portem fent exactament des del primer dia després d'haver guanyat les eleccions i no poder governar. Amb la màxima seriositat, amb el màxim rigor i sense perdre la il·lusió, treballar cada dia a peu de carrer. Molts sitgetans saben que hi som cada vegada que han despenjat el telèfon, que ens han escrit mitjançant les xarxes socials o que ens han enviat un missatge, i això és exactament el que continuarem fent des d'aquí fins al proper maig del 27, quan Sitges celebrarà unes noves eleccions municipals. Treballarem a peu de carrer i, evidentment, a banda de demanar que l'alcaldessa se sotmeti a una qüestió de confiança, demanarem i fiscalitzarem el govern com ho hem fet des del primer dia. I ho farem en positiu i no permetem que menteixin més. És evident que qui governa té a la seva disposició tots els recursos de comunicatius per tergiversar i manipular la veritat. Però la veritat és que si en aquest any 26 Sitges té uns pressupostos prorrogats és perquè Aurora Carbonell ha preferit prorrogar els pressupostos abans d'arribar a un acord molt fàcil de complir amb Junts per Sitges. Imagineu-vos, només els demanàvem que els 2,4 milions d'euros que arribessin a la caixa de l'Ajuntament de la venda de la promotació els destinéssim a les necessitats dels equipaments, els clubs i les entitats esportives. Simplement no van voler i van preferir prorrogar els pressupostos i no tirar-los endavant abans de poder dir que havien arribat a un acord amb Junts per Sitges. També us hem de dir, i ens avancem ja, que hem conegut que un altre dels partits de l'oposició, en aquest cas, i no m'agrada, però malauradament abans de que passi ja us diem quin és el nostre posicionament, perquè respon a una d'aquestes estratègies de la complicitat entre el govern progressista i l'extrema dreta, que Vox ha anunciat que farà una proposta de recusació a l'alcaldessa. Sabem que això no va enlloc i sabem que això respon a una estratègia, perquè si es presenta una vegada i no prospera, com és obvi perquè hi ha un pacte antifeixista que per cert només ha complert Junts per Sitges, doncs ja durant aquest mandat no se'n podrà tornar a fer cap altre més. Però tot això és avorrit Tot això és complicat d'entendre, tot això és costerut i nosaltres estem aquí perquè els sitgetans i les sitgetanes entengueu que hi ha encara grups municipals que pensem que una altra manera de governar, i sabem que una altra manera de governar Sitges és possible, mentre això no sigui possible des d'una posició de govern, des de l'oposició, recordar que estem en absoluta disposició d'escoltar tot aquell que pensi que podem ser d'utilitat en aquests 11 o 10 i escaig mesos que falten fins a arribar a les eleccions i, per tant, transmetre aquest missatge, no? que continuarem fent exactament el mateix, escoltant i construint una alternativa, sobretot i molt important, amb il·lusió i sense sectarismes, i sense més a la vostra disposició, jo mateixa o qualsevol dels regidors pobres que estan aquí al meu costat per aclarir alguna de les qüestions que no hagi pogut quedar-vos clar. He parlat massa, necessito una mica d'aigua. Alguna pregunta? Sí, he preferit també explicar-vos i fer-vos el relat. Amb el tema, per nosaltres és molt important, perquè fixeu-vos, com que passen malauradament tantes coses, al final només un comentari, no? Els grups municipals que treballem des de l'oposició, diguéssim que no nosaltres tots, és a dir, nosaltres treballem amb els nostres propis recursos i moltes vegades oblidem coses que han passat, no? Però aquests dies, a més d'escoltar tots els companys de tots els grups municipals, hem fet un repàs, no?, de les coses que havien passat i del per què hem arribat a aquesta situació, i no ha arribat només el govern per ell mateix, ha arribat perquè hi ha hagut crosses en moments determinats, en cada moment, per qüestions diferents que han permès que aquest govern continuï. I no ens agrada lucubrar, i per tant sabem que això continuarà sent així fins a final de mandat. I permeteu-me que faci un apunt més que no he fet i que és una de les altres coses que aquí segueix l'actualitat municipal, segurament ens ha sentit dir en els plens, que hi ha una altra qüestió que ens preocupa moltíssim, que és la interna, és la cara que potser es veu menys, però que també potser els ciutadans pateixen, no? I és que una de les coses que ha passat sota aquest govern és que han trinxat, literalment trinxat, l'equip humà de l'Ajuntament de Sitges. Això és greu, és preocupant i a nosaltres ens fa molt patir. No són opinions, hi ha fets constatables. Qualsevol persona que tingui interès, l'encomano que demani un dia a hora amb els sindicats majoritaris de l'Ajuntament de Sitges i els hi pregunti quantes demandes, quants procediments judicials oberts hi ha hagut de mitjana en tot aquest mandat per avançar-vos i facilitar-vos la feina. Ja us dic jo que més de 200 treballadors han hagut de recórrer als tribunals per aquesta lamentable gestió i perillosa gestió del govern d'Aurora Carbonell i David Martínez al capdavant de l'Ajuntament de Sitges. No volia deixar-me de banda els treballadors municipals, els que vull enviar també un missatge per encoratjar-los, perquè sé que no estan passant bons moments, perquè sé que estan desanimats, perquè ens verbalitzen de moltes maneres diferents, que tenen poca confiança, i nosaltres el que volem és dir-los que no és així, que sabem que falten encara uns mesos d'usos, però que una altra manera de governar aquest ajuntament és possible i que això forçosament haurà de passar a partir del maig de l'any vinent.
1: Tot aquest llarg speech que feia ahir Mònica Gallardo, la portaveu de Junts per Sitges, en el marc del que ha estat la notícia política d'aquests dies a Sitges, la marxa dels comuns del govern municipal i aquesta darrera referència que feia Mònica Gallardo en relació a la situació també dels treballadors de l'Ajuntament. No sé si podem apuntar alguna cosa més,
2: no,
1: Carola,
2: només,
1: però...
2: Només afegir que a l'Eix Diari apareix també un escrit de la presidenta del grup d'Esquerra Republicana de Sitges, Judit Guirau, també parlant d'aquesta situació, d'aquest pacte, i explicant, d'alguna manera reiterant la versió d'Esquerra Republicana. Fins aquí acaba... de moment
1: podem dir que tanquem
2: aquest primer episodi,
1: parèntesi d'aquest episodi que hem viscut políticament parlant aquests dies,
2: del qual amb l'únic partit del que no hem tingut declaracions han obert a la ràdio, és del Margalló, que s'ha remès a un comunicat. No sabem però si més endavant en voldrà fer de declaracions, i en tot cas en dues setmanes hi ha ple municipal i m'imagino que al ple municipal el tema es parlarà i es tractarà. Per tant, primer capítol, entenem, d'aquesta crisi de govern. De moment el tanquem aquí.
1: Molt bé. 10:57. Carola, gràcies. Fins d'aquí una estona.
2: Fins ara.

0: I hem d'anar uns quants mesos enrere, a principis d'aquest 2026, quan representants d'aquesta associació esportiva, com els dèiem Sitges Sea Swimmers, que s'ha constituït, res, com aquell que diu, fa quatre dies, es van reunir amb el regidor d'esports de l'Ajuntament, Dani Verdala. I avui en volem parlar i tenim un dels seus representants, com és en Benjamí Cervera. Benjamí, bon dia, bona hora.
1: Què tal? Bon dia, moltes gràcies per rebre'ns.
0: Gràcies a vosaltres per venir. Ja han passat uns quants mesos i la primera pregunta que t'haig de fer és com i per què neix aquesta nova associació que té molt a veure, òbviament, amb el mar?
1: Bé, davant de tot, moltes gràcies per rebre'ns, moltes gràcies per atendre'ns i escoltar les nostres, tot el que puguem dir en aquesta ràdio, que és la nostra. Bé, el Sitges Sea Swimmers neix, desgraciadament, i dic desgraciadament entre cometes, perquè nosaltres érem una secció del Club Natació Sitges, molts d'ells, altres no. Jo, per exemple, no eixo mai soci del Club Natació Sitges, jo era soci del Club de Mar, que érem els veïns, i al tancar el Club Natació Sitges, el Club de Mar ens va acollir com una secció d'aigües obertes al Club de Mar. Al tancar el Club de Mar, doncs comença el nostre peregrinatge nòmada arran d'aquests tancaments per part del Miteco, no? I aleshores vam decidir formalitzar l'associació, no dependre de cap club mare, en aquest cas, o pare, que et pogués incloure la nostra activitat, i vam crear els Sitges Sea Swimmers, i estem, doncs, imagina't, legalitzats a la Generalitat, al registre de l'Ajuntament. Formalment som un club esportiu de la vila amb papers,
0: Que es diu? Que fomenteu, bàsicament, Benjamí, la natació en aigües obertes?
1: Sí, sí, el nostre esperit és nedar. Tenim la sort de viure en un indret on tenim aigua per tot arreu, el mar el tenim davant, és una activitat gratuïta, poder entrar a nedar al mar, i nosaltres el que fem és això, és legalitzar, entre cometes, o formalitzar, o donar a conèixer una activitat que està molt de moda, sobretot a Austràlia, Estats Units, a Europa, i fer-la present al nostre poble. Vull dir, una activitat tan fàcil com és vindre a la platja, començar a nedar en grup i disfrutar.
0: Sitges, clar, viu en un entorn, o els sitgetans vivim en un entorn privilegiat al costat del mar. Sovint, no sé si el Benjamí ho ha escoltat alguna vegada, que potser ara no tant, però fa uns quants anys que dèiem allò de és que vivim d'esquenes al mar.
1: Sí, sí, sí. Això em recorda, i tu també te'n recordaràs, de quan Barcelona abans de les Olimpiades vivia d'esquena al mar. Nosaltres estem exactament el mateix sense Olimpiades. Ha vingut el Tour, que és fantàstic, una visibilitat a la vila mundialment, però tenim una cosa que és innegable, que molta gent ve aquí a passar vacances, a viure, i paga molts diners per tindre el mar davant, i nosaltres sembla que si no el volguéssim aprofitar, doncs aquí estem nosaltres, que el volem aprofitar, i no només un dia, sinó tots els dies de l'any.
0: Tot i que esportivament parlant, Benjamí, Sitges ha donat i continua donant grans esportistes, sigui de natació, sigui de vela, tenim grans campions, no només a nivell català, sinó espanyol, europeu, mundial. Per tant,
1: som una ciutat esportiva.
0: Això ho tenim salvat.
1: Som una vila esportiva, i faltava aquest pas. Vull dir, tenim nedadors, per exemple, tenim nedadors de Club Natació que ara competeixen malauradament per altres clubs.
0: Sí, sí, el Castaluca Joec,
1: per exemple, o el Roc Bacaro, també.
0: Tenim gent
1: que és molt potent, i a nivell de futbol igual, a nivell de bàsquet, a nivell de handball, a nivell de hockey, a nivell de vela. Clar, jo vinc del Club de Mar, t'explicaré. Amb més copes d'Europa de patir de vela que tenia, i estava aquí, no estava a Calafell, no estava a Vilanova, estava a Sitges, al Club Nàutic, evidentment, amb un palmarès extraordinari. I nosaltres estem aquí, doncs, per això, per intentar fer entendre a la gent que el mar no se li ha de tindre por, se li ha de tindre respecte, i que vinguin a nedar, i a nedar al mar en grup, diversió, risses, una Coca-Cola, una cerveseta, i cap a la feina o cap a casa o on tu vulguis. Però és una comunitat oberta. Penseu que tenim actualment, som 20 i pocs socis, per un problema, no tenim espai. No tenim un espai.
0: Ara mateix no tenim espai?
1: No, tenim un espai amb el regidor Dani Martínez Verdala, que li vull agrair des d'aquests micros, perquè no sempre s'ha de parlar malament dels polítics. Quan algú té interès s'ha de dir, i en aquest cas jo haig de donar les gràcies al Dani, que ens està ajudant amb tot el que pot, evidentment. Si no fa més és perquè no pot més, o perquè a dalt li paren els peus. Però a mi tenim una sintonia fantàstica, i el Dani doncs, tenim un acord verbal de poder fer servir les instal·lacions que tenim, que no són nostres, i a l'espera de signar un conveni amb l'Ajuntament. Uh-huh. I malauradament és un espai petit, és un espai que no hi cabem, i tenim molta gent interessada. Pensa que vam fer una trobada de nedadors d'Aigues Obertes el mes passat i van vindre més de 150 nedadors d'arreu de Catalunya, a la platja La Barra, va ser un festival, i la gent va al·lucinar, va dir, hòstia, però això què és? Això és una animalada, esteu aquí, en aquestes platges, en aquest litoral, vam fer tres modalitats de distàncies sense cap tipus de pressió, no és competitiu, és de disfrute, i que la gent vingui a nedar. Uns van nedar 5 quilòmetres, els altres dos, els de 1.500, i els altres van nedar de la boia i van tornar, vull dir, sense cap tipus de pressió. I això va ser un èxit fantàstic, ens va posar dintre el mapa de nedadors d'Aigües Obertes a Catalunya, ens van trucar de molts clubs felicitant-se, i aquí estem, nosaltres a casa... en pedra.
0: Més enllà d'aquest component esportiu, òbviament, com a club esportiu, hi ha aquest també, diguem-ho així, vessant social. No?
1: Evidentment. Vull dir, penseu que
0: al final una miqueta és el que ens mou, no? També.
1: És que no, ja, la gent ja té prou problemes a la feina a casa com per vindre a nedar i tindre problemes. No, a l'inrevés. Nosaltres el que volem és que la gent vingui a gaudir del mar. I diràs, bueno, però... què feu? No, fem el que ens ve de gust. Vull dir, si avui jo vull nedar 800 metres, nedar 800 metres. I si un altre vol nedar 1.500, nedar 1.500. Sortim tots de l'aigua, evidentment, a les 11 del matí. Ara a l'estiu hem adelantat mitja hora. Sortim des de la platja de La Barra, 11 del matí a l'aigua, arribem a la boia, ens fem una foto selfie, que és molt divertida, perquè la podeu seguir en els nostres Instagram, si ets swimmers, i d'allà decidim, depèn de la corrent com la veiem, del vent, i diem, tu, tirem cap a la punta, tirem cap al terramar, i fem, escolta, que em ve de gust fer dos bolles, que fem fins a la tercera boia anar i tornar, doncs són 1.200 metres, que anem cap al Kansas, doncs 1.500. disfrutar, i sempre anarem en grup, evidentment. Recomanem a tothom que anem en grup, si algú està escoltant i és un nedador solitari, que vagi protegit amb la boia, que vagi... això és important. Nosaltres anem sense boies perquè anem tots junts, i alguns van amb boia. Nosaltres nedem tot l'any sense neoprè, i la gent diu, esteu sonats. Ui, bueno, és acostumar-se, la que comencen a baixar les temperatures...
0: Clar, això ara em ve el cap, estem al mes de juliol, agost, setembre, octubre... a partir d'octubre, no sé si...
1: No, l'octubre està molt bé, sí? L'octubre és fantàstic, el novembre també. El desembre comença a baixar...
0: Què passa a l'hivern, Benjamí?
1: Doncs passem fred.
0: Però també hi sou?
1: Sí. El 98% dels nedadors que estem a l'hivern, l'única prenda que tenim és el banyador, que no serveix més que res, és curós i estètic, i dos gorros al cap. La resta és sense neoprè. Hi ha gent amb neoprè, però nosaltres la base és sense neoprè. Ara fot 5 anys que cap agafa un constipat.
0: Caram.
1: Això és bo.
0: Teniu la pell curtida, per tant.
1: Bueno, diguem que va molt bé, tu.
0: Molt bé. Algun objectiu més enllà, que ja heu esdevingut un club esportiu?
1: Sí, bueno, nosaltres
0: no sé
1: fa un
0: si
1: mes...
0: a partir d'aquí penseu en un creixement de la comunitat.
1: Bueno, és el que anava a comentar. Nosaltres...
0: De crear doncs, alguna competició o algun esdeveniment que us pugui donar a conèixer, per què no dir-ho així, també?
1: Tot això ho tenim al cap. Fa un mes vam entrar a una instància per l'Ajuntament, a recomanació del regidor d'Esports, perquè no havia manera de tenir una conversa amb la nostra alcaldessa, i per sol·licitar el local. Fa un mes vam entrar a una instància, encara estem esperant en contestin, però clar, nosaltres la primera prioritat és aconseguir un espai propi. No pots muntar res si no tens un espai propi. Vull dir, penseu que allà on estem no tenim dutxes, no tenim lavabos, no tenim res. La dutxa és la de la platja.
0: Ja.
1: Tenim un espai per deixar les coses perquè no ens pugui faltar res si anem a nedar i ho deixem a la sorra, que és un altre tema. Però la primera causa que tenim...
0: Perquè ara on esteu, Benjamí?
1: Ara estem a lo que era l'antiga escola de vela del Club de Mar, com està concursal. Pues bueno, hi ha un marc legal allà i amb el regidor tenim un acord verbal que podem fer servir aquestes instal·lacions com únic propòsit de deixar les coses que sortien a dar. Allà no es pot fer cap tipus d'activitat. Uh-huh. De fet, ja tenim una molt bona notícia, que això també crec que és important, que el regidor Ignasi Rubí, de Fets per Sitges, ens va comentar que sí, entrava la gasolina d'alcaldessa, cosa que avui tindrem notícies. Costes havia utilitzat la nostra activitat en el local aquest, perquè Costes precisament el que no vol són activitats amb afany de lucre amb aquests espais que encara depenen d'ell. I el nostre era un projecte que encaixava a la perfecció, perquè som una associació legalment constituïda, sense afany de lucre, i entrava dintre d'aquesta possibilitat. I per això estem intentant, hem enviat la instància perquè el senyor alcaldessa tingui el vistiplau de rebre'ns i poder parlar i buscar una solució. Penseu que molta gent ve els caps de setmana, estem allà a la barra, i molta gent ve de Barcelona, de Vilanova, de Vilafranca, d'Igualada, que ens segueixen per les xarxes socials i diuen, escolteu, puc anar amb vosaltres? Sí. Com el puc fer soci? Doncs pues mira, malauradament, ara encara no podem fer socis perquè no tenim un espai propi, no tenim un espai on poder desenvolupar.
0: Sí, atendre a la gent.
1: Vull dir, a la que tinguéssim un local, i clar, quan parlem de local, no és un local a Masalva, és un local a Plau de Platja.
0: Clar, anava a dir, aquí són faves comptades.
1: Clar, és evident. Vull dir, i tampoc demanem un local amb jacuzzi. Vull dir, volem un local, un espai on poder deixar les nostres pertinències i poder tindre 4 encerts mínims, no? Per fer de vestidor, o no més, no? Però la veritat és que estem molt contents perquè molta gent ens està recolzant i molta gent ens ve a conèixer. Per exemple, tenim diverses nacionalitats, tenim tres italians, un holandès, tenim, que l'holandès és curiós perquè és el Peter, que part és comerciant a la vila, té una botiga amb el seu marit, i aquest senyor havia sigut nedador olímpic pels Països Baixos a les Olimpiades de Múnich 72.
0: Caram!
1: Clar, aquest senyor quan ens diu oi, classe magistral...
0: Pues és així.
1: Allà tots firmes i escoltar un nedador olímpic, eh? Vull dir que això no ho pot dir tothom. I tenim gent del país, tenim gent de fora, tenim fins i tot membres dels socorristes de Sitges que venen amb nosaltres, molts, els sentits, evidentment. Però estem molt contents, la veritat és que té molt, molt bon ambient, molt bon rotllo i moltes ganes de fer coses. I a l'espera de que ens atenguin les administracions pertinents.
0: Quin al·licient té, Benjamí, nedar en aigües obertes? Nedar al mar, directament.
1: Nedar al mar, la llibertat. Tens una sensació de llibertat en contacte constant amb la natura. Tu vas nedant i vas veient peixets, vas movent-te al ritme de les onades, gaudeixes del sol, de la pluja, del vent. Vull dir, una sensació total i absoluta de llibertat fent una activitat. Vull dir, és una sensació de dir, no som res, mira on soc. La grandiositat del mar i jo aquí.
0: Amb aquell punt de veure i pensar que el mar no cada dia està igual.
1: No, evidentment. Avui, per exemple, portem 3 dies i mig de llevant i sí, això condiciona pel vent, per les onades, per les corrents. Bueno, doncs el que fem és disfrutar d'aquestes condicions climatològiques adverses per qualsevol altra activitat, menys la vela, i aprofitar-les cap a la natació. Vull dir, i quan a l'hivern hi ha els temporals aquells a onades de 2 metres, doncs aquell dia doncs fem un xapoteig a l'aigua i tornem. Vull dir, quan no es pot, no es pot. El que no farem serà jugar-nos a la vida.
0: Sí, sí.
1: Però afortunadament tampoc tenim tants dies de temporal aquí. Vull dir que l'activitat tranquil·lament la pots fer tot l'any amb pau i seguretat, no?
0: Com et preguntava abans, l'objectiu en un futur és ser encara un club molt més actiu?
1: Evidentment. Vull dir, els passos que tenim nosaltres marcats a l'agenda és primer local, tindre un local.
0: Aquest és l'indispensable?
1: És l'indispensable. Pensa que nosaltres allà on vulguem anar o les coses que vulguem fer necessitarem una adreça física.
0: Perdona, Benjamí, quines alternatives hi ha al que teniu ara?
1: Hi ha diverses alternatives. Si l'Ajuntament aconseguís, com va dir l'alcaldessa, obrir el Club de Mar, doncs seria una alternativa. El Club de Natació seria una alternativa, la platja del Sausalito seria una alternativa, però sí que sé que a la platja del Sausalito volen fer una part permanent, un lloc permanent de Creu Roja, que em sembla perfecte.
0: Sí.
1: I on estem nosaltres seria ideal. Vull dir, ara per ara, veient la situació, aquest seria el millor? Sí, seria el millor. El més viable? El més viable. El més ràpid d'aconseguir? El més ràpid d'aconseguir, però falta voluntat política, no ens oblidem. falta voluntat política. I un cop tinguem el local, doncs, evidentment, tinguéssim la sort que ens atengués l'alcaldessa, li explicaríem el projecte. No només volem local, volem un projecte, volem recuperar la travessa de Sitges, volem marcar el calendari alguna travessa. Evidentment, evidentment. Sitges té que estar on sempre ha estat, que és el top de tots els esdeveniments esportius que es fan. Allà on vagis sempre hi ha un esdeveniment que ve Sitges, però amb aigües obertes volem que es marqui el calendari la població de Sitges.
0: Clar, jo ara tenia al cap, ara que parles de travesses, la travessa que any rere any ha vingut organitzant el Club Natació.
1: Correcte, i dels era quals...
0: Era principis del mes d'agost, si no m'erro... Crec que sí que era principis del mes d'agost,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: el 7
1: sí.
0: O el 8,
1: sí, algo així, no recordo, però alguna d'elles jo he estat de voluntari, vull dir, tots els que hem estat aquí o hem participat d'una manera o altra... I és una llàstima.
0: Clar, ara mateix la connotació com a tal no existeix. I per tant, no sé si a partir d'aquí voleu, no sé si dir, agafar el relleu en aquest sentit.
1: A nosaltres ens agradaria fer moltes coses, però no ens hem d'anar bojos. Tornem a lo mateix. Primer és parlar amb els que manen, alcaldessa, Olga Carbonell, aconseguir un local, explicar-li el projecte, que els agradi el projecte, fer-los partícips del projecte, perquè evidentment hem d'anar de la mà, ens agrada, i a partir d'aquí muntar un calendari. Nosaltres tenim un avantatge aquí a Sitges, és que la climatologia és molt bona. Tenim l'ecosistema del Garraf, que això és boníssim. Tu el mes de gener, que és dels mesos amb més presència de sol, tu tens un mar pla, tens uns dies solejats, i tu pots fer una travessa i dir, hòstia, doncs avui fem la milla nàutica o fem això. Això és fantàstic, això ho podem fer aquí, no ho podem fer a Portbou o podem fer a Formentera o... Bueno, a Formentera també podríem fer, no? Però, o a Menorca amb la tramuntana, aquí sí que podem fer-ho. I això és un al·licient que... I penseu una cosa, la de gent en el món que neda. Hi ha turisme esportiu, i ho hem vist amb les maratons, amb les mitges... Hi ha molt, sobretot, ciutadà anglosaxó i francès, que n'hi ha de molt també, molts italians, que venen a nedar aquí. Els encanta la climatologia. I altres que hi viuen que s'apuntarien, sens dubte.
0: Parlem d'una franja concreta en l'edat, Benjamí, o aquí teniu...
1: Mira, el no poder tindre una escola de natació, perquè és inviable, el que sí que recomanem és que si ve un menor vingui acompanyat del seu pare o tutor, o mare, evidentment, i els altres que siguin majors d'edat. No volem assumir responsabilitats que no es pertoquen.
0: Que no pertoquen, sí.
1: I, evidentment, tindre uns mínims. No, algú que no nada mai, no el farem nada amb nosaltres el primer dia a la distància. Li direm, escolta, mira, tu, jo em quedo amb tu, anem fins aquí i tornem. Com et trobes? Farem un acompanyament. Això sí que ho farem, perquè ho hem fet i ho seguirem fent. Hi ha gent que ve a nedar i, ostres, que jo fa molts anys que no nedo. Txt, tranquils, anem fins aquí. Com et trobes? Bé, tornem. Ah, però jo puc...
0: Tornem. Poc a poc i bona lletra, que diu aquell.
1: Home, si vols, tornes. I demà seguim... Ah, no. Aviam, el mar se l'ha de respectar. El mar se l'ha de respectar.
0: Sempre.
1: Sempre. El mar se li ha de tindre un respecte...
0: Allò que diuen por no, respecte.
1: Respecte, correcte. Se l'ha de respectar. I penseu que després hi ha molta gent que té fòbia als animals. Diu, hòstia, l'Spielberg va fer molt de mal, l'Spielberg. L'Spielberg va fer una gran pel·lícula, però va fer molt de mal. No? Escolteu, aquí el màxim que veureu serà una marbre, una dorada, una manta, que l'hem vist unes quantes.
0: I us picarà una medusa, potser.
1: Meduses, ara començarà a haver unes quantes, sí. Però
0: afortunadament... No n'hi ha masses, diuen, aquest any.
1: Afortunadament no n'hi ha gaires aquest any, però, bueno... És disfrutar de la natura, és disfrutar. I et dic una cosa, la gent quan ho prova crea una addicció, això, eh? Crea una addicció. I si per motius de feina doncs, hi ha dos o tres dies que no pots vindre, hòstia, al quart tornes boig. Uh-huh. És, et dona l'adrenalina que dius, caram, com ho trobo a faltar.
0: I això és cada dia.
1: Sí, sí, bueno, de fet, el grup, com és un grup ampli, sí. Doncs molta gent...
0: Sí, si no trobes amb un, et trobes amb un altre.
1: Exacte, però sempre hi ha un mínim de dos i un màxim a l'hivern, doncs podem ser 7, 5, 4...
0: A l'hivern la cosa fluixa, no?
1: L'hivern fluixa i és normal, normal. Però et dic una cosa, eh? La proporció hi ha més nedadors a l'hivern que a l'estiu, ja. Perquè hi ha més gent que prefereix passar fred que no que el piqui la medusa.
0: També, a l'hora de posar la balança.
1: I la satisfacció de l'hivern és una cosa que no et trobes a l'estiu, eh? Vull dir, a l'hivern surts allà i actualment nosaltres baixem amb les garrafes d'aigua calenta de casa, te les tires per sobre perquè no tens un mínim vestidor, uh-huh. i després et tapes allà com si estigués al mig de l'EBDS, però a la que entres en calor i dius, ostres, que bé, eh? Que bé que em trobo. Ala, tornes a la feina, a treballar com un animal.
0: Sí, sí. Allò com diuen, com a nou.
1: Sí, sí, és brutal, és brutal. A l'hivern anem a les 11:30 i a l'estiu avancem una mica, a les 11.
0: Molt bé. Heu tingut contacte amb altres clubs?
1: Sí. De fet, a Barcelona tenim contacte amb el Radical Swim, amb Badalona els Bétulo, amb Vilanova... Tenim un munt de noms. Uh-huh. I la veritat és que tots estan encantats, ja et dic. L'altre dia, no sé si vas arribar a veure per les xarxes la trobada que vam fer el maig, hi havia més de 150 persones. I el que és fantàstic és que vam tindre molts sponsors de la vila encantats amb el projecte. Nosaltres no som ningú, i li vas a, per exemple, al Forza Enric i li dius, escolta, que ens podríeu facilitar quelcom per donar després de la nadada, qui sou? Doncs sí. O qui diu Forza Enric diu...
0: Sí, sí, qualsevol altre col·laborador. Sí,
1: Sant Miguel,
0: sí.
1: O qui diu unes cervesetes, o qui diu qualsevol... Escolta, encantats. Per què? Perquè veuen que és un tema d'aire lliure, esport, natura, i sobretot bon rotllo. I sobretot bon rotllo.
0: Clar, tu com planteges que és una activitat esportiva, òbviament...
1: I sense ànim de
0: lucre. Ja se t'obre unes quantes portes.
1: Pensa que moltes travessies es cobren i es paguen calés. Uh-huh. Les maratons es paguen. Clar, evidentment que es tenen que pagar. Té un muntatge. Però nosaltres la trobada que vam fer era totalment gratuïta. Totalment gratuïta. Amb voluntariat propi, i la gent va sortir encantada, els vigilàvem la roba, els donàvem de beure, els donàvem de menjar, van nedar plàcidament, es van trobar molts nedadors a clubs de Sabadell, de Terrassa, i a Sitges, que això és el que a tothom li agrada, sí, sí, sí. Sitges.
0: Doncs de moment el que hi ha és les bases d'aquest nou club, d'aquesta nova associació esportiva, els Sitges Sea Swimmers. Avui n'hem volgut que en Benjamí ens detallés una miqueta més tot plegat. Benjamí, gràcies per venir.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Sort, perquè clar,
1: parem.
0: Sort i encerts, sí, evidentment, sí. Perquè la sort és una de...
1: La sort l'has de buscar.
0: Sí, no arriba així perquè sí. A vegades sí, eh?
1: Si tenim sort que ens rebi l'alcaldessa, això ja estaré content. Mm.
0: Perfecte. Doncs que vagi tot molt bé, Marc Jamí.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, adéu-siau.
1: Bon dia.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació, que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Vinga, anem a parlar d'un nou projecte que arribarà a Sitges en breu. Encara no sabem ben bé quan. Bé, més o menys sabem, més o menys, però en tot cas en breu. Estem parlant de... Saben que Sitges ubicarà un nou centre mèdic, serveis mèdics Penedès, a tocar de camí cap allà ens amb l'Ola Anglada, és a dir, en aquell replà, en aquella peça de terreny que queda entre el Sorli i la residència Sitges Park. De fet, ja ho estaran veient, que s'està construint, que s'està elevant, ja han pujat, diguem, ja han fet els pisos de baix i ara ja estan construint cap a dalt. En vam parlar fa unes setmanes amb el director de Serveis Mèdics Penedès, amb en Josep Panyella, de tot el projecte, però ens teníem pendent parlar d'una part que inclourà o d'una unitat que inclourà aquest nou centre mèdic interessant, novedosa, innovadora i amb la que hi ha dues persones, dues cares conegudes de la ràdio, una des de fa més temps, l'altra no tant, totes dues vinculades al món esportiu, una més des de la pràctica, diguéssim, l'altra més des de la part nutricional, i tots dos estaran darrere d'aquesta nova unitat de medicina esportiva del nivell que inclourà aquest centre mèdic de Serveis Mèdics Penedès a Sitges. Ells són en Jaume Jiménez, nutricionista. Què tal, Jaume?
1: Bon dia, com estàs?
0: En Jaume Jiménez el recordaran perquè va ser col·laborador d'aquí de la ràdio en una secció de nutrició, que saben que ell té darrere el projecte de Nutritional Coaching aquí a Sitges, i ara està també amb aquest SM Performance, no? Així heu anomenat aquest projecte. I amb en Jaume Jiménez, nutricionista, i una altra persona molt estimada per aquí la ràdio, sobretot perquè és les cases esportives, i ara deia, faia molt de temps que no venia aquí, i ara ja d'entrada li demanarem disculpes només arribar. Toni Ponce, què tal? Bon dia.
2: Molt bé.
0: El Toni el recordareu perquè ho ha guanyat tot en natació adaptada, i cada vegada que guanyava en natació adaptada, perquè també va estar nedant aquí al Club Natació Sitges, doncs passava per aquí la ràdio, el trucàvem, etcètera, etcètera, i saben que és Vilafranquí, però el van mig adoptar Sitges, sí. No, Toni? I ell serà el coordinador, a banda de fisioterapeuta, serà el coordinador d'aquest projecte. I abans que res, per començar, al Toni li hem de demanar disculpes, i li demanem des de la ràdio, ho he fet en privat, però vull fer-ho en públic, li demanem des de la ràdio, però li he de demanar també l'Ajuntament, i aquestes no em corresponen a mi. Les de l'Ajuntament no em corresponen ni a mi ni a la ràdio. I és que la porta d'accés, la porta que dona accés a l'ascensor per aquest edifici fa mesos que està espatllada. I avui jo no hi he caigut perquè el Toni el veig com un superhome i no hi he caigut. És que és un superhome i ha arribat aquí dalt, però en Toni va amb una cadira adaptada. I aleshores, clar, com que es pot posar dret, no? I amb l'ajuda de pares, del Jaume, etcètera, has pogut arribar aquí, però això passa, de tant en tant, Toni, encara.
2: Sí, clar, a vegades passa. A vegades pot passar que una porta deixa de funcionar el dia anterior, però bueno, les coses que sobten és això, no? Que en temes públics, on ha d'haver un mínim, ha d'estar-hi.
0: Ha de ser-hi. Doncs ja està. Disculpa'ns per part de la ràdio perquè no hi vam pensar, la veritat, en avisar-te i ho haguéssim hagut de fer. Però, insisteixo, hi ha unes altres disculpes que no em corresponen ni a mi ni a aquesta casa, que és la ràdio. Sí que li corresponen a aquesta casa on ens ubiquem, que és l'Ajuntament, i és que no em sembla ni mig normal que la porta que permet l'accessibilitat universal, d'alguna manera, a un edifici públic com és la Casa de la Vila, faci mesos que no funciona. Ja està. Dit aquí, anem a parlar del que ens porta, del que ens ocupa, que és aquesta nova unitat de medicina esportiva del nivell. A veure, com comença tot això? Qui truca aquí? És en Josep Panyella que truca, Toni? Després com hi entra en Jaume? Toni, com va això?
2: Bueno, qui coneix el doctor Panyella és una persona que no para de pensar, que sempre està buscant més projectes, és molt ambiciós. I bueno, doncs un dia em va trucar i jo ja fa temps que em vaig desvincular una mica de l'empresa per motius d'esportius i tal, i llavors tenim contacte, tenim confiança, i ell sap que jo estava allà, i llavors em va trucar i em va dir, mira, tinc una idea al cap, aviam què opines tu. Dic, bueno, explica-me-la, no? I ell estava des de sempre, el doctor SMP ha estat molt vinculat amb l'esport, és més, es veu fa molts patrocinis amb molts equips ni entitats particulars a nivell d'esportiu, i ell tenia això, no? Aquesta idea. Llavors vam dir que volíem donar un servei nou, enfocat molt en el que és el tema esportiu, però enfocat molt en el que és aquestes persones, aquests esportistes que ja es dediquen semiprofessionalment o professionalment a l'esport, que li dediquen molt de temps, molts recursos, doncs intentar-los ajudar al màxim.
0: I vas dir que sí.
2: Home, és que a nivell, a mi el Panyella, a nivell personal, sempre li he dit, sempre ho dic, li he d'agrair molt, m'ha deixat fer tot el que volia en el nivell esportiu, m'ha ajudat en els moments més complicats, i a part d'això és que a mi m'encanta tots aquests reptes xulos, ambiciosos, en tema esportiu, al nivell, llavors és, era una idea que a mi també m'entusiasma i clar que no li vaig dir que no, vaig dir que sí.
0: Jaume, i en quin moment hi entres tu?
1: Bueno, jo de fet va ser... em vaig enterar que muntaven aquest, o sigui, que estava en construcció i vaig parlar amb el doctor Panyella. Vam estar parlant i de seguida ens vam posar d'acord i em va dir, escolta, doncs m'interessa molt la part de nutrició, l'experiència que nosaltres aportaven com a nutritional coaching, i a partir d'aquí doncs em va presentar el Toni a l'excel·lent equip i bueno, hem muntat el projecte, però prou bé.
0: Un projecte que dèiem dedicat a esportistes, professionals, semiprofessionals, que entenc que és un nínxol que cada vegada és més elevat, no? És a dir, diguem que d'aquesta semiprofessionalitat, no? O persones que s'hi dediquen de manera semiprofessional a l'esport, és a dir, moltes vegades tenen altres feines, però la comparteixen, no? O conviuen també amb un nivell esportiu ja de cert nivell. Entenc que és un nínxol creixent, això? O és una percepció que tinc? És a dir, que cada vegada hi ha més gent que està en aquesta pràctica esportiva semiprofessional.
2: Sí, home, ja es veu cada cop més, no? Per exemple, aquí a Sitges es veu molt aquests triatletes que ells treballen tranquil·lament les seves hores i el seu hobby és fer triatlons. Però clar, un triatló s'ha de preparar, un triatló s'ha de fer bé. Llavors crec que una de les coses que volem treballar, lògicament sempre basat en esportistes d'èlit, és també donar aquest servei a gent que li dedica hores també, que li dedica molta importància, que està entrenant, que després de la seva vida laboral se'n va fer els entrenaments per preparar una bona triatló, o fan Ironmans, gent semiprofessional que fan Ironmans. Que dius, és que és una borrada el que estàs fent, a sobre compaginant amb aquestes hores, no? Llavors sí que també crec que serveis mèdics, nosaltres volem donar també l'ajuda a aquestes persones semiprofessionals, perquè considero que jo, sent esportista d'èlit, jo crec que també és molt important el que estan fent, perquè no és gens fàcil. Per tant, jo crec que aquest servei també li volem donar per intentar-los ajudar que arribin de millor manera a aquesta cosa.
0: I no
2: cosa.
0: Sé si alhora és una manera de potenciar, no? De potenciar d'alguna manera la pràctica esportiva, no cal que sigui aquests grandíssims nivells, no? Però d'alguna manera donar suport a aquesta gent que, com deies ara, no? Decideix per opció, per tria de vida, no? Decideix dedicar-hi moltes hores al dia, a la setmana, a una pràctica esportiva que potser ni li genera res remunerat, al contrari, li costa diners, però és una tria que fan. No sé si és una manera també de fomentar aquesta vida saludable, aquesta vida activa, aquesta pràctica esportiva com a part interessant per tenir una vida saludable, no? En definitiva, si d'alguna manera posar-los un espai de aquí us cuidarem, no? És una manera de dir, escolta, aposta per això perquè hi ha un grup de gent que et cuidarà, no?
2: Sí, per això jo crec que el que vam muntar amb l'equip, no? És dir, jo què sé, o sigui... És que per mi és igual d'important una persona que es marca poder anar a una triatló i fer-lo en X minuts. Llavors, clar, nosaltres volem ajudar-lo, no? A nivell, parlo jo com a fisio, preparació física, tal, o a nivell, sobretot, nutricional, no? Que és on el Jaume jo crec que té moltíssima feina, no? Perquè moltes vegades no solament és entrenar, és saber cuidar-se, que la gent, no, jo entreno i és molt complicat.
0: I aquí, de fet, la nutrició, no? Avui en dia ja és, de fet, diguem que en l'esport d'altíssim nivell és una part indispensable, no? Això ho veiem amb els futbolistes, no? I hem vist canvis que han fet grandíssims, només canvien la nutrició, per tant, s'ha convertit en una part indispensable amb això, no,
1: Jaume? Sí, jo crec que la nutrició realment és un dels camps, la fisioteràpia, l'entrenament, o sigui, està molt establert en qualsevol tipus d'esportista, però la nutrició sí que és veritat que en els últims anys ha tingut molta més importància. Per què? Segurament perquè moltes esportistes l'han fet visible, han explicat i s'ha vist realment el canvi, perquè parlant de triatló, fa 3-4 anys va sortir un estudi que parlava que estudiava els triatletes que eren semiprofessionals, no? Aquesta gent que treballa, i el 80% d'aquests esportistes patia algun grau de sobreentrenament. Sí, estem parlant de gent que treballa 8, 9, 10 hores, entrena 15 o 25 hores a la setmana, perquè depenent de la distància de triatló te'n pots anar tranquil·lament a 25 hores, i realment l'entrenament és fonamental, la fisioteràpia fonamental, el descans, però també la nutrició. Per tant, sí que és veritat que cada vegada hi ha més consciència, però també cada vegada hi ha més informació contradictòria. Per tant, és molt important poder donar un servei de la màxima qualitat a tota aquesta gent, tant semiprofessional com professional, amb rigor científic. Això és el que moltes vegades no es fa en l'àmbit de la nutrició clínica i cada vegada més amb la nutrició esportiva.
0: Clar, de fet, no sé si és una de les feines que teniu ara, no? D'anar desmentint bulos constantment, no? Sobretot que arriben a través de les xarxes, no? De no sé si dir xarlatans o no sé dir què, no? O pseudoprofessionals que van, doncs això, dient o donant informació, per bé, per acords publicitaris que tinguin, etc, que moltes vegades doncs no correspon a res científic, no?
1: Sí, de fet, una part de la visita la dediques a explicar-li a l'esportista si això és veritat o això és mentida, i sobretot, que això és el que volem engegar a serveis mèdics, donar

0: objectiu i adaptar la nutrició a cada situació. Això és el que ara mateix amb nutrició esportiva és el que s'està fent i el que crec que és el camí.
1: Per tant, Toni, què és el que hi trobarem aquí a SM Performance? Trobarem, entenc, un equip multidisciplinar, eh?
2: Sí, bàsicament el que nosaltres vam muntar és un component d'una fisioterapeuta que serà l'Helena,
1: sí?
2: Jo com a fisioterapeuta també i a la vegada un coordinador de tot l'equip que tinc, el Carles, que serà el nostre preparador físic, que el tindrem també in situ quan tinguem les instal·lacions, tant el fisio com el preparador, com jo, aquí a Sitges. Després tenim la doctora Roura, que serà la peça també d'entrada i d'ajuda, de diagnòstic i tal. Després tenim el Jaume, evidentment nutricional, i després tenim, en aquest cas, també hem incorporat un psicòleg esportiu, que a vegades també és molt important no solament treballar el físic, sinó la ment, i que és el José Antonio Marí. Vale? Llavors, això és l'equip. El que sí que a nosaltres ens agrada dir és que un esportista de vegades vol tots aquests serveis i ha d'anar cap aquí, cap a un centre com l'altre. Aquí tot estarà unificat, tot tindrem un treball molt multidisciplinar, molta comunicació, on sabem per on ha passat cada esportista, sabem què diu cada professional i entre tots encaminar-lo a aquell gran objectiu que es plantegi.
1: Això va adreçat només a persones que es plantegin grans reptes o no? O persones amb diguem que fan pràctica esportiva, no professional, però potser sí que igual d'intensa o de dura també hi podran adreçar-s'hi?
2: Aviam, ara no. Lògicament la nostra idea és anar molt enfocat al que es dedica o al que semiprofessionalment es dedica, no? Però no podem tancar portes a res. Si una persona també arriba i necessita la nostra ajuda, pues, bueno, lògicament escoltarem els seus neguits, quins objectius té, i potser seria candidat també a entrar al nostre, no? Però sí que nosaltres estem treballant molt perquè serveis mèdics, a part, també hi ha moltes vessants més, tenen un gran servei de rehabilitació, tenen un gran servei d'altres àrees, però nosaltres sí que volem més enfocat aquí. Però no vol dir que si una persona que fa i es vol plantejar una cosa molt important, amb un gran objectiu, pues, evidentment escoltar-lo i si podem ajudar-lo, ajudarem.
1: Entenc que tindreu alguna planta destinada únicament a SM Performance a dins d'aquest edifici que s'està construint?
2: Sí, tenim sort que just la més alta serà nostra, és molt gran, on allà hem introduït una sala de camilles on hem de fer un tipus de teràpia manual o algun tipus de maquinària que podem tenir o alguna ecografia que necessitem. Després tenim una sala de readaptació i després tenim una part de gimnàs. Posem un gimnàs a dins, on també he incorporat amb una zona d'amplitud per poder fer algun treball més específic, pilomètrics o el que sigui. I a sobre tenim la gran sort que tenim una part de terrassa on també podem fer alguna cosa lliure allà, que aquí a Sitges hem de gaudir del sol i el bon clima que hi ha aquí, pues, també l'utilitzarem aquesta part.
1: Clar, Jaume, com a nutricionista, clar, entenc que treballar, ja ho fas amb altres llocs, però treballar de manera transversal, és a dir, treballar la nutrició des d'una manera transversal, entenc que també és una porta d'entrada a tot el tema nutricional, que moltes vegades es veu com aliè, no? És a dir, no s'incorpora moltes vegades, i entenc, i això ho hem vist amb esportistes d'elit, de vegades les millores venen principalment a partir de perquè hi ha un canvi nutricional, és a dir, no? I tots recordarem allò de quan li van dir no sé si va ser el Guardiola que li va dir al Messi, s'han acabado les parrillades, los asados, s'han acabado los asados, s'han acabado no sé què, és a dir...
0: Les siestes de 4 hores...
1: Sí, diu, ja, s'ha acabat això, no? I es va veure el canvi, no? Clar, sí que la nutrició entri a formar part com una part essencial, no? D'això, no sé si d'alguna manera és també la manera de que deixi de ser com aquesta cosa de xarxes, no? de comentaris, de tothom sap, perquè és que la nutrició sembla una mica que tothom en sàpiga,
0: tothom
1: sap, no?
0: Tothom menja, tothom sap. O sigui, és...
1: Tothom sap que és un carbohidrat, tothom sap que és una proteïna, ho sap tothom, això, ara necessito proteïnes, ara no sé què...
0: Això ho comentàvem ara justament, no? O sigui, aquí a l'entrada, per dir, lo important sobretot és que molta gent entrena molt, no aconsegueix els seus objectius, es lesiona sovint i moltes vegades menja fatal, no? O sigui, lo important sobretot és veure com està aquella persona mitjançant una analítica o mitjançant una bona entrevista i veure com menja. Per què? Perquè al final, quan tu comences un plantejament d'entrenament, un plantejament de recuperació, de lesió, o sigui, la nutrició és una part fonamental. Per exemple, una lesió muscular té diferents fases. La nutrició s'adapta avui dia a cada una d'aquestes fases. No és el mateix quan has d'entrar en una intervenció quirúrgica on t'has de posar fort i

0: has de guanyar massa muscular perquè la perdràs a la intervenció que quan estàs a punt d'entrar al camp. O sigui, la nutrició sempre serveix primer per fer una valoració, que això és el que treballarem molt allà, o sigui, una valoració inicial de com està menjant aquella persona, com està internament en conjunt amb la doctora, i veure moltes vegades per què aquella persona no aconsegueix el seu millor rendiment. I moltes vegades, com tu dius, són per temes nutricionals, no? Altres vegades no, però tenir aquesta informació és fonamental per donar el millor servei possible a aquesta gent amb aquest nivell d'exigència.
1: Toni, no sé si el que planteges és aquell espai que t'hagués agradat, del que t'hagués agradat disposar tu durant la teva carrera esportiva, o sigui, sobretot des del teu, d'aquest moment més àlgic que has viscut, no? És a dir, que dius, jo vull dissenyar o estic coordinant, vull coordinar l'equip que a mi m'hagués agradat tenir sempre al meu costat, que segur que t'ha acompanyat gent meravellosa, però no sé si dius, és que el que vull és això, tenir-los tots allà i tenir aquell equip perquè altres esportistes, no? com és el teu cas, puguin anar allà, i el que deies, trobar-se tots aquí, que hi hagi comunicació, que parlin entre ells, que no hagi d'explicar mil vegades el que tinc ara amb aquest, ara amb aquell altre, i que un em digui una cosa però l'altre em digui un tema que és contradictori, no? I etcètera, etcètera.
2: No, aviam, jo he tingut la gran sort de que porto... Ara ja no, perquè he decidit marxar i sortir del CAR, no? Però jo he portat molts anys allà al CAR i he tingut la sort de tenir aquest tipus de treball, no? Que amb professionals del CAR tenir l'opció de poder utilitzar els seus serveis, no? I jo durant aquests anys vaig veure que era una cosa vital el que hi hagin professionals que parlin entre ells, que es vegin, que puguin fer un bon equip i tinguin un treball sobretot molt multidisciplinar, no? Perquè sembla l'objectiu seria, en aquest cas, Toni Ponce, poder anar a uns Jocs Paralímpics, no? I màxim rendiment. Llavors, nosaltres també, era la meva idea era muntar això molt semblant, però també donar l'opció a gent de que no estigui becada al CAR també pugui disfrutar d'aquest món. Perquè realment es veurà supercuidat.
1: Que no sigui tan d'elit com de la gent,
2: o sigui,
1: al CAR,
2: solament
1: no?
2: Aquí, a nivell català, si vols un tipus de tractament molt individualitzat, un tipus de treball que solament parlen amb tu i que sobre tenen molt bona comunicació amb els professionals, és molt complicat trobar-ho.
1: Anava a dir, algun altre? És a dir, us heu mirallat amb alguna altra unitat similar que hi hagi aquí al territori?
2: Jo, dic la veritat, no ho he mirat perquè segur que no hi és.
1: Que no hi és.
2: Perquè nosaltres anem molt alt. O sigui, no agafem un professional, agafem 5. I amb opcions a més. Perquè ja hi ha element, més opcions, de que també hi ha l'opció d'un podòleg que de vegades també crec que l'hem de tenir per aquí propet ja, no?
1: Sí, sí.
2: Però bueno, jo considerava que quan vaig muntar la idea de qui volia, enfocat a un esportista... el que hi ha és el que té que haver mínim, o sigui, mínim, i sabia que tenia que entrar Jaume, sabia que tenia que entrar un psicòleg i després tot l'altre més sanitari, no? En el sentit de doctor i tal, no? Però d'intervenció sí. amb l'esportista, i llavors aquí podem anar creixent, per tant jo crec que és complicat, i sort que serveis mèdics tenim l'opció de fer-ho, i per això hem apostat molt en fer un gran equip perquè l'esportista estigui molt recolzat.
1: Per quina creus tu que és la necessitat que té aquest tipus d'esportistes, que ja estan entrenant a un cert nivell, alt nivell? Quina és el que més desitgen, el que més demanen quan arriben? És a dir, no sé què és el que busquen primer, un diagnòstic,
2: no.
1: Una resposta de allò de ho arreglarem, no t'amoïnis, és a dir, què és el primer que es busca?
2: O sigui, la idea que nosaltres tenim, i ara faríem un exemple, no? Perquè hem de veure quin tipus de pacient esportista entra,
1: sí.
2: Però per exemple jo poso la situació d'una persona operada,
1: sí.
2: Un creuat, vale? Hi ha un moment que aquesta persona es trenca, s'ha d'operar, fa rehabilitació, i després què passa amb ell? No hi ha un procés d'acompanyament per tornar a posar aquest genoll perquè és un futbolista, no, jo et dono l'alta rehabilitació perquè aquest genoll està bé, és funcional ja, però funcional per què? Per viure? Sí. Per fer coses normals? Dia a diària? Sí. Però per jugar? No. Llavors nosaltres el que volem fer és un acompanyament tant a nivell físic, tant a nivell mental, perquè quan una persona es lesiona i té aquests dubtes i aquestes pors, el cap no ajuda, i després sobretot quan veiem que el millor és que a nivell de fisio, a nivell del doctora està bé, però és que hi ha alguna cosa que ens escapa. Ei, anem al nutricionista, que potser hi ha alguna cosa aquí que ens escapa, no? Llavors, després, a part d'això, tenir un fil conductor parlant amb el seu staff esportiu, amb l'equip de futbol, parlant amb l'entrenador, què necessites aquest jugador, quan el necessites, perquè els entrenadors apreten, que tinc el partit X i és molt important. Dic, el partit X potser et puc donar al jugador 20 minuts. Es pot tornar a trencar. Però vull dir, el que volem és acompanyar, que aquest esportista es senti important, que és una cosa que el volem acompanyar fins que torni a jugar bé, sense cap problema a la seva pràctica esportiva, que és el que més li agrada. Per tant, ja en aquest procés que a molts llocs que jo he vist no hi és. I què passa? No, és que jo ja estic de rehabilitació, ja estic donat d'alta, me'n vaig a la pista, jugo, però és que el segon partit m'he tornat a trencar. I llavors aquí el que passa és es trenca la carrera esportiva d'aquest jugador. I això és el que no vull, perquè això ho he vist jo. I per això nosaltres volem treballar molt en aquesta fase, acompanyar molt aquestes persones i donar-li importància a el que estan fent.
1: I Jaume, no sé si t'arriben a tu esportistes també del nivell, amb aquest nivell de desesperació, d'esportistes de, ostres, és que no aconsegueixo, no estic una mica en bucle amb aquesta lesió, no acabo de sortir-me'n.
0: De fet, és normalment quan l'esportista està amb el seu prime, és difícil entrar des del punt de vista nutricional. El que sí que veiem és que molts esportistes entren en l'àmbit nutricional quan es lesionen. Uh-huh. Justament aquest és un moment delicat que volen treballar totes les parts, no? I moltes vegades la nutrició entra justament per això. O es fan una analítica, surten certs paràmetres alterats, o es trenquen sovint, o sigui, en aquests moments és quan el nutricionista té més capacitat de poder influir i realment poder explicar-li a l'esportista. Jo sempre dic que quan tu li expliques a l'esportista la importància de la nutrició i com funciona la nutrició i la suplementació avui dia en esport del nivell, o sigui, ja no van a un altre lloc. Per què? Perquè realment tu, si estàs a un esportista és molt difícil que tu li parlis només de salut, perquè l'esportista el que vol és guanyar.
1: Clar.
0: Llavors, el que tu li has de parlar a l'esportista és de...
1: O de funcionalitat, no? Diu, bueno, és que jo no vull ser funcional.
0: De salut,
1: no? Vull...
0: però també de rendiment. O sigui, com això li ajudarà a aconseguir els seus objectius? Evidentment, sempre des de la salut, no? Però és molt important el llenguatge i com la nutrició i la suplementació avui dia, que ha evolucionat moltíssim, poden ajudar tant a reduir el risc de lesió, com en cas de lesió també ajudar a que aquest procés de recuperació sigui el més aviat possible, que és el que l'esportista vol, no? Vol tornar a jugar o tornar a competir o tornar a entrenar amb el menor temps possible. Pues això, la nutrició és un pilar fonamental.
1: I no sé si també allargar vides, carreres esportives, no?
0: Absolutament.
1: És a dir, que
0: absolutament.
1: Això també cada vegada ho veiem més, no? És a dir, que les carreres esportives estàvem acostumats anys enrere, no? I això de vegades els mitjans són molt pesats i fan una mica de datisme, que arriba a determinada edat i vinga a incidir que té tants anys i penses, és que igual té 38 anys i està fantàstic, vull dir, entenc, no? Es pot arribar als 38 anys amb un estat físic excel·lent, no?
0: Si no et cuides, no.
1: No, evident.
0: L'important és això, no? Si tu et cuides, la vida esportiva pot ser molt llarga, però si no et cuides, jo sempre li dic, amb 20-24 anys, tu pots menjar pedres, no passa res, perquè segurament tindràs un bon rendiment si tens qualitat, però si tu vols tenir una vida llarga, evidentment has de canviar l'alimentació. L'alimentació i els hàbits, eh?
2: Claro.
1: I aquests semiprofessionals, justament, moltes vegades estan en aquest target d'edat, no? És a dir, en molts casos, no? Són persones que no sé, però per algun cas canvia el cap, Gent que potser inicialment van arribar fins i tot a estar en primera línia, en elit, però a determinat moment doncs baixen un esglaó, no? Però es mantenen amb la pràctica esportiva a un nivell semiprofessional i el que volen és allargar la seva vida esportiva al màxim possible, no?
2: Sí, clar, o sigui, hi ha els que s'han dedicat i han estat al nivell i després veuen que és com la seva medicina, l'esport, i volen seguir i saben ja, aquests ja saben el que han de fer, no? Però el que també estava comentant aquí el Jaume, o sigui, el que dèiem també fora, o sigui, jo crec que quan una persona entra al nostre servei, mínim, a mi, personalment, m'interessa com està a nivell d'analítica. Perquè una de les coses que també volem promocionar el que diu ell. Jo no vull que un esportista arribi a ell quan està lesionat. Jo vull que no arribi lesionat a ell. I és una de les coses que a vegades la societat no ho entén. O sigui, la prevenció és molt important, no? I després ella sobre t'ajudarà perquè quan tu tinguis un entrenament dur tinguis una bona sensació. Quan tu tinguis una cursa dura, sàpigues el que has d'aprendre abans, durant, després, el que ells creguin. I que dius, ui, em noto molt bé, no? I el que dius tu, a nivell esportiu, els que arribem, perquè jo també ja em considero en aquest àmbit de encara competir al nivell, és perquè ens cuidem, o sigui, no
1: hi ha un altre secret.
2: O sigui, jo per exemple, els nens més petits, no, els que es tenen metres, han de fer molts metres a l'aigua, molt normal, perquè acabes de començar.
1: Clar.
2: Jo vaig a buscar qualitat i vaig a buscar molt treball fora de l'aigua. molta prevenció fora, en sec, molta prevenció a nivell nutricional, molt treball a nivell psicològic, que també treballo molt, i tal, no? I un exemple claro, que molta gent ho sabrà, és el Djokovic.
1: Sí, home.
2: És un animal. Tots els grans slams que ha tingut tants és perquè ha sabut gestionar la seva carrera esportiva i donar-li importància a la carrera esportiva. Jo no dic que no es facin bé les coses, no? Però, per mi, és un jugadoràs, el Caraz, però la mentalitat que té, per mi no és un Rafa, per mi no és un Djokovic, perquè ha sabut gestionar molt bé tot. És més, es veu la típica imatge que està jugant i demanant la creatina perquè necessita. Perquè, a fi, al cap, un partit amb un nano, o hi ha una cursa amb un nano de 15 anys, com no la prepari bé jo, saber gestionar en quin moment he d'apretar, quin moment he de jugar d'aquesta manera, quin moment he d'anar a nedar o plantejar aquestes coses, és el que a mi em donarà aquesta possible victòria o poder-li lluitar. Però un nen això no. Un nen és, jo em tiro, preto, segueixo apretant, i tu dius... Com no, no? Llavors, clar, és l'important de saber gestionar molt bé la nutrició, menjar bé, en el meu cas, amb tots aquests esportistes que portem molts anys i encara estem allà lluitant amb els
1: més jovenets. Per tant, hi ha un punt també pedagògic aquí, no? De fer pedagogia, de, sí. pedagogia ciutadana, de dir, escolta'm, ens hem de cuidar, no? És a dir, sí. Tu pots tenir molt de talent, no? O unes capacitats innates meravelloses, però com no et cuidis...
2: Clar, és el que estàvem dient, o sigui, hi ha un moment que les xarxes socials estan fent molt de mal, o sigui, de vegades les nostres consultes, fil cap, jo també a nivell personal, sí. La meva consulta m'arriben i estic parlant no mitja hora, però quasi un quart d'hora dient no, això no és així.
1: És que he vist a l'Instagram
2: no.
1: Que si
2: no,
1: fas...
2: si jo faig ara això, l'ayuno de no sé quantes sí. Hores, no, o sigui, el que passa lo fotut, parlant malament, és que referents ho facin, aquí és lo fotut. I no posarem noms, no? Però hi ha gent que ho fa.
1: Ho podem posar, eh? Si parlem de futbolistes, vale. Ara al Mundial n'hi ha algun, eh?
2: Correcte, doncs ja està dit tot, no? Clar, els nanos es veuen amb ells reflexats, perquè és el seu ídol. I si el meu ídol diu que jo puc estar 16 hores sense menjar...
0: I entrenar
2: doncs
0: i tot...
2: I ho faig.
0: És brutal.
2: Llavors, clar, dius, jo sempre ho dic, no, tu, oi que has de posar gasolina al cotxe? Doncs pues tu has de posar una gasolina al teu motor, que és el teu cos. I li has d'anar donant. No pot ser de cop 16 hores sense menjar. Clar. És que jo em diuen a mi, faig això, dic, jo no puc entrar. És que no puc, és que estic perdo el temps.
1: El que passa que li has de donar doncs, menjar de qualitat. Aquí està el tema, clar, no?
2: I ben pautat. I és que jo crec que al final és el que diu...
0: I que cada esport és un món. Potser algun esport clar. Pots anar sense esmorzar, però hi haurà altres que tindràs obligatòriament que esmorzar. O sigui, això és la importància de la nutrició. O sigui, el personalitzar i perioditzar la nutrició. Adaptar-la a cada sessió. No és el mateix. Avui tinc gimnàs i estaré 50 minuts fent força a saco, que demà tinc tirada llarga i vaig 4 hores en bici. Cada dia necessita un requeriment.
1: I si ets dona, si tens la menstruació, en quina etapa no? Sí. Menstrual està,
0: tens amenorrea, no tens amenorrea, o sigui, és que és un món.
1: Tot això té afectació. Per tant, hi ha tota aquesta part pedagògica que és veritat que diguem l'accés a la informació és com meravellós, no? Però alhora és com perillós, no? Sí. Perquè ara sembla que hi ha tanta informació que la tenim tan a l'abast que ens hem convertit tots això en coneixedors
0: en experts,
1: i en experts de coses de les que realment no tenim ni idea. I si després els mitjans ja fem promoció d'aquesta gent que no en té ni idea perquè és guapo o perquè juga a la selecció, doncs aleshores ja hem begut oli, sí. Perquè al sobre li donem espai i minuts i a gent que parla sense saber. Sense saber, perquè, vaja, no cal entrar més en... Després surten les dades científiques, no? Que és al final en el que ens hem, en el que ens hem de basar, no? I això amb el Jaume, quan teníem la secció, ho parlàvem molt sovint, eh? És a dir, què diuen les dades? I què diu la ciència i què diuen els estudis, no? Diuen això, doncs basem-nos una mica en això. Per tant, pedagogia, hi ha un canvi final tot plegat. Ara estem parlant d'alguna manera de medicina esportiva, no? O d'unitat esportiva del nivell. Però hi ha un canvi en general en la medicina, d'uns anys ençà, però que cada vegada és més fort, que tendeix molt a la part preventiva. És a dir, la prevenció ha passat a ser centre en tots els aspectes mèdics i també, ara esteu dient, des de les unitats esportives, no? Abans no era així, això. Tu abans feies fins que et lesionaves i quan lesionaves, aleshores anaves al metge, però no pensaves en el metge perquè havia sentit un dia un petit doloret. fins que allò no era un dolor que mories de mal, que no aixecaves el braç o el que fos, tu no anaves al metge, no?
2: Sí, encara ho trobes, eh? Jo, sí? Clínica, encara em trobo de... És que m'he quedat clavat, no? És que porto dues setmanes amb aquest dolorit.
1: Vine abans, no?
2: Clar, diu, no, vaig tirant, no? Perquè fil cap la vida ens apreta tant que no, a vegades hi ha gent que no es pot permetre ni parar un moment.
1: Però la preventiva realment salva? És a dir, evidentment. Sí.
2: Evidentment.
1: És a dir, evita lesions,
2: eh? Evidentment, i encara que tu estiguis bé, i però tu has fet un tipus de treball que t'ha funcionat per estar bé, has de seguir fent-lo. No, és que ja estic bé, ja ho deixo de fer, no? O ja m'he posat el, jo què sé, no? Per exemple, el pes òptim ja és igual. No, és que no és el sol fet de posar-te el pes òptim, és el sol fet de que et notis bé. I llavors, hi ha un moment de que jo sempre ho dic, la prevenció és, has de tenir-la tota la vida. Tota la vida. Perquè ja el sol fet d'estar aquí és a l'estrès que et genera el dia a dia, que això te'l menjaràs sí o sí. La feina aquí, allà, nens, el que sigui. Però per almenys el que tu puguis controlar, que és aquesta prevenció, jo sempre ho he dit, has de seguir amb ella sempre.
1: Toni, hi ha dates? Això arrencarà quan arrenqui, quan obri l'edifici? Ens va dir segon semestre del 27, si no recordo malament, en Josep Panyella.
2: Sí, però ja sabem. La idea és aquesta.
0: Les obres
2: sempre van com van,
0: quan
2: no?
0: Comença, però no quan
2: però sí. Nosaltres per això ens hem curat en salut, sí? Hem tingut prevenció.
1: No. Molt bé.
2: I nosaltres ja tenim la sort que hem trobat espais per poder començar.
1: D'acord.
2: O sigui, si nosaltres ja, és més, ja tenim bastant de treball i anem de com començarem ja amb un equip de hockey professional, i amb altres casos més individuals.
1: Quin? Podem dir-ho?
2: Sí. Bueno, no sé, sí, diguem. No ho sé. No
0: això,
2: sé.
0: Això tu.
2: No dic res. Però puc dir. Un equip de hockey.
1: Molt bé.
0: Professional.
2: O sigui, la primera.
1: Proper ja aquí, proper
2: ja
1: aquí.
2: Ja està.
1: Vale, no diem.
2: Vale, perquè jo no faig un cas. Però sí que estan molt interessats, tenen un projecte molt xulo. Nosaltres també ens motiva molt el projecte que tenen, per tant intentarem ajudar-los, però clar, ells ja necessiten del nostre servei. Tenim sort que hi ha diferents àrees de serveis mèdics, perquè com que és tan gran i tenim tanta sort de poder accedir a diferents llocs, pues ja podem començar a treballar. Llavors nosaltres tenim espais per poder treballar allà i fer el treball que volem fer, no? Lògicament volem estar allà, que hi ha edifici, però per si un cas tampoc no patirem en el sentit d'ai que necessitem que ja estigui obert, pues bueno, ja hem buscat alternatives i ja podem donar
1: servei. Clar, entenc que arribarà el moment, no? I la idea és que arribi el moment en què vinguin els esportistes, els equips, els clubs, a les portes, però no
2: ja
1: sé
2: van venir,
1: ja van venir, anava a dir, però no sé si fins a que arribi aquest moment del tot esteu també vosaltres com d'alguna manera presentant-vos?
2: Sí, anem presentant en roda de premsa, ara aquí amb vosaltres, bueno, també parlem més, jo no, el Xavi, que també és una part molt important, que ens ajuda molt a promocionar, sí, això amb la Laia, i va promocionar, pues, a regidories, a nivells d'ajuntaments i tal, a nivell de clubs i tal, llavors, si aquest club o entitat esportiva, el que sigui, necessita, llavors ja anem nosaltres més a explicar el nostre servei, no? Però sí, ja fem una mica de treball, però la gent ja comença. O sigui, hi ha hagut gent que no...
1: Al final el que funciona amb això és més el boca orella i els resultats, no? M'imagino.
2: Sempre és el que volem, és això, no? Tindrem l'esportista que dirà, pues mira, jo he anat aquí amb el projecte aquest del SMM Performance i em noto super arropat, em plantegen i m'ajuden molt bé el meu gran objectiu, que per exemple és una cursa que li tinc aquí, que tinc una gran il·lusió i m'estan ajudant i estem treballant molt bé. Llavors, això és el que et vendrà més i el que ens ajudarà a créixer, no? Més que el típic
1: que
2: propaganda o sortir als diaris, que sí, que també, no? Però jo, en la meva experiència personal, el que més funciona és el boca.
1: Sí, sí, l'experiència, no?, d'algun conegut, les referències, no?, que al final això és el que sempre ha funcionat. Sitges és un bon lloc per ubicar una unitat d'aquestes característiques, tenint en compte això, que no n'hi ha, vull dir que no hi ha tantes unitats, no sabem si n'hi ha alguna, però vaja, el Toni ja deia que fora de les que ofereixen els CARS no n'hi ha. No sé, Sitges és un, diem que no sé si ajuda això també, el fet de Sitges, doncs aquest punt com entre a mitja hora de Barcelona, mitja hora de Tarragona, no? Té aquesta,
2: clar, aquests... O sigui, la idea primer, si es veuen les imatges, jo sempre ho dic, no? Està construint un monstre allà. O sigui, és un
1: centre, és un animal molt gran.
2: I jo crec que el punt on ho ha volgut muntar-ho i a part posar nosaltres allà, és bastant molt ben col·locat estratègicament, no? Penedès, Garraf, mm-hmm. Baix Penedès,
1: Bastem, sí, sí, saps? Sí.
2: I a sobre també no has de pujar fins a Sant Cugat a poder anar al Car, no? Pues tots els que estem del Car en avall, no? O qui vulgui, lògicament, però poder donar aquest servei que estiguem tan propet, no?
1: Sense anar a Barcelona, eh? Clar. Aquesta descentralització, clar, no? També, que és...
2: I a part és això, que també estàs... Aviam, jo he estat molt bé al Car, no? Però també estàs aquí a Sitges, que, clar, també crida molt, Sitges, no? I jo crec que estratègicament el lloc on ho ha posat, i a part les dimensions, és que el bo és que no ens quedem curts, que és l'important.
1: Que ja neix gran, neix, sí. Sí, sí, sí. Neix amb capacitat de creixement.
0: Per absorbir
2: i per seguir molt, creixent, molt, clar, i absorbir, i, bueno, i té moltes idees, també.
1: SMP Performance, aquesta serà la nova unitat de medicina esportiva del nivell que coordinarà en Toni Ponce, a banda de la part de fisioteràpia, i de la nutrició s'encarregarà en Jaume Jiménez. Uh-huh. Moltes gràcies als dos, que vagi molt bé, i ja estarem pendents de l'obertura de l'espai, de quan arrenqueu, i molts èxits, tant de bo pugueu ajudar a molts esportistes i a moltes esportistes, que entenc que aquest és l'objectiu, no?
2: Sí,
1: ajudar-los.
2: Lògicament és ajudar, i que si algú està interessat, doncs és contactar amb serveis mèdics, que també tenim un responsable que ens ajuda a explicar...
1: Clubs, equips, esportistes, tot, semiprofessionals, professionals, no?
2: Que sàpiguen que estem a la seva disposició, i que si necessiten la nostra ajuda, doncs a nosaltres encantats d'ajudar-los.
1: Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Adéu-siau.
2: Merci.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Vinga, 3 minuts passen de 12:15. Repito perquè se'ns ha... Quan entra la política s'acaben les hores, oi? Des d'ara i fins les 12, el darrer espai de consum d'aquesta temporada amb la Sandra Clark, des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Sandra, bon dia.
1: Bon dia.
0: I avui amb la Sandra que tractarem una qüestió que preocupa en Aguiteja i ara mateix ens ho preguntàvem també, que és la qüestió de l'habitatge i del lloguer. Clar, és una qüestió que toca, diguem, a les regidories serveis socials, habitatge, però també hi ha una part de consum aquí.
1: Hi ha una part de consum en tot el que afecta la publicitat de l'oferta i de l'anunci que fa l'API o l'agent immobiliari i l'oferta que se li fa al consumidor, sempre i quan hi hagi una relació de consum. És a dir, sempre i quan aquell contracte de lloguer estigui formalitzat entre una persona consumidora, persona física, uh-huh, i una empresa, un empresari. Nosaltres no toquem en cap cas contractes de lloguer que s'han formalitzat entre dues persones jurídiques, que són la gran majoria.
0: D'acord, és a dir, la diferència aquí seria que si el, diguem, l'arrendatari,
1: no, l'arrendador
0: sigui una empresa.
1: Una empresa. Imagina't que Fincas Pepito López, uh-huh, com a titular del contracte de lloguer, no? O a vegades hi ha entitats bancàries com a titulars de contractes de lloguer, amb una persona física. Aquí puc establir relació de consum.
0: D'acord.
1: Però quan em venen amb contractes de lloguer que són entre dues persones físiques, nosaltres no podem fer res, perquè ja no hi ha relació de consum, llavors no està emparat per la normativa de consum.
0: D'acord, és a dir, hi ha consum quan hi ha, i aquest és el primer parany important.
1: Sí, perquè molta gent es pensa que, o sigui, jo ho entenc,
0: tinc un contracte.
1: Tinc un contracte i l'arrendador no em vol arreglar la caldera, no? Que això ja ho estableix la llei d'arrendaments urbans i tal. Nosaltres podem informar del que diu la llei d'arrendaments urbans en la mesura que ho sabem, perquè jo torno a repetir que som un servei administratiu de consum. Llavors tenim algun coneixement perquè anem fent formacions i tal, però en cap cas podrem fer una mediació de consum perquè la relació de consum és inexistent.
0: D'acord. Per tant, la majoria de casos queden exclosos, però sí que hi ha casos que sí, sí que entren.
1: Sí, hi ha casos més de... més, per exemple, l'altre dia en vam atendre un que venia amb un contracte de lloguer on la part arrendadora era persona jurídica, uh-huh, i que se li havien cobrat les despeses de gestió d'honoraris a la arrendatària, a
0: D'acord.
1: La persona que llogava. Clar, això per modificacions no fa gaires anys s'estableix que a la persona que va llogar tu com a agència immobiliària no li pots cobrar les despeses d'honoraris, no? I llavors això més clar, la persona el que reclamava és que se li tornessin. Nosaltres per una part, llavors com ho tractem això? Per una part el que fem és comprovem sempre que hi hagi la relació de consum i llavors per una part li diem a la persona consumidora que primer ho ha de reclamar ell, vale? L'assessorem i li diem no, primer tu has de reclamar directament a l'empresa, si l'empresa no et respon en 30 dies o la resposta que et facilita és desfavorable, aleshores nosaltres podem iniciar el procediment de mediació i reclamarem l'objecte de la reclamació en aquest procediment serà que li tornin aquests diners que no tenia obligació de pagar. Uh-huh. D'altra banda, el que hi ha és una infracció en matèria de drets de persones consumidores. I aleshores el que faríem seria traslladar aquesta infracció, si no hi hagués acord, a l'organisme competent per presentar denúncies administratives, que en matèria d'habitatge a vegades és l'Agència Catalana de l'Habitatge i a vegades és l'Agència Catalana del Consum. Llavors hi ha com aquí a vegades que és una línia com molt fina. Nosaltres al final el que fan la majoria de les oficines de consum és traslladar a l'Agència Catalana del Consum aquelles infraccions que són en relació a la publicitat, a l'anunci que hi ha, uh-huh, a la immobiliària o a l'oferta que li fan al consumidor, no? Quan ja li diuen, doncs mira, en aquest pis doncs no poden entrar animals, no sé què, quantos, no? Quan ja és més. Però més enllà d'això, nosaltres considerem que tota la resta és competència d'habitatge.
0: Uh-huh.
1: I aleshores, si l'Ajuntament té competència d'inspecció i sanció, pues, se li ha de passar a l'Ajuntament, perquè és l'administració que té la competència primera. Si no l'ha assumit, aleshores es passa al Departament d'Habitatge de la Generalitat.
0: D'acord. Per tant, has fet aquesta primera salvetat, diguem, l'arrendador ha de ser una empresa,
1: sí.
0: Pot entrar Consum.
1: Sí.
0: Consum, bàsicament, entra en qüestions de publicitat i també en altres de les qüestions de publicitat de la...
1: És que saps què passa? Que amb la nova llei, crec que és amb la nova llei d'habitatge...
0: És que això ha canviat molt els últims anys.
1: És que ha canviat molt. Jo et diria, crec que és amb la nova llei d'habitatge s'estableix un contingut mínim de l'oferta i la publicitat que es fan a les agències immobiliàries. I aleshores, la publicitat que s'ha de fer d'un immoble, en primer lloc ha de dir les característiques de l'immoble. Estic parlant de lo que tu veus en els portals immobiliaris o el que veus a les agències que hi ha a peu de carrer. Ha de dir les característiques de l'immoble, aleshores també ha de dir si aquell habitatge està dintre de la zona tensionada o no.
0: Uh-huh.
1: Això de la zona tensionada... crec que són dues declaracions de l'any 2024 que tenen 3 anys de vigència, és a dir, el 2027 s'hauria de tornar a renovar la declaració de zones tensionades. Ara crec que a Catalunya hi ha 271 municipis.
0: Entre ells Sitges.
1: Entre ells Sitges, que són declarats zones tensionades. Aleshores, això què vol dir? Que si hi ha un habitatge dintre d'un municipi que està declarat com a zona tensionada, el preu del lloguer no pot superar a l'índex estatal de referència, vale? Que l'índex estatal de referència el determina un ministeri espanyol, que em sap greu, no ho sé dir ara. Vale? Aleshores, és a dir, tots aquells contractes que es facin han de respectar aquell preu. Tu imagina't que em ve una persona que ha contractat, un contracte que estableix una relació de consum, que em diu que en el seu contracte el lloguer és de 900 euros i l'índex màxim per aquell municipi, m'ho invento, és de 750, i que vol reclamar la diferència de les mensualitats que ha pagat en excés. Jo això ho faria com a procediment de mediació, perquè hi ha una relació de consum. Ara bé, si no hi ha acord i l'empresa no esmena això, podríem entendre que hi ha una infracció de la normativa, però en aquest cas jo ho traslladaria a habitatge, perquè és habitatge el competent en matèria, o sigui, en el que és el preu del
0: inspecció
1: contracte.
0: Inspecció i sanció.
1: Sí.
0: D'acord.
1: Perquè és que és com molt complex a vegades. I llavors, la contenció, per una part ja s'introdueixen, has de publicar la zona, si ets municipi de zona tensionada, i per l'altra part has de publicar el que refereix a la contenció de rendes segons aquest índex estatal que s'estableix.
0: D'acord. Per tant, a diferència de que quan parlem de viatges i de maletes, per exemple, doncs queda clar que són qüestions de consum, hi ha una normativa a aplicar, i si entres, entres, i si no entres, quedes fora. Això, aquí, a la B, doncs aquesta dicotomia entre departaments, tant de l'Ajuntament com de la Generalitat,
1: exacte,
0: entre qüestions d'habitatge i qüestions de consum, doncs pot haver aquest dubte sobre quin és el millor camí a seguir.
1: La qüestió d'aquí és, per exemple, la prova que té la persona consumidora. La persona consumidora ve a l'UMIC amb un contracte.
0: Uh-huh.
1: Jo no veig la publicitat que li van fer. Aleshores, és la prova que tu trasllades perquè es faci una inspecció i es miri si realment les coses estan ben fetes, és complicada.
0: D'acord, perquè els anuncis desapareixen.
1: Exactament.
0: I no acostumem a guardar còpia de l'anunci que ens va motivar una compra perquè no pensem que aquest anunci estigui malament,
1: no
0: compraríem.
1: No, però és important que les persones que van a llogar un pis a una agència immobiliària, és igual, o llogo un pis a un particular, vale? Sapiguem si aquell habitatge està dintre de zona sancionada o no, vale? I després, si la persona que això és més amb els particulars, i això també també té incidència quan és una compra-venta, si és gran tenidor o no és gran tenidor, no? Perquè en el moment que la persona, els grans tenidors, són aquells propietaris, o sigui, imagina't una persona que té en una zona tensionada més de 5 habitatges. Aquella persona és un gran tenidor. Llavors, ha de fer referència... O sigui,
0: a qualsevol zona tensionada, no només... És a dir...
1: És que aquí hi ha el tema, eh?
0: Ai.
1: El gran tenidor que tinc...
0: És a dir,
1: quatre si habitatges a Sitges.
0: I una Vilanova, que també
1: no,
0: és una tensionada.
1: No, quatre habitatges a Sitges i un altre en un municipi que no és zona tensionada, aquella persona no és gran
0: tenidor. No és gran tenidor.
1: No.
0: Si en té quatre a Sitges
1: i una Vilanova,
0: que també ho
1: sí,
0: és, llavors
1: sí,
0: clar, llavors és gran tenidor.
1: Sí. Has de tenir cinc habitatges.
0: Cinc habitatges, no entren trasters aquí, no?
1: No. No, ni pàrquings ni trasters.
0: Ni pàrquings ni trasters, perquè com moltes vegades els pàrquings i els trasters apareixen com una referència cadastral diferent...
1: Exacte. No entren pàrquings.
0: No entren dintre del concepte de gran tenidor.
1: No.
0: Per tant...
1: I si estic parlant d'una zona que no tensa, però tinc 11 o més propietats...
0: També.
1: Seré gran tenidor.
0: D'acord. Sí. És a dir, en zones no tenses, 11 o més, en zones tenses... 5 o més.
1: 5 o més. Després també fa referència, per exemple, una qüestió que... Jo vaig dient-te coses, perquè, per exemple, imagina't una vivenda que està subjecta a l'índex de preu de lloguer, vale? Perquè està dintre d'una zona tensionada, la propietat és un gran tenidor... i faig un contracte de lloguer, faig un contracte d'habitacions, perquè el contracte d'habitacions està regulat, o sigui, la LAU el contempla com a vivenda habitual, perquè hi ha una finalitat de viure, vale? Aleshores dius, aviam, si jo el màxim que puc cobrar per aquest pis són 1.000 euros, però l'estic cobrant a 3 estudiants, però només he llogat un estudiant perquè les altres dues habitacions m'han quedat buides, li repercuteixo en aquest estudiant el màxim que em permet a l'índex de lloguer, no. O sigui, cada habitació tindrà la quota proporcional del màxim de l'índex de lloguer que s'ha establert per aquella vivenda.
0: És a dir, has de calcular el que hauries de cobrar per habitació si estàs tot ple.
1: Exacte.
0: I aleshores repartir-ho entre tot
1: exacte,
0: el que llogues.
1: Exacte. Sí, això. Perquè això també ha creat controvèrsia, no? I al final, bueno, el Departament d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya amb una formació va dir no, o sigui, si tinc 3 habitacions i és que és aquest exemple, i val 1.000 euros, o sigui, el preu màxim és 1.000, el preu màxim 1.000 sobre la renda, després escombraries, tot el que és va a part, ho he de fraccionar.
0: D'acord, per tant, així, aquí queda repartit. Tot el que estem parlant, en el fons, la llei afecta a tothom. Afecta els contractes entre particulars.
1: Exacte.
0: I afecta els contractes que són relació de consum, que són els que tenen...
1: És que l'UMIC només podrà iniciar el procediment en aquells contractes on es pugui acreditar aquella relació de consum.
0: Però fem aquesta salvetat, és a dir, tot el que estem explicant avui afecta a tots els contractes, però la gestió de les reclamacions que pot fer l'UMIC només és en aquells contractes que s'hagin fet amb una empresa.
1: Exacte.
0: Ens introduïes el concepte del gran tenidor.
1: Sí.
0: El gran tenidor té unes particularitats respecte d'una empresa o un particular que no ho sigui, oi?
1: Espera't que me la pregunta, que l'he de pensar ara.
0: El gran tenidor, diguem, té unes salvetats superiors.
1: Exacte. El gran tenidor està limitat per
0: aquest tope de preu.
1: Exacte, perdó. Per aquest màxim de preu que determina l'índex.
0: D'acord.
1: Sí.
0: El particular també, però hi ha una diferència entre ells, oi? Que és que el particular, diguem, pot recuperar o pot mantenir el preu de lloguers anteriors, mentre que el gran tenidor, si fa un lloguer nou...
1: Nou, exacte. Si fa un lloguer nou, aleshores ja s'ha d'adaptar a la norma.
0: A la norma. A la norma que és el màxim, aquell topall
1: exacte.
0: Famós. Per això...
1: Però el particular, ara em vaig a ficar a un lloc on jo no... si jo t'he llogat a tu al pis i anem fent pròrrogues que permet la lau i tal, no sé què, uh-huh. Ok, però en el moment que tu te'n vas i jo entro, no? Hi ha un altre arrendatari, si faig un contracte nou i estic a una zona tensa, siguis persona física o jurídica, tu t'has d'adaptar a l'índex.
0: Si fa menys es pot mantenir el preu si fa menys de 5 anys.
1: Sí, clar. Sí. Si fa, o sigui, sí. Però que és... podria ser que en algun moment un arrendador, persona física, que està dintre d'una zona
0: tensa
1: hagués d'adaptar-se a l'índex que estableix la contenció de rendes.
0: Quan han passat més dels 5 anys.
1: Exacte.
0: Estem parlant d'una qüestió molt tècnica.
1: És que és molt complexa.
0: És molt complexa.
1: És molt complexa, però jo, o sigui, a nivell de consum, a mi el que m'interessa és que la gent sàpiga que ha de preguntar, escolta, on estic llogant és mercat tensionat o no? No? I a més hi ha una relació una relació que pots consultar, la relació de municipis.
0: Cap al que ens aplica aquí és sí.
1: Vale. Que has de saber que això ho ha d'indicar l'anunci, que t'han de dir si el propietari és gran tenidor o no és gran tenidor, que t'han de posar les característiques del preu.
0: Aquesta és l'altra. Com saps que és gran tenidor? Home, per
1: mira,
0: doncs
1: això ja ara...
0: Hi ha algun registre de grans tenidors?
1: No, hi haurà un registre i sé que s'està treballant de grans tenidors persones jurídiques. Uh-huh. Perquè els grans tenidors, o sigui, llavors tu podràs consultar, no? Això a nivell de consum ens anirà molt bé. Però quan és persona física, per la llei de protecció de dades, com que hi havia una incidència, si hi ha, com saps, es xoquen els dos interessos, crec que no serà tan fàcil, no ho podran publicar d'aquesta manera, i es podrà consultar, però l'altre dia l'Agència Catalana de l'Habitatge, que vam fer una formació, ens van dir que encara no sabien...
0: Com ho farien?
1: Com ho sabrien?
0: Perquè, clar, jo també entenc que una cosa és que no hi hagi una fitxa pública que tu puguis consultar i una altra cosa que tu no puguis demanar a l'administració que t'informi sobre si determinada persona és o no gran tenidor.
1: És que no sé, o sigui, no sé com ho faran, perquè a més, si no t'informen, clar, es poden vulnerar clar, tots els drets que hi ha, que és... tant si ets... persona física consumidor,
0: clar,
1: com si
0: jo si
1: no
0: sóc en aquest cas un arrendatari, no
1: ho podràs saber.
0: Clar.
1: Però jo sé que quan es tracta de persones jurídiques, sí que hi haurà un registre
0: haurà
1: de grans tenidors, i tu podràs consultar-ho. A nivell de persones físiques hi havia més controvèrsia en aquest tema per la llei de protecció de dades. Llavors, no acabava de quedar clar, o a mi no em va acabar de quedar si com es faria això, com es gestionaria, perquè al final és un accés a la informació que tenen ells com a consumidors de dir, ei, jo vull que m'informis d'això, no?
0: Per saber si realment allò que m'estan dient
1: és correcte o no, exactament. El registre de les persones jurídiques et dic que sí. L'altre ho descobrirem en pròxims
0: capítols,
1: programes.
0: Això mateix. Va. Aleshores, això bàsicament era perquè hem d'estar dintre d'aquell topall de preus que ens marca la zona tensionada.
1: Exacte.
0: I aquest topall de preus és el que va a missa.
1: És el que va a missa i és el que han de respectar. Uh-huh. Després hi ha... clar, hi ha una... Hi ha una picaresca aquí, no? De dir, doncs jo faig el topall de preus, per exemple, crec que són allotjaments turístics o els contractes que no són per vivenda habitual, vale? Algun d'ells, els turístics no, perquè crec que va per turisme, però
0: els de temporada.
1: Els de temporada, gràcies. Aquests no estan subjectes al topall. Aleshores, quina és la picaresca que es pot fer? Pues que jo et faci un contracte que simuli que no és, que és
0: de temporada
1: i no m'adapti al topall de preu, tot i que estic a zona tensionada.
0: D'acord.
1: Aleshores, aquí el que diuen pues, tota la gent que jurista i tal és... si nosaltres detectem o l'organisme competent o l'administració competent detecta que hi ha un contracte de temporada però que té la finalitat de vivenda habitual, es tractarà com a vivenda habitual. Per què? Perquè tu imagina't que tu ets un gran directiu d'una empresa de la Seu d'Urgell que et destinen 5 mesos a Barcelona. Tu allà, la finalitat té, tu faràs un contracte per 5 mesos, la llei t'ho permet, eh? Però clar, aquests 5 mesos seria de temporada. Ara bé, si, o sigui, les coses ben fetes serien que s'acredités que allà allò és per viure doncs 5 mesos per una qüestió laboral, llavors allò s'assimila a un contracte de vivenda habitual i està subjecte també a la contenció de rendes. Igual que pot passar amb un contracte d'estudiants que van a viure a Barcelona durant 9 mesos, o perquè jo tinc a la Vall d'Hebron un familiar ingressat i m'he de cada 8 mesos, no? Aquest fet, la LAU i totes les modificacions posteriors que s'han fet, encara que siguin d'un termini inferior al que s'estableixen pels contractes de vivenda habitual, els entén com a habituals i permanents, perquè la finalitat és viure. No estic allà de vacances.
0: Estàs vivint menys del que seria un contracte indefinit o un contracte de 5 anys.
1: Exacte.
0: Però,
1: i això també ho hem de saber com a consumidors.
0: D'acord.
1: No? Si jo vaig allà i si jo vaig a Barcelona, que és tensionada, i perquè les circumstàncies de la meva vida em fan que he d'estar 6 mesos allà i m'he de buscar un pis de lloguer, el que faré és aquest contracte haurà de dipositar la fiança, aquest contracte haurà d'incorporar a un document que acrediti que jo estic allà pel motiu que estic, treballar el que sigui, estudiar, un ingrés, perquè estic esperant que m'entri una vivenda, i això estarà subjecte a la contenció de rendes.
0: D'acord. I en això també consum entra si l'arrendatari
1: és l'arrendador.
0: L'arrendador, ai, t'ho estic barrejant tota l'estona, eh? Ja és prou complicat això. Si l'arrendador és persona jurídica.
1: Jurídica. El que passa que sí, clar, quan venen a l'OMIC i amb... Mira, el 90% de contractes que jo tracto a l'OMIC són de persones físiques. Jo no puc fer res. O sigui, no puc fer res més enllà d'assessorar i derivar-ho. Pues, si és una qüestió de no funciona la caldera i el propietari no me la vol arreglar, doncs vés a mediació comunitària, aviam si ells poden fer algun tipus d'acord amb el propietari. Si és una infracció perquè no m'han posat, no m'han respectat l'índex, o sigui, bueno, doncs vés a l'habitatge d'aquí de l'Ajuntament, si hi ha competència per d'inspecció i sanció, si l'has assumida, si no... hi ha l'Agència Catalana de l'Habitatge. Vull dir, que vies n'hi han, malgrat que vinguin a l'OMIC, nosaltres, si no ho podem fer perquè no tenim competència, no ho farem, però sí que assessorar, de dir cap on pots anar, això sí que ho farem.
0: Per tant, pel que estic entenent, Sandra, la majoria de les persones que arriben a l'OMIC, al final les acabes derivant.
1: Sí, d'habitatge en tenim molt poques.
0: D'acord, perquè la majoria són contractes entre particulars que no entra en el concepte de relació de consum.
1: Sí, el que hauríem de fer, jo crec que des de l'OMIC, que seria molt més productiu, és fer com una campanya informativa, tant a les persones consumidores com als establiments d'agències immobiliàries, no? De dir, doncs mira, escolta'm, recordem que és una zona tensionada, recordem que és un gran tenidor, recordem quins contractes estan subjectes a això, perquè són contractes a partir d'una data determinada, recordem què ha d'incloure la publicitat, recordem què li has de donar a l'oferta, tot això. Aquesta jo crec que és més la feina que hauríem de fer com a oficina del consumidor, que al final som una oficina d'informació.
0: El lloguer turístic sí que és relació de consum.
1: No, el lloguer turístic és més a relació de... És a l'Agència Catalana de l'Habitatge. Jo ho derivo allà perquè ens ho posen allà. Si hi ha una infracció, ho derivem allà. I fins ara no ens han tornat res.
0: D'acord. Per tant...
1: De lloguers turístics sí que ens han vingut moltes, com que nosaltres no... Ens ve del lloguer turístic d'una persona que no està empadronada a Sitges. Aquí
0: normal,
1: tenim la,
0: normal.
1: Llavors aquí tenim la qüestió si el domicili social d'aquella empresa Sitges, que no sempre passa, aleshores nosaltres fem una comunicació a l'establiment i li diem, ei, escolta'm, que ens ha vingut això, que ens ha... i a vegades fent això, només amb aquesta comunicació, he de dir que els establiments responen molt bé i el problema es resol.
0: D'acord.
1: Sense haver de fer el procediment de mediació perquè no som competents en aquest aspecte.
0: D'acord. Si a sobre l'empresa és de fora...
1: Si a sobre l'empresa de fora, si no, és que no podem fer gaire cosa, ho passem a l'Agència Catalana de l'Habitatge.
0: Ja està.
1: Ja està.
0: Són les 12.
1: Ha sigut ràpid, això, eh?
0: Avui, sí, ha sigut ràpid. I un punt espès, bàsicament, perquè és una qüestió molt complexa, la de l'habitatge. De fet, és una de les primeres preocupacions en tots els baròmetres de preocupació pública que tenim. I, a més, una qüestió que ha estat molt sotmesa a canvis normatius durant els darrers temps.
1: I que nosaltres a vegades anem una mica darrere de tot això, eh? Vull dir que a vegades no som juristes i a vegades ens costa entendre tot això. Si el concepte de gran tenidor és un concepte no és fàcil, el concepte de mercat de zona de mercat tensionat tampoc, però l'única cosa, jo resumint molt ràpid, és si ets consumidor o ets una persona física que llogues, pregunta si estàs a zona tensionada, pregunta si la persona és gran tenidora, si és un habitatge permanent, fiança, s'ha de dipositar a l'Incasòl, i si no, doncs vine a l'OMIC, que t'informarem millor.
0: D'acord, doncs ens quedem amb aquesta part final. Sandra, moltes gràcies, com sempre, des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Acabem aquesta temporada amb aquesta gairebé píndola llarga de tema d'habitatge. Bon estiu.
1: Bon estiu a tots.
0: I a tots vostès. Són les 12 demà, una miqueta més de política, perquè això no s'ha acabat, però bé, aquesta tempesta d'estiu que estem visquent a Sitges aquest mes de juliol. Són les 12, com dèiem, que passin un molt bon dia. Fins demà.

0: Les 10 i 20, és hora de la tertúlia jove. Una tertúlia que avui fem amb Bruna Camps. Què tal, Bruna? Bon dia.
1: Bon dia.
0: La Núria Sales, què tal, Núria?
2: Bon dia.
0: Bon dia. I la Paula Navarrete. Què tal, Paula?
3: Hola, molt bé.
0: I avui, clar, vista l'actualitat política local i tenint tertúlia setmanal, com sempre, amb aquestes joves, hem pensat, anem a parlar i a preguntar-los per política local, perquè, clar, hi ha hagut un daltabaix a la casa, al consistori, i d'entrada els vull preguntar si està en el cas, si s'han assabentat, si ha estat perquè jo ahir els hi vaig dir que han fet recerca, o si els és igual, que podria ser també, eh? Els és igual, passen de tot, la política no els interessa. A veure, estàveu al cas, abans que jo us digués que hi ha hagut una mica de dalta baix, una mica no, un fort dalta baix a Govern Sitgetà? Bueno, sinceritat, sinceritat, no passa res.
2: Jo sé que estava al cas, però no sabia ben bé el... O sigui, sí que estava al cas, perquè tinc tot com... el context, però no m'havia ficat molt a mirar ben bé què és el que havia passat fins fa una estoneta que ho he buscat.
0: Molt bé, Paula.
3: Bueno, ahir dinant a casa es va comentar tot el que estava passant a l'Ajuntament a Sitges i bueno, vam debatir una mica a casa.
0: Va ser tema de tertúlia de dinar, no?
3: Sí, sí, sí.
0: Bruna.
1: Doncs jo no tenia ni idea.
0: No tenies ni idea. Bé, bé, no passa res, que justament ens interessa, perquè de vegades jo crec que perdem una mica aquí a la casa, i sobretot els periodistes locals, a vegades perdem una mica, és fàcil perdre una mica el punt de realitat. Sembla de sobte això és un delta baix important al govern, perquè al final el que ha passat, ja ho resumim ràpid, perquè després ens tocarà fer ronda de trucades, és que uns dels socis dels governs, en aquest cas Verds en Comú Podem, han decidit marxar del govern. S'ha quedat un govern de 7 regidors, ja era en minoria, però ara ja és absoluta minoria, formant només per Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent. I vaja, hi ha hagut, com diguem, discrepàncies aquí entre aquests socis de govern i d'alguna manera posa, d'alguna manera debilita més l'actual govern. Però clar, m'interessa parlar amb vosaltres de si seguiu la política local, si és un tema que sentiu que és important, que no, si us interessa, si sentiu que realment afecta, diguem, en el vostre dia a dia. Bruna, per exemple, tu que ets la més jove, estàs al cas, parleu amb quants anys tenies tu, recorda-m'ho?
1: 16? 15.
0: Sí. I les noies de 15 anys, parleu de política local?
1: No, la veritat és que no.
0: No,
1: no, perquè penso també que amb aquesta edat és com que t'estàs introduint en aquests aspectes i en informar-te, però que encara no estàs...
0: Pues, però, per exemple, sabeu el partit de qui és l'alcalde o l'alcaldessa? Això sí?
1: Sí, un mínim tenim, però...
0: Això sí, no No, no, escolta, podria ser que no, eh? Jo, és a dir, és probable que sortís i podries... I no només joves, gent gran, que és molt probable que visqui a Sitges sense saber si l'alcaldessa és d'Esquerra o si és alcaldessa o alcalde. És a dir, diguem que manteniu com un coneixement mínim, però... Sí. No entreu més enllà.
1: Clar, si no, no aprofundim. Bueno, almenys, a veure, no parlo per tothom, però
0: sí, no, la gran majoria... Sí, el teu entorn.
1: Sí, la gran majoria no.
0: I a casa, Bruna?
1: A casa, pues, jo la veritat és que no escolto gaire que parlin d'això.
0: No és un tema que surti el tema, el tema de la política local,
1: No, a veure, igual quan estem amb dinar familiar així, quan es reuneix tota la família i tal, pues sí que surt més el tema, però tampoc és que estigui molt pendent. Però sí.
0: I el teu i tu tens interès d'alguna manera? És a dir, és evident que ara no és la teva prioritat i s'entén perfectament, però fins a quin punt li dones importància o creus que té interès estar al dia i conèixer d'alguna manera mínimament la realitat política d'aquest poble?
1: Sí, jo crec que sí que és important perquè igualment pues, vivim aquí, llavors ens importa pues, el que estigui passant i com s'estigui portant al poble i tot. Llavors jo penso que sí, que pues, és important saber més o menys com està la cosa i el que està passant a l'actualitat.
0: Anem al contrapunt. Núria, amb 30 anys. Amb 30 anys t'interessa la política local en general? El teu entorn, va.
2: Sí, sí, sí que ens interessa.
0: Sí? Sí, parleu sobre el tema?
2: Bastant.
0: Sí?
2: I hi ha punts de vista molt diferents dintre del meu grup d'amics, sobretot. I, bueno.
0: I com es porta això? Com és la convivència amb un grup en el que hi ha tanta polarització o tanta discrepància d'opinions?
2: Bueno, o sigui, hi ha moments de tot, hi ha moments que riem i fem bromes i bueno, pues, el típic que tires una pollita perquè tu penses d'una manera i l'altra pensa d'una altra, i hi ha moments pues, que t'emprenyes, no? Perquè si tu penses d'una manera tens les teves raons i si els altres pensen d'una altra pues, tenen les seves. Llavors hi havia arribat un moment que diem, bueno, pues, ja està, deixem de parlar de política fins aquí.
0: I ja és a dir, està. La solució és deixem el tema, no?
2: Sí, perquè no ens ficarem d'acord.
0: Però hi ha possibilitat de convivència.
2: Sí, sí, sí, això sempre, o sigui, vull dir, al final...
0: Bé, sempre, en el món polític no sempre passa, eh? És a dir, per això poso, manifest.
2: Però sempre l'amistat va per davant. O sigui, al final és com, no sé, portar-te bé entre pues, colles de diables, no?, que són contràries, sí? Al final l'amistat sempre la fiques per davant, no? Llavors, amb això és el mateix.
0: Paula, t'interessa la política local?
3: Doncs sí, m'interessa, però he deixat de creure-hi des de fa bastant de temps. Trobo que des de fa molt temps...
0: En la política en general o en la local?
3: En general he deixat de confiar-hi molt, però en la local encara menys. Perquè tu llegeixes les llistes electorals i allò sembla, per dir-ho malament, la llista del paro. O sigui, hi ha moltes persones que trobo que tenen poques competències tant per governar l'Ajuntament com per portar una regidoria. Llavors, crec que poques persones estan realment capacitades per governar i poques persones tenen realment ganes de millorar Sitges i no d'estar allà per cobrar un sou públic i treballar poc. Perquè últimament en el que confio i crec que és gràcies al que el poble funciona, és a les entitats i a les comissions. O sigui, sense la gent del poble que treballa de manera altruista i les entitats, el poble perdria completament la seva essència i estaríem completament venuts. No sé què en penseu, però...
0: Esteu d'acord amb això?
2: Jo penso, sí, sí, estic bastant d'acord. El problema és que quan una persona està a una llista electoral, al final, o sigui, ho ha decidit el partit o... Bueno,
0: sí.
2: No? Però al final, si aquesta persona arriba a tenir una regidoria, és culpa nostra perquè al final les estem votant nosaltres.
3: Totalment, totalment.
2: O sigui, realment...

0: Jo estic més d'acord amb unes coses que amb altres, però tampoc és que quan arribi el dia jo pensi, uau, pues igual, no, la veritat.
1: Ni tens, per exemple, claríssim a qui votaries, no? Això no, encara no ho penso, no, eh?
0: No.
1: Vosaltres heu votat sempre?
2: Jo sí, inclús quan era menor d'edat, que la meva mare sempre deia, a mi m'és igual la política, jo li deia, dona'm el vot, vull votar jo.
1: Sí? És a dir, tenies
2: gal... Ah, sí? Moltíssimes.
1: Sí. Jo Paula, també? Sí,
3: jo,
1: és
3: de
1: a
3: fet,
1: dir...
3: influeixo bastant a la meva mare en el seu vot, perquè ella com que no li interessa gaire i jo quan arriba, doncs, moment d'eleccions... m'interesso bastant, començo a llegir propostes i li dic, mama, aquí segur que no s'ha votat.
1: Molt bé, és a dir, ajudes, no? Guies una mica, però per tant, és a dir, sí que sentiu que és important que exercim el dret de vot, eh?
3: Sí.
1: Més enllà del que voti cadascú, però exercir el dret de vot sentiu
3: que
1: és important.
3: Home, trobo que si no exerceixes el teu dret de vot, no et pots queixar, perquè és la teva única manera de participar i de donar doncs, la teva opinió i de fer que algú funcioni. Així que si no votes, crec que no estàs amb... no amb dret, però no pots parlar ni pots criticar el que s'està fent.
1: I quan voteu, tu ara deies, Paula, et mires els programes, intentes mirar una mica quines són les propostes, us baseu en això, us baseu també en persones que coneixeu, us baseu en ideologies, és a dir, són partits que d'entrada sent una afinitat ideològica. Què mireu en la política local? Perquè, clar, no és el mateix, no? Votar probablement unes generals, ja no parlo d'unes europees, d'unes locals, no? No sé si mireu molt la persona, si, en què us hi fixeu? Què és el que us fa d'alguna manera decidir el vostre vot?
2: Jo a Sitges la persona bastant,
1: la persona?
2: Influeix bastant més que el partit o la ideologia, però també bueno, al final també acabes mirant una mica pues, quines polítiques porta aquesta persona, perquè tampoc el votaràs perquè és el teu amic, sinó que t'ha d'agradar una mica també pues, el programa electoral i cap on vol portar el poble.
1: És a dir, que sigui un amic pot ajudar, però no condicionada totalment el vot, eh?
2: Sí, exacte.
1: Paula?
3: Jo completament en la persona, però també si t'hi poses a pensar, per exemple, jo soc molt afí a la Mònica Gallardo, per exemple, perquè crec que és una persona molt capacitada per governar, però clar, està dins d'un partit polític que és Junts. Llavors, aquest partit, a l'hora de fer les eleccions, no permetrà que faci aliances amb altres partits polítics amb els que jo també sóc afí amb la persona i crec que aquella persona seria molt capacitada per estar dins del govern o assumir alguna regidoria. Llavors, clar, hi ha partits que són independents a partits polítics autonòmics o
1: generalistes
3: que doncs, tenen molta més facilitat per pactar amb altres partits. Llavors això també limita, però al final... jo el que més em tira és la persona i les seves capacitats.
1: Us molesta això? Que en la política local de vegades el pes dels partits té com pesa, no? És a dir, no sé fins a quin punt sentiu que això molesta, no? La política local, és a dir, que després hi ha molts que després, i ho veiem, això hi ha exemples a tot arreu, que es fan acords de govern amb partits que són gairebé diametralment oposats a nivell generalista, però en el món local doncs hi ha realitats diverses. No sé si això us molesta, no? És a dir, que a vegades el pes de la política ideològica general afecti tant després als acords i a les relacions en el món local.
2: Aviam, o sigui, sí que és així, l'únic que jo a vegades, per exemple, aquí Sitges, no ficaré exemples, però la persona no la relaciono amb el partit amb el que està.
1: D'acord.
2: Saps? O sigui, ja no és pels acords que no es puguin fer, sinó per dir, realment estàs dintre d'aquesta ideologia o realment t'has ficat aquí perquè saps, has anat pujant i has arribat on has arribat?
1: I teniu red flags?
2: Bastantes.
1: És a dir, partits o projectes o propostes que diu, si porta això no votaré, sigui qui sigui.
2: Jo, la major red flag, i ara em tiro a la piscina i
1: venga,
2: ja està, per mi ha sigut la decisió de l'Aurora en vendre un any de legislatura. O sigui, a mi això em sembla una falta de respecte. Tot i que no ha acabat passant, no? Perquè realment és el que...
1: No ha passat?
2: És el que no ha passat. Però jo, quan fa... 3 anys, el 2023, vaig veure que a l'acord era aquest, per mi és una falta de respecte cap a tots els sitgetans. Vull dir...
1: Cap als que havien votat, entenc, l'Aurora.
2: No, cap a...
1: Esquerra.
2: O sigui, realment, els sitgetans havien votat. Mm-hmm. Va anar bé...
3: Però és que els sitgetans no van votar l'Aurora, o sigui, bueno, cal recordar que no va guanyar les eleccions.
1: No,
2: la llista més votada va ser Junts.
1: Sí, però és veritat que aquest sistema parlamentari permet això, no? Que si es construeix una majoria alternativa,
2: o sigui,
1: doncs surt, que és el que va passar.
2: Realment ell en declaracions va dir que respectaria la llista més votada, no només no ho va fer, que sinó a sobre va fer un pacte on el que implicava és que un any de legislatura no el fes ella. No, no,

0: La correcta.
1: Per tant, no et va agradar això. Per tant, sí que hi ha red flags, eh? Moltes. És a dir, sentiu que hi ha red flags, eh? Paula, sí. Tu també tens red flags, és a dir, ara ja estic perquè m'estic fent la xula una mica, com que estic entre joves, dic línies vermelles, eh? Línies vermelles, és a dir, allò, línies que no traspassaries, que dius, aquest, si hi ha aquesta proposta, no et donaré el vot.
2: Doncs no hi he pensat mai, o sigui, com sempre he tingut bastant clar les opinions que més m'agradaven, llavors no he pensat com altres alternatives, però, o sigui, sí que he vist coses en aquest mandat que he dit, ostres, per exemple, allò del contracte de neteja, que va fer perdre molts diners a l'Ajuntament, hòstia, crec que és algo que és la, de les poques feines que tens que fer, aquestes coses realment demostren lo inepte que és el govern.
1: Escolteu una cosa, i clar, ara parleu de capacitats, no? Vosaltres us agradaria entrar en política? Bruna, tu has plantejat mai?
3: No. No, però no crec que m'agradi.
1: No? Per què?
3: Perquè és que no...
1: No t'atrau.
3: Sí, tampoc et sé dir per què, però no...
1: No t'atrau, no? Això no. De liderar un projecte polític, entrar aquí, no? Discutir-te molt, no, això
3: clar,
1: no t'atrau,
3: no,
1: eh?
3: No,
1: vosaltres, Paula?
2: No, jo per res.
1: Heu tingut alguna oferta, Núria?
4: No he tingut mai cap oferta. Sí que quan era més jove, amb tipus 18, 20,
1: sí?
4: Jo hi creia molt amb la política, estava molt obsessionada, tenia molt clar tota la meva ideologia i no m'hagués importat gens. I sobretot a nivell municipal, perquè m'estimo el poble i al final veig moltes carències i veig moltes coses que em fan pena, que crec que s'haguessin pogut evitar pues, si haguessin hagut altres governs, però ara mateix no.
1: No diries que sí. I, per què? I no penseu que potser també passa que... I no sé si penseu, de vegades coneixeu algú de Sitges del poble que diu aquesta persona seria una política excel·lent, o seria una alcaldessa, un alcalde excel·lent, o regidor, regidora excel·lent. I quan li plantegeu, us dona la mateixa resposta, eh? Que dieu, no ho faria. Per què creieu que passa això?
2: Jo trobo que és molt frustrant. O sigui, crec que la política funciona molt a poc i que una persona que té moltes idees, molta voluntat, moltes ganes de fer coses, al final es veu... frenat per la burocràcia i es veu frustrat. I això ho he vist, o sigui, tinc casos de persones, no a Sitges, sinó a altres pobles, que els hi ha passat això, han entrat a una regidoria i tenen ganes de fer coses, però la gent, o sigui, els funcionaris de l'Ajuntament, tots els tècnics i tot...
1: El ritme administratiu és lentíssim.
2: Llavors és molt frustrant i acaben o dimitint o no tornant-se a presentar.
1: O esgotats, no?
2: Sí.
1: Sí? Sentiu una mica, què sé jo, per què creieu que passa? Que doncs això, que potser gent que sentiu que estaria capacitada, no? Que la veieu des de fora i dius, és un líder o una líder meravellosa, ho faria superbé, però i quan li dieu, diu, no entro aquí ni de broma, no?
4: Jo crec que també, al final, és, bueno, primer que estàs en el punt de mira tota l'estona, a Sitges també hi ha aquesta sàtira que també es fa cap als polítics, com que també els ningunegem una mica, i jo crec que també és molt fàcil com criticar tot el que hi ha, però quan tu t'hi trobes en el lloc, suposo que la pel·lícula deu canviar completament. Llavors, no sé, jo crec que ningú s'hi vol trobar a dir, bueno, jo sé que potser ho faria millor, però no m'hi ficaré, saps? O sigui, no ho comprovarem.
1: Clar, però sentiu que els necessitem alhora? És a dir, sense política podríem viure?
4: És que no sé, jo és que últimament estic molt enfadada. És que
1: estàs molt enfadada?
4: Molt.
1: Amb la política en general?
4: Amb el
1: món.
4: No, amb el que passa a Sitges.
1: Amb el que passa a Sitges, estàs molt enfadada.
4: Sí. Quan, bueno, jo a vegades escric a l'Eco a la secció del Campi qui pugui i vaig fer un article farà uns mesos on deia que Sitges era PortAventura.
1: Me'n recordo.
4: I és que s'està convertint en PortAventura i ningú, o sigui, jo tinc la sensació que ningú està fent res per aturar-ho. Hola, en plan, podeu ajudar-nos, o sigui, ens estem ofegant.
1: Sentiu una mica, i no sé si passa això, eh? que les propostes, els treballs, el que es fa, no? El que s'avança poc o molt, d'alguna manera s'allunya de la realitat, ara deies, no? Està passant això i no estan fent res, no? Però et diran, estem fent moltes coses, no? I et treuran la llista de les coses que estan fent. No sé si sentiu que de vegades s'allunyen del que us preocupa, és a dir, quin és per vosaltres ara la preocupació més gran com a joves?
2: L'habitatge.
1: Sí?
2: Sí, 100%.
3: Igual.
1: Bruna, també et preocupa això? Amb 15 anys ja hi penses?
3: Sí, però perquè... Bueno, és que està... Bueno, més que l'habitatge també el turisme. Perquè està...
1: Va lligat.
4: Digues, va de la mà, va de la mà.
1: Vinga, no, obrim meló.
3: Vale, no, sí, perquè... Bueno, el que diuen, perquè està lligat també, perquè moltes de les residències de Sitges també són pues, segones residències de turistes que venen. Uh-huh. Llavors, això el que fa és que gent del poble de tota la vida se'n tingui que anar a municipis propers, com per exemple a mi m'ha passat, sí. Per això et dic que estic una mica al dia. I, pues, és que vulguis o no, també s'està... És que et dones compte quan, per exemple, hi ha una festa del poble i, pues, la majoria o la meitat són gent que no és d'aquí i no se la sent. Per exemple, a Corpus, d'aquest Corpus sí. passat, hi havia molt poca gent fent catifes, era com... Clar, i estaven per allà pues, gent que no era del poble i com que no s'ho sentia, i després també, jo me'n recordo, que estàvem, pues, crec que era al carrer Major, i pues, gent que, pues, no sé, suposo que era ser estrangers o així, trepitjant les catifes abans que passessin els gegants, era com, però per favor, ja que estàs aquí, pues,
1: respecte, respecte, no? Respecte. Uh-huh, uh-huh. Sí, esteu d'acord, eh? Habitatge i turisme, eh? I ho lligueu, eh? Habitatge i turisme, eh?
4: Molt, sí. Està, o sigui, jo és la primera vegada a la vida
1: que... Us preocupa el tema de l'habitatge?
4: Molt.
1: Núria, vius sola? Vius, tens pis propis?
4: No, o sigui, vist de lloguer... No, vist sola. Però, de lloguer...
1: A Sitges?
4: A Sant Pere de Ribes.
1: A Sant Pere de Ribes. Bruna, tu, vosaltres també heu marxat sí, a Sant Pere de Ribes.
2: Jo visc a cases pares, però jo fa molts anys que dic que no podré viure a Sitges. O sigui, bueno, jo que, tinc sí, assumit sí. que marxaré a Ribes i... Molt contenta perquè, sobretot, o sigui, a l'estiu, no sé si ho hauràs vist, Núria, però hi ha un ambient amb els campionats de truc, hi ha un ambient de poble de que poble. És espectacular, mm. és superxulo i és algo que hem perdut a Sitges. Sí. Trobo les nits d'estiu o les coses al carrer i és envejable, de veritat.
4: Sí. No, és que és així. O sigui, a mi em dol dir-ho perquè jo, o sigui, qualsevol
1: com a
4: persona...
1: sitgetana, no? Clar, dir clar. Que arribes ens ha passat la mà per la cara?
4: Sí. No, és que qualsevol persona que em conegui ho saben i a més, per xinxar-me em diuen ribetana, no sé què, i jo ho passo fatal. O sigui, és una cosa. Ho passo fatal perquè jo potser baixo a Sitges tres vegades cada dia amb la moto. O sigui, és horrible perquè és com... Però després, pues, jo què sé, baixo a Ribes a comprar el pa, el que sigui, i penso, és un poble i Sitges ja no, ens l'han robat. I a mi el que em fa més mal és que hi ha zero polítiques per evitar això, de dir... Uh-huh. És el, o sigui, no puc anar passejant pel poble sec i escoltar anglès tota l'estona, que la gent no parla català, o sigui, és horrible, estem perdent la identitat, i a mi em fa una por, aquesta festa major, em fa una por...
1: Per què?
4: Perquè cada vegada s'està massificant més, i no diré la paraula perquè no la diré, perquè no la vull dir... Però acabarà com el carnaval. I amb això ja m'enteneu tots i no penso dir la paraula.
1: Acabarem amb tanques per festa major.
4: No es pot dir aquesta paraula. Bueno,
2: ja no es va introduir l'any passat.
1: Ja l'he dit jo. Ja, sí.
2: Que va ser bastant penós, trobo. O sigui, és que a més no eren tanques, eren reixes. Vull dir,
4: no es pot dir, alçada. No es pot dir.
2: O sigui, jo crec que va ser excessiu.
1: I com arreglem això? Com arreglem? És a dir, on, què els hem de dir? Els polítics els hem de... Jo crec que el missatge ha quedat clar aquí. Entre, són tres joves, només tres de molts que hi haurà a Sitges, però són una bona representació. Totes tres coincideixen a dir en que màxima preocupació habitatge i ho lliguen al turisme. És a dir, aquesta massificació turística ens està, d'alguna manera se'ns està menjant, no? I ens està, doncs, d'alguna manera no permetent que puguem accedir a l'habitatge, per tant, no continuar vivint aquí i això té altres conseqüències. Clar, on, és a dir, on ha d'anar el primer atac? El primer atac ha d'anar a l'habitatge, a posar mesures d'alguna manera de frenar la venda, el lloguer turístic, els apartaments, les segones residències. On faríeu vosaltres la primera mesura? On posaríeu la primera mesura?
4: Jo crec que pisos de protecció oficial, el primer, que sí, que se n'han fet molts, tot el que tu vulguis, però després també hi ha molta gent de Sitges
1: sí.
4: que no pot accedir a aquests pisos. Per tant, pisos de protecció oficial, després jo pujaria bastant les taxes turístiques i restringiria bastant tot el tema dels apartaments turístics.
1: Però que aquí ara et vindrà, la gent dirà, i ho poso sobre la taula, vaig a fer advocat del diable, però si Sitges viu del turisme.
4: No, és que no és veritat, no tots vivim del turisme. Jo sóc de Sitges i no visc del turisme. Que he viscut del turisme molt de temps quan treballava a xiringuitos, tal. Sí, o sigui, jo treballava al Sausalito i vivíem del turisme, però... No és, Sitges no viu del turisme. Alguna part de Sitges viu del turisme.
1: Una part important, hem de dir, perquè el
4: no
1: producte
4: tothom.
1: Interior brut marca d'alguna manera això i una part important, és veritat que no tothom.
4: Sí,
1: no tothom.
4: Però també, o sigui, em sembla fatal que la massificació que estem patint, crec que acabarem morint d'èxit tots, o sigui, vull dir, entre poc i massa.
2: Sí, també trobo que, o sigui, aquesta massificació del turisme porta una roda de treball precari, perquè tots els treballs d'hostaleria i tot això, la majoria són treballs precaris que fan que les persones tinguin menys diners, o sigui, cobrin menys i puguin accedir encara menys a l'habitatge. O sigui, al final és una roda que, si seguim així, és que és això, tothom està marxant.
1: Esteu, heu treballat alguna vegada en sector turisme? Restauració, hostaleria? Sí. Sí. És que a la Núria li hauríem de posar una càmera perquè
2: parla amb la cara.
1: Exacte, parla amb la cara. Diguem que han estat experiències
4: he treballat
1: de tot. I has treballat una mica això com a feineta d'estiu?
4: Sí, mentre entré a la carrera també vaig estar un temps així que estudiar, doncs, també estava treballant a l'hostaleria. Jo no tinc mal record de l'hostaleria. A mi l'hostaleria m'agrada. I si és un entorn, pues jo que sé, pues com el Sausalito, que és un xiringuito que ja
1: que no
4: existeix,
1: és.
4: Però que era, estava molt bé. Sí, jo recordo com un dels anys molt guais de la meva vida. La cosa és, jo no considerava precari, perquè també era pues, època d'estudi i tal, però si tu t'has de dedicar a l'hostaleria únicament com a primera feina, sí, és precari. Sí, és així.
1: Paula, hi has treballat mai al sector?
2: Jo no he tingut.
1: Però per qui defuges, perquè sabem que és una opció, no? En aquestes edats vostres en què agafeu feinetes per compaginar amb la carrera, etcètera, etcètera, una de les sortides habituals és l'hostaleria. La defuges, aquesta? És a dir, és una cosa...
2: Sí, he optat més pel lleure.
1: D'acord.
4: també.
1: Bruna! I has treballat... Bueno, clar, és que la Bruna amb 15 anys... és que no pot treballar, la Bruna.
3: Sí, bueno, dintre de res.
1: Dintre de res, eh? Però sí, tu penses, és a dir, tu planteges poder... Sí. És a dir, mires l'opció hostaleria, restauració com una opció de laboral possible?
3: Clar, sí, jo sí. Jo, bueno, tinc pensat almenys quan tinc ja el 16, intentar trobar alguna feina així per, ni que sigui, treure uns diners. I pues sí que ho he pensat en hostaleria.
1: Hostaleria, i ara dic hostaleria, però podríem incloure aquí botigues, sí. No? Tot el relacionat amb el món turisme. Per tant, habitatge, turisme, aquí entenc que sentiu que les polítiques que s'estan fent a nivell local entenc que no només no són prou, sinó que no se'n fan, no? A nivell de turisme sentiu que es fa algun tipus de política que freni això?
2: És que no es veu res. O sigui, a part, tu mires l'Instagram dels polítics i és moltes queixes, moltes coses que passen a Sitges, però no trobes solucions. O sigui, no t'estan dient, sí, estem fent això, o no veus que s'estigui fent. Perquè sí, veiem unes obres de pisos de protecció oficial, però quant de temps porten allà?
4: I el descampat amb els 435 habitatges... Sí. Que fa 3 anys que està així. O sigui, és una pena, perquè al final el que passarà és que tot el centre del poble estarà ple d'expats, l'altra part
2: ja
4: seran habitatges d'ús turístic, i ara ens arribarà la Festa Major i el Carnaval i vindrem els de Sitges que estarem vivint a Canyelles, Olivella, Ribes, tal, a fer el show per ells, saps? Jo això m'ho he imaginat, en el meu cap, tipus, sabeu els bufones, doncs pues sí, acabarem sent els seus bufones, perquè des dels nostres balcons estaran mirant la nostra festa mentre nosaltres ens haurem d'anar a dormir super lluny perquè no podrem viure al nostre poble.
2: És que és molt fort, per Festa Major veus tot de motos amb gent vestida de Valls, anant des de Ribes, Vallpineda, cap a Sitges. Sí. O sigui, és literalment la cua dels que han hagut de marxar que tornen a casa per la seva Festa Major. O sigui,
1: creieu que no ho veuen, que no se n'adonen els polítics d'això? Us agradaria que us preguntessin més, els joves, perquè poguéssiu expressar aquestes opinions, com les esteu fent aquí ara. No sé si sentiu que parlen poc amb vosaltres, o que potser això, que viuen com certament desconnectats d'aquesta realitat.
4: És que no sé si els interessa molt, O sigui, vull dir, crec que es veu a l'egües que estem perdent la identitat del poble, i no sé, o sigui, realment... Jo no els veig molt preocupats.
1: I el que la fa subsistir són aquestes associacions, comissions, sí?
2: Que a sobre no els hi posen fàcil. O sigui, ja que t'estan traient feina, perquè les comissions de festes treuen una feina a l'Ajuntament brutal, o sigui, jo crec que és la manera de rentar-se les mans i de mantenir festes a costa de gent que treballa gratis. I tenen una d'impediments quan organitzen festes, que és una bogeria. O sigui, ja que t'estan traient feina, ajuda'ls. Igual les entitats, o sigui... tant Prado com Retiro, com la Jove Castells, com moltes altres entitats que hi ha al poble, o sigui, ajuda'ls. El Prado i el Retiro porten molts anys amb obres. Ajuda'ls a que acabin aquestes obres, que puguin créixer i que puguin mantenir la seva essència, que puguin mantenir un lloc on poder fer activitats, on poder fer coses pel poble. O sigui, és que tenen molts impediments.
1: Què estan fent bé a Ribes? Que aquí no estem sabent fer.
4: Bueno, ojo, perquè arribes també vas a comprar el pa i la gent parla en anglès, O sigui, estan... No, no, estan tirant
1: cap a muntanya. No, no, és que, clar, és que s'acaben els habitatges.
4: I a sobre els hi munten, que si cafès d'especialitat que valen 4 euros i després els hi munten les guarderies Montessori allà sobre la muntanya i on arriba un moment que dius... No, no anem bé. No, a veure, Ribes, jo crec que el que passa és que primer que no s'ha expandit com Sitges, sí, a construir tot el màxim possible cases
1: unifamiliars.
4: Parlem de
1: Ribes, nucli de Ribes.
2: Sí, clar, perquè si construeixen és amb urbanitzacions
4: clar,
2: que queden a part.
1: O més roquetes, ja, clar, sí. Perquè al final si un pensa en Sant Pere de Ribes al municipi, sí, sí, al final la població a nivell habitacional és la mateixa, estem en la mateixa xifra, sí, però és veritat que us esteu parlant del nucli,
4: sí,
1: de Ribes,
4: sí, sí. No sé, o sigui, jo crec que han mantingut una mica l'essència de poble. I està bé que sigui festa major i que els carrers siguin amples i que puguis veure la festa major tranquil·lament. Abans la gent de Sitges deia molt, no, és que a Ribes no va ningú a veure la festa major i aquí a Sitges hi ha molta gent. Doncs pues jo l'altre dia els hi vaig tenir enveja, vaig pensar, pues mira que tranquils estan ballant sense que ningú els emputxi.
1: Clar, però sí, això ja no sé si és possible tornar-ho a recuperar.
4: No, això és impossible ja.
1: Ja no recuperarem, no? És a dir, no recuperarem una festa major i tampoc no sé si tothom la vol recuperar. Entenc que el que no voleu i el que ningú vol, ja m'incloc aquí també, és imaginar-se una festa major amb tanques, amb limitacions de seguretat i qüestions d'aquestes, perquè
2: és que
1: ja
2: si
1: seria...
2: Passa això,
4: és que no surto,
2: eh?
4: No, no, és que si passa això, jo no surto, dimiteixo. No, no, no surto.
1: Creieu que estem a petit pas d'això?
4: Sí.
2: Sí?
1: Sí?
2: Home, és que...
1: Veient-lo des de dins. Bruna, tu participes a la festa major?
3: Bona,
1: encara
3: Santa
1: no,
3: Tecla.
1: Que és que la Bruna tenim... La Bruna, també un dia parlarem d'això, eh? Està en aquesta edat en què, perdó, Bruna, no ets ningú. És a dir, no ets ni canalla, ni ets adulta, gairebé no ets ni... Ja. Estàs en aquesta edat dels 15 anys, no? Que us abandonem, sí, una mica en aquesta, sí, edat, sí, també, sí, no? Sí. És a dir, és una edat en què... Què feu? Perquè, clar, les coses d'infantils us semblen, òbviament...
3: Massa infantils.
1: Massa infantils. Sí, no, sí. A les adultes no hi podeu accedir, tot el que és festa major, tot això, abans dels 18 res, què feu?
3: Pues...
1: Buscar-nos la vida.
3: Sí, ja, no hi ha molta cosa la que fer, la veritat. Però bueno, això sí, a veure, és que seria obrir ja un altre tema.
1: Bueno,
3: però...
1: obrim-lo, no passa res.
3: Pues que amb la nostra edat, bueno, jo i els meus amics, el que parlem molt és que a Sitges hi ha molt poca cosa que fer. Uh-huh. A partir dels 16 fins als 18 o així, bueno, els 15, sí, també, més o menys.
1: Sí, sí.
3: Que, és que
1: podríem, clar, fins i tot ampliar-ho, eh?
3: Sí,
1: jo començaria 13-14, és a dir,
3: sí,
1: 13-14, els nens, les nenes, ja no se senten canalla, i les, clar, activitats infantils se'ls hi fa petites, i els hi semblen ridícules, i escolta, és una cosa d'etapa vital, no? Contra això no hi podem lluitar. Clar, clar, hi ha tot un periple fins als 18,
3: sí, sí,
1: de què fas, què feu?
3: Pues és que no sé, res. És que nosaltres, almenys el meu grup d'amics i amigues, que fem és anem al Mont-roig i poca cosa més. Perquè no hi ha...
1: El Mont-roig s'ha convertit en una espècie de seu de joves que van allà i fan, sí, un cafè... Total. Perdó, Bruna, ara no t'enfadis amb mi. Fan un cafè i s'hi posen 5 hores amb un cafè.
2: Jugant a cartes.
1: Jugant a cartes perquè l'espai els hi permet. Que, escolta'm, bravo pel Mont-roig que els hi permeti fer això. Clar, que estaria
3: si
1: no, més no que hi haguessin més alternatives, no?
3: Clar, sí, sí, és que aquest és el punt que vull anar. És que no hi ha... No ens donen com coses que fer a part de pues, és que anar a sortir al carrer i donar una volta, saps? No, hi ha molt poca cosa. Que
2: us convido, us convido a venir a Assajos de Castells.
3: Veus, per exemple? A mi m'agradaria.
1: Però mira,
2: vindre ara mateix.
3: Sí, no sé, tampoc és que ara mateix, clar, no, això no ho tenia preparat, no tinc pensat a veure què es podria fer i què no, però... Sí, no sé, sí, és veritat el que dius, estic una mica
1: però
3: com...
1: Però el que feu és això, quedar, anar a un lloc, no?,
3: sí,
1: i passar-se perquè passar sentiu que no teniu com opcions per
3: clar,
1: triar, no?
3: Clar, sí, sí, és això, sentim que no, com que no estem, saps?
1: I, per exemple, la festa major i això, sí, clar,
3: festa major, sí.
1: Festa major, entenc que igual has participat, no?, per Santa,
3: sí,
1: Tecla,
3: sí, sí, sí,
1: no?, ara ja no hi participes en Santa Tecla, o encara
3: sí, bueno,
1: et queda un any.
3: Sí, bueno, és l'últim any,
1: Et queda l'últim any, i ara faràs, també et quedarà un buit aquí, no?
3: Clar, sí, fins, bueno, A veure, fins als 22 no era ara, els bastons bueno, de noies?
1: Clar, és que a més,
3: fins als 20.
1: El que té ara l'aparcarem, perquè ja l'obrirem, ja l'obrirem al Maló Festa Major, perquè tenim bastonera també, Bruna.
3: Sí, sí.
4: Bueno, tenim... però a la grupa pots ballar panderetes, ja no sé. jo ho feia, o sigui, jo dels 13 fins als 18 crec que vaig ballar panderetes. Sí.
1: Aquest tema el farem més endavant, quan s'apropi la Festa Major. Obrirem aquest meló, em sembla interessantíssim. Tenen moltíssimes coses a dir, moltíssimes coses a dir. És veritat el que diu la Núria, que la grupa, diguem que, dona alternatives, però també hem d'entendre, no?, que si vols ballar bastons, perquè dimonis haig de ballar panderetes si vull ballar bastons. Això és com...
2: Les bastoneres ho solem tenir molt clar.
1: Clar, és a dir, és com si jo vull córrer per la muntanya perquè el metge m'envia a nedar. És a dir, és que jo no vull nedar, jo vull córrer per la muntanya, no? Ja, potser és molt saludable nedar, però jo i córrer per la muntanya. Hi ha un tema també de tria personal, però aquest tema el deixarem per més endavant, per Festa Major, perquè segur que ens donarà sí. per un debat llarg. Acabo. Mundial de futbol, l'heu seguit? L'esteu seguint?
3: Sí, bastant.
1: Sí?
3: Sí, sí,
1: sí. Sí? Amb Espanya?
3: Sí, sí, clar.
1: Sí?
2: Jo Paula. Amb Espanya, però no he vist cap partit. No has... Veuré la final i prou.
1: I ja està. O sigui, la Paula s'hi suma a la final. No vas veure'l ni ahir?
2: No, ahir tenia massatge de castells i ens vam veure molt, molt perjudicats per les semifinals.
1: Clar, perquè va faltar molta gent,
2: molta
1: no?
2: Molta gent.
4: Bueno, és que...
2: Així que...
1: Núria, estàs seguint el Mundial?
4: Sí.
1: Sí? Amb Espanya?
4: No.
1: No. No passa res. És a dir, tu ets el clan, no vaig amb Espanya.
4: No, o sigui, és difícil, eh? Perquè, clar, veus els nens del Barça jugar clar. I a mi...
1: Compte!
4: Mentre...
1: 8 del Barça.
4: Ja, clar. Bueno,
2: i la majoria són catalans.
1: I 9 catalans a l'equip.
4: Clar,
1: sí,
4: clar,
1: sí.
4: I a mi em costa. Veig a Pau Cubarsí i penso, és que jo ets en aquest equip, però no...
1: Però no et surt, la samarreta no et crida.
4: No,
1: la samarreta no et crida.
4: Em sap molt de greu, perquè t'ho juro que tinc FOMO de la gent. Perquè veig que amb la samarreta, tothom allà a Espanya, Espanya, i jo, és que no puc.
2: És que ahir es va muntar una festa espectacular, eh?
1: Per tant, la samarreta d'Espanya no te la posaràs, Núria, no. Vosaltres la teniu?
3: Jo la tinc.
1: La tens? Sí. La blanca o la vermella?
3: La vermella.
1: La vermella. Paula?
2: Jo també tinc la de la també. Copa.
1: És que avui ho comentàvem amb els diaris, es veuen moltes samarretes, més de les que probablement molts imaginàvem que mai hi hauria en un mundial, tenint en compte que és Espanya, no? I que, però probablement aquesta tirada de jugadors culers, no? De jugadors del Barça fa que molta gent, sobretot molt joves, perquè el que veiem és molta falera futbolera entre els joves amb Espanya, i no volia deixar-vos de preguntar, ahir saben que Espanya va passar a la final, veureu la final?
3: Clar,
4: sí. Sí. Home, i Messi arriba a Argentina, buah, Messi va per davant de tot, per
1: sí?
4: mi, hombre... I tant.
1: Per tant, tindrem una Núria que anirà amb Messi amb Argentina, si és que arriba, perquè primer ha de guanyar a Anglaterra
4: avui.
1: Vosaltres anireu amb Espanya. Anireu a veure d'algun lloc en rotllo, en pantalla, amics o plegat,
3: sí.
1: o com?
3: Sí, sí, hi ha algun... Bueno, és que jo ara no sé ningú
1: lloc
3: que ho faci.
1: Si hi ha alguna opció que accepti els 15, si us plau, no?
3: No, si no, quedarem a casa d'algú a veure ballar amb els
1: amics. Però amb amics, eh?
3: Clar, sí, sí.
1: Esteu veient-lo així, el sí. Mundial? Quedant amb... És una excusa, també. Bueno, la Paula sí. no, que no l'està veient. Sí,
2: no, però ja he quedat amb els amics. Ja. Aprofitarem que dissabte tenim dia d'aquí Sitges i hem fet diumenge macarronada de ressaca a casa meva,
1: molt bé.
2: Piscina i Mundial,
1: I
2: així que sí que la veurem.
1: Mundial, sí. Per tant, sí que us afegireu, eh? Molt bé, doncs seguiment també del Mundial i avui debat entorn a la política local amb reflexions prou interessants que ens han deixat avui la Núria, la Bruna i la Paula. Noies, gràcies, ens veiem la setmana vinent.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Per tu, que l'estiu fas senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Anem a parlar ara de cavalls, anem a parlar de les potoca, que recordaran que són aquests cavalls que també conviuen amb rucs, que estan aquí al parc del Garraf, bueno, i eren al parc del Garraf des de fa més de 10 anys, feien una feina de sotabosc meravellosa, vivien en llibertat i van arribar aquí després d'un camí de transhumància de fa uns anys que va ser que va permetre recuperar el camí ramader de Marina, una idea una mica esbojarrada però que va funcionar perfectament, que es va sentar perfectament a Sitges després amb aquests cavalls, que aquells que vagin i que anem sovint pel parc del Garraf, doncs ens hem trobat moltes vegades en aquestes potoques i també en aquest ruc, però acabem de rebre la nota de premsa de que les potoques han marxat del Garraf. I avui volem saber els motius, el perquè, si mai hi tornaran. Així que parlem amb qui hi ha darrere de la Fundació Miranda, qui va arrencar i qui va tenir aquesta idea de la transhumància fins al Garraf amb aquests cavalls rescatats de llocs on els maltractaven i posats a deixats viure en llibertat. Rosa Galindo, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Quina pena! Marxeu del Garraf. De fet, ja han marxat, no, les potoques?
1: Sí, sí, sí. Ens les vam endur, deu fer dues setmanetes, i bueno, hem marxat perquè Garraf és un territori que estimem moltíssim, per nosaltres és casa, valorem moltíssim el vincle i el suport del parc, de la Diputació, de la xarxa de parcs, especialment Ajuntament d'Olivella, que sempre, sempre ens ha cuidat molt. El que passa és que la situació, diguem, els diferents agents del territori han complicat molt la nostra subsistència, el nostre dia a dia aquí. Hem tingut un suport de persones voluntàries meravelloses durant anys. De fet, són més de 10 anys pasturant aquí. Vam ser pioneres, vam descobrir que es podia estar pasturant amb cavalls en els boscos i l'estepa mediterrània del Garraf, i l'impacte que fan aquests éssers en tota aquesta vegetació amb altíssim risc d'incendi, ho hem pogut estudiar amb la Universitat Autònoma, amb el Jordi Bartolomé. Vull dir, hem fet molta feina i molt bona. També hem après trobant-nos en situacions difícils, i ara mateix hi ha dos factors que ens han empès clarament a abandonar el territori temporalment, perquè necessitàvem fer una pausa per la complexitat que estava adquirint tot plegat. Una és la manca de recursos hídrics, perquè estem pasturant zones d'alt risc d'incendi, però on no hi ha aigua, i fer arribar aigua és insostenible per nosaltres. Aleshores, després de patir molt aquesta situació, el que hem fet és un projecte petitó amb el suport del parc i especialment de l'Ajuntament d'Olivella, de manera que puguem fer arribar aigua en un d'aquests territoris crítics, en un d'aquests punts hotspot, vaja. Aleshores, quan això es materialitzi, que és una cosa que nosaltres volem també contribuir a que es dugui a terme, tornem o no tornem al Garraf, perquè creiem que és imprescindible per qui pasturi a la zona, doncs nosaltres hi hem obert camí, ens agrada molt obrir camí, no? Aquí han sorgit altres projectes, com el Petit Bosc, que s'han inspirat en la nostra trajectòria a partir de persones que han estat també a l'equip i voluntàries, que poden fer molt bona feina, encara que no sigui en el mateix espai. I tenim aquest projecte per fer arribar aigua, llavors tornarem quan aquest projecte estigui ja desplegat. Ho estem parlant amb la Marta Verdejo, l'alcaldessa d'Olivella, amb el parc, que també ens donen suport, i ja et dic que és l'objectiu que tenim primordial. Això jo li veig solució en aquest sentit, i és una manera de que hi hagi silvopastura en un territori on és imprescindible que n'hi hagi, i alhora l'aigua és un factor limitant perquè n'hi hagi. Per tant, aquí anem al vòrtex del problema i nosaltres volem ser part de la solució.
0: Perfecte.
1: D'altra banda, tenim un altre factor limitant, que és el tema de les batudes de caça, que han agafat un nivell que és impossible viure-hi, conviure-hi. Tenim molt bona relació amb els caçadors a tota Catalunya, i els dos únics accidents de caça que hem tingut els hem tingut aquí a la comarca amb un únic coto, que és el d'Olivella-Ribes. La resta ens avisen, hi ha bona comunicació, i amb Olivella-Ribes, que sempre hi havia hagut molt bona entesa, perquè hem de conviure, ens agradi més o menys el tema caça. Val? Aquí no entro en judicis de valors, perquè hem de conviure en els territoris i si no ens entenem amb els caçadors no pasturarem cap territori enlloc, nosaltres, saps? Uh-huh. Aleshores, bueno, vam tenir la mort d'una poni en una batuda de caça d'aquest coto, on es va convidar un senyor de fora que va incomplir totes les normatives de seguretat i que ja li van retirar la llicència, però bueno, a la riba, a la poni morta, no ens la tornen, saps? Mm. I ara, recentment, vam tenir un accident molt dramàtic, que és que en una batuda organitzada també amb cotos, bueno, en col·laboració amb persones de cotos de diferents llocs de Catalunya, sí? Una mica en resposta a aquest esperonament del conseller Ordeig, que cada dia surt a les notícies dient que la caça és la solució per el tema de la peste porcina i el senglar, sí, sí. Cosa que no és ben bé així, perquè si no ja no tindríem aquest problema amb la de batudes que es fan. Doncs en aquesta batuda, amb gossos que anaven a aturar senglars, ens van atacar un petit poni potoca i el van ferir pràcticament de mort. Ens ha costat 6 mesos recuperar-lo i ens hem gastat prop de 6.000 euros. Aquí els caçadors van dir que no ens preocupéssim, que l'assegurança ho pagaria. L'assegurança no ens està responent, ens paga ni la meitat de la despesa. I nosaltres ara el que farem és una campanya de captació, perquè jo he intentat, per la via conciliadora, perquè nosaltres som així, som de comunicació no violenta, pau, amor i conciliació, i empatia fins i tot amb algú amb qui no tenim gaire res a veure, però és que no estem tenint ni resposta. O sigui, ara ja és un... me lavo les manos fins al punt que, bueno, pues haurem d'això, fer una campanya de captació, que vol dir explicar-ho a tothom, perquè si no ningú entendrà que necessitem diners per pagar l'atenció veterinària rebuda per un poni. Clar,
0: de fet, és la primera notícia que rebem d'aquests sí, accidents amb la caça.
1: Sí, jo crec que no és la caça, no són les batudes, és com s'està evolucionant en aquest sentit, que ara ja és com continu, quan ells vulguin, i clar, com que, ja et dic, hi ha aquest esperonament per part del departament, amb el departament també hem parlat, no ens han ni contestat, aleshores aquí tenim una mica una indefensió que crec que això ja no és admissible. I aquí hem d'agafar també el nostre lloc. No podem ser víctimes i a sobre ignorades. Crec que hem de representar tothom que sent això i explicar-ho, bàsicament també per poder fer una captació de recursos, perquè és que això ho devem i no tenim els diners per pagar-ho. D'altra banda...
0: Disculpa, Rosa, aquests dos accidents s'han produït en aquest any?
1: No, el primer va ser fa 3 anys, que ja es va parlar i tot, bàsicament perquè ja hi havia els Mossos que els van avisar als turistes que van veure els fets i nosaltres és que no vam ni comunicar-ho, que ja ho sabia tothom. I en aquest cas nosaltres hem volgut ser discretes perquè, com dir-t'ho, ens hem d'entendre el que et deia, no? I al final és un accident, ningú ha volgut que això passi expressament, però sí que hi ha hagut descoordinació, perquè nosaltres cada vegada que hi ha una batuda hem de replegar totes les ponis potoca en un tancat, pagar l'herba perquè mengin durant tota aquella setmana, perquè no ens podem esperar el dia abans a fer-ho. Sí. I en aquest cas era un poltre acabat de néixer i la mare se l'enduia i no el vam ni trobar, no hi va haver manera. Aleshores... ho vam comunicar, però bueno, es va fer igualment tot i hi va haver aquesta desgràcia. Aleshores, inicialment hi va haver com molt bona resposta i per això nosaltres també vam dir, bueno, doncs, anem a tenir paciència, però és que ara ja hem quedat, com sempre, les últimes de la fila i no, jo crec que això no pot ser. I per això marxem, perquè i a mi el que em fa patir és que un cop expliquem això potser no podrem tornar, perquè bueno, el tema de la caça és un lobby en aquest país i bueno, ja et dic, nosaltres som una gota en l'oceà, no?
0: Perquè entenc que ara on han marxat les potoca, on són ara?
1: Ara són a Aristot i jo insisteixo perquè quedi superclar que estan a l'Alt Urgell, al Pirineu, i estan molt bé, eh? I aquí faran molt bona feina, de fet ja l'estan fent. Tothom està enamorat, hi ha aigua i evidentment que hi ha caça, però és una caça racional, és una caça de tota la vida, no és una caça esportiva amb un objectiu pretesament social, saps què et vull dir?
0: Sí.
1: Llavors, És una altra cosa, jo aquí no m'he ni de preocupar, perquè els caçadors diferencien perfectament una poni d'un cavall, ai, d'un senglar. O sigui, pensa que amb 20 anys de fundació no hem tingut mai cap accident, només aquests dos, i tots dos amb el mateix coto. Per tant, aquí hi ha un tema de que s'ha d'endreçar, i aquí tothom ha d'assumir la seva responsabilitat, no només nosaltres, saps? Llavors jo, sobretot, vull deixar clar que això no és un manifest en contra de la caça, més enllà del que nosaltres sentim o pensem a nivell de valors, sinó que és, bueno, una crida a l'ordre, si us plau, que algú posi ordre i protegeixi a les entitats que també estem fent un servei ecosistèmic, perquè no només és necessària la caça al garraf per regular la població de senglars, és que també és necessària la silvopastura. I en aquest context és que ja no pots ni passejar. Llavors, bueno, és una mica aquesta la història. Per això marxem. Quantes, això ha estat el detonant.
0: Quantes potoca hi havia ara al Garraf, que ara són aquí a l'Urgell?
1: Mira, n'hi havia 10 que són aquí reubicades i n'hi havia 4 que han anat al Maresme, amb un projecte preciós del Francesc Giró, de la Reserva Nou Pins, a Cal Andreu, a Tiana. I allà estan les 4 potoques originals, que han estat aquí al Garraf molt temps. Ja et dic, la nostra intenció és tornar després de l'estiu.
0: D'acord.
1: Espero poder tornar després del que he explicat.
0: I de què depèn? Bàsicament de que el diàleg i l'entesa amb aquest coto...
1: Depèn de l'aigua.
0: Ah, de l'aigua,
1: depèn de l'aigua.
0: D'aquest projecte de l'aigua perquè, que deies.
1: Sí, perquè després el que és el coto, diguem que nosaltres el que farem és adaptar els animals que vinguin a la situació de les batudes que hi ha. I després s'ha de parlar, però s'ha de parlar... Ja hi va haver una taula de conciliació on la direcció del parc va ser exemplar, és a dir que José Luis Herrera és un gran director i que en allà va fer una mediació excel·lent. El que passa és que no ha servit perquè després tinguem una resposta implicada, no? Nosaltres fem nosa. Aleshores, no sé, és difícil.
0: Feu nosa, entenc, a alguns caçadors.
1: Exacte. És evident, perquè s'han d'adaptar i no estan acostumats. Aleshores, ja et dic, tenim respecte per part de tots els cotos. Hi ha estat el coto que hem comentat, el d'Olivella Ribas, que ha fet un canvi de coordinació i aquí hi ha hagut una mica de desajustos. I tot i que quan es parla tothom és bona gent i sembla que t'hi pots entendre, després no hi ha la resposta, perquè el que no pot ser que llavors l'asseguradora no ens cobreixi ni la meitat de la despesa que hem fet i no contem tot l'esforç i el desgast emocional del voluntariat, eh? I el que ha passat i ha patit aquest poni.
0: Ja està bé? El poni ja està bé?
1: Ara està sa i estalvi, però bueno, ha quedat una mica raquític, perquè clar, era molt petit, i un poni de mesos posant tota l'energia en recuperar-se de les ferides, que eren ferides tremendes, de diversos gossos alhora, doncs clar, no pot posar l'aliment en créixer, posa l'aliment en curar-se. Llavors, bueno, és...
0: Rosa, el projecte aquest de per fer tornar l'aigua, és a dir, què ha de representar això? Com ha de tornar aquesta aigua aquí? De quina manera?
1: És agafar d'un punt d'aigua corrent,
0: sí?
1: Tirar manguera,
0: sí?
1: Perquè arribi. I aquí necessitem la benedicció d'Atbar, de la companyia enorme d'aigües, que estaria molt bé que ens fes un patrocini per la silvopastura i la prevenció d'incendis. Aquí està treballant-ho la Marta Verdejo, l'alcaldessa d'Olivella, també està doncs concernit i atent el que és el parc i els tècnics del parc que sempre ens donen suport i que també ens han fet tot el disseny del recorregut que hauria de fer aquesta manguera. Llavors, la Fundació Miranda pagaria la inversió, el cost que tingui això, però necessitem aquestes autoritzacions.
0: Clar.
1: Llavors, hem de veure si això es pot agilitzar i després hem de veure quin model de ramaderia proposem de cara a setembre-octubre. La idea seria tornar a la tardor, perquè jo insisteixo, no volem abandonar un territori que per nosaltres és casa, malgrat tot, i confiem en que ens podrem entendre amb les persones tard o d'hora, però que s'ha d'afrontar la temàtica. No pot ser un tabú o que no puguem parlar o que ningú ens doni resposta quan demanem suport, no? Aleshores, ja us dic, Ajuntament i Parc han fet tot el possible. Això són competències de la Generalitat. La caça la regula la Generalitat. I d'aquí no tenim resposta. Aleshores, hem de veure què passa, però la idea seria també adaptar-nos nosaltres, és a dir, no pretendre que transformin tota l'activitat cinegètica que ells considerin, que això doncs, és cosa d'ells, a la nostra vida. Però ens hem d'adaptar mútuament, no pot ser que tot el pes ens caigui a nosaltres.
0: Queda clar. Doncs lamentablement les potoca que ara ja no hi són al parc, aquí al parc del Garraf, que esperem tant de bo que tiri endavant, que tingueu aquest vistiplau de Generalitat i pugui tirar endavant aquest projecte d'aigua, que l'entesa amb aquest coto de caça Olivella Ribes doncs vagi a bon port i que per tant sigui una tornada, diguem, còmoda, en convivència, que és el que hauria de ser. I per tots aquells que no tinguin molt clar què és la Fundació Miranda, no hagin sentit parlar de les potoca, que ja m'estranyaria, perquè ja fa 10 anys i aquí a la ràdio n'hem parlat diverses vegades. Recomanadíssim el documental que poden recuperar al 3cat.cat, que parla d'aquest camí del Pirineu al mar, on expliquen i es veu aquest camí de transhumància des dels Pirineus fins aquí al Garraf, amb la Rosa i altres, altres protagonistes, més enllà, òbviament, de les potoques d'aquests sí, cavalls aquí meravellosos. És un documental aquí preciós que explica la història perfectament.
1: Sí, el Carles Caparrós, Aigua Films, han fet una feina sensible per explicar la nostra història i és una cosa que ens fa molt felices, que ens van donar un premi al Festival Som Cine de Medi Ambient a Barcelona fa un parell d'anys, i bueno, les potoques ara estan brillant aquí a l'Alt Urgell, superben acollides per la població d'Aristot, gràcies a l'Agustí Porta, ramader de la zona, que ens ha cedit el seu territori en un espai on també és imprescindible la reconnexió d'aquests cavalls amb la terra per la prevenció del foc i la biodiversitat.
0: Rosa, encara recordo quan vas aparèixer amb això de la transhumància, que parlàvem amb el director del parc aleshores, que deia la Rosa,
1: sí,
0: diu
1: el
0: com
1: Santi Llacuna.
0: Amb el Santi Llacuna, on diu, va arribar amb aquesta idea boja. Sí, sí, sí. Amb aquella, qui t'anava a dir, Rosa?
1: Que mira, boja però replicable, perquè fixa't que ara ens han replicat. Vull dir, estem voltades al Garraf de projectes que estan replicant el nostre model pioner, i estem molt contentes també d'haver obert aquest camí i haver deixat llavors, que és una altra opció, no? Deixem llavors i anem a posar-les a un altre territori. Però jo no perdo l'esperança de tornar al Garraf.
0: No la perdem ningú, perquè ens encanta i perquè, a més, i no ho hem parlat això, però ara que estem en plena època d'incendis i que estem veient com s'està cremant Catalunya, o part de bona part de Catalunya, que la terra crema, no?, que deia aquell altre dia la pagesa, és importantíssima la feina que fan de pastor agafant tots aquests animals i tots aquests projectes. Sí. És que és importantíssim, és que és indispensable, ho estan dient tots els experts.
1: Cal, a més, cal tot tipus de ramaderia, la productiva, per qui vulgui menjar carn, diguem, amb un benestar en vida dels animals, que puguin pasturar amb espai, amb grans espais, no amb intensiu, i després per projectes com el nostre, que és tot ànima, tot cor, i que crec que no mereixem tenir tantes dificultats. Hauria de ser molt més fàcil. Totes les normatives, les administracions hauria d'estar tota la societat mirant cap a aquest objectiu de protecció de la natura. I bueno, això encara ens costa aquí anar a l'hora, com fan també els cavalls, que són un quan fugen d'un perill.
0: Sí, sí. No, i a més, mira, ara veníem, abans de parlar amb tu, Rosa, veníem de parlar amb la secretària de la Confraria de Pescadors de Sitges, que també, diguem, un ofici que també s'està perdent i que és tan necessari. Una mica avui l'espai ens està quedant així, de posar en valor aquestes feines, aquestes tasques que per algun motiu l'administració els hi posa tan difícil, tan difícil, i que després bueno, estem veient, perquè ho veiem ara, que són indispensables, són indispensables.
1: Sí. S'està acabant amb els projectes petits, els projectes locals, tot això hauria d'estar superimpulsat, i se'ns demana el mateix que si vols fer una fàbrica enorme de no sé què, i clar, és insostenible, ens cusen a burocràcia, això ha de canviar o ens extingirem. Però bueno, jo sóc optimista.
0: Home, si la gent és com la Rosa, resistirem, perquè la Rosa és resistent i resilient.
1: No tenim més remei, però sí, això, intentarem això, i l'amor és el que ens salva, perquè és l'energia més poderosa que hi ha, i jo també el missatge al Coto Olivella Ribes el vull fer des d'aquí, no des de la confrontació.
0: Queda clar. Rosa, un plaer, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I estarem atents i tant de bo puguin retornar les potoca al Garraf, que seran ben rebudes.
1: Les potoca o un ramat que sigui,
0: o qui sigui
1: més fàcil,
0: o qui sigui, sí, sí.
1: Pel tema de la caça i de tots els agents del territori, però que serveixi per fer prevenció del foc i aportar biodiversitat. Sí.
0: Efectivament. Rosa, un plaer, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Adéu, una abraçada.
1: Adéu, adéu.

0: A les 11 en punt del matí, els Mossos d'Esquadra i la policia local de Sitges van presentar ahir l'anomenat Pla Espigó 2026, un pla que pretén reforçar el dispositiu de seguretat durant l'estiu. Les dades indiquen que el 60% dels delictes es cometen precisament durant l'estiu i amb aquest pla es pretén de rebaixar-los, especialment en l'àmbit dels furts i dels robatoris a domicilis, a vehicles o bé amb violència. Per aconseguir-ho, es reforcen els Mossos amb una trentena de nous efectius, entre ells 6 comandaments, i la policia local incrementa les hores extres. El pla, que analitza els moments i indrets on es cometen aquests actes delictius i tracta d'anticipar-se aplicant la prevenció, va aconseguir l'any passat reduir un 15% els delictes comesos. Ho van explicar ahir, en roda de premsa, l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, acompanyada del cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra Sitges, David Camacho, i també del cap de la policia local de Sitges, Jordi Altarriba.
1: Primer de tot, vull... Gràcies per acompanyar-nos en aquesta presentació d'aquest dispositiu de seguretat tan important per Sitges. I primer de tot voldria donar les gràcies a la policia local de Sitges i als Mossos d'Esquadra, precisament perquè la bona coordinació fa possible que aquest operatiu funcioni i funcioni amb la màxima eficàcia. Com bé sabeu, Sitges durant els mesos d'estiu viu el moment de màxima activitat de milers de persones també que ens venen a veure i l'activitat recurrent que hi ha cada estiu, i per tant aquest increment de població és una gran oportunitat pel municipi, evidentment, però també comporta una important responsabilitat per garantir sobretot que aquesta activitat es desenvolupi sobretot en un entorn segur, ordenat, de convivència, tant pels que vivim aquí cada dia com pels que les persones que ens visiten. Per tant, per nosaltres, pel govern municipal, la seguretat, evidentment, és una prioritat. I ho és perquè és una condició imprescindible, no?, per garantir aquesta qualitat de vida que deia, no?, i sobretot per l'experiència, que tingui una experiència positiva a totes aquelles persones que ens visiten i que puguin fer una bona difusió de Sitges com a destinació turística i com a vila segura, no? Precisament per això avui presentem aquest Pla Espigó, que de fet l'any passat també es va fer, i aquest, ara presentem el Pla Espigó 2026, que és un pla, un dispositiu que està absolutament consolidat i que és fruit d'aquesta bona coordinació entre la policia local de Sitges i els Mossos d'Esquadra. És un model de treball basat sobretot en la prevenció, en la proximitat i en la coordinació dels cossos. I de fet, sabem que funciona perquè les dades així ens ho diuen. Ara ells ens detallaran ara molt millor les dades que tenim, però jo vull destacar sobretot que l'estiu passat, gràcies a aquest dispositiu conjunt, els delictes van disminuir en un 18%, que és molt important, i també es van reduir de manera molt significativa furts, robatoris amb violència, robatoris a l'interior dels domicilis i dels vehicles. Per tant, tot això no és fruit de la casualitat, sinó, com dic, és fruit d'aquesta bona preparació, d'aquest bon pla i d'aquesta bona coordinació. I per això volem treballar de la mateixa manera, i ara ens presentaran ells aquest pla Espigó 2026, i per tant ara els responsables d'aquesta operació explicaran, en Jordi Altarriba com a inspector de la policia local i en David Camacho com a sotsinspector de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Per tant, endavant, inspector.
2: Bon dia, gràcies, alcaldessa. Bé, com deia l'alcaldessa, els bons resultats d'aquest pla d'estiu d'Espigó 2025 doncs ens ha fet, diguéssim, emprendre o tornar a executar doncs un dispositiu molt similar per enguany, com bé deia, no?, per garantir la seguretat de tots els que ens visiten i també, evidentment, dels sitgetans i sitgetanes, no?, del municipi. Nosaltres basem en un increment del patrullatge preventiu, com també bé deia, no?, sobretot tant al nucli d'aquí de Sitges, les urbanitzacions, al nucli de Garraf també i a les botigues de Sitges. Val? Llavors, bàsicament en tres eixos, que és la part de seguretat ciutadana, la part de trànsit i seguretat viària, no?, i una part també de policia administrativa o de les infraccions administratives o actituds incíviques, no? I bueno, bàsicament és això, és aquesta prevenció, aquest treball coordinat, com bé deia, que és fonamental, no? I tot aquest patrullatge nosaltres que fem, sobretot la prevenció, no? Que ens creiem que ens han donat bons resultats fins al moment i per tant tornem a endegar-ho aquest any, com bé deia, l'any passat aquesta reducció d'un 18%, que és una dada molt rellevant i important, doncs ens fa això, no?, de que posem en marxa aquest pla altre cop d'estiu, en aquest any, no? També dic que aquest pla ja fa pràcticament un mes i mig que està funcionant, o sigui, va començar el 1 de juny i s'allargarà fins al 30 de setembre. Fins al 30 de setembre, que podríem dir que quasi l'allargarem fins a mitjans d'octubre, perquè després ve el Festival de Cinema i d'alguna forma o altra, diguéssim, també tenim un dispositiu especial i, per tant, ens n'anem bàsicament mitjans d'octubre en tot el dispositiu engegat. I ara, si cas, passaria la paraula amb el David Camacho.
3: Gràcies. Alcaldessa, Jordi. Bé, com han dit tant l'alcaldessa com l'inspector de la policia local, el Pla Espigó va iniciar el 1 de juny, finalitzarà el 30 de setembre i, com diu l'inspector, bueno, es podrà allargar fins a mitjans d'octubre pel cinema. És un pla que s'executa a partir de l'1 de juny, que s'executa a partir de l'1 de juny, però que es comença a treballar molt abans de l'1 de juny, perquè l'Espigó és l'execució d'aquest pla. Però per poder treballar s'han d'obtenir dades i s'han d'analitzar les dades i hem de veure on es produeixen els fets delictius de la ciutat. Per tant, nosaltres comencem a treballar el dispositiu Espigó finals d'abril, principis de maig. A principis de maig ja vam detectar els primers robatoris d'interior de vehicle relacionats amb el Pla Espigó, amb gent que es dedicava als robatoris interiors de vehicles que venien de fora aquí a Sitges expressament, i ja vam dissenyar i ja vam planificar tots els serveis específics pel Pla Espigó per treballar i per executar sobre aquestes tipologies delictives. El Pla Espigó treballa els furs, treballa els robatoris interior de domicili, treballa els robatoris interior de vehicle, els robatoris violents i, com no podia ser d'una altra manera, tots aquells delictes contra la llibertat sexual. El balanç que puc donar avui, avui és dia 16 de veritat, a 16 de juliol des de l'1 de juny, és bo, és un balanç de dades molt bones. Anem amb la mateixa línia que les dades del 2025, de l'estiu passat. Falta molt estiu, falten 2 mesos i mig, 3 mesos perquè acabi el Pla Espigó. No em vull avançar a dir que anirem que tindrem millors dades que les de l'any passat, però sí que puc dir que en data d'avui les dades són molt bones. Sense poder donar una data concreta, no vull donar una data concreta, perquè, però sí que puc dir que les dades són molt bones.
4: Aleshores, a veure, per una banda, clar, una cosa és la reducció de delictes, sí. I altra cosa és la percepció que a vegades té el ciutadà sobre el nivell de criminalitat que pot haver en un determinat lloc. Sitges, hi ha molta presència de visitants i aleshores també, doncs, això té un efecte crida pels delinqüents. Aleshores, diguem, com es contrapesa aquesta reducció pràctica respecte de la sensació, de la percepció?
3: Explicant-ho, és la manera, explicant-ho. I com ho expliquem? Doncs de manera més oficial amb les juntes locals de seguretat, que es fan a l'Ajuntament de Sitges i són dades públiques que tothom pot consultar, i reunint-nos periòdicament, si no dic setmanalment, amb diferents representants d'associacions de veïns, de comerciants, que

0: 30 efectius.
1: 30 efectius.
0: Aproximadament. Entre, aquest any ens reforcen entre agents i comandaments. Tenim un reforç de 6 comandaments, 3 caporals i 3 sergents que s'incorporen, i la resta són agents. És a dir, ens anem a una trentena d'efectius. És un reforç, és el reforç, jo crec, més gran que hem tingut mai aquí a Sitges durant l'estiu.
2: I aquí també s'ha d'afegir que també hi ha un increment de reforç, un altre no de persones, perquè no podem, diguéssim, perquè no tenim més gent, però sí que es fa un increment en serveis extraordinaris, no? Com hores extres, que també reforcem segons quins dies i quines hores puntuals, que també s'ha de reconèixer que hi ha un esforç per part de l'Ajuntament, diguéssim, això, no? Per poder millorar i incrementar, perquè com preguntava ell, una de les maneres de, diguéssim, de baixar aquesta percepció que a vegades hi ha d'inseguretat és també visualitzant més presència policial, no? O en llocs més, no sé, per exemple l'estació, no? Que és un lloc d'aquests que també es treballa més, diguéssim, d'una forma més incisiva, no? Per què? Perquè és un lloc això, on arriben possibles, diguéssim, autors que puguin fer fets il·lícits, i per tant això, la presència policial, per una banda, per detectar-los, i també perquè ho vegi el ciutadà que ve a visitar-se, que ve a passar el dia.
1: I aquí parla de l'horari nocturn, especialment divendres i dissabte. Hi ha algun dispositiu extra previst per la finada mundial d'aquest diumenge?
0: Això està fora del Pla Espigó, no seria dins del Pla Espigó. Es farà un repòs d'efectius, però no és dins del Pla. Però sí que farem un repòs d'efectius.
2: Es fa cada cap de setmana també l'horari de tancament de locals d'oci nocturn. També ja tenim un dispositiu especial per això tot l'estiu.
3: Per tant, per explicar una miqueta, el Pla Espigó consistiria en tenir més efectius per una banda i uns protocols potser específics d'actuació per una altra.
0: El Pla Espigó consisteix en analitzar molt bé el que està passant durant tots els estius, i d'aquest anàlisi s'extreurà quines tipologies delictives són les que més pugen a Sitges durant l'estiu. L'any passat ja vam veure que el 60% dels delictes de tot l'any es produïa entre el juny i el setembre, hi havia aquest increment del 60% dels delictes. Un cop sabem les tipologies delictives, on es produeixen, perquè els robatoris violents no es produeixen en els mateixos llocs ni en les mateixes franges horàries que es produeixen els furts. Qui els produeix, els delictes? Si la gent que produeix els delictes són de Sitges o són gent que ve de fora? I si són gent que ve de fora, com es desplacen fins a Sitges? Si venen amb tren, si venen amb els seus vehicles propis, etc. Per tant, com ha dit l'inspector, abans de la Renfe, és veritat que treballen moltíssim les Renfes, inverteixen moltes hores, i la Renfe ens ajuda moltíssim doblant els seus vigilants de seguretat. Durant el mes d'estiu, juny, juliol, agost i setembre, doblen la seguretat de la Renfe.
2: Aquí hi ha Garraf també, eh? Garraf és un nucli que no podem oblidar, diguéssim, que hi ha una estació, per tant també és un punt d'aquests a tenir en compte.
4: I amb el que abans per això es deia que hi havia punts en concret, com per exemple els robatoris de cotxe, doncs, potser era més la zona de Vinyeta o a les costes del Garraf, no sé si heu detectat noves zones, perquè sempre es comenta també que quan es fa més pressió, no?, en una zona es desplaça cap a l'altra. No sé si això...
2: Com bé deies, es fa una predicció, diguéssim, amb les franges horàries que tenen lloc els fets i els dies, i en funció d'això, diguéssim, s'estableix el patrullatge, diguéssim, més de saturació en un lloc o un altre, no? Tant per part d'ells com per part nostra. I aquí, com deia abans també l'alcaldessa, el que és molt important també dir és aquesta col·laboració i aquesta coordinació, que vaja, ho diem nosaltres, no? Ens agrada dir, és sumar per multiplicar resultats, i això jo crec que és fonamental, no?
0: I una cosa important, la inversió que està fent amb les càmeres de seguretat. És un element dissuasori molt bo que ens ajuda moltíssim. Ja no només per després esbrinar la possibilitat d'autoria dels autors, sinó com a element dissuasori. Quan arriben a un pàrquing i veuen que hi ha càmeres que estan vigilades per les càmeres de seguretat, doncs s'ho repensen més, clar.
2: Home, per posar un exemple que es veurà molt clar, no? El cap de setmana de la Pride es va detectar perquè surt un avís, no? El lector llegeix la matrícula i aquest vehicle és possible que es cometi fets il·lícits. I el van trobar al parc de Can Robert, cada 10 minuts una patrulla, van identificar i eren quatre persones.

0: multireincidents, que al ser identificats i això, doncs van agafar i al cap de 10 minuts ja tornava a sortir l'alerta que ja marxaven de Sitges. No? Llavors, com bé deia els inspectors, és una eina que ens ajuda, o ens ajudarà encara més tot el futur pel que té els que tenen en marxa.
1: Parlaves de dades de gent que de Sitges, com he dit, de Sitges i gent que ve de fora, quin percentatge estaríem parlant?
2: No ho sé.
1: De l'any passat tampoc?
2: No,
3: no. No sé si preocupa una mica que l'any passat les dades van ser molt bones i que aquest any es poguessin mantenir potser una miqueta de les preocupacions o una de les causes que es podia més treballar, o la voluntat era que s'aconseguís més o menys?
2: No em preocupa gens, no em preocupa gens, perquè sé que si treballem bé els resultats sortiran. Per tant, si les dades no són tan bones com les de l'any passat al final, però hem treballat bé, mala sort, però ho hem de fer-ho bé i ja està. Per tant, no, no em preocupa gens.
4: Bé, doncs, per acabar, jo només voldria donar... Bueno, com heu vist, aquest pla espigó, que ara dèiem, no?, que és el segon any, cada vegada és més eficaç, perquè anem aprenent, no? I sobretot és prevenció, que penso que és la bona política de seguretat, no? De poder anar fent prevenció. Jo abans d'acabar sí que voldria agrair moltíssim la feina dels dos cossos. Per part de policia local, com han dit, aquest reforç d'hores extres que fan és la predisposició també de tot el cos en estar al servei del municipi durant aquesta temporada, durant l'estiu, que és quan hi ha més feina, i per part dels Mossos agrair-los moltíssim que posin aquests 30 efectius més aquí, perquè sé que això és un esforç, però també és d'agrair, no?, que tinguin en compte que una ciutat com Sitges doncs requereix d'aquesta seguretat, no? I després, al final d'estiu, doncs ja veurem els resultats, però és evident que això ens dona molta seguretat. I quan heu parlat de la sensació de seguretat, com bé sabeu, això és molt difícil de treballar, perquè és veritat que la gent, si hi ha moltíssima gent, a vegades tens sensació d'inseguretat, perquè de seguida agafes perquè penses que et trobaran. Si hi ha poca gent, també tens moltes vegades sensació d'inseguretat, perquè hi ha molts factors que afecten a la sensació de seguretat, no? Com és la llum, com és el carrer, com és la zona, com és el dia, com és si hi ha molta gent, molt poca gent. Per tant, nosaltres, com han dit ara ells, no? Al final és informant del que hi ha, i amb les dades penso que és com la gent se l'ha d'anar explicant, no?, aquesta sensació de seguretat o d'inseguretat que pots arribar a tenir.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Ara són 9:45, us estem explicant que els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Pontils a la Conca de Barberó, de Barberà, volíem dir, i han pogut controlar també el que s'ha declarat aquesta tarda a la Baronia de Rialp, a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen al foc de Vilademuls, al Pla de l'Estany. I s'ha restablert la circulació de la línia S1 dels ferrocarrils, que s'havia tallat per un foc que estava a prop de les vies del tren entre les estacions de Rubí Centre i les Fonts. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià d'aquesta matinada contra una base dels Estats Units a Jordània. Segons l'exèrcit, també hi hauria un altre soldat desaparegut, tot en plena escalada del conflicte. El líder suprem de l'Iran, en un comunicat, ha atiat encara més el foc, amenaçant ara Washington. I també us hem estat explicant que milers de persones s'estan manifestant, de fet, aquesta hora encara, pel centre de Barcelona, en aquesta marxa del Pride en defensa dels drets del col·lectiu LGTBQIA+. L'Observatori contra LGTBI-fòbia denuncia que en el que portem d'any a Catalunya s'han registrat ja 170 incidències, la majoria al carrer. I a partir d'ara us oferirem un nou capítol de l'Espai L'Hemicicle de 3CAT Info, amb tota l'actualitat del Parlament de Catalunya, centrada aquesta setmana en aquest aval a l'amnistia de la justícia europea. Hem entrevistat el diputat de Junts, Lluís Puig, que fa 9 anys que és a l'exili. De seguida ens hi posem.
2: Esports. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre New Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final, en principi, no perilla. En els primers amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i ara mateix, en joc, al minut 27 de la segona part, Olot 0, Espanyol 1. El Tour, quarta victòria d'etapa per Tadej Pogacar a la 14a etapa. Ara li treu 4 minuts i 30 segons a Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial Kimi Antonelli ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
1: I acabem el dia sense novetats, amb molta calor, molta xafogor i algunes gotellades o xàfecs cap al Baix Ebre i al Montsià. Aquesta nit serà també calorosa, amb mínimes de 24-27 graus a gran part de la costa i del prelitoral. Demà començarà amb sol, alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda també amb alguns ruixats al Pirineu.

0: L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3CAT Info. Amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
1: La justícia europea ha avalat aquesta setmana la llei d'amnistia. La seva resolució aplana el camí per a la tornada de Carles Puigdemont i dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín, que porten 9 anys a l'exili pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017. També està més a prop que es pugui aplicar l'amnistia als líders independentistes que continuen inhabilitats com Oriol Junqueras o Jordi Turull i a desenes d'activistes. Avui entrevistarem el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Lluís Puig. L'exconseller de Cultura espera que se li apliqui l'amnistia per poder tornar de l'exili després de gairebé una dècada fora de casa. Benvinguts a l'Hemicicle. L'independentisme ha rebut com una victòria l'aval de la justícia europea, tot i que es manté la prudència perquè són els jutges espanyols els que han d'acabar aplicant l'amnistia. El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, creu que s'aplana el camí per a la tornada dels exiliats.
2: Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui a Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
1: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions després de l'aval d'Europa.
3: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
1: El president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, també s'ha adreçat als tribunals espanyols perquè apliquin l'amnistia.
4: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal.
1: Entre els exiliats per l'1 d'octubre hi ha dos diputats de Junts al Parlament, Carles Puigdemont i Lluís Puig. El president del Parlament, Josep Rull, ha demanat al Tribunal Suprem que els apliqui l'amnistia perquè puguin ocupar el seu escó amb tots els drets polítics restituïts.
5: Insto, de fet, al Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
1: Segons Rull, és impropi d'una democràcia que dos diputats del Parlament tinguin ordres de detenció vigents si tornen a Catalunya amb el risc d'anar a la presó.
0: Té la paraula.
6: Lluís Puig Gordi, diputat electe del Parlament de Catalunya, pel grup de Junts per Catalunya.
1: Benvingut al programa L'Hemicicle. Després de la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, veu més a prop el seu retorn a Catalunya?
6: Més a prop, sí. Evidentment, la resolució judicial d'ahir del TJUE és una gran passa endavant, és una gran victòria, però no és la final. Ens queden encara uns quants entrebancs més a superar entremig, que esperem anar resolent més lentament del que nosaltres voldríem, però, en tot cas, la gestió d'aquest calendari no està ja a les nostres mans.
1: Ara, en principi, és el Tribunal Constitucional qui ha de resoldre els recursos d'empara que van presentar-hi els líders independentistes, però, en el seu cas, serà el Tribunal Suprem qui finalment haurà d'aplicar-li l'amnistia. Confia que serà així o creu que encara el Suprem trobarà algun altre argument per no fer-ho?
6: Bé, en el Suprem prefereixo encara ni pensar-hi, com aquell que diu, perquè primer té que resoldre el Constitucional, com bé deies, i el Constitucional ja va tenir ocasió de concedir-nos les mesures cautelars que vam sol·licitar i no ho va fer-ho. El Constitucional no tenia per què esperar la sentència d'ahir del TJUE, podia haver resolt els nostres recursos d'empara abans i no ho ha fet. Per tant, ja hi ha una gestió política del calendari d'en quin moment aquest tribunal vol resoldre aquests recursos d'empara. I veient el que dirà, és quan podrem començar a veure, entreveure o imaginar-nos què pot arribar a fer el Suprem.
1: En cas que el Constitucional resolgui favorablement aquests recursos d'empara, creu que els jutges del Suprem estarien prevaricant si no apliquen l'amnistia?
6: Per descomptat, em sembla que no hi ha altra paraula que ho defineixi, almenys en termes jurídics. En termes col·loquials podríem dir moltes coses, però la prevaricació és un, És un delicte molt difícil després de poder demandar o de lluitar contra les persones que prevariquen. Però això no treu que, evidentment, les sentències del Tribunal Constitucional haurien de ser d'aplicació immediata. Però ho vam veure ja en l'última resolució del Suprem, quan es va reinventar per quarta vegada des del 2017 el nostre delicte de malversació, presumpte delicte de malversació, elaborant un discurs tan rocambolesc que sembla que jo hagués pagat el casament de la meva filla amb diners de la Generalitat, cosa que evidentment se sap que no és així. Per tant, no sé de què són capaços més d'inventar-se en el Tribunal Suprem, però és com heu dit, tot allò que faci serà prevaricar.
1: Vostè, igual que Carles Puigdemont, és diputat al Parlament de Catalunya, però no pot exercir les seves funcions en plenitud, només es pot connectar telemàticament a les comissions de les quals forma part, com la de Cultura, però no pot intervenir, per exemple, a les sessions plenàries. Si se li aplica l'amnistia aviat, entenc que voldrà ocupar el seu escó al Parlament físicament i acabar la legislatura amb els drets polítics restituïts.
6: Si en el moment que puc retornar a la Catalunya del Sud encara sóc diputat, per descomptat vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Em sembla que és, per mi, és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
1: Creu que Carles Puigdemont també hauria de fer el mateix, ocupar el seu escó al Parlament, si se li aplica l'amnistia?
6: No seré jo qui respongui per ell, això li heu de preguntar amb ell. En tot cas, hi ha dues butaques, hi ha dos escons buits en el Parlament, com tothom sap, i que els companys de grup del grup de Junts sempre hi posen un bon llaç groc perquè es vegi aquesta mancança. És una forma de persistir, de ser constants, de resiliència. En algun moment aquests dos llaços grocs han de desaparèixer. I el que faci el president Puigdemont, per descomptat, ja serà ell qui respongui i que ho argumenti la decisió que prengui. Jo puc respondre per mi que vull tornar a seure en aquella escòcia.
1: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, per exemple, ja ha anunciat que ell vol ser el candidat del seu partit a les pròximes eleccions catalanes, si se li aixeca la inhabilitació i restitueix els seus drets polítics. Creu que els líders de l'1 d'octubre han de continuar la primera línia política?
6: Jo respecto molt la decisió de tots. Entenc, i parlàvem amb la Dolors Bassa, i ella té molt clar que es vol retirar de la vida política de primera línia, i entenc també qui vol i considera que vol continuar liderant un projecte. Penso que és un tema molt personal. Cadascú sap en el moment de la seva vida quins plans de futur té, i quines idees, quins objectius, i per tant amb això jo no hi he entrat mai ni a discutir-ho, ni a criticar-ho, ni a aplaudir-ho. Em semblen bé totes les opcions.
1: Després de la resolució d'aquesta setmana de la Justícia Europea, ha parlat amb Carles Puigdemont i Toni Comín, que també estan exiliats.
6: Vam estar connectats ahir al dematí, en directe, mentre anava llegint tota la resolució. Va ser molt breu, va ser molt curt, perquè era tan clara i tan precisa que fins i tot ens va sorprendre una mica. Normalment has d'esperar que després que pengin les sentències per poder-te descarregar i llegir amb calma. Però, evidentment, un cop vam poder fer això, ja ens vam desconnectar, era evident que a la sentència no hi havia cap entrelínia o cap missatge que no hagués quedat prou clar com per tenir que fer una lectura en calma. Per tant, sí, estem connectats i ens veiem cada vegada que et convé i que et fa falta.
1: Des del 2017, l'escenari polític aquí a Catalunya ha canviat amb la irrupció d'Aliança Catalana, qui les enquestes pronostiquen un creixement considerable de cara a les pròximes eleccions al Parlament. Creu que l'independentisme hauria de parlar o de pactar amb el partit de Sílvia Orriols?
6: Mira, primer de tot, deixa'm dir-vos que les enquestes, en el cas de Junts per Catalunya, sempre han avançat una gran debacle. No ara, sempre, des del 2017, que sempre ens han ensorrat les enquestes i després la veritat la donen al recompte de les butlletes que hi ha dipositades a les urnes, que és una de les eines que més ens agraden. Les urnes ens agraden molt. Per tant, primer de tot, dic que aquests grans creixements o grans caigudes no entren en el meu imaginari. Segona cosa també és pensar que de moment no es veu cap projecte sòlid, ben estructurat i ben argumentat sobre tots els aspectes que ha de tenir una opció que vulgui concórrer a les eleccions del Parlament de Catalunya. De moment tot és fum, tuits fàcils de temes que no són gens fàcils de gestionar.
1: Des de l'1 d'octubre hem vist que les relacions entre Esquerra i Junts s'han anat distanciant, especialment ara que Esquerra dona suport al govern de Salvador Illa, al govern del PSC. Veu possible refer la unitat independentista?
6: L'únic que es pot unir és plantejar estratègies comuns. Sempre hi haurà desavinences. Com entre Comuns i PSC també n'hi ha. I com entre Esquerra i Comuns també, o Esquerra i PSC. Per tant, això forma part del tauler d'escacs polític. Cada opció té que marcar el seu perfil, cada opció té que plantejar quin model de país vol. I aquí el que cal és trobar els punts estratègics que ens permetin avançar en desenvolupar un projecte de país nacional independent. En aquests 9 anys tothom diu que el procés ha desaparegut, però el que no ha aparegut és cap proposta ferma i sòlida diferent a assolir la independència. Ningú ha fet propostes de futur que Catalunya pugui dir, home, això sí que ens interessa. No han sortit propostes federalistes ni de cap altra mena. Per tant, seguim estant al mateix lloc. A la relació amb Espanya sabem com funciona, ara més que mai, i penso que el que ha votat independentisme ho seguirà votant.
1: Ens endinsem ara en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes el màxim de breus possible. Com definiria, en poques paraules, l'exili?
6: Una recerca de llibertat per poder seguir lluitant.
1: Què és el primer que farà quan trepitgi Catalunya?
6: Anar a casa meva.
1: Tornaria a fer un 1 d'octubre?
6: Sí.
1: De la mateixa manera que el 2017?
6: Del que se n'aprèn, sempre es milloren coses.
1: Vostè ara mateix està liderant el projecte de rehabilitació de la Casa Macià a Prats de Molló. Què representa per a vostè aquest projecte?
6: Un honor, un centre de memòria històrica per explicar un fragment del nostre passat, imprescindible per conèixer i treballar pel futur.
1: Què n'ha après de tots aquests anys a l'exili?
6: He après a tenir noves amistats, a tenir sempre la maleta a punt, que es diu definitivament provisional, és el que aparents està.
1: I què és el que més ha enyorat de casa seva?
6: Difícil resposta, perquè són moltes les coses.
1: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
6: Que tornéssim a avançar cap a la independència.
1: Lluís Puig, diputat de Junts al Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
6: Fins aviat, fins sempre.
0: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle. Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
7: Hem arribat al punt de 3:15 i ara toca que en Dani Ramírez ens expliqui com tindrem el temps aquestes pròximes hores.
8: La temperatura més alta avui al país ha estat de 39 graus a Cabanes, a l'Alt Empordà. Realment, quina ratxa que porten a l'Alt Empordà, unes temperatures molt, molt elevades. Després ja ens en anem al nord d'Osona, Montesquiu, amb 38, o Serós al Segrià, amb 38. Doncs bé, demà ja podríem arribar als 40 al Pla de Lleida i que no sigui 40 i mig o 41. Molta calor. Dilluns, dimarts, fins i tot 42 graus en aquests sectors del Pla de Lleida. Ens referim al Segrià, sud de la Noguera, Urgell, Pla d'Urgell, i no ho descartem també cap a les Garrigues. Aïlladament, algun valor de 40 graus propers dies. Fins dimecres també es pot donar. Pla de Bages, interior de l'Ebre, la Conca de Tremp, puntualment al prelitoral gironí. En definitiva, ens ve molta calor, superarem aquest llistó tan alt dels 40 graus i probablement cap a dijous i divendres ja començaria a baixar una mica la temperatura, una baixada que, segons sembla, es podria mantenir força dies. És a dir, que quan acabi la calor tan forta d'aquests dies, a partir de dijous i divendres vindria una època de calor una mica més normal. Sense arribar a normalitzar-se, però almenys no seria tan alta la temperatura i ens escaparíem de situacions de calor extrema o d'onades de calor. Veurem si això ho podem confirmar. De moment, acabem el dia amb alguna gotellada cap a l'Ebre, Baix Ebre, Montsià, zona dels ports, 4 trons, nit tranquil·la, demà farà sol al matí aquest diumenge, 4 núvols baixos o com boires de la humitat a la costa Daurada, Tarragona, i a la tarda nuvolades al Pirineu amb algun ruixadet, algun xàfec aïllat al Ripollès, a la Cerdanya, poca cosa. Potser també Pallars Sobirà, Vall d'Aran i Principat d'Andorra, aquestes quatre gotellades. Fa molta calor i de tant en tant doncs, pot donar-se una tempesta una mica més forta, però els mapes indiquen molt poca pluja i poques tempestes de moment. Cada tarda farà algun ruixadet, dimarts una mica més pel que fa a la seva abundància, i de moment el més destacable són les nits càlides. Avís de calor nocturna, ho indica el Meteocat, a l'Alt Empordà, aquesta propera matinada, també el Baix Ebre i el Montsià.
9: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
10: Sigui
9: bon dia.
10: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
9: Denuncien l'accés de burocràcia...
11: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
12: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
11: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
9: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
11: I de la resta del món.
9: Pendents de la cimera internacional...
11: Faci el temps que faci.
13: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
11: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
7: Ara falten 10 minuts per arribar a les 10. Seguim explicant-vos coses d'alta baix per la companyia aeroespacial SpaceX, que és propietat del multimilionari Elon Musk. Les accions han perdut un 45% de valor des que van arribar al seu màxim després de sortir a borsa ara fa un mes i mig. Fins i tot fan entrar en pèrdues els accionistes més recents i els experts apunten que continuaran caient. Problemes amb el llançament del seu megacoet Starship han accentuat aquesta baixada. Musk té el 85% de les accions, podria sorprendre el mercat amb una nova iniciativa per fer remuntar aquestes accions abans de la presentació de resultats el 6 d'agost. Davant d'aquest baix moment d'SpaceX, altres companyies com OpenAI, creadora del ChatGPT, han posposat fins l'any que ve la seva entrada a la borsa. I a Jerusalem, canviem completament de qüestió, creix l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular en aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, que és el dia de descans setmanal en el judaïsme, és l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem. Des d'allà ens ho explica en Jordi Brascó.
14: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
15: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
14: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Wharton, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
16: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
14: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
7: Doncs aquesta és la situació a Jerusalem, a Veneçuela. Mentrestant, els morts pel doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000, que és una xifra provisional encara a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país. A Mèxic, un terratrèmol de magnitud 7,4 va sacsejar ahir a la tarda, per cert, l'estat de Chiapas, al sud del país, a la frontera amb Guatemala. No hi ha víctimes, però el sisme va obligar els Estats Units a activar l'alerta per risc de tsunami en diverses zones del Pacífic.
17: Esports.
7: Amb l'Alfons Gorina.
18: Què tal? Bona nit. Comencem amb el partit de pretemporada que està jugant l'Espanyol al camp de l'Olot. Marxem a l'estadi municipal per saber com ha acabat aquest partit. Francesc Ripoll, bona nit.
19: Bona nit. Mira, acabat el partit ara mateix. Ja ha guanyat l'Espanyol per 0 gols a 3 a l'Olot, equip de segona federació. Baus al 27 de la primera i Marcos Fernández i Roberto, ja al tram final, han fet els gols de l'equip blanquiblau, que ha estat superior en el seu primer partit de pretemporada. La setmana que ve, l'equip de Manolo González en jugarà dos més. El dimarts, dia 21, contra el Pau francès a Peralada, i el dissabte, dia 25, davant el Sabadell, equip de segona a la Ciutat Esportiva, Dani Jarque.
18: Gràcies, Francesc. I anem amb el Mundial, perquè aquest diumenge juga la gran final entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a New Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que s'han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
20: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
18: Per part de l'Argentina, ha parlat Messi recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
21: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien del va a ser el bien del Barcelona también.
18: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
22: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res, amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
18: Abans de la final del Mundial de demà, avui es juga la final de consolació entre França i Anglaterra, a Miami, a partir de les 11. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no il·lusiona, però que el competiran.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: Hem començat parlant d'aquesta victòria de l'Espanyol al camp de l'Olot en el primer partit de pretemporada, i avui s'han estrenat dos equips catalans més. Per la seva banda, el Girona, que ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
23: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial, i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
18: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
17: 3CAT Info.
18: Parlem ara del Tour de França, quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogacar, de nou en solitari, a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogacar ha atacat quan faltava un quilòmetre i mig per coronar el Col du Hac i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
2: Yeah, really perfect day. We marked this.
3: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
2: As a team, we had another one.
18: Un Pogacar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solaison, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. Paula Badosa, per la seva banda, jugarà aquest diumenge en tennis la final del torneig d'Isashi a Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys. El nord-americà amb passaport italià prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de la Liga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per una temporada. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió, l'Igualada, s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones, el Vila-sana, visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i el 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça i Igualada Calafell, i a la femenina, Vila-sana Palau i Fraga Telecable.
17: Trescat Info.

0: Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià d'aquesta matinada contra una base dels Estats Units a Jordània. Segons l'exèrcit, també hi hauria un altre soldat desaparegut. Tot en plena escalada del conflicte. El líder suprem de l'Iran, en un comunicat, ha atiat encara més el foc amenaçant Washington. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà i han pogut controlar el que s'ha declarat aquesta tarda a la baronia de Rialp, a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen al foc de Vilademuls, al Pla de l'Estany. D'altra banda, ja s'ha restablert la circulació de la línia S1 de Ferrocarrils de la Generalitat, que s'havia tallat per un foc prop de les vies del tren entre les estacions de Rubí Centre i les Fonts. Milers de persones es manifesten a aquesta hora pel centre de Barcelona a la marxa del Pride en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA i més. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia denuncia que en el que portem d'any a Catalunya s'han registrat 170 incidències, la majoria a la via pública. El president del govern, Pedro Sánchez, viatja avui cap a Nova York per assistir demà a la final del Mundial de Futbol. Alberto Núñez Feijóo, del PP, creu que alguns socis del PSOE prefereixen que demà Espanya perdi contra l'Argentina. Als Estats Units es preveu que les tempestes millorin la qualitat de l'aire ara sota mínims i no posin en risc la final de futbol de demà. El fum dels incendis del veí Canadà ha fet que s'hagin assolit nivells històrics de contaminació. El Departament de Territori anuncia diverses actuacions per pacificar la Nacional 2, el seu pas pel Maresme i la construcció de quatre noves sortides entre l'illa i Calella abans del 2032. Ja s'han adjudicat la redacció dels projectes d'aquests enllaços i a Mataró aquest hivern començaran les obres de la pacificació de la Nacional 2.
1: Esports.
2: La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a New Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que s'ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final, en principi, no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0, i Olot 0, Espanyol 3. Quarta victòria per Tadej Pogacar en la 14a etapa del Tour de França. Ara l'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
0: I pel que fa el temps, alguns núvols prims i calitja aquesta nit i matinada. Si bé diumenge al matí ja estarà gairebé serè a tot arreu. Alguns núvols matiners a la Costa Daurada, molta xafogor. Mínimes d'entre 24 i 27 graus al litoral i prelitoral i per sobre dels 20 o 22 a moltes zones de l'interior.
1: 3CAT Info.
0: 10 i gairebé 4 minuts fins a les 11. Us acompanya molt de gust Xavier Palau. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 14 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que Donald Trump va començar aquesta guerra ara fa més de 4 mesos. En plena escalada del conflicte a l'Orient Mitjà, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc amenaçant els Estats Units amb més represàlies. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de l'alto el foc acordat fa un mes. També ha dit que Donald Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què s'ha atacat específicament infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació del país persa, inclosos un túnel i dos ponts, i 10.000 iranians s'han quedat sense aigua pel bombardeig contra una desalinitzadora. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits pels atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant bases militars nord-americanes, diversos països del Golf. Kuwait n'ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra.

0: 3Cat Info.
1: Els bombers donen per estabilitzar l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà, on hi continuen treballant 15 dotacions, tot i que el foc ja no avança. També donen per controlar l'incendi de la Baronia de Rialp a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen a l'incendi de Vilademuls, al Pla de l'Estany, on ja han cremat 2 hectàrees. Els bombers, però, asseguren que no és alarmant. A la resta de Catalunya, avui hi ha 21 municipis de 7 comarques en el nivell extrem de perill d'incendi forestal. Són poblacions de l'Alt Camp, el Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès. A hores d'ara, l'incendi que continua cremant és el del municipi d'Orés, a Saragossa. Tot i que ja ha arrasat més de 15.400 hectàrees, l'evolució del foc és favorable. De moment, els bombers han pogut protegir els nuclis urbans d'un Castillo i l'Oesia i han evitat l'entrada del foc al paisatge protegit de la serra de Santo Domingo. Tot i això, el vent dificulta la feina dels bombers, com explica Marcos Rodríguez, és professor de la Universitat de Saragossa i investigador del comportament dels grans incendis forestals aragonesos. Ho ha explicat, en aquest cas, Marcos Rodríguez, en declaraciones aquí a 3Cat Info.
2: Confluyen muchos factores, ola de calor, tenemos una humedad de los combustibles muy baja y eso hace que estén muy disponibles para la combustión y la propagación. Además hay bastante carga de combustible porque venimos de un invierno, primavera, con bastante lluvia y eso hace que pues, la vegetación se recupere rápidamente. Pero es el viento el principal problema.
1: D'altra banda, Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient del govern aragonès, ha explicat quines zones poden ser les més complicades aquesta nit.
3: Es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
1: El conseller d'Interior del govern aragonès, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant les últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
4: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
1: També preocupa l'incendi que crema a Mierla, a Guadalajara, i que continua sense control. Ja ha cremat 5.400 hectàrees i s'han desallotjat 600 persones de 12 municipis. S'ha habilitat el poliesportiu de la localitat d'Humanes per acollir els evacuats.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: 10 de la nit i 8 minuts, 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en el Pride Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA i més. Una marxa en què tant l'Ajuntament com la Generalitat han donat suport a la candidatura de Barcelona pel World Prize 2030. Ho hem seguit des de Barcelona amb la Montse Mir.
5: Festa, música, ball i també reivindicació de drets i igualtat per tots els col·lectius. És el resum d'una desfilada massiva, tant pel que fa públic com a la participació, la més multitudinària, amb 70 grups, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. El Pride d'aquest any reivindica que tothom tingui veu i representació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha transmès aquest missatge just abans del començament de la rua.
6: És un dia de manifestació, és un dia de lluita, també és un dia de celebració de l'orgull a tot Catalunya, a molta gent que avui està desfilant als carrers de Barcelona recordant que avui és un dia de lluita, però també estem enviant un missatge com a país molt important. Estem enviant aquest missatge a tothom el dret a estimar com vulguis.
5: Els organitzadors i participants també alerten que tot i els avanços no poden abaixar la guàrdia. L'augment del suport als partits d'extrema dreta preocupa i Ernest Urtasso, ministre de Cultura, ho ha resumit amb aquest exemple.
7: Que fa uns dies vam portar a votació la reforma del Codi Penal per prohibir les teràpies de conversió en aquest país i ens vam trobar un Partit Popular aliat amb Vox votant en contra de la prohibició de les teràpies de conversió, és a dir, votant directament en contra dels drets de la comunitat LGTBIQ+, en el nostre país.
5: L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha comunicat, per cert, 179 incidències aquest any a Catalunya, la majoria als carrers. D'altra banda, recordem també que Barcelona opta a organitzar el World Pride del 2030.
0: 3Cat Info.
1: Junts assegura que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia, però no concreta quan. El seu secretari general, Jordi Turull, n'ha parlat davant el Consell Nacional de la Formació.
8: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
1: Jordi Turull creu que a l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la llei d'amnistia representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I de l'aplicació de la llei d'amnistia també n'ha parlat la secretària general de Podem, Ione Belarra, que ha carregat contra el Partit Popular per no acceptar la llei en tota la seva integritat. Avui, que fa 90 anys del cop d'estat, Belarra acusa els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
9: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
0: 3CAT Info.
1: A Gaza, 9 persones han mort al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració de l'alto el foc per part de Tel Aviv. Sentim el pare d'una de les víctimes.
10: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
1: D'altra banda, una família amb 3 fills menors d'edat ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. A més, ahir l'exèrcit hebreu va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut la vida des que va entrar en vigor la treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes, Israel ha intensificat els atacs contra l'enclavament. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha viatjat avui cap a Nova York per assistir demà a la final del Mundial de Futbol, que jugaran les seleccions d'Espanya i l'Argentina. Mentrestant, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra els socis de la Moncloa perquè diu n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. Madrid, Tània Tàpia.
11: En un acte de presentació dels alcaldables de les capitals espanyoles, Feijóo ha fet servir símils futbolístics per elogiar la selecció i carregar contra el govern espanyol i els seus socis. Assegura que el PP va a l'una defensant l'equip espanyol, però que no tots els partits poden dir el mateix i ha parlat directament d'Esquerra, Bildu o el BNG.
12: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
11: I s'ha fet seus els valors que creu que empenyen la selecció, la feina dura, la humilitat i la fe.
12: Me gustaría que España se pareciese más a su selección.
11: Feijóo veurà el partit de demà des de Madrid. El PP envia Borja Semper, portaveu i responsable de Cultura i Esports a Nova York. També seran a l'estadi la família reial al complet i Pedro Sánchez, que hi va sense la seva dona, tot i que Begoña Gómez podria haver viatjat des de dijous. Ja pot tornar a sortir d'Espanya i l'Audiència de Madrid ha ordenat tornar-li el passaport.
1: Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes de l'exterior, però les tempestes faran que la qualitat de l'aire millori quan falten 24 hores per la final del Mundial de Futbol, que jugarà demà a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc pels espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte, Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, una xifra que significa aire insalubre. Chicago, per exemple, ha assolit la pitjor qualitat d'aire mai registrada i el retorn a l'ús de mascaretes recorda que a molts els temps de la pandèmia. Però per demà diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, ja que els vents de les hores prèvies escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis del Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Aquest hivern està previst que comencin les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 a Mataró, al Maresme. Ho ha anunciat avui el Departament de Territori, que ha presentat a Mataró un conveni amb el Ministeri de Transports i Mobilitat pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar la C-32 i pacificar la Nacional 2. A la capital del Maresme, Mataró, és on el projecte de pacificació de la Nacional 2 està més avançat. L'objectiu és convertir la Nacional 2 en un passeig des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Tindrà 40 quilòmetres de llarg i serà per vianants i tindrà un carril bici per tot el litoral. També es vol millorar la connectivitat a l'autopista C-32 amb Barcelona i entre els pobles de la comarca. Per això, aquest juliol ja s'han adjudicat els projectes de tres noves sortides, la de Tallà, la de Premià de Mar i la de Vilassar de Mar. També n'està prevista una de nova a Calella. Manel Nadal, el secretari de Mobilitat, n'ha explicat els objectius.
13: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques...
1: El conveni inclou també altres obres, com la instal·lació de plaques solars allà on abans hi havia peatges i la creació d'aparcaments per accedir a estacions d'autobusos i de tren.
0: El temps.
1: Ara passa un minut d'un quart d'11. Adrescat.info, obrim una nova àrea de servei a punt. La previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
14: Un dia més de sol i calor, i sembla que tampoc serà diferent aquest diumenge. Per tant, déu-n'hi-do les últimes hores aquest dissabte. Fins a 39 graus a Cabanes a l'Alt Empordà, 38 a Seròs al Segrià, 38 a Montesquiu, 37 a Ripoll, 37, per exemple, a Tremp, a Vinebre i a Anglès. Moltíssima calor. El dia va acabar amb algun ruixadet, alguna gotellada que, bé, doncs, ha deixat mig litre, un litre, a l'àrea dels ports, al massís del port, 2 litres per metre quadrat, 1 litre als Reguers, en aquest sector del Baix Ebre, 1,5 litres al Far del Port, 0,5 litre a Jesús o a Roquetes. Poca precipitació, però hi ha hagut aquesta, podríem dir, mini regada, que ha donat molta humitat i molta xafogor. De fet, el Meteocat adverteix de calor nocturna, és a dir, temperatures que en tota la nit, depenent de la població, no baixaran de 24, 25, 26, i pot haver mínimes de 27 graus. Ens referim al Baix Ebre, al Montsià i a l'Alt Empordà, i també mínimes tòrdides per sobre dels 25 a gran part de la costa i alguns sectors del prelitoral. De fet, a l'interior costarà baixar dels 20 o 22. Preveiem un diumenge de sol, matí amb alguns núvols baixos a la costa tarragonina, i a la tarda, més nuvolades respecte a les últimes hores al Pirineu. Pot caure algun xàfec, poca cosa. Més probables al Ripollès, la Cerdanya, potser també cap a la Vall d'Aran, Pallars Sobirà i Principat d'Andorra. Les temperatures més altes arribarem ja als 40 graus en punts del Segrià, com la ciutat de Lleida, o de l'Urgell, com és Targa. I, per tant, la calor s'intensifica fins i tot dilluns, dimarts, dimecres, màximes de 40-42 en aquests sectors de Ponent.
0: A 3CAT Info,
15: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
16: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
17: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
18: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: Info. 10 de la nit i 18 minuts, ja hi ha més de 1.300 centres educatius d'arreu de Catalunya adherits a la iniciativa de no fer sortides escolars el curs vinent per reclamar una millora de les condicions laborals. Davant d'aquesta iniciativa, les cases de colònia reclamen al govern una concreció de les ajudes econòmiques al sector per normalitzar la situació per la qual estan passant. Aquest dilluns, representants de diverses entitats del sector del lleure es reuneixen novament amb el Departament d'Empresa per reclamar a la Generalitat una regulació específica del sector. Així ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montés, en declaracions a l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies.
19: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
1: Montés afegeix que estan en la pitjor situació possible.
19: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
1: Davant d'això, demanen que les ajudes econòmiques anunciades pel govern per ajudar les empreses de lleure es concedeixin el més aviat possible i no s'esperi acabar la temporada perquè hi haurà moltes empreses que no es podran recuperar.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, El perfil @3catinfoviari.
1: Una baralla a Badalona ha acabat aquest dissabte amb 4 ferits, 2 per arma de foc, un tercer per arma blanca i un quart amb un cop al cap. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, aquesta emissora, les agressions s'han produït en el context d'una batussa al carrer Marquès de Montroig i no perilla la vida de cap dels ferits. La policia ha obert una investigació per esclarir-ne les causes. A Lleida, 5 persones han quedat ferides, una de les quals de gravetat, a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. L'incident ha passat cap a les 11 del matí i ha afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle. A hores d'ara, els 5 afectats es troben a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi apunta a la combustió d'aigua esprai, d'algun esprai que hi havia dins del cotxe. Prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de 3 pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Ahir, 3 embarcacions més van ser interceptades també a Formentera i Cabrera, on anaven una 70 de migrants en total. Des de principi d'any, més de 3.300 persones han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord d'Àfrica. El pas a la final del Mundial de Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra a les semifinals, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines, en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment el 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, que va mostrar la majoria de jugadors de la selecció argentina, ha desfermat una onada de patriotisme enmig de l'eufòria futbolística. Ho estem seguint amb el corresponsal de l'Amèrica Llatina, Buenos Aires, Joan Biosca.
20: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi

0: què ha de passar?
1: Segona i última jornada del Festiuet a Salou al Tarragonès, amb caps de cartell com el que ara escoltem, Ginestar. El Parc dels Emprius d'aquesta localitat de la Costa Daurada és l'epicentre de la música catalana, amb un festival que compta també amb el grup vendrellenc de pop-rock L'Axe Embustó.
2: Caus a terra, molt avall, creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar.
1: Seran 12 hores de música en directe que acabaran cap a les 6 del matí. Els organitzadors esperen tancar el festival, que va arrencar ahir divendres a més de 30.000 persones.
2: No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't,
1: cansa't. Ara falten 5 minuts per arribar a 11:15.
3: Esports.
1: A punt la crònica amb l'Alfons Gorina. Tenim ja a punt a l'estudi de 3Cat Info. Alfons, bona nit.
4: Bona nit. Comencem parlant del Mundial. Aquest diumenge juga la gran final entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. I aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, no perilla en principi. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
5: Va a ser un grandísimo espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otra circunstancia.
4: Per part d'Argentina ha parlat Messi recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
6: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
4: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat el fet que ell doni el suport de la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
7: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tot en normalitat, i això no és incompatible amb res més, I la veritat és que estic molt molt molt agraït de com ens estan tractant.
4: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial, que enfrontarà Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
3: 3Cat Info.
4: I abans de la final de demà, avui es juga la final de consolació entre França i Anglaterra, a Miami, i a partir de les 11. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit que no fa il·lusió, però que el competiran. A França no juga d'inici el blaugrana Koundé i a Anglaterra tampoc ho fa Gordon, el nou fitxatge del Barça. I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
8: Trabajando todavía.

0: muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparándonos lo mejor posible para el día de Levante.
1: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
2: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
1: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Parlem ara del Tour de França, quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col de Hag i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
4: Yeah, really perfect day. We marked this.
5: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
4: As a team we had another one.
1: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa, de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solaison, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
3: 3CAT Info.
1: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebrarà la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals.
3: Trescat Info.

0: Benvinguts, bona nit, són 11:15. Esteu escoltant 3CAT Info i aquesta hora us estem explicant que els bombers donen per estabilitzar l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà i han pogut controlar també el que s'ha declarat aquesta tarda a la Baronia de Rialp, a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen el foc de Vilademuls, al Pla de l'Estany. D'altra banda, ja s'ha restablert la circulació de la línia S1 dels ferrocarrils de la Generalitat, que s'havia tallat per un foc prop de les vies del tren entre les estacions de Rubí Centre i les Fonts. Pel que fa al conflicte al Golf Pèrsic, dos soldats nord-americans han perdut la vida en l'atac iranià d'aquesta matinada contra una base dels Estats Units a Jordània. Segons l'exèrcit, també hi hauria un altre soldat desaparegut. Tot en plena escalada del conflicte. El líder suprem de l'Iran, en un comunicat, ha atiat encara més el foc amenaçant Washington. I milers de persones participen pel centre de Barcelona a la marxa del Pride en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA i més. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia denuncia que en el que portem d'any a Catalunya s'han registrat 170 incidències, la majoria a la via pública. En aquest segon tram informatiu us explicarem que una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i la situació geopolítica mundial. I ens fixarem en el fenomen que hi ha a Barcelona i que està en ple creixement, el de les gelateries. En els últims 5 anys, la ciutat ha vist una onada d'obertures d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat. I és que cada cop hi ha més gelateries de gustos i maneres de fer d'arreu del món. També busquem amb l'Alfons Gorín aquesta hora el titular esportiu. Alfons, que destaquem?
1: Doncs que la selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre New Jersey. L'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0, Olot 0, Espanyol 3. El Tour, quarta victòria per Tadej Pogacar a la 14a etapa. Ara li treu a l'eslové 4 minuts i 30 segons. El segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica.
0: Ho ampliem quan faltin 6 minuts per les 11 amb l'Alfons Gorina. I pel que fa al temps, alguns núvols prims i calitja aquesta nit i matinada. Si bé demà al matí ja estarà gairebé serè a tot arreu. Alguns núvols matiners a la Costa Daurada, molta xafogor. Mínimes d'entre 24 i 27 graus al litoral i prelitoral i per sobre dels 20 o 22 a moltes zones de l'interior. Passen 4 minuts de 11:15. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 14 els efectius dels Estats Units que han perdut la vida des que Donald Trump va començar aquesta guerra fa més de 4 mesos. En plena escalada del conflicte a l'Orient Mitjà, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc amenaçant els Estats Units amb més represàlies. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui culpa de la fallida de l'alto el foc acordat fa un mes. També ha dit que Donald Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats, en què s'ha atacat específicament infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació del país persa, inclosos un túnel i dos ponts, i 10.000 iranians s'han quedat sense aigua pel bombardeig contra una desalinitzadora. Des de la capital Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits pels atacs nord-americans a les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant bases militars nord-americanes diversos països del Golf. Kuwait n'ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Els bombers donen per estabilitzar l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà, on hi continuen treballant 15 dotacions, tot i que el foc ja no avança. Aquesta és la bona notícia. També donen per controlar l'incendi de la Baronia de Rialp a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen a l'incendi de Vilademuls, al Pla de l'Estany, on ja han cremat 2 hectàrees. Els bombers, però, asseguren que no és un incendi alarmant. A la resta de Catalunya, avui hi ha 21 municipis de 7 comarques en el nivell extrem de perill d'incendi forestal. Són poblacions de l'Alt Camp, el Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès. A hores d'ara, l'incendi que continua cremant amb força, amb virulència, és el del municipi d'Ores, a Saragossa. Tot i que ja ha arrasat més de 15.400 hectàrees, l'evolució de l'incendi és favorable. De moment, els bombers han pogut protegir els nuclis urbans d'un Castillo i l'Oesia i han evitat l'entrada del foc al paisatge protegit de la serra de Santo Domingo. Tot i això, el vent dificulta les tasques dels bombers, com explica Marcos Rodríguez. És professor de la Universitat de Saragossa i investigador del comportament dels grans incendis forestals aragonesos. Ho ha explicat aquí a 3CAT Info.
3: Confluye muchos factores, ola de calor, tenemos una humedad de los combustibles muy baja y eso hace que estén muy disponibles para la combustión y la propagación. Además hay bastante carga de combustible porque venimos de un invierno, primavera, con bastante lluvia y eso hace que pues, la vegetación se recupere rápidamente. Pero es el viento el principal problema.
0: D'altra banda, Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient del govern aragonès, ha explicat quines zones poden ser les més complicades aquesta nit.
4: Es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: El conseller d'Interior del govern aragonès, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant les últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
5: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: També preocupa l'incendi que crema a Mierla, a Guadalajara, i que continua sense control. Ja ha cremat 5.400 hectàrees i s'han desallotjat 600 persones de 12 municipis. S'ha habilitat el poliesportiu de la localitat d'Humanes per acollir els evacuats. I fent referència a aquestes altes temperatures que poden propiciar els incendis, us hem d'explicar que la temperatura de l'aigua de l'Estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des que se'n fa el registre. Va ser ahir, i la dada l'ha aportada a aquesta emissora l'observador Josep Pasqual, que la recull regularment des del 1996. Els 30 graus superen els 29,2 de l'any passat i els 29 que hi va haver l'any 2024. També s'ha registrat una temperatura de 31 graus i mig a la superfície del petit Estanyol del Vilà, situat al sud-oest del principal. A més, també aquest mes de juliol, a la capital del Pla de l'Estany, s'hi ha registrat la 7a màxima més alta des del 1950, amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol del 2023.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tornem a la informació internacional perquè Donald Trump amenaça el Canadà amb més aranzels pels centenars d'incendis als boscos canadencs que contaminen l'aire de ciutats nord-americanes com Washington o Nova York. El president nord-americà acusa de negligent amb els boscos el primer ministre Mark Carney, que no li ha respost. Les autoritats temen que la pol·lució pugui afectar la final del Mundial de Futbol, que demà jugaran a Nova York, Espanya i l'Argentina, si bé les últimes previsions apunten a una millora de l'aire. Creix l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular a Jerusalem. Una cafeteria que obre en sàbat, el dia de descans setmanal en el judaïsme, és l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat, Jerusalem, Jordi Brascó, que cada dia és més religiosa.
6: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Joel, que té la consciència ben tranquil·la.
7: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
6: No pensa fer-ho perquè Obrint en Sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem, una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Wharton, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
8: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
6: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: A Veneçuela, els morts pel doble terratrèmol del mes passat ja superen els 5.000, una xifra provisional a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense llar. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció del país. Mentrestant, a Mèxic, un terratrèmol de magnitud 7,4 va sacsejar ahir a la tarda l'estat de Chiapas, al sud del país, a la frontera amb Guatemala. No hi ha víctimes, però el sisme va obligar els Estats Units a activar l'alerta per risc de tsunami en diverses zones del Pacífic. Un dels grans aliats del canceller alemany, el conservador Jens Spahn, ha dimitit fa aquesta tarda per la polèmica generada pel fill que ha tingut amb un ventre de lloguer als Estats Units. Feia dies que el cas del portaveu parlamentari de la CDU, que va ser conseller de Sanitat amb Angela Merkel, havia reobert el debat de la gestació subrogada que està prohibida a Alemanya. El seu propi partit i fins i tot ell mateix havien condemnat aquesta pràctica per qüestions ètiques. Berlín, Jordi Regàs.
9: La imatge mostra dos homes somrient. És el compte d'Instagram de Daniel Funke. Al darrere, amb un carretó de nens, el seu marit, Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, s'ha limitat a donar-se per assabentat.
10: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
9: Gratulit. Spahn és un home clau dins la CDU. De fet, tothom li reconeix la influència sobre els grups territorials del partit que li fan confiança. Com a ministre de Sanitat, però, es va oposar a la regulació de la gestació subrogada a Alemanya. La contradicció l'han aprofitat els socis de la SPD per demanar que els conservadors reconeguin la doble maternitat en el cas de mares lesbianes. Stefanie Hubig, ministra de Justícia.
11: Me n'alegro que el portaveu del grup parlamentari de la CDU tingui descendència. Espero que ara tingui comprensió cap a la situació quan són dues les mares. Certament, això seria un bon pas per anar avançant.
9: Tot i que la gestació subrogada no està permesa a Alemanya, si el nadó genèticament és d'un dels dos pares, a la República Federal no es posen impediments per reconèixer la paternitat. Però que precisament un dels caps visibles de la CDU, la Unió Demòcrata Cristiana, hagi decidit recórrer als Estats Units per tenir un fill és una contradicció que ha reobert el debat a Alemanya.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Hi havia una caserna de l'exèrcit i vaig veure que banda i banda de la Gran Via doncs hi ha soldats amb el fusell cap a la plaça Espanya. Dic, s'ha acabat això.
0: Aquest és el testimoni de Joan Escudé, una de les persones amb més edat del país, revivint l'inici del cop d'estat dels militars feixistes el juliol del 36.
12: No es podia comunicar.
0: Avui fa 90 anys d'aquells fets i coincidint amb l'efemèride, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya, una informació que s'ha extret sobretot dels papers de Salamanca i que suposa 11 anys d'investigació. El cens inclou 37.000 noms de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè aporta, diu, dades molt precises.
13: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades. I penso que és un exercici doncs, d'allò que se'n diu història pública, allò dels resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs, posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil, que es van retornar a la Generalitat el 2006, i es coneixen com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna o unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que les dues entitats valoren molt positivament. Pilar Cueva és la directora de l'arxiu.
14: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
0: Amb l'inici de la guerra, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris.
2: El temps.
0: Ara passa un minut. A 3:15 obrim a 3Cat Info una nova àrea de servei. A punt, la previsió meteorològica, la crònica és del Dani Ramírez.
15: Un dia més de sol i calor, i sembla que tampoc serà diferent aquest diumenge. Per tant, déu-n'hi-do les últimes hores aquest dissabte, fins a 39 graus a Cabanes a l'Alt Empordà, 38 a Seròs al Segrià, 38 a Montesquiu, 37 a Ripoll, 37, per exemple, a Tremp, a Vinebre i a Anglès. Moltíssima calor. El dia va acabar amb algun ruixadet, alguna gotellada que, bé, doncs s'ha deixat mig litre, un litre, a l'àrea dels ports, al massís del port, 2 litres per metre quadrat, 1 litre al Regués, en aquest sector del Baix Ebre, 1 litre mig al Far del Port, mig litre a Jesús o a Roquetes. Poca precipitació, però hi ha hagut aquesta, podríem dir, mini regada, que ha donat molta humitat i molta xafogor. De fet, el Meteocat adverteix de calor nocturna, és a dir, temperatures que en tota la nit, depenent de la població, no baixaran de 24, 25, 26, i pot haver mínimes de 27 graus. Ens referim al Baix Ebre, al Montsià i a l'Alt Empordà, i també mínimes tòrdides per sobre dels 25 a gran part de la costa i alguns sectors del prelitoral. De fet, a l'interior costarà baixar dels 20 o 22. Preveiem un diumenge de sol, matí amb alguns núvols baixos a la costa tarragonina, i a la tarda, més nuvolades respecte a les últimes hores al Pirineu. Pot caure avui xàfec, poca cosa. Més probables al Ripollès, la Cerdanya, potser també cap a la Vall d'Aran, Pallars Sobirà i Principat d'Andorra. Les temperatures més altes arribarem ja als 40 graus en punts del Segrià, com la ciutat de Lleida, o de l'Urgell, com és Targa. I, per tant, la calor s'intensifica fins i tot dilluns, dimarts, dimecres, màximes de 40-42 en aquests sectors de Ponent.
2: 3Cat Info. Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
16: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
2: Denuncien l'excés de burocràcia...
17: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
18: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
17: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
2: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
17: I de la resta del món.
2: Pendents de la cimera internacional...
17: Faci el temps que faci.
16: Més aviat sol i una petita interrupció...
17: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Conte.
2: 3Cat Info.
0: Ara falten 11 minuts per arribar a les 11 de la nit. La capital del Baix Ebre es trasllada durant aquest cap de setmana al segle XVI, coincidint amb la 29a Festa del Renaixement. En aquesta edició s'han incorporat noves localitzacions que fins ara no eren accessibles al públic. Tortosa, Ariadna Escola.
19: Un d'aquests espais són els túnels subterranis del Castell de la Suda, que han format part del projecte de restauració de Paradores d'Espanya. És en aquest punt on es representen una dotzena de passis d'un espectacle a càrrec de la companyia aragonesa Teatro Los Navegantes. 4 actors es posen a la pell de nombrosos personatges que van viatjant en el temps mentre passegen per les diferents estances subterrànies. L'actor Jesús Pescador explica els usos que tenia.
20: Bueno, verdaderamente ha cumplido muchos cometidos, porque estos subterráneos han sido por una parte prisiones y mazmorras. También han servido como almacenamiento de cereal o de leña, por ejemplo, y también aquí ha habido un molino para moler, o también cuando había que refugiarse la guarnición y se metían aquí, almacenaban armas, es decir, que en tantos siglos han cumplido muchos cometidos diferentes.
19: A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporca i la terrassa dels arbotants de l'absis de la catedral, com també el camp de la Torreta. La programació s'allarga fins aquest diumenge amb una 70 d'activitats, 30 de les quals són novetats.
0: L'estació d'esquí de Buitaull ha inaugurat aquest dissabte la tirolina doble més llarga de Catalunya, de més d'un quilòmetre de llargada. La nova infraestructura suposa una de les principals atraccions d'aventura del Pirineu Albamor.
1: La nova tirolina d'un quilòmetre de llargada se suma a la que es va inaugurar fa poc més d'un any de 200 metres. Iniciatives que serveixen per desestacionalitzar l'activitat turística a la Vall de Boí, més enllà dels mesos d'hivern. Així ho ha explicat durant l'acte d'inauguració del nou equipament el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Carles Ruiz.
21: La muntanya, quan s'acaba la neu, no tanca. I les estacions de muntanya de Ferrocarrils som la porta d'entrada a les muntanyes del Pirineu. I per això l'esforç que estem fent de mantenir aquestes activitats al llarg de tot l'any, d'intentar que d'aquesta manera ajudar a cohesionar el territori, a donar noves oportunitats i també a generar nous atractius, com en aquest cas la tirolina.
1: La nova tirolina permet la baixada de dues persones alhora per sobrevolar durant un minut i deu segons el paisatge de les muntanyes del Pirineu.
0: A Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que augmenta és la varietat, i és que cada cop hi ha més gelateries de gustos i maneres de fer d'arreu del món. Ens ho explica en aquest reportatge el Roc Fargas amb el muntatge musical de Miquel Guiu.
22: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
23: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? El que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
22: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimo. Ell ens explica amb quins productes treballen.
24: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimo i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient associat amb el Japó. Nosaltres tenim el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera i umeboshi, i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sèsam torrat, i tot això ho portem del Japó.
22: Jo vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
25: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
22: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el cor
0: trencat. 6 minuts i les 11.
2: Esports.
0: Amb la crònica a punt de l'Alfons Gorina. Alfons, què tal? Bona nit.
26: Bona nit. Comencem parlant del Mundial. Aquest diumenge juga la gran final entre les seleccions d'Espanya i d'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre New Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que s'han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
27: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
26: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minyamal quan era un nadó.
3: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
26: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
4: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i vaja, i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res, amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
26: Abans de la final de demà, avui es juga la final de consolació entre França i Anglaterra. Comença tot just ara a partir de les 11. Tant el tècnic francès Didier Deschamps com l'anglès Thomas Tuchel admeten que és un partit que no fa il·lusió jugar, però que el competiran. A França no juga d'inici el blaugrana Koundé i a Anglaterra tampoc ho fa Gordon, el seu nou fitxatge.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
5: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y prepararnos lo mejor posible para el día de Levante.
26: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 la ciutat esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
6: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
26: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de la Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip. Un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslové Tadej Pogacar, de nou en solitari, a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogacar ha atacat quan faltaven un quilòmetre i mig per coronar el Col d'Hug i ningú l'ha pogut seguir al ritme. Sentim el líder del Tour.
7: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
8: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
7: As a team we had another one.
26: Un Pogacar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa, de nou de muntanya. 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solesnon, amb un port de primera categoria, dos de tercera, i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
2: 3CAT Info.
26: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge, a les 3 de la tarda, se celebra la cursa. Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys. El nord-americà, amb passaport italià, prové del Regio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whitaker, de 31 anys. Whitaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per una temporada. I ha caigut el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hicham El Gerrouj de fa 27 anys.
2: 3CAT Info. Informar. explicar, entendre.

0: Bona nit. Els Estats Units i l'Iran obren la porta a una guerra total amb l'augment de les hostilitats dels darrers dies i bombardejos dirigits a infraestructura civil. Dos militars nord-americans han mort i un altre estat desaparegut arran d'un atac iranià a una base nord-americana a Jordània. Els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. A l'Aragó, els bombers preveuen perimetrar el foc que ha cremat més de 15.800 hectàrees i a Guadalajara preocupa l'incendi que continua sense control i obliga a evacuar veïns. Salvador Illa creu que l'estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana als partits catalans que passin de la queixa a la feina i donin suport al Consorci d'Inversions. Esquerra reclama al govern que defensi el país, però també demana Junts que col·labori. Els de Puigdemont denuncien una asfíxia econòmica premeditada. 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al Pride de Barcelona, que ha apel·lat a no abaixar la guàrdia davant l'augment dels discursos d'odi i ha reclamat que tots els col·lectius tinguin veu i representació. Dimiteix el portaveu de la CDU alemanya, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara crítiques de doble moral. I l'Acadèmia Britànica del Cinema premia un curtmetratge realitzat per dos graduats de l'ESCAC. Fran Moreno i Santi Pujol han dirigit Fúria, la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria per Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. Ara li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia. A la tarda poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Molta xafogor a la costa.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc, que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i també una dessalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra dessalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I ara ens centrem a casa nostra. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit, doncs, l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en aquesta situació que és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat amb 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera i també a Viladamuls, al Pla de l'Estany. El foc que crema a l'Aragó, mentrestant, és ara mateix ja el més extens de tot l'estat espanyol en aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho és el conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
2: Es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
3: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I a l'Estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra.
4: Mou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc. És una xifra considerable. En volem més. Avui surten unes dades. L'Estat ha d'invertir més, sí. Però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: I Esquerra, a l'Hisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
5: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
0: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol, en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit, Junts, que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat avui el seu secretari general, Jordi Turull, davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
6: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
0: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra, ara que fa 90 anys del cop d'estat. Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
7: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que, tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
8: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
0: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
9: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
0: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, 1 per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre 2 clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem, un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. Amb aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
11: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
11: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
0: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata. Alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves.
10: El temps.
0: Amant Dani Ramírez.
12: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que, per exemple, a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop. I, a més, amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
10: Trescat Info. Trescat Info.
0: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis al Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid. Tania Tàpia.
13: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu entre els seus alcaldes i alcaldesses n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
14: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
13: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen reflexiona els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous, l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
0: Doncs bé, el pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
15: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment i la Guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
16: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
17: Es una cuestión de legitimidad. Y es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
15: Felipe Piña es historiador.
18: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban: papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
15: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvinas són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
0: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política, el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi Regàs.
19: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
20: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
19: Gratulit. La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
0: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada, Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I encara una altra qüestió. Abans d'obrir la crònica esportiva, us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes

0: jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar-se sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
1: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
0: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
2: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte porque el bien del va a ser el bien del Barcelona también.
0: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
3: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
0: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
5: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
0: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
6: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
0: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslové Tadej Pogacar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogacar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
7: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
8: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
7: As a team we had another one.
0: Un Pogacar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solaison, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
4: 3CAT Info.
0: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de les

0: Rubena, Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys, el nord-americà. Amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkimspor de la Lliga Turca i signa per una temporada.
1: 3CAT Info.
0: I cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hisham El Gerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió, l'Igualada, s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones, el Vilassana, visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça i Igualada Calafell, i a la femenina, Vilassana Palau i Fraga Telecable.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són dos quarts. Us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0, i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs, poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. Ara passen gairebé 3 minuts a dos quarts. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Sí, amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alto el foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
2: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaisme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Joel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
3: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Wharton, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant que crema a l'Aragó, és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: És la zona que més nos preocupa para esta noche, que és el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, i és lo que vamos a seguir vigilantes i vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
7: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I encara Espanya preocupa un incendi que crema a Guadalajara i que continua sense control amb un comportament extrem. Ha cremat de moment 9.000 hectàrees. Aquí a casa nostra, per cert, la temperatura de l'aigua de l'Estany de Banyoles ha arribat ja als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada a 3CAT Info l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'Estany de Banyoles va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany any s'ha registrat la 7ª màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol, precisament, del 2023.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació de la carretera nacional 2 a Mataró començaran aquest hivern. Ho ha anunciat el Departament de Territori, que ha presentat a la capital del Maresme un conveni amb el Ministeri de Transports, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar l'autopista C32 i per pacificar la Nacional 2. L'objectiu és convertir aquesta Nacional 2 en un passeig de 40 quilòmetres des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Serà per vianants i tindrà un carril bici segregat. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran 4 noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
8: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques...
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
9: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, ho recordareu, els aiguats i la dana Alice del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys amb l'objectiu de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i hi ha temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Vuit a Ull. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
10: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
11: Jo crec que això és un atractiu no només per Vuit a Ull, per convertir l'estació de Vuit a Ull en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí, i això crec que ha d'atraure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
10: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa un quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: 5 ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els 5 afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algun esprai que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
12: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels arbotants de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
13: Precisament la Festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic, i això és el que han fet esta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
12: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la trentena edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
0: El temps. Amb en Dani Ramírez.
14: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus a alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitja nit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que, per exemple, a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop. I, a més, amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Ara passant 2 minuts a 3/4, una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
15: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell, i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del clínic.
16: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
15: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
16: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries. I sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
15: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola, que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
16: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
17: ¿Has hablado con ella?
18: Ay, lo felicitas y te vas, ¿eh? Eric.
19: Hace tiempo no siento nada.
17: ¿En serio te vas a ir?
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
20: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties, i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important per mi.
0: I Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
21: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de Tot Venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
1: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: Altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Asley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una ell, la mare d'ell, aquest noi, vale? Pues a casa andàvem pujant contínuament i anàvem ballant, i vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: I els Castellers de Vilafranca, que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges. Josep Almirall.
4: Gran actuació dels Castellers de Vilafranca, que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 és prometedor, que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de nou i han acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada, 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el Carro Gros a final de temporada.
3: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
5: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
6: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenen de la zona, no? El que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
5: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochiai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimu. Ell ens explica amb quins productes treballen.
7: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimu i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim doncs, el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera i umeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sèsam torrat, i tot això ho portem del Japó. Jo
5: vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
8: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
5: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el cor trencat.
3: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
9: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
10: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos superselecciones, dos super equipos con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otra circunstancia.
9: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
11: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, es la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien del Barça será el bien del Barcelona también.
9: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
12: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
9: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
13: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparándonos lo mejor posible para el día de Levante.
9: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Alcadixa de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
14: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
9: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara del Tour de França, quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hag i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
16: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
17: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
16: As a team we had another one.
9: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Dolesdon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets de semifinals.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 12.
1: Els Estats Units i l'Iran obren la porta a una guerra total amb l'augment de les hostilitats dels darrers dies i bombardejos dirigits a infraestructura civil. Dos militars nord-americans han mort i un altre estat desaparegut arran d'un atac iranià a una base nord-americana a Jordània. Els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. A l'Aragó, els bombers preveuen perimetrar el foc, que ha cremat més de 15.800 hectàrees, i a Guadalajara preocupa l'incendi, que continua sense control i obliga a evacuar veïns. Salvador Illa creu que l'estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana als partits catalans que passin de la queixa a la feina i donin suport al Consorci d'Inversions. Esquerra reclama al govern que defensi el país, però també demana a Junts que col·labori. Els de Puigdemont denuncien una asfíxia econòmica premeditada. 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al Pride de Barcelona, que ha apel·lat a no abaixar la guàrdia davant l'augment dels discursos d'odi i ha reclamat que tots els col·lectius tinguin veu i representació. Dimiteix el portaveu de la CDU alemanya, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara crítiques de doble moral. I l'Acadèmia Britànica del Cinema premia un curtmetratge realitzat per dos graduats de l'ESCAC. Fran Moreno i Santi Pujol han dirigit Fúria, la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
2: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria per Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. Ara li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
1: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia. A la tarda poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Molta xafogor a la costa.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc, que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i també una desalinizadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I ara ens centrem a casa nostra. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit, doncs, l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en aquesta situació que és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat amb 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera i també a Viladamuls, al Pla de l'Estany. El foc que crema a l'Aragó, mentrestant, és ara mateix ja el més extens de tot l'estat espanyol en aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho és el conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
0: És la zona que més nos preocupa para esta noche, que és el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, i és lo que vamos a seguir vigilantes i vamos a seguir atentos.
1: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
3: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
1: I a l'Estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra.
4: Mou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però... Per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
1: I Esquerra, a l'Hisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
5: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
1: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol, en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit, Junts, que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat avui el seu secretari general, Jordi Turull, davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
6: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
1: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra, ara que fa 90 anys del cop d'estat. Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
7: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que, tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
8: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
1: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
9: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
1: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, 1 per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre 2 clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem, un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó. 3CAT Info. 3CAT Info. Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. Amb aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
1: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
10: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
1: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata. Alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves.
11: El temps.
1: Amanda, Dani Ramírez.
12: Tendència a pujar la temperatura, ho notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que, per exemple, a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop. I, a més, amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
11: Trescat Info. Trescat Info.
1: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis al Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid. Tània Tàpia.
13: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu entre els seus alcaldes i alcaldesses n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
14: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
13: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen reflexiona els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous, l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
1: Doncs bé, el pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
15: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment, i la Guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
16: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
17: Es una cuestión de legitimidad. Es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
15: Felipe Piña es historiador.
18: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban: papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
15: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvinas són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
1: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política, el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi.
19: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
20: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
19: Gratulit. La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
1: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada, Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I encara una altra qüestió. Abans d'obrir la crònica esportiva, us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de 3 pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Des de principis d'any són més de 3.300 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord de l'Àfrica.
11: Esports.
1: Amb l'Alfons Gorina.
2: Comencem parlant del Mundial perquè aquest diumenge ha jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta

0: juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otras circunstancias.
1: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
2: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte porque el bien del va a ser el bien del Barcelona también.
1: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
3: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
1: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
5: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparándonos lo mejor posible para el día de Levante.
1: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
6: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
1: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslové Tadej Pogacar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogacar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
7: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
8: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
7: As a team we had another one.
1: Un Pogacar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solaison, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
4: 3CAT Info.
1: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys, el nord-americà. Amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkimspor de la Lliga Turca i signa per una temporada.
4: 3CAT Info.
1: i cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62

0: centèsimes. Ha superat la marca del mític Hicham El Guerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió a l'Igualada s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones al Vila-sana visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça, Igualada Calafell, i a la femenina, Vila-sana Palau i Fraga Telecable.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Són dos quarts. Us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports. Aquest diumenge es juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogačar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs, poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. Ara passen gairebé 3 minuts a dos quarts. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Sí, amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alto el foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
2: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaïsme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem. Jordi Brascó.
3: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Joel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
3: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Wharton, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant que crema a l'Aragó, és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: És la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
7: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a la telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I encara Espanya preocupa un incendi que crema Guadalajara i que continua sense control amb un comportament extrem. Ha cremat de moment 9.000 hectàrees. Aquí a casa nostra, per cert, la temperatura de l'aigua de l'Estany de Banyoles ha arribat ja als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada a 3Cat Info l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'Estany de Banyoles va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la 7a màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol, precisament, del 2023.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació de la carretera nacional 2 a Mataró començaran aquest hivern. Ho ha anunciat el Departament de Territori, que ha presentat a la capital del Maresme un conveni amb el Ministeri de Transports, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar l'autopista C32 i per pacificar la Nacional 2. L'objectiu és convertir aquesta Nacional 2 en un passeig de 40 quilòmetres des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Serà per vianants i tindrà un carril bici segregat. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran 4 noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
8: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
9: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, recordareu, els aiguats i la dana a l'ICE del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys amb l'objectiu doncs, de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i hi ha temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Vuit a Ull. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
10: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
11: Jo crec que això és un atractiu no només per Vuit a Ull, per convertir l'estació de Vuit a Ull en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí, i això crec que ha d'atraure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
10: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa un quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: 5 ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els 5 afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algunes esprai que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
12: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels arcs votants de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
13: Precisament la Festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic, i això és el que han fet esta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges a on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
12: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la trentena edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
0: El temps. Amb en Daniel Ramírez.
14: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus a alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitja nit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que, per exemple, a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop. I, a més, amb tanta sensació de xafogó, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, delta de l'Ebre, humitat, xafogó, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Ara passant 2 minuts a 3/4, una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
15: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del clínic.
16: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
15: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
16: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries. I sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
15: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
16: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
17: ¿Has hablado con ella?
18: Ay, lo felicitas y te vas, tío. Eric.
19: Hace tiempo no siento nada.
17: ¿En serio te vas a ir?
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
20: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties, i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. Això és el més important per mi.
0: I Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
20: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de Tot Venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
1: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: I altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Asley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per les nostres filles. Una ella, la mare d'ell, aquest noi, vale? Pues a casa andàvem posant contínuament i anàvem ballant, i vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: I els castellers de Vilafranca, que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges. Josep Almirall.
4: Gran actuació dels castellers de Vilafranca, que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 és prometedor, que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de nou i han acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada. 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el Carro Gros a final de temporada.
3: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
5: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
6: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? Lo que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
5: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimo. Ell ens explica amb quins productes treballen.
7: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimo i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim doncs, el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera i umeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sèsam torrat, i tot això ho portem del Japó. Jo
5: vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
8: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
5: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el cor trencat.
3: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
9: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
10: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
9: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
11: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, es la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien del Barça será el bien del Barcelona también.
9: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
12: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
9: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
13: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparándonos lo mejor posible para el día de Levante.
9: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Alcadixa de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
14: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
9: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara del Tour de França, quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hag i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
16: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
17: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
16: As a team we had another one.
9: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Dolezon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets de semifinals.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Fresca Info.

0: Es la una.
1: Els Estats Units i l'Iran obren la porta a una guerra total amb l'augment de les hostilitats dels darrers dies i bombardejos dirigits a infraestructura civil. Dos militars nord-americans han mort i un altre estat desaparegut arran d'un atac iranià a una base nord-americana a Jordània. Els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. A l'Aragó, els bombers preveuen perimetrar el foc, que ha cremat més de 15.800 hectàrees, i a Guadalajara preocupa l'incendi, que continua sense control i obliga a evacuar veïns. Salvador Illa creu que l'estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana als partits catalans que passin de la queixa a la feina i donin suport al Consorci d'Inversions. Esquerra reclama al govern que defensi el país, però també demana a Junts que col·labori. Els de Puigdemont denuncien una asfíxia econòmica premeditada. 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al Pride de Barcelona, que ha apel·lat a no abaixar la guàrdia davant l'augment dels discursos d'odi i ha reclamat que tots els col·lectius tinguin veu i representació. Dimiteix el portaveu de la CDU alemanya, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara crítiques de doble moral. I l'Acadèmia Britànica del Cinema premia un curtmetratge realitzat per dos graduats de l'ESCAC. Fran Moreno i Santi Pujol han dirigit Fúria, la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
2: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria per Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. Ara li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
1: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia. A la tarda poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Molta xafogor a la costa.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc, que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i també una desalinizadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I ara ens centrem a casa nostra. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit, doncs, l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en aquesta situació que és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat amb 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialp, a la Noguera i també a Viladamuls, al Pla de l'Estany. El foc que crema a l'Aragó, mentrestant, és ara mateix ja el més extens de tot l'estat espanyol en aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho és el conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
0: És la zona que més nos preocupa para esta noche, que és el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, i és lo que vamos a seguir vigilantes i vamos a seguir atentos.
1: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
3: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
1: I a l'Estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el consorci d'inversió que van pactar el PSC i Esquerra.
4: Mou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
1: I Esquerra, a l'Hisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
5: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
1: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol, en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit, Junts, que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat avui el seu secretari general, Jordi Turull, davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
6: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
1: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra, ara que fa 90 anys del cop d'estat. Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
7: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos, que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que, tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
8: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
1: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
9: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
1: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, 1 per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre 2 clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem, un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. Amb aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
11: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
1: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
11: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
1: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata. Alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves.
10: El temps.
1: Amanda, Dani Ramírez.
12: Tendència a pujar la temperatura, ho notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus a alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que, per exemple, a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop. I, a més, amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
10: Trescat Info. Trescat Info.
1: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis al Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid. Tània Tàpia.
13: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu entre els seus alcaldes i alcaldesses n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
14: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
13: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen reflexiona els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous, l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
1: Doncs bé, el pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
15: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment, i la guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
16: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
17: Es una cuestión de legitimidad. Es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
15: Felipe Piña es historiador.
18: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada los padres a explicarle a los chicos que preguntaban, papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
15: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvinas són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
1: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi.
19: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
20: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
19: Gratulit. La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
1: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada, Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I encara una altra qüestió. Abans d'obrir la crònica esportiva, us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de 3 pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Des de principis d'any són més de 3.300 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord de l'Àfrica.
10: Esports.
1: Amb l'Alfons Gorina.
2: Comencem parlant del Mundial, perquè aquest diumenge ha jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar-se sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
21: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay 2 superselecciones, 2 superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego...

0: es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien del Barça será el bien del Barcelona también.
1: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
2: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res, amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
1: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
4: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
1: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
5: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
1: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslové Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
6: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
7: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
6: As a team we had another one.
1: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Soleson, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
3: 3CAT Info.
1: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys, al nord-americà. Amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per una temporada.
3: 3CAT Info.
1: I cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hicham El-Gerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió, l'Igualada, s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones, el Vila-sana, visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça, Igualada Calafell, i a la femenina, Vila-sana Palau i Fraga Telecable.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són dos quarts. Us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs, poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. Ara passen gairebé 3 minuts a dos quarts. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Sí, amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alto el foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
2: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaïsme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem. Jordi Brascó.
3: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Joel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
3: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Wharton, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant que crema a l'Aragó, és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: És la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
7: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I encara Espanya preocupa un incendi que crema Guadalajara i que continua sense control amb un comportament extrem. Ha cremat de moment 9.000 hectàrees. Aquí a casa nostra, per cert, la temperatura de l'aigua de l'Estany de Banyoles ha arribat ja als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada a 3CAT Info l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'Estany de Banyoles va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany any s'hi ha registrat la 7a màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol, precisament, del 2023.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació de la carretera nacional 2 a Mataró començaran aquest hivern. Ho ha anunciat el Departament de Territori, que ha presentat a la capital del Maresme un conveni amb el Ministeri de Transports, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar l'autopista C32 i per pacificar la Nacional 2. L'objectiu és convertir aquesta Nacional 2 en un passeig de 40 quilòmetres des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Serà per vianants i tindrà un carril bici segregat. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran 4 noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
8: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I, finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques...
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
9: Té avantatges en termes de sostenibilitat i, sobretot, té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, recordareu, els aiguats i la dana Alice del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys amb l'objectiu de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i hi ha temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Vuit a Ull. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
10: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
11: Jo crec que això és un atractiu no només per Vuit a Ull, per convertir l'estació de Vuit a Ull en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí, i això crec que ha d'atreure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
10: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa un quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: 5 ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els 5 afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algunes esprai que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
12: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels arbotants de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
13: Precisament la Festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic, i això és el que han fet aquesta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges a on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
12: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la 30a edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
0: El temps. Amanda N. Ramírez.
14: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitja nit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que, per exemple, a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop. I, a més, amb tanta sensació de xafogó, doncs fa patir tants dies consecutius de calor. Va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, delta de l'Ebre, humitat, xafogó, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Ara passen 2 minuts a 3/4, una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
15: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del clínic.
16: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
15: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
16: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries, i sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
15: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola, que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
16: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
17: ¿Has hablado con ella?
18: Lo felicitas y te vas, ¿eh? Querido.
19: Hace tiempo no siento nada.
17: ¿En serio te vas a ir?
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
20: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties, i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important per mi.
0: I Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
21: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de Tot Venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
1: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Asley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una ella, la mare d'ell, aquest noi, vale? Pues a casa andàvem posant contínuament i anàvem ballant, i vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: I els Castellers de Vilafranca, que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges. Josep Almirall.
4: Gran actuació dels Castellers de Vilafranca, que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 és prometedor, que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de nou i han acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada. 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el Carro Gros a final de temporada.
3: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i, sobretot, el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
5: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
6: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenen de la zona, no? El que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt, com creixement amb altres tipus de botiga.
5: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimo. Ell ens explica amb quins productes treballen.
7: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimo i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de sirira i umeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sèsam torrat i tot això ho portem del Japó.
5: Jo vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
8: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
5: Ara, amb l'estiu i les altes temperatures, ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el cor trencat.
3: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
9: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
10: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
9: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
11: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, es la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien del Barça será el bien del Barcelona también.
9: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
12: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
9: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
13: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparándonos lo mejor posible para el día de Levante.
9: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Alcadixa de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
14: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
9: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari, a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hag i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
16: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
17: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
16: As a team we had another one.
9: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau des d'Olesnon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a semifinals.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Són les dues.
1: Els Estats Units i l'Iran obren la porta a una guerra total amb l'augment de les hostilitats dels darrers dies i bombardejos dirigits a infraestructura civil. Dos militars nord-americans han mort i un altre ha estat desaparegut arran d'un atac iranià a una base nord-americana a Jordània. Els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. A l'Aragó, els bombers preveuen perimetrar el foc que ha cremat més de 15.800 hectàrees i a Guadalajara preocupa l'incendi que continua sense control i obliga a evacuar veïns. Salvador Illa creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana als partits catalans que passin de la queixa a la feina i donin suport al Consorci d'Inversions. Esquerra reclama al govern que defensi el país, però també demana Junts que col·labori. Els de Puigdemont denuncien una asfíxia econòmica premeditada. 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al Pride de Barcelona, que ha apel·lat a no abaixar la guàrdia davant l'augment dels discursos d'odi i ha reclamat que tots els col·lectius tinguin veu i representació. Dimiteix el portaveu de la CDU alemanya, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara crítiques de doble moral. I l'Acadèmia Britànica del Cinema premia un curtmetratge realitzat per dos graduats de l'ESCAC. Fran Moreno i Santi Pujol han dirigit Fúria, la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
2: Esports. Aquest diumenge es juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria per Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. Ara li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
1: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia. A la tarda poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Molta xafogor a la costa.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc, que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i també una dessalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra dessalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat.